0: Basca n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
1: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainteaja.
3: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
4: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
3: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
3: I de la Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
7: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
8: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
9: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
10: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del Cant dels Ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest

0: dimecres a la tarda pel Centre Històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
1: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
2: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
3: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, el no a la violència.
0: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
4: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
0: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
5: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
6: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
7: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i... És un cop molt dur pel municipi.
6: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
8: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
6: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
5: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions. Així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
9: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
5: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
10: 3CAT Info.
5: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
12: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
11: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
13: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
11: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
5: L'exèrcit rus ha...

0: ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
1: El que venim a fer és a mostrar el nostre coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
4: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt a Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països, amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia.

0: terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3Cat Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
2: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3Cat Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3Cat, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toivin o la poeta britànica l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agatha Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
4: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que, després d'haver dedicat tota la seva vida als altres, es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
5: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
4: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb David Ubach.
6: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a últim.

0: Mora, Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
1: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li hem parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
2: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
0: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
3: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
0: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, i que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
4: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
0: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
5: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
0: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
6: 3Cat Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Vissigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
7: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
0: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
6: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badós ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en 2 sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I en waterpolo, aquest dimecres s'han disputat 2 partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaurana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
8: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, el no a la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents ja han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.
0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
14: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir a la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
15: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
16: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
15: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
17: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
15: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
14: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Veneçuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
19: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
20: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
18: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
22: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Tornen al mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agredolç, provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
23: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
22: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
23: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
22: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
0: Ja ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces.

0: Lleida, per a Joan Álvarez.
1: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
2: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc fa augmentar els calibres.
1: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
3: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
1: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
5: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
6: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
5: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Ink, del director britànic Danny Boyle.
7: Agafem-ho tot, nenes!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va de la cupletista creadora folclòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
9: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
8: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
10: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
8: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com Blimani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
11: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
12: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
11: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de buhos, esbatlana o sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la Banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Esports. Amb David Ubach.
13: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'última a marxar ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
14: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li han parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
13: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
15: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
13: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
16: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
13: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
17: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
13: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
4: 3Cat Info.
13: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
18: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
13: El blaurana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim un bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
4: Trescat Info.
13: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor

0: I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pablo Abadós ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkin en dos sets.
1: 3CAT Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports. Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí

0: que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
1: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
0: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
2: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainteaja.
3: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
4: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
3: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
3: I de la Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
2: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
7: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
8: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
2: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
9: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
2: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
10: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
11: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
12: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
13: Simplement volia

0: Vam mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, el no a la violència.
1: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloy ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta, que ha dit que no es pot tornar a repetir.
2: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
1: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
3: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
4: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
5: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar, ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
4: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
6: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
4: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
3: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions. Així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí, i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
7: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
3: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
8: 3Cat Info.
3: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
10: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat, i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
9: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils, com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista, i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
11: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
9: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
3: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus. tot després que

0: Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
1: El que venim a fer és a mostrar el nostre coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18-19 graus cap a Ponent, fins tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
4: És una dada que reitera any rere any que el que passa als mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt a Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
5: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
6: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3CAT Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3CAT, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
7: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toibin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agatha Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
8: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
9: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
8: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
0: Esports. Fins a 2:15 amb David Ubach.
10: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Corunya a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
11: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li hem parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
10: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana alhora que considera que la posició de davanter centre

0: queda ben coberta igualment.
1: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
0: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
2: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
0: I a segona, el Girona. Unagi és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, i que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
3: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
0: Més futbol al mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
4: Es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri. No quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
0: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
5: 3CAT Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El Blaugrana Wissigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
6: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
0: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també vestirà els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I amb waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són 3:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar

0: Ina, la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries impulsades pel PP i Vox s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
1: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
2: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
3: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
4: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
3: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
5: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
6: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
7: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
8: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, el no a la violència.
5: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloy ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
9: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
5: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
10: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat

A l'entorn del carrer Major està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir a la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
1: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
5: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3Cat Info.
6: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18-19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
9: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Tornen a mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agredolç provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
10: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció de llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
9: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
10: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
9: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
0: I ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
12: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
11: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona.

0: Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
1: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
0: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
4: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
5: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
4: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Ink, del director britànic Danny Boyle.
6: Agafem-ho tot, nenes!
3: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va de la cupletista, creadora folclòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
8: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
7: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
9: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
7: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com Limani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
3: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
10: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
11: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
10: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de buhos, esbatlana o sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la Banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
3: Esports. Amb David Ubach.
12: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'última a marxar ha estat el migcampista Marc Casador, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casador mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
13: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li hem parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
12: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
14: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
12: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
15: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
12: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
16: Es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri. No quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
12: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
2: 3CAT Info.
12: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
17: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
12: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim un bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
12: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva.

I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pablo Badós ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkina en dos sets.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports. Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernández

0: Sobran de Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
1: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainteaja.
2: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
3: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
2: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
4: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
2: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
1: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
6: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
7: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
1: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
8: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
1: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
9: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
10: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
11: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
12: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
9: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
13: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
9: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
1: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci.

0: Castellnou de Bages, Txell Garriga.
1: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
2: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar, ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
1: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyadó, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
3: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
1: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions, així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
4: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlo en demanar reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
5: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
6: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
7: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat. I això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
6: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils, com aeroports o plantes energètiques. Però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
8: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
6: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
9: El que venim a fer és a mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país.

0: per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18-19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
4: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
1: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt a Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lotomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
2: 3Cat Info.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
5: La vaga del dia 8 és una vaga delicada.

0: perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3cat.info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats, destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3cat, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toibin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agatha Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
3: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
4: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
3: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
1: Esports. Fins a 2:15 amb David Ubach.
5: Al mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme, l'endemà del seu tancament. El Barça, l'última marxa, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
6: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Li hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
5: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
7: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
5: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
8: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
5: I a segona, el Girona. Unagi és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, i que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
9: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
5: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
10: Es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri. No quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
5: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
11: 3CAT Info.
5: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Visigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell. A la primera part s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
12: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
5: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també vestirà els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
11: L'actualitat esportiva a fons.
5: A l'Open dels Estats Units, Paula Badós ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I en waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
11: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són 4:45.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
8: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres, que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, el no a la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta, que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnutrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19

0: humor, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir a la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
1: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Veneçuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
6: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18-19 graus cap a Ponent, fins tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
9: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Tornen al mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agredolç provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
10: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
9: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
10: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
9: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
0: Ja ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
12: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
11: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
13: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
11: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
14: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
15: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
14: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Ink, del director britànic Danny Boyle.
16: Agafem-ho tot, nenes!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va de la cupletista, creadora folklòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
18: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
17: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
19: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
17: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Canto.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
20: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
21: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
20: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de bus, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la Banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que Ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Esports. Amb David Ubach.

0: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'última marxa ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
1: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li hem parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
2: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
0: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
3: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
0: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
4: Es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri. No quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
0: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
5: 3Cat Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
6: Donar-li valor a cada instant i intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no. Llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
0: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
5: 3Cat Info.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pablo Abadós ha accedit a la segona ronda en derrotar a Kazatkin en dos sets.
5: 3Cat Info.

0: ciutats, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports. Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del Club Blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
2: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
3: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
2: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protesta

0: Contra Pedro Sánchez, les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més s'han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
1: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
0: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han bolcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
2: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
3: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
4: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
5: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
6: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
4: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
7: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
4: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
8: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
4: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
13: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
14: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
13: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
15: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi.

0: que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
1: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
2: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions, així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
3: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
2: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
4: 3CAT Info.
2: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
6: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
5: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos, ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
7: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
5: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
2: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
8: El que venim a fer és a mostrar el nostre coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
2: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
4: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18-19 graus cap a Ponent, fins tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
10: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
2: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt a Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països, amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
4: 3Cat Info.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
11: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
2: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3cat Info, un grup de països liderat per Alemanya

0: es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3CAT, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
1: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toibin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Agatha Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
2: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que, després d'haver dedicat tota la seva vida als altres, es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
3: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
2: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
0: Esports. Fins a 2:15 amb David Ubach.
4: Al mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'últim a marxar ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
5: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li han parlat amb el club, com hem gestionat altres les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
6: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
4: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
7: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
4: I a segona, el Girona. Unagi és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta i que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
8: Crec que és un jugador que amb confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
4: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara.

0: Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
1: Es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri. No quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
0: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
2: 3CAT Info.
0: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Visigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
3: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
0: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal, de finals de mes, és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badós ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I en waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són 6:15.

Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.

0: A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
8: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles. Havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, el no a la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnutrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir a la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest

0: pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
1: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
2: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
1: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
3: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
1: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto el foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
4: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3Cat Info.
6: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del Pla Director Urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem

0: no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
1: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
2: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
3: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins i tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
4: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Tornen a mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agradols provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
5: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
4: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
5: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
4: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
1: I ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, per a Joan Álvarez.
6: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
7: També ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
6: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
8: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
6: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
9: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival.

0: Festival de Cinema Italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jay Kelly.
1: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
0: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle.
2: Agafem-ho tot, nenes!
3: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va de la cupletista, creadora folclòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
5: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
4: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
6: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
4: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
3: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
7: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
8: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
7: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de Buhos, Esbatlana o Sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la Banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
3: Esports. Amb David Ubach.
9: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'últim a marxar ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
10: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
9: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
11: El míster em coneix a la perfecció.

0: Ja sap les posicions en la que puc jugar. L'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició. Jo estaré preparat.
1: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. Aquí sentim.
2: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
1: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
3: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
1: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
4: 3Cat Info.
1: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
5: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir i quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
1: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
4: 3Cat Info.
1: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pablo Abadós ha accedit a la segona ronda en derrotar a Kasatkin en dos sets.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Són les 6, dia de sol avui, temperatura encara més amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar als 36-37 graus als llocs més càlids de Catalunya. Avui se'n preveuen 37 o 38 i demà ja podríem arribar als 40, amb un temps tranquil i assolellat, només amb 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre.
0: El dia en què Pedro Sánchez compareix avui a partir de les 9 del matí al Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. Ho fa l'endemà del terratrèmol polític pels informes policials i l'endemà també de les concentracions arreu d'Espanya. Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala...

0: van manifestar ahir a les principals ciutats espanyoles. I a Madrid va acabar amb aldarulls amb la policia davant del Congrés. Les concentracions eren de solidaritat, també amb Ceuta, però bàsicament es van convertir en marxes del govern. Avui seguirem en temps d'agora la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. I també estarem pendents en l'últim intent per intentar que el curs escolar, que és dimarts vinent, que quan arrenca, doncs no ho faci amb vaga. La consellera Niubó es reuneix aquest matí amb els sindicats que mantenen la protesta. Maria Costa, bon dia.
1: Bon dia, és la primera trobada després d'un estiu sense negociacions. El govern té coll avall que el primer dia de curs començarà amb vaga, però l'USTEC admet que l'aturada és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diu que, malgrat el malestar continua, els docents els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
0: I avui també estarem pendents de Manresa. Dolor i indignació en els actes de record per l'home assassinat la matinada de dimarts.

0: Ho va seguir la Nati Adell. Bon dia, Nati.
1: Bon dia. Centenars de persones han sortit pels carrers de Manresa en memòria de Carles Vilajosana. Aplaudiments, crits, reclamant justícia i veus també demanant la dimissió de l'alcalde.
0: I El País i La Vanguardia donen avui també més detalls d'aquest cas. La víctima hauria intentat mediar abans en una baralla i després un dels grups implicats se'l va tornar a trobar amb el desenllaç fatal. El menor, que li hauria clavat la punyalada al cor, va abandonar l'escola als 10 anys, malviu al carrer, ha acumulat diverses detencions i feia només un mes que havia sortit per últim cop d'un centre d'internament. Els dos menors, la nit dels fets, els van trobar en un baix ocupat. Sobre aquest cas s'han fet virals també les paraules de la consellera d'Interior, Oriol Parlon, en aquest programa, on es mostra indignada contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: I a mig camí entre la plana judicial i els esports, avui torna a ser notícia el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut, i avui s'enfronta al judici per difondre també un vídeo sexual d'uns companys seus amb una menor.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem el que és la notícia del dia. Avui, a partir de les 9, seguirem al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez donarà la cara per la crisi a Ceuta.
2: Ho farà un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències,

0: La Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
1: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
0: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: De fet, la batalla pels informes continua també avui a la premsa.
3: Sí, el País, per la seva part, assegura que la Moncloa té 3 escrits policials sobre la taula on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo assegura que 2 avisos policials els dies 27 i 30 de juliol sí que alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
2: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits.
4: La marxa, liderada pel PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones al crit, entre d'altres, de Pedro Sánchez dimissió.
2: Madrid, Dani Santeaja.
5: La plaça Sibèria s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijóo i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
5: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja per el matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes.
3: A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume va aplegar centenars de persones que van cridar contra el govern i el president espanyol. Un fort cordó policial va evitar que es trobessin amb la convocatòria antiracista Santim Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
8: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
3: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, feia aquesta petició a Pedro Sánchez.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
3: També hi va haver concentracions a Girona i Lleida.
2: I a Ceuta, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 persones les que hi van manifestar-se en una concentració massiva contra l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
4: El nombre d'assistents és equivalent a una quarta part de la població de la ciutat autònoma. De fet, el centre es va quedar petit per acollir aquesta manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no es ven, Ceuta es defensa». Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat van llegir un text consensuat per les associacions de veïns amb referències constants a l'espanyolitat de Ceuta.
11: Ceuta és Espanya, por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
4: No van fer cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants malvivint a les platges, als turons i a les carpes.
2: I els dos menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
3: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge a la víctima.
2: Manresa, Nàtia Dell.
12: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
13: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i la violència.
12: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el País i La Vanguardia donen avui més detalls també del que va passar i fan un retrat, com dèiem, dels menors detinguts, que són dos joves problemàtics.
4: La víctima va mediar entre dos grups que es barallaven. Al cap d'una estona van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Segons expliquen els diaris, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides a centres. Feia un mes que havia sortit de l'últim.
3: L'altre menor té un historial de detencions per robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense permís. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar al baix ocupat en el qual malviuen amb altres menors i adolescents.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
2: A València han detingut també, per un possible delicte d'homicidi, els pares d'un altre nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
3: L'avi de la criatura va ser qui va presentar la denúncia i la Policia Nacional va detenir els pares. El jutjat en posta havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis de Santa Bàrbara que està precintat des del cap de setmana i han trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai ple de brossa i excrements. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
2: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, la USTEC i la CGT, per desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs. Maria Costa.
16: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. La USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
17: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada.
4: Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera pel sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, el nombre de catalans de més de 65 anys ja supera en prop d'un 50% els de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
18: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
4: Actualment a Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior.
2: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que amb les onades de calor el sector ha fet i ha hagut de fer front a factures de la llum més altes perquè es fa un ús intens dels aires acondicionats de les caravanes.
3: L'associació promou que s'instal·lin sistemes per monitoritzar quant gasta cada parcel·la i poder-ho cobrar.
2: Girona, Núria Paraire.
19: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això, el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
20: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
19: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I l'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
4: És la resposta de Teheran a l'atac nord-americà i a la matinada que va fer prop d'una vintena de morts, quatre dels quals eren civils que celebraven un casament al sud-est del país. El govern iranià ha qualificat aquesta acció com a crim de guerra. Washington ha evitat respondre aquesta acusació i s'ha limitat a dir que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el seu exèrcit mai es fixa en objectius civils.
2: I els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats dels turistes russos.
3: És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
21: Molt bon dia.
2: La primera. Dame

0: Tenen més números, són La bola negra de los Javis, protagonitzada per aquest que sentim, Guitarrica de la Fuente, o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. La preselecció la sabrem avui a 11:15 del matí i per la candidata final, això sí, encara haurem d'esperar.
1: La segona.
0: Avui el Cirque du Soleil estrena el seu muntatge Curios, una producció que ja es va estrenar a Montreal el 2014, però que ara arriba per primer cop a Barcelona dins la gira d'aquest 2026. Es podrà veure fins el 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet.
1: I la tercera?

0: I avui el músic argentí Fito Páez actua a Barcelona. Ho fan un concert en acústica al Palau de la Música, on repassarà alguns dels seus temes més emblemàtics. Concert avui a les 9 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per un altre incident. Va quadriplicar la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dijous 3 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Gabriel amb 3 quilos 165 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. I pel que sembla el temps, avui continuarà l'escalada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui continuarà pujant la temperatura. Avui ja tenim aquesta hora 26 graus a Barcelona, 26 a Figueres. Aquí bufa una mica de tramuntana. 22 graus a Tàrrega, tan sols refresca en algunes valls del Pirineu. 11 graus a Esterri d'Àneu. Avui amb 4 núvols matinals que hi ha a les Terres de l'Ebre, al voltant del Delta de l'Ebre, però anirà marxant, s'imposarà el sol a tot arreu. I atenció, com dèiem, a les temperatures, que poden enfilar-se fins als 37 o 38 graus en punts del Pla a Lleida, de l'interior de l'Ebre, i fins i tot també aquestes temperatures podrien registrar en llocs com el Bages, a la Catalunya central. Demà encara s'enfilarà més la temperatura. Demà ja preveiem alguns valors de fins a 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre, i aquests 40 graus també s'assoliran de cara a dissabte i diumenge als llocs més càlids del país.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
6: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
5: A 11:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
6: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
5: Des de les 6 fins la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia aquesta hora voltem pel món per explicar tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i avui passem per Moscou, Jerusalem, Berlín i Madrid. Comencem per Moscou. Cristina Solies, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Jerusalem, Jordi Blascó, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
1: A Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: A Rússia ja ha començat el curs escolar i ho ha fet en canvis importants al currículum. Per exemple, Cristina, hi ha més ensenyament militar.
7: Exacte, sí, la preparació militar passa a ser una assignatura obligatòria, en part teòrica, però també pràctica, per aprendre, per exemple, a pilotar drons. A més, el Kremlin redueix les classes de ciències socials i d'anglès i amplia les hores d'història amb un temari específic sobre la guerra d'Ucraïna, on s'explica als alumnes el neonazisme ucraïnès o que el Donbass forma part de Rússia. Els escolars també tindran xerrades de soldats que els explicaran les seves gestes com a herois i es recuperen actes patriòtics com la hissada de la bandera i el cant de l'himne.
1: I anem ara a Jerusalem, on el govern ha anunciat un pla per uniformar la manera d'escriure en anglès el nom d'algunes localitats que, per la traducció de l'hebreu, ara mateix apareixen escrites de manera diferent. Jordi.
8: Doncs sí, seran en total 250.000 shekels, uns 70.000 euros, per tancar d'una vegada el debat de si, per exemple, la localitat de Petah Tikva, traduïda a l'anglès i, per tant, en el nostre alfabet, s'escriu

0: s'escriu amb K i V baixa o amb Q i V doble. El govern treballarà amb l'Acadèmia de l'Hebreu per uniformar aquestes transliteracions i acabar amb una situació que fa anys que fa anar de corcoll alguns israelians, especialment els que treballen habitualment amb documents oficials.
1: I saltem a Alemanya, on tothom parla d'un seguit de sabotatges que hi està havent a la xarxa elèctrica del país. No se sap què hi ha al darrere, però sí que estan provant de fer caure la llum, Jordi Regàs.
2: És el que diu Ricard. Algú o alguns miren de provocar curtcircuits per fer caure la xarxa elèctrica. De moment no se'n surten, però no oblidem que Alemanya és enmig d'una psicosi col·lectiva per por a tot tipus de sabotatges. Els dispositius que s'han trobat, uns a Brandenburg i uns altres a Renània del Nord, per sort, no són professionals. Van, però, més enllà d'una pura bretolada. Ningú oblida tampoc l'apagada elèctrica que hi va haver aquest hivern durant 5 dies a Berlín i que va afectar 100.000 persones. És una situació que certament no ajuda amb el clima polític que es viu al país.
1: I acabem a Madrid. Hi ha un conflicte entre institucions per una, diuen alguns, ocupació il·legal, Tània.
3: Sí, és el que està protagonitzant l'Ajuntament amb la Casa Àrabe, una institució participada, entre d'altres, pel govern espanyol. Tenen un edifici cedit a tocar del Retiro des del 2008 i ara l'Ajuntament del PP els ordena marxar. Diuen que l'última directora, Irene Lozano, era biògrafa de Pedro Sánchez, n'ha dilapidat els fons i l'ha deixat caure trossos. Havien de ser fora l'1 de setembre, però no marxen. I l'alcalde, Martínez Almeida, denuncia...
4: Se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
3: Alumnes i simpatitzants es manifesten aquests dies per denunciar, diuen, el sectarisme cultural d'Almeida.
1: Així tenim el món. Falten 7 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa, acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
1: I com sempre a aquesta hora ens preguntem per què. Avui mirem les mentides sobre la immigració. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia, sí, sobre la immigració i la suposada relació amb el crim, amb la delinqüència. Primer, comencem per la part que té de raonablement veritat. Les persones amb nacionalitat estrangera que hi ha a Catalunya són un 17% de la població, però representen un 40% dels condemnats per delictes. Per tant, sí que hi ha una proporció més alta. Ara bé, la primera cosa important, les xifres per si soles indiquen poca cosa. Per exemple, jo et podria dir, Ricard, un altre sector que representa la meitat de la població i que, en canvi, representa un 80% dels condemnats per delictes. La meitat de la població, però és un 80% dels condemnats. Qui són?
1: Els homes.
7: Exacte. Per tant, cal context. I el context quin és? Les persones estrangeres tenen menys ingressos que els espanyols i d'aquests, els més vulnerables s'instal·len en barris que ja tenen alts índexs de delinqüència. A més, la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. A més, hi ha un biaix. El 2024, per exemple, 3 de cada 10 estrangers acusats de delictes van rebre presó preventiva. En el cas dels espanyols van ser 1 de cada 10. Mira més dades. Des del 2022, la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23% i en aquest temps la taxa de criminalitat ha baixat. Els delictes per cada 1.000 habitants han baixat. Per tant, podríem dir que quan puja la immigració baixen els delictes, però això tampoc no és així. Els delictes baixen per moltes coses. Tendeixen a baixar quan es redueix l'atur, cosa que ha passat, o quan augmenta la població més gran. I també ha passat a Catalunya, això. A més, aquesta idea que més immigració vol dir més delinqüència és un mite gens corroborat que s'arrossega des de fa molts anys. Va començar als Estats Units a principis del segle XX. I aquí tenim d'una banda estudis històrics que ho han desmentit i de l'altra, és curiós perquè els immigrants a qui en aquell moment s'assenyala com a delinqüents i que feien molta por, eren ben blancs perquè eren irlandesos i italians.
1: I les dades què diuen de com hi reaccionen els governs?
7: Doncs diuen que els governs de partits conservadors són més durs de boquilla, de paraula, d'acció no tant. Professors d'Oxford han fet un estudi per mesurar les polítiques restrictives, les polítiques restrictives amb la immigració i si hi ha diferència entre governs i esquerres o de dretes. La resposta curta és que no. No hi ha cap diferència. En els dos casos, els governs d'esquerres o de dretes endureixen els controls de frontera, però, en canvi, flexibilitzen les lleis que regulen l'entrada o estada de persones estrangeres.

0: Bona tarda.
1: Tant si ets baby boomer.
2: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
1: Com de la generació Z.
3: Guillem Gisbert, bona tarda.
4: Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
1: Fins i tot si ets millennial o centennial.
5: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
6: Hola, Irma. Hola, Irma.
5: Els partits del Barça sense narració, la de la
6: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Oh. Sí, sí.
1: El Tot Costa és el teu lloc.
2: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
4: Però us escolto bastant, a vosaltres.
6: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
1: Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Garriga, què fots?
8: Que esperant els primers visitants del tour.
7: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
9: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
10: Where can I find it?
8: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas.
11: Veus com ho sap?
8: En Lídia Heredia.
1: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor.
13: La millor.
12: La millor
13: hora del dia.
12: On la matia.
13: La millor hora del dia.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: I ara els esports.
15: What's your thoughts about religion? Are you close to your mother?
14: El defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant del jutge acusat d'un delicte sexual.
16: Hauria participat presumptament en la gravació d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. Asensio, a més, l'acaben de condemnar a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadriplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans d'agost. El Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i el podria sancionar.
14: I la nova capitana del Barça, Patri Guijarro, reconeix que l'equip afronta un canvi de cicle.
16: Patri va reconèixer al Tot Costa de Catalunya Ràdio que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge és diferent a nivell de capitania, diferent al d'Alexia Putellas, i que l'equip està davant un petit canvi d'etapa.
17: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
14: I el Rayo Vallecano, que anuncia que Vallecas compleix tots els requisits.
16: A través d'un comunicat assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president del Barça.
18: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas.
14: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol, a Vilallonga del Camp, el tarragonès sortirà a les 7:24.
19: I es pondrà a les 8:25 del vespre.
14: Temperatures a aquesta hora?
20: A Santa Coloma de Queralt 19 graus, a Badalona 24 i a Puigcerdà 13.
14: I pel que fa al temps, avui en general farà sol i encara més calor. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, tan sols tenim alguns núvols baixos al delta de l'Ebre, que aniran marxant a mig matí, amb una temperatura que continuarà pujant. Segurament tindrem 1 o 2 graus més que ahir, amb màximes que poden arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids.
14: Com va el transport públic, Maria Fernández Noguera?
22: Doncs aquest matí a l'R1 la situació s'ha normalitzat. Els trens han recuperat la seva freqüència de pas després que ahir a la nit hi hagués retards per un robatori de cable de coure. A l'R16, d'altra banda, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona porta un retard de mitja hora i també demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou.
14: Tot això avui que és dijous 3 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
19: Compareix avui al Congrés per la crisi a Ceuta, tot això en plena polèmica per un informe policial que apunta a la connivència de les forces de seguretat marroquines amb les salt de fa més d'un mes, no només mirant cap a una altra banda, sinó també guiant els migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines.
14: Feijóo i Abascal.
20: Els líders del PP i Vox van coincidir ahir, tot i que no els van saludar, la protesta de Madrid, la més concorreguda de les que es van organitzar arreu d'Espanya en suport a Ceuta. Els insults a Sánchez hi van ser una constant. A Barcelona, un cordó policial va separar la concentració d'una altra de caire antiracista.
14: Manresa.
19: Els dos acusats de matar un veí de la la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
14: Esther Niubó.
20: La consellera d'Educació reuneix aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, l'Austec i la CGT, per mirar de desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs.
14: Iran.
19: Amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir, que van deixar prop d'una vintena de morts, entre els quals quatre civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra.
14: I què més ens deixa la matinada? A Brussel·les, Freddy?
0: Una carta contra el president de la FIFA. Les federacions de futbol de Finlàndia, Suècia i Dinamarca han escrit al comissari europeu d'esports per demanar-li una reunió per la seva preocupació al voltant de la governança de la FIFA. Això després dels plans de Gianni Infantino de privatitzar part del Mundial que va deixar córrer davant del rebombori general. L'agència Reuters ha informat d'aquesta carta. De moment no està clar si el comissari acceptarà la reunió o no.
14: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
0: Un escàndol també esportiu a l'NBA. La Lliga ha suspès durant un any l'amo de Los Angeles Clippers per canalitzar milions de dòlars a un dels jugadors, Kawhi Leonard, a partir de patrocinis falsos que violaven els límits salarials de la Lliga. Els Clippers han estat multats també amb 30 milions de dòlars i hauran de renunciar a una selecció de la primera ronda a cada draft des del 2029 fins al 2033.
14: I amb què tindran avui a la Xina?
0: L'anunci que l'exèrcit del país i el de Singapur faran simulacres militars conjunts al setembre amb forces marítimes i aèries, segons els mitjans estatals xinesos. Això forma part de les iniciatives per, textualment, mantenir la pau a la zona.
14: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
14: Centrada sobretot en Ceuta.
3: Sí, tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els immigrants, La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i L'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira, com dèiem, una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Avui és, per cert, Ricard, un dia de moltes fotos. L'Ara és l'únic diari que publica una gran foto de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la resta de diaris, però, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries de Madrid, amb la Cibeles plena vessar amb desenes de milers de persones pels quatre costats. I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim al periòdico.
14: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
11: El Segre anuncia que la barema de la denominació d'origen Costers del Segre acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament de la maduració del raïm a causa de la calor. La denominació preveu mantenir el volum productiu respecte a l'any passat. A les Masies de Voltregà, Osona, han contractat un nou vigilant municipal de nit per reforçar la seguretat. Ho llegim al 9-9. Donarà cobertura al poble els 7 dies a la setmana, juntament amb la resta de cossos de seguretat que treballen al municipi. I el diari de Terrassa es fa ressò d'un estudi de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, que diu que la ciutat té marge per fer més pisos sense créixer cap a fora. És a dir, que en lloc d'expandir el sòl edificable, es construeixin menys pisos més petits on hi visqui més gent.
14: I pel que fa als esports, Robert Prat.
16: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al Tot Costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
14: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans s'arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. A vegades en política els escàndols més grans passen quan es revelen coses que ja sabíem. Per exemple, tots sabíem que l'estampida de 70.000 persones del Marroc nedant cap a Ceuta fou una invasió que no només comptava amb el coneixement d'aquesta dictadura, sinó que directament la va incentivar. Ara ho ha explicat un informe de la policia filtrat a la premsa. També sabíem que el Deep State espanyol la té jurada Pedro Sánchez i els seus socis per allò de el que puede hacer que haga. Doncs bé, ahir la premsa també revelava que una jutgessa de l'Audiència Nacional va prohibir que l'informe en qüestió arribés als alts comandaments policials. Comptat i debatut, ara també podem saber que Sánchez va mentir als ciutadans perquè no podia admetre que Espanya és un país que s'està africanitzant, i no només perquè no controli les seves fronteres, sinó també perquè les seves clavegueres treballen per revertir la voluntat dels ciutadans. Els independentistes ja li vam dir que això acabaria així. Doncs ara, Pedrito, tu menges amb patates.
19: Dos quarts i mig de set del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
19: Catalunya es desperta pendent del que pugui dir Pedro Sánchez de la seva compareixença al Congrés per la crisi a Ceuta.
20: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva d'immigrants i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissiva amb l'entrada massiva i fins i tot els van guiar per a

0: seguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe. Així ho apuntava el ministre Ángel Víctor Torres, que lidera la gestió de la crisi.
1: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
2: De fet, la batalla pels informes continua avui a la premsa.
0: El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té 3 escrits policials on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo sí que assegura que 2 avisos policials alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés a partir de les 9. I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar ahir amb aldarulls.
0: Sí, va haver detinguts i alguns policies ferits. La marxa, liderada per PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo del PP y Santiago Abascal de Vox.
3: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: Davant del Congrés, grups neonazis van atacar la línia policial i els agents van respondre amb gasos lacrimògens. A Catalunya hi va haver concentracions que van coincidir també amb convocatòries antiracistes i a Ceuta la delegació del govern xifra en 20.000 les persones que ells van manifestar contra l'entrada massiva. Al manifest, però, no van fer cap referència a la crisi humanitària.
2: I sobre el crim de Manresa, aquest matí us expliquem que els 2 menors acusats de matar un home a la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors.
0: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge. La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia ahir al matí de Catalunya Ràdio que va carregar contra els representants dels partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers.
5: Estem parlant d'uns fets gravíssims. Estem parlant, insisteixo, de 2 menors en família. No són menors que estiguin en centres de menors. Tenen família en 2 i els 2 són nascuts a Catalunya.
2: Per cert, que el País i La Vanguardia donen avui més detalls de què va passar i fan un retrat dels menors detinguts, 2 joves problemàtics.
0: Sí, la víctima havia mediat entre 2 grups que es barallaven al cap d'una estona i van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con a la colla on anava la víctima. Va ser allà on va començar una trifulga i l'altre detingut li va clavar una punyalada directa al cor. Segons expliquen al diari, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides de centres de menors. L'altre dels detinguts té un historial de detencions per robatoris amb violència i també està pendent d'un judici per tentativa d'homicidi. Divendres passat l'havien detingut per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar als baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
2: I avui també molt pendents de la reunió d'educació entre la consellera i els sindicats, USTEC i la CGT, els convocants de la vaga, per mirar de desconvocar aquesta aturada.
0: Serà la primera trobada d'aquest nou curs. L'USTEC reconeix que l'aturada del primer dia pot tenir un seguiment baix. Iolanda Segura, portaveu.
6: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: De fet, va ser l'assemblea de docents qui la va proposar, no als sindicats.
2: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos.
0: És la resposta de l'intent del Kremlin de tancar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són 2 homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els 2 sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
8: Els visats de turista s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
7: Els 2 sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Salvador Illa confirma la visita avui a Kiev, la capital d'Ucraïna, tots i els últims atacs russos.
0: Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra.
9: El que venim a fer és a mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-vos a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
2: Notícia destacada també de les últimes hores, l'accés a l'aplicació del sistema sanitari català, La Meva Salut, s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat una allau de queixes entre els usuaris, especialment la gent gran.
0: Els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ell. Alguns ciutadans consideren, però, que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
10: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
11: Que la gent gran no se'n surten amb aquests temes de contrasenya.
0: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
2: A partir de 9:45 en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut. I a la cultura ja està en marxa la Mostra del Cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
12: El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink de Danny Boyle.
2: Venècia, Òscar Callau.
13: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Well,
14: today I do. Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
13: Des de Venècia, Òscar Callau, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
12: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors es volen acostar més que mai al món digital i en aquest sentit es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes i cada dia es farà també un podcast en vius, entre els quals el del 3CAT Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
15: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
12: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centena de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
2: I teatre. Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i Màquina, a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants.
12: El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i ara el dirigeix protagonitzant l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai.
2: Montse Pujol.
16: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 que després d'haver dedicat la vida als altres es pregunta qui l'ajudarà ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Balbel també parla de la revolució digital. Són declaracions de Balbel en una entrevista al Catalunya Nit.
17: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens vol fer la vida millor.
16: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 6:45 del matí pel que fa al temps. Avui continuarem amb temperatures desbocades. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, avui amb xifres que poden arribar altra vegada als 37-38 graus a les comarques de Ponent. Al Pla de Bages també s'arribarà a aquestes temperatures, per sobre els 32 graus a molts llocs de l'interior. Ahir ja vam tenir un altre rècord de temperatura per un mes de setembre. Es va produir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Van arribar els 33,6 graus. Avui, o com a mínim demà i demà passat, probablement es tornaran a superar aquestes xifres. I és que avui el temps serà assolellat, amb sol, alguns núvols baixos tan sols al Delta de l'Ebre, i de cara a aquests pròxims dies el temps continuarà sent tranquil, però encara més càlid. Divendres, dissabte i diumenge és probable que els llocs més càlids del país arribi als 40 graus.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
19: Doncs a l'R1, la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha alguns retards perquè encara cuegen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. DIF explica que la incidència, això sí, ja s'ha solucionat. D'altra banda, a l'R16, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona, porta un retard de mitja hora.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
22: Dofinos. Pero muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
20: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
23: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'escalada del preu del petroli arrossega els mercats, els parquets europeus van tancar i amb retallades. L'IBEX 35 va caure lleugerament i avui iniciarà la jornada des dels 19.700 punts. Després que ahir el president de la Reserva Federal dels Estats Units, John Williams, digués que no hi ha senyals clares per a pujar els tipus d'interès aquest mes, les borses de Wall Street van tancar en verd. Les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, també ho veuen amb bons ulls. El Nikkei de Tòquio i la borsa de Xangai creixen un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
24: Torna al Catalunya Nit.
25: Tornem, però amb un horari nou.
24: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
26: Catalunya Nit.
25: Un informatiu en profunditat.
24: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
26: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: Amb horari nou.
25: De 9 del vespre a 11 de la nit.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
27: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
26: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
20: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
26: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
28: Messi, encara Messi...
20: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
28: Compte!
20: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
26: Commemorem 50 anys de futbol en català.
20: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
2: Deu minuts i a les 7 del matí, que estarà us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
29: Hola, bon dia.
2: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
31: Bon dia.
2: I a Girona saludem la Núria Paraire. Bon dia.
32: Bon dia.
2: Arrenquem a Lleida. Avui parlem de la barema a la denominació d'origen Costers de Segre, que s'acabarà abans del previst, Pere Joan.
29: Exacte, s'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament excepcional de la maduració del raïm a causa de la calor. Així, mentre que en un any habitual la collita s'allargava fins al voltant del 18 o 22 d'octubre, enguany, previsiblement, haurà acabat a finals de setembre. En algunes varietats, l'avançament respecte d'un any normal arriba fins a un mes i mig. Amb tot, la DEO preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat en bona part gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. Una DEO que celebra enguany el seu 40è aniversari.
2: A Tarragona estarem atents als resultats de la primera reunió de treball que la mesa del Parlament farà a l'Espluga de Francolí, la Conca de Barberà. Ricard.
30: Doncs sí, i curiosament comencen la feina anant a un alberg, que és un indret que associem més aviat a les vacances d'estiu. Bé, mireu, no és un alberg qualsevol. Aquest equipament de la xarxa Sant Escat va reobrir a la primavera després d'un any d'obres per fer-lo energèticament més sostenible. Bé, a partir de les 10, els membres de la mesa, encapçalats pel president Josep Rull, planificaran el nou curs polític. És la quarta reunió de treball que la mesa fa fora del Palau del Parlament per planificar un nou període de sessions.
2: A Barcelona, Marc, avui pendents de Kif?
31: Sí, pendents concretament, Francesc, de la intervenció que farà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un complex ordinari a l'Ajuntament de Kiev per l'augment dels atacs russos. L'ha convidat el seu homòleg a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko. Això en un dia en el qual hi ha molta cultura a les comarques de Barcelona. Destaquem tres propostes, Francesc, la primera, però també a la capital volem

0: Vindhi, però també a Sitges i l'Hospitalet de Llobregat. La primera, ara sí, avui es presenta la temporada 26-27 del Teatre Poliorama de Barcelona. La segona, el Festival de Sitges presenta la seva 59a edició i, per acabar, el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge Curiós, que aterra per primer cop a Catalunya. Es podrà veure fins al 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
1: I a les comarques gironines, una bona notícia, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles, Núria.
2: Doncs sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i han vist que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la llacuna de les cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. La reintroducció d'aquesta espècie va començar l'any 2006, fa 20 anys, i ara constaten que n'hi ha una població estable.
1: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
6: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
7: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
8: Els transportistes no volen sentir a parlar.
7: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
4: Catalunya Migdia.
3: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres...
3: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Ja t'ho vaig explicar.
7: Si has comès una falta, has de pagar-la.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
11: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
3: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
12: No dur és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
3: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
13: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
12: No.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
14: Codi Civil del Calçot. Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
3: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia amb Elisenda Carol.
4: La solució. Passa-ho. El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
15: Avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asensio, per haver difús una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. A més, també li acaben de retirar el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al Tot Costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo Vallecano exigeix jugar aquest dissabte a Vallecas perquè el camp diu que ja s'ajusta a la normativa.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
16: Gràcies, Martina Navratilova, per ser font d'inspiració. Són paraules de Roger Federer al seu discurs del Saló de la Fama del Tennis. I doncs, on sou ara els altaveus del mantra sobre la falta de referents per les dones? De tant repetir-ho, ho heu convertit en opinió pública quan en realitat totes sabem que és una narrativa imposada de control social i condescendència per frenar la nostra evolució. L'esport i l'excel·lència no tenen gènere. La grandesa inspira tothom, sense distincions. El que volem les dones són oportunitats reals per poder competir, liderar i créixer amb igualtat de condicions. Deixeu-nos ser qui volem ser i ser nosaltres mateixes. Gràcies, Roger Federer.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per la 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el canvi d'horari del nou concurs de Telecinco.
17: Després de tota la maquinària pesada que va desenvolupar Telecinco per furtar-li el rosco de passapalabra a Antena 3, després de tota la lluita, ara resulta que la cadena no s'atreveix a competir cara a cara amb el mític programa que presenta Roberto Leal i posarà rueda a la letra amb Carlos Overa una hora abans de passapalabra per no competir. Jo, que esperava un duel televisiu com el de Broncano i Pablo Motos, i ja no estarà. Quina decepció.
1: I avui que seguirem parlant de l'arribada de migrants a Ceuta, Marc Garriga recomana la pel·lícula Yo Capitán.
18: Mateo Garrone, el director de Gomorra, explora les dificultats extremes que viuen els immigrants que travessen l'Àfrica per arribar a Europa. Ajuda a entendre que Ceuta és l'última o la penúltima etapa d'un trajecte que comença, en el cas del film, a Dakar, al Senegal, i que passa per diversos països on aquestes persones són maltractades, estafades, empresonades i abandonades, finalment. El cineasta italià construeix un thriller dramàtic, difícil, difícil de veure en algun moment, però absolutament enlluernador, molt real, però gens morbós, davant del qual és impossible quedar indiferent. Jo, Capitán, es pot veure a Movistar Plus, HBO i Prime Video.
1: I què deien els altres ahir, Jubany?
15: Aquests dies encara estem atents a les arrencades de temporada de diferents programes de ràdio, per exemple, el de Carlos Alsina, a Onda Cero, que ha desaparegut de primera hora per reaparèixer a les 10 molt més zen.
9: Todo lo que vas a escuchar está en tu imaginación. Y en la de Alsina.
15: Ahir també vam sentir com Jiménez Los Santos aconseguia relacionar la crisi de Ceuta amb Catalunya.
19: Además, si cae Ceuta, cae Melilla, cae Canarias y, por supuesto, cae Catalunya, el País Vasco.
15: I a la COPE, Carlos Herrera carregava contra el ministre Marlaska.
20: Es información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior.
15: A quarts d'onze sentirem què ens diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jubany.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'Estat espanyol.
21: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error el nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
0: A 11:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
21: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carles Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
0: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: dia, que n'alies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Ai, mira, aquestes emocions a aquesta hora.
1: T'estic posant unes cançons últimament de la teva època, eh?
0: Ui, ja era granadet, eh? Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de la banda americana Toto i el seu nou èxit del 92 Àfrica. I és que tal dia com avui, un 3 de setembre, però de l'any 1986, a Sud-àfrica, el bisbe i Premi Nobel de la Pau Desmond Tutu va ser nomenat oficialment arquebisbe anglicà de Ciutat del Cap. Va ser una fita històrica i va trencar les barreres racials a la cúpula de l'església del seu país, convertint-se en el primer sud-americà negre a aconseguir-ho. La seva lluita social va tenir un objectiu molt clar: fer servir la seva nova autoritat religiosa per pressionar el govern a favor d'una transició democràtica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a dues hores, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareix al Congrés dels Diputats. És la intervenció que va demanar per donar detalls de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc. Aquesta compareixença, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, ha quedat alterada per l'informe policial que afirma que forces policials marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta. Això fa trontollar la versió del govern espanyol, que fins ara s'ha esforçat molt a desvincular el Marroc de la crisi, i, de fet, tant Pedro Sánchez com els seus ministres han deixat pels núvols la col·laboració de Rabat. Per tant, amb aquest panorama especialment delicat, avui Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 del matí. Ho seguirem amb la Paula Brujats. Madrid, Paula, bon dia.
1: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial

0: se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.

0: Havien de travessar per l'aigua i per la zona del Tarajal. A l'informe es parla de planificació prèvia, direcció estratègica i operacional i de diverses fases d'execució. Per exemple, subratlla que primer creuen persones preparades per entrar nedant i així desviar recursos de salvament. Després, amb la frontera col·lapsada, els perfils passen a ser famílies amb menors. L'informe conclou, doncs, que l'objectiu de l'acció no és migrar. La prova és que només un 10% s'ha quedat a Ceuta, apunten. La tesi es reforça amb els missatges de Rabat posteriors, qüestionant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No s'aclareix l'origen ni la motivació, però sí que apunten els efectes: desestabilització interna i un deteriorament de la imatge del país de cara a l'exterior.
1: Estem parlant, per tant, d'un informe que qüestiona la tesi que el Marroc no va tenir res a veure a l'entrada massiva. I avui, El Mundo, per exemple, publica dos informes més que també desmuntarien que el govern espanyol no n'estava al cas. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Sí, El Mundo parla de dos avisos previs a l'entrada massiva de Ceuta. El primer informe és de la intel·ligència militar, que el 27 de juliol qualifica de molt probable l'entrada massiva a Ceuta del dia 30, de tres dies després. El segon informe és just abans de la llau humana, és una nota informativa interna, en aquest cas de la Policia Nacional, que adverteix textualment del risc extrem de col·lapse i també textualment amb caràcter immediat. De fet, segons El Mundo, la paraula extrem en aquest informe apareix en majúscules, subratllada i en negreta, i l'expressió caràcter immediat surt en negreta i subratllada.
1: I això l'endemà que milers de persones es manifestessin per tot Espanya contra Pedro Sánchez. Eren concentracions en solidaritat amb Ceuta, però es va convertir en marxes contra el govern espanyol. I això que sentiu són aldarulls, perquè a Madrid van acabar amb aldarulls diversos detinguts i també alguns policies ferits. Dani Sanceaja.
3: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta i crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal, amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
4: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, lamentablemente, con el conocimiento del gobierno de España.
5: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
3: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Catalunya, algunes de les concentracions s'han hagut de separar també de convocatòries antiracistes.
2: A Barcelona, per exemple, un cordó policial va evitar que es trobessin les dues protestes. A un costat, la convocada per Ceuta contra Pedro Sánchez amb el suport del Partit Popular i de Vox. A l'altra, la que muntaven col·lectius socials, sindicals o, per exemple, els comuns.
6: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
7: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
2: Això deien alguns dels participants en aquestes concentracions. També n'hi va haver de mobilitzacions per la qüestió de Ceuta, a Girona, a Lleida, a Tarragona. A Tarragona, de fet, hi havia el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández.
8: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
2: Per cert, avui el diari La Vanguardia recull una enquesta interna del Partit Popular segons la qual la meitat dels votants del PSOE creuen que Pedro Sánchez sí ha amagat informació.
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'Agora del Matí, Montserrat Ebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart.
10: Avui és dijous 3 de setembre i esperem un altre dia de sol i de calor. Només destaquem alguns núvols baixos al delta de l'Ebre, que aniran marxant durant el matí, amb unes temperatures que pujaran 1 o 2 graus més que ahir. Podria arribar-se als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent i de la Catalunya central.
11: A les carreteres, atenció si sou, us heu de desplaçar per la P7 perquè està tallada a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions d'uns 5 quilòmetres des de Santa Perpètua.
1: Ara són les 7 i 7. I repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
12: Bon dia.
1: Últim intent.
11: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix aquest matí amb els sindicats que han convocat vaga per dimarts que ve, primer dia de curs escolar.
1: Maria Costa.
11: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més

0: rebre els alumnes el primer dia de classe.
1: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara sobre el crim de Manresa. Llegim avui al País i La Vanguardia novetats sobre els dos menors detinguts, problemàtics i amb antecedents.
3: Un dels dos de 16 anys va deixar l'escola quan en tenia 10. Va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda, i des dels 12 anys malviu al carrer amb entrades i sortides a centres.
4: L'altre, de 15 anys, té un historial de detencions per robatoris amb violència. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran.
5: La nit dels fets, la víctima primer va intentar mediar en una baralla i més tard va tornar a coincidir amb un dels grups i va ser aleshores quan va començar una trifulga. Un dels detinguts va clavar-li una punyalada mortal al cor. La policia va trobar els dos joves en uns baixos ocupats on malvivien amb altres adolescents.
2: Indignada.
0: Tots dos són nascuts a Manresa, el primer de pares marroquins, l'altre de pares catalans. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar el matí de Catalunya Ràdio contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
6: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
2: Dol i indignació.
3: Mentre el jutge ha enviat els dos menors a un centre d'internament acusats d'un delicte d'homicidi al Bages, s'han succeït en les últimes hores els actes d'homenatge a la víctima.
2: Manresa, Nàtia Dell.
7: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
8: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
9: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
10: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i la violència.
7: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Es torna a aprovar.
4: La Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 d'aquest mes. Fa més d'un any que la carpeta no és sobre la taula dels ministres d'Exteriors. Ara el govern espanyol ho ha tornat a demanar. No consta que els països que s'hi oposaven, liderats per Alemanya, hagin canviat d'opinió.
2: A Ucraïna.
5: Aquest matí el president Salvador Illa comença el seu viatge oficial a Ucraïna. Durarà un dia i mig, un viatge que fa amb el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: L'objectiu és mostrar a Ucraïna que Catalunya vol col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. En parlava Illa des de Varsovia, Polònia.
11: El que venim a fer és a mostrar el nostre coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
2: Més atacs.
3: El viatge del president s'ha acabat fent amb una comitiva molt reduïda perquè en els últims dies s'han intensificat els atacs russos. Justament aquesta matina d'un bombardeig ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Hi ha 8 ferits. També s'han sentit explosions a la capital.
2: Limitar els visats.
4: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
13: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
12: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar el dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Visita Gaza.
5: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho fa en plena precampanya electoral dels comicis del mes que ve i el dia que el seu exèrcit matava almenys 3 palestins a la franja. 2 d'ells eren menors.
2: Les favorites.
0: Avui a 11:15 del matí sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya. Entre les que tenen més números hi ha La bola negra de Los Javis o El ser querido de Rodrigo Soro.

0: oyen.
1: Fito Páez a Barcelona.
2: Avui el músic argentí actua a la capital catalana en un concert en acústic a les 9 del vespre al Palau de la Música.
1: I polèmica.
3: Amb l'aplicació La Meva Salut, fins ara s'hi podia entrar amb una contrasenya, però a partir de l'any que ve només es podrà fer a través de l'IDCAT mòbil. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans critiquen que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
1: En parlarem.
4: Em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de
5: la
4: fer...
5: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'actual i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans.
1: Crec que en parlarem a partir de 9:45 avui al matí de Catalunya Ràdio. I sobre la dependència, més beneficiaris i més gent que espera.
6: En una dècada, a Catalunya han augmentat un 75% les persones que es beneficien del sistema d'atenció de la dependència. El sistema, a poc a poc, s'hi han anat posant recursos, però l'envelliment de la població també fa incrementar la llista d'espera. Ara hi ha 50.000 persones, un 14% més que fa només un any.
2: Avui el Senat aprova el dictamen de la Llei de Dependència i la Discapacitat. El director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
7: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, canvi de cicle.
8: Això és el que afronta l'equip de futbol femení del Barça. Patrick Guijarro és la nova capitana de l'equip. Són declaracions al tot costa.
9: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes. Tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
8: Una que deixa el Girona va al Panathinaikos per 16 milions d'euros, el Sabadell nou campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic.
1: I ara que són les 7:14, repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
10: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i avui totes les portades centrades sobretot en Ceuta. Tota la premsa assenyala amb contundència la gestió que n'està fent el govern espanyol, amb l'excepció del País, que hi passa força de puntetes i parlen simplement de tempesta política. En canvi, al Mundo titulen directament que els dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els migrants i La Vanguardia parla que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat. Al detall, l'Ara també s'hi suma i diu que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Avui totes les portades també van acompanyades de fotografies de les manifestacions d'ahir a Cibeles, a Madrid, contra la gestió de Sánchez amb aquesta crisi. Això sí, només l'Ara té en portada una fotografia de la manifestació que hi va haver ahir a Ceuta. Per cert, que avui també llegim el reconeixement a George Clooney, guardonat amb el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: 45.712.
13: Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
11: Citroën.
14: Condicions a citroen.es.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un 7:45 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Gironella, 20 a la Garriga i 25 a la capital, a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
17: Reoberta la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Tot i això, encara hi ha 2 carrils tallats per un vehicle que s'ha incendiat. Retencions d'uns 7 quilòmetres des de Santa Perpètua.
16: Atenció, veïns de Barcelona, pas endavant pel futur campus de Salut Clínic UB.
18: El consorci que impulsa el projecte avala el pla urbanístic que ha de transformar un espai de gairebé 70 hectàrees entre Barcelona, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat.
16: Oriol Pujador.
19: El projecte preveu construir més de 1.000 habitatges i la Facultat de Farmàcia es traslladarà a Esplugues. El pla també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la presidència és Albert Dalmau.
20: El futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
19: Ara s'obre un procés perquè els ciutadans hi presentin al·legacions. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.

0: Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
1: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació segueix oberta.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, intervindrà avui en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kiev.
1: Per l'augment dels atacs russos, l'ha convidat el seu homòleg a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko.
0: N'estarem pendents i ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, al Vallès, el govern acaba el nou carril bici de Mollet i últim el de Sant Celoni.
1: Les noves vies ressegueixen l'N152 i la C35 fins a la Llagosta i la Batllòria, respectivament. Ho explica el 9-9.
0: I cultura. El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona.
2: Welcome to the Ministry of Not Forgetting.
0: La mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre.
1: Broken English és un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. Hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt Flamenco de Carla Simón.
0: I més cultura, circ. Perquè avui arrenca el Cirque du Soleil i el seu muntatge Curious, una producció que es va estrenar el 2014 a Montreal, arriba al districte cultural de l'Hospitalet de Llobregat. Passant 4 minuts un quart de 8, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
5: el 56.878-56878 de la sèrie 17017.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: Chato! L'estiu s'acaba.
7: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: És un quart i mig de vuit i avui és 3 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
3: Els sons del matí.
10: Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta.
11: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez.
12: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada.
13: Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
14: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament, molt conegut a la comarca, i ha fet un clam unànime contra la violència.
15: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nan obert, valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
9: Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Guia.
16: Acompanyar algú per ensenyar-li el camí, per fer-li de guia. De guies n'hi ha de molts tipus, guies turístics, guies espirituals. Segons un informe policial, les forces de seguretat marroquines van fer justament de guies per als milers de migrants que van entrar a Ceuta fa més d'un mes. Un bon guia t'ha de portar pel bon camí. Un mal guia et pot portar pel precipici.
9: Visat.
16: Autorització que un estat exigeix per permetre l'entrada, el trànsit o l'estada d'un estranger al seu territori. També és una eina geopolítica que els estats fan servir per premiar o castigar altres estats. Per exemple, la Unió Europea treballa per restringir els visats als turistes russos com a resposta a la guerra híbrida del Kremlin.
9: Setmana.
16: Període de 7 dies naturals que comencen dilluns i acaben diumenge, però també pot designar un esdeveniment temàtic que dura uns quants dies, com ara la Fashion Week de Nova York o la Setmana del Llibre en català, que del 19 al 28 d'aquest mes reunirà a l'Arc de Triomf de Barcelona editorials, llibreters, presentacions o signatures i, sobretot, lectors.
9: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 330.000.
17: És el total de parats que hi ha a Catalunya. Tradicionalment, a finals d'agost augmenta l'atur perquè s'acaben els contractes del sector turístic. Una part de l'increment aquest any també s'explica pel procés de regularització d'immigrants.
9: 42%.
17: És el percentatge de trens de Rodalies que arriben puntuals, menys de la meitat. És una dada que Renfe ha admès després de dir, erròniament, que eren un 80% de trens. El retard mitjà dels trens és de 22%.

0: Dos minuts.
1: 20.
0: L'Agència Espanyola de Medicaments ha prohibit la venda i ha retirat del mercat una vintena de productes aprimadors que contenen sibutramina. És un principi actiu que treu la gana, però que també té efectes adversos molt greus.
1: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig moltíssima gent congregada, milers de persones en una plaça.
2: És la mobilització per Ceuta que hi va haver a Madrid, a la plaça de les Cibeles. És la de la imatge. En concret, és la que veiem a la portada del periòdico. Segons la delegació del govern, hi havia 50.000 persones. Es va convertint en una protesta contra Sánchez.
1: A la segona imatge hi veig un casc negre, amb una màscara grisa com un antifaç.
2: Sí, és el nou casc casteller que s'estrenarà per Santa Tecla i la Mercè. L'objectiu és millorar la fixació del casc a totes les mides i ampliar la protecció dels pòmuls, pont nasal i celles. El protector facial es planteja com un complement voluntari. És un casc que veiem a la premsa digital.
1: I la tercera imatge ens l'envien des de les comarques de Lleida. És una paret d'escalada.
2: En concret, la de la Vall d'Avui es tracta de la paret inerte de Cavallers, una àrea perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És notícia perquè els agents rurals han tancat dues vies d'escalada de forma preventiva perquè hi ha un bloc inestable. Han pres aquesta decisió després de l'avís d'un escalador.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara, a la cara B del temps, parlem dels noms de les grans borrasques que tindrem aquesta temporada. La primera es dirà, atenció, Adam. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem començat la nova temporada de Catalunya Ràdio, però també ha començat la temporada de borrasques i danes 2026-2027. De fet, a l'estiu és molt difícil que se'n formin, per tant, ara al setembre és el millor moment per començar-les a comptar i anomenar, i es posarà nom només aquelles grans depressions que generin avisos taronges o vermells per vent, o també quan s'activi aquest nivell d'avisos per pluges o nevades que vagin acompanyades de vent. En el cas de les danes, també s'anomenaran les més perilloses. I s'aniran alternant noms masculins i femenins que han escollit els serveis meteorològics de França, Bèlgica, Luxemburg, Portugal, Espanya i Andorra. De fet, fa 10 anys que es fa i tot plegat serveix sobretot per millorar la comunicació d'aquests fenòmens. I ara sí, pels que vulgueu saber, si us dieu igual que una futura borrasca, us dic els noms. Són Adam, Bruna, Chal, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Eloís, Igor, Júlia, Kevin, Lola, Michael, Natalie, Òscar, Paula, Rafael, Sandra, Tomàs, Vera i Walter. Heu vist que ens hem saltat algunes lletres perquè n'hi ha pocs i es repetirien sempre la Q, la U, la X, la I, la Z. I, per cert, l'any passat vam arribar a un rècord, vam arribar a la T de Teresi, a veure on arribem aquest any.
1: Doncs a veure, perquè pinta llarg, això, no?
4: Sí, de moment sí. No sé si tant com l'any passat, però vaja, no ho sé, ho hem d'anar veient.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia síndria llargaruda que prolifera a Itàlia i la resposta era melona. Una melona és una síndria llargaruda. En italià, els plurals acaben amb i, i la primera ministra italiana es diu Meloni. Avui dijous, el primer dijous de la Copa Enigmàrius, anem a la muntanya. Escala una agulla com qui puja a l'Everest. De sis lletres. Escala una agulla com qui puja a l'Everest. Sis lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La notícia mostra la camisa a simple vista conforma un estampat hawaià semblant a uns cactus sense punxes lleugerament pixelats. La majoria són verds. De tant en tant n'hi ha un de color lila, taronja o rosa. I tots ells tenen una vorada de color blanc. Segons diu la notícia, la camisa ha estat dissenyada de tal manera que el seu estampat altera les pistes visuals que fan servir els sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat per tal de no reconèixer una persona humana. Gràcies a l'estridència de la seva combinació de formes i colors, l'algoritme de les càmeres no és capaç de detectar la persona.
1: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Vinga, som-hi, a veure si ho heu encertat, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat és una notícia real. L'artista en qüestió és alemany, es diu Simon Weckert, i no és la primera vegada que intenta trolejar la tecnologia. El 2020 va passejar per Berlín amb un carro amb 99 telèfons mòbils perquè Google Maps detectés un embús de trànsit que no existia. Va, per cert, pels més atrevits, la camisa es pot comprar al seu web. Costa uns 80 euros.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: I ara, a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
2: Ens situem al camp de trànsit de Westerbork. És 1944. Un miler de jueus són transportats en tren, amuntegats en vagons de càrrega. Entre ells, l'Anna Frank, la seva família, i les quatre persones amb les que els últims dos anys han viscut en la clandestinitat, amagades a la casa del darrere, fugint dels nazis. Dies que passaven entre les pàgines del diari de quadrets vermells amb què l'Anna Frank deixava constància d'una vida marcada per el silenci, la por i la incertesa. És 3 de setembre i aviat arribaran al seu destí, Auschwitz. Alguns acabaran a la càmera de gas, d'altres faran treballs forçats. És l'odi en la seva versió més extrema. Bon dia per recuperar aquesta història. Comencem amb If, de Michael Nyman, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula El diari d'Anna Frank.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 3 de setembre del 2026. Ens despertem amb 21 graus a Sant Pere de Ribes, 15 graus a la Vall d'en Bas i 20 a la Pobla de Segur, el dia en què entrevistarem Elisenda Serra, del CatSalut, sobre les novetats en l'accés a l'aplicació La Meva Salut, que tantes queixes està provocant. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que a partir de les 9 seguirem la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per parlar de la crisi de Ceuta, una compareixença que arriba després de les protestes d'ahir i de la tempesta política pels informes policials.
2: La policia creu que agents marroquins van guiar els immigrants durant l'assalt. El govern espanyol manté que no hi ha prou proves per culpar el Marroc, però s'ha quedat sol amb aquesta tesi perquè tant els socis com l'oposició sostenen el contrari.
1: Sobre les marxes d'ahir i l'embolic amb els informes policials, en parlarem poc abans de les 9 amb Nacho Martín Blanco, del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns.
2: Quan queden només 5 dies per començar el curs escolar, el govern es reuneix avui amb els sindicats USTEC i la CGT.
1: És l'últim intent per desconvocar la vaga anunciada per dimarts de la setmana que ve. Les reunions que encapçalarà la consellera Niubó arriben després de tot un estiu sense contactes.
2: I Manresa dedica diversos homenatges a l'home mort la matinada de dilluns a dimarts, avui a la premsa, i llegim detalls sobre els dos menors detinguts.
1: Tenien 15 i 16 anys, tots dos malvivien en uns baixos ocupats amb altres adolescents i acumulaven diverses detencions i entrades i sortides en centres d'internament.
2: I avui coneixerem les pel·lícules espanyoles preseleccionades per anar als Oscars, les que tenen més números, La bola negra de los Cabis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
3: Els esports, avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asencio, per haver difós una gravació de contingut sexual amb dues dones, unes d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al Tot Costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle.
0: I pel que fa al temps, avui es preveuen temperatures de fins a 38 graus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si són les màximes previstes en punts del Pla a Lleida o fins i tot als llocs més càlids de la Catalunya central, a la resta del país fàcilment se superaran els 33 o 34, amb un dia de sol amb 4 núvols baixos matinals al Delta de l'Ebre.
0: Mobilitat també a aquesta hora. Retards a diverses línies de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. L'E, Raül, a la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència

0: de pas habitual, encara hi ha retards d'uns 10 minuts, segons Renfe, perquè encara cueixen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. També hi ha retards de fins a 20 minuts a l'R15, la línia que uneix Barcelona i Riba-roja d'Ebre, i a l'R11, la que connecta Barcelona amb Portbou. A l'R14, el tren que està anant de la plana Picamoixons cap a Barcelona va amb una demora d'11 minuts.
1: I les carreteres, cua també d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, sí, per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha només un carril obert i retencions, com deies, d'uns 11 quilòmetres des de Mollet del Vallès, recordem, en sentit sud, de retruc, afectada també la B30 paral·lela a la P7. Més enllà d'aquest punt, lentitud amb aturades a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i a la Litoral, des de Sant Adrià a la Marbella, també en sentit Llobregat, derivat d'un altre accident.
1: Cop d'ull també a les portades. Marc Jurado.
3: Centrades avui, Ricard, en Ceuta. Tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. I l'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en aquesta crisi. Pel que fa a les fotos, l'Ara és l'únic que publica una fotografia de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Pedro Sánchez. A la resta de diaris, però, grans fotos gairebé calcades de la manifestació multitudinària de Madrid, amb la Cibeles plena vessar amb desenes de milers de persones pels quatre costats. Per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a les portades del periòdico i l'Ara.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem l'actualitat amb Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
4: L'editorial de La Vanguardia, per exemple, es titula Marlaska, l'ull de l'huracà de Ceuta, i assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que va passar a la ciutat autònoma. L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut a Marlaska i malson per a Sánchez, i destaca que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia en aquesta crisi. Mentre que la directora del periòdico, la Gemma Martínez, assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles. L'editorial del Mundo va encara una mica més enllà i exigeix, com a mínim, el cessament del ministre de l'Interior, mentre que al País avui només hi trobem un article d'opinió sobre Ceuta, i és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
5: Alerta del científic Salvador Massí pel periòdico sobre les greus retallades i la increïble interferència política en l'àmbit investigador de Donald Trump als Estats Units, en un afany destructor inaudit fins ara en països democràtics. Massí recorda que els científics són una professió nòmada que busca els diners allà on sigui per investigar, funció clau pel progrés, però també per la qualitat de vida de tots els humans, i que la crisi que viu als Estats Units és fruit d'un pèndol sempre en moviment, però ara el pèndol ha oscil·lat en excés cap a l'altra banda.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur, perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat!
9: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé!
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: Catalunya Ràdio.
1: Repassem ara altres notícies de la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fortunes que pugen i fortunes que baixen.
12: Les que creixen són les grans fortunes de Madrid, que eleven la seva riquesa. En canvi, s'estanquen les de Catalunya. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que el patrimoni mitjà declarat a la capital espanyola multiplica per 4 el català. També afegeix que les arques públiques van deixar d'ingressar 730.

0: de milions per les bonificacions del govern d'Ayuso.
1: I què ha sortit a subhasta?
2: El Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre per 25.000, però ell el va comprar, l'havia comprat per 130.000 fa 6 anys. Ho llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional després d'aquests canvis de preu. Resulta que el 2020 es va fer una taxació administrativa i no era real del mercat.
1: Rànquing de conductors.
0: Barcelona i Lleida entre les ciutats amb els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow la situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga, que encapçala el rànquing. A l'altra banda, els millors conductors, segons aquest estudi, són els de Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
1: I el banc més famós per als turcs és a Barcelona.
2: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. Et preguntaràs per què? Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, no és un banc modernista, ni tan sols és el banc on realment es va seure Arda Turan, perquè el van renovar. Si teniu curiositat, és a Jardiners de Gràcia, ho recull el Nacional.
1: Un possible nou parador nacional a Catalunya?
0: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no és el sac i ben lligat. De fet, es proposa, l'Ajuntament és qui ho proposa, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar al ple. Les primeres projeccions apunten a una quarantena d'habitacions, ho explica el diari Més.
1: I què és l'orca Tonyi?
2: Doncs la considerada àvia de les orques de l'Estret de Gibraltar de 60 anys. I ara és notícia perquè algú li ha disparat a l'aleta i no se sap qui ha estat. Transició Ecològica ho ha remès a la Fiscalia de Medi Ambient per un possible delicte contra espècies protegides. Ho recull el País.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: L'administració de Donald Trump ha intervingut en el judici per la querella que el New York Times va presentar contra OpenAI perquè el ChatGPT utilitzava els arxius del diari sense pagar drets d'autor. Le Monde o el Financial Times avui destaquen que en un gest absolutament inèdit, el Departament de Justícia ha registrat un document en aquest judici on argumenta que si es limiten els models d'intel·ligència artificial, es frustrarà el procés creatiu i científic i la prosperitat dels Estats Units. L'any que ve serà un any molt intens d'eleccions, n'hi haurà a Itàlia, per exemple, i el Corriere della Sera avui ja aborda la possible ingerència russa en aquests comicis. El diari recull declaracions del vicepresident Antonio Tajani, del partit Forza Italia, dient Moscou intentarà influir en les eleccions, però els italians no ens deixarem influenciar. I declaracions també de Matteo Salvini, de la Lliga, dient que veu un sentiment antirrus que el preocupa. Argentina, el Clarín, explica que una banda de narcotraficants va intentar fer servir la imatge del Kun Agüero per ampliar els seus negocis. Portaveus de l'exjugador confirmen que fins i tot li van fer una oferta, però que la van rebutjar.
4: I en plan econòmic, el sou mitjà ja no arriba per comprar un habitatge de 70 metres quadrats a la major part d'Europa. Ho llegim a 5 dies. El 70% dels europeus viu en zones on ni una hipoteca a 30 anys permet accedir a un habitatge de mida estàndard. Expansión publica que la banca espanyola està pressionant auditories i consultores perquè baixin les tarifes, al·legant que en fan servir intel·ligència artificial. El diari escriu que és una estratègia més del sector bancari que vol mantenir a ratlla els costos. I la premsa de Salmó avui també recull els beneficis de les aerolínies estatals i l'economista diu que han tancat el millor any de la història. Les sis principals companyies han elevat un 6% als ingressos. Segons el diari, tot això és fruit de l'èxit turístic del país i la intensa demanda de viatges.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: El jugador del Madrid, Raúl Asensio, cau als inferns, remarca La Vanguardia, el madridista condemnat per anar begut, quadruplicant la taxa d'alcoholèmia.
6: Y creo que he bebido más de 40 cervezas.
5: El capità del Madrid, multat amb 14.000 euros, la retirada del carnet de conduir 8 mesos, conduïa el seu Porsche Macan a 6:45 del matí i no escoltava precisament el matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil el va interceptar, li va fer un judici ràpid, va reconèixer els fets i va expressar el seu penediment. I qui també ha anat ràpid a fitxar ha estat el Barça. Coincideixen tots els diaris a dir que ha fet un equipàs. L'Esport diu que Flick ha reunit una plantilla excepcional durant el mercat de fitxatges. El Mundo Deportivo apunta que tot aquest encert en els fitxatges té un nom, el de Deco.

0: Deco, gran artifacts del canvi. Pel Mundo Deportivo, el consens en Flick i Laporta és total. Deco surt reforçat, destaca la Vanguardia. Ell i el seu gran aliat, Hansi Flick, han aconseguit ingressar 100 milions i invertir-ne 174 en 10 fitxatges. El periòdic afegeix que Laporta bat el rècord de fitxatges sense haver patit el drama de les inscripcions. El diari ara s'atreveix a dir fins i tot que hi ha un mètode Deco: discreció, viatges llampec i complicitat dels jugadors. Una manera de gestionar molt personal que ha estat crucial. Tot i això, Toni Padilla diu que Marc Cassadó ens trenca el cor. El futbol és sovint cruel, ens enamorem de Xavi Espar, assistim al somni trencat d'un Cassadó moix, el noi que és capaç d'anar a Canaletes per celebrar un triomf. Que sigui malís, feliç, s'ho mereix, diu Padilla.
1: Beso per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Joan, bon dia. Una turista rep l'alta de matinada en un hospital d'Itàlia i ha de caminar 12 quilòmetres fins al seu hotel perquè no hi havia taxis de nit.
4: No, va passar a Pesquiera del Garda, una localitat de la província de Verona. Resulta que en aquesta població els taxis no treballen durant la nit, tot i ser una de les zones amb més afluència de turistes, i si ho fan, ho fan amb reserva prèvia i de forma excepcional. Per tant, la dona va haver de caminar els 12 quilòmetres quan acabava de rebre 8 punts de sutura en un ull, s'havia luxat l'espatlla i trencat un dit. Ho hem llegit al Mundo.
2: I benvingudes a Sexcel·lència, l'edat estupenda de Cindy Crawford i Salma Hayek.
5: L'article de La Vanguardia diu que és una expressió que combina sexagenari i adolescència i que vol definir la vida de les persones de 60 anys que són actives, amb autonomia, temps propi i amb ganes de complir propòsits. Com si fos, vaja, un nou començament i allunyant-se de la bellesa, amb B baixa. Crawford o Hayek formen part de la llista de personatges que promouen aquest estil de vida.
2: El tauró més estrany de la Mediterrània viu a Múrcia. Ara s'està esfumant i ningú sap per què.
4: El Confidencial explica que el peix guitarra, que es diu així, doncs perquè té un aspecte que recorda a la guitarra.
3: Molt bé.
4: És una...
2: De cinc cordes?
4: No, o... Sí. Suposo que sí.
3: No és ukelele, eh?
4: És una trompeta. Doncs és un animal estrany a mig camí entre el tauró i la rajada i és una espècie...
2: El peix oboè deu ser... Maco de veure.
4: Llarg, deu ser
2: llarg. Bueno, digues. És una espècie... un animal estrany, estrany, no?
4: Sí, sí, sí. I que no es troba a cap altre lloc del Mediterrani. Els experts han detectat que hi ha un grup de peixos guitarra que es queden a Múrcia tot l'any. Perquè... però els més grans últimament han anat marxant com si fossin turistes. Ara estan investigant el motiu perquè toquen el dos.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
5: L'extenista Carla Suárez en fa 38, també l'actor Charlie Sheen, 61, i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que avui en fa 48.
2: I el santoral?
5: Sant Gregori el Gran, Santa Basilissa i Sant Simeó.
2: Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs de la premsa d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
7: 3 de setembre de 1986, l'estiu de fa 40 anys, a Catalunya es van cremar gairebé 70.000 hectàrees de bosc. Els incendis més importants, el de l'Albera i el de Jorba, Veciana i Copons. Però els més simbòlics, sens dubte, van ser els focs que van afectar el massís de Montserrat. Les flames van arribar a ser una amenaça per a les instal·lacions del monestir. Hi ha una foto de Josep Maria Montaner que ha quedat per la història, on es veu el monjo de Montserrat, Ricard Maria, acompanyat de dos bombers, que s'emporta la imatge de la Moreneta per salvar-la del foc. I ara fa 40 anys el príncep Felip ingressava a l'Escola Militar Naval de Marina, Pontevedra. Ja feia 10 anys que s'havia mort Franco, però quan el rep el director del centre, el capità Makavich, es veu com de la paret del despatx en penja un retrat gegant de Franco. I acabo amb novetats a Catalunya Ràdio per la temporada 86-87. Àngel Casas farà la tarda de 5 a 7 substituint Adelina Castillejo. I torna Mikimoto després d'haver acabat la mili. Tindrà un programa musical diari els vespres i també el dissabte a la nit, el Mikimoto Club.
2: I avui estem molt pendents de les carreteres, especialment perquè hi ha una retenció d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. Clàudia Serra.
8: Sí, és el punt més complicat a aquesta hora per un camió que s'ha incendiat en aquest punt que deies, a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Aquí només hi ha un carril obert i això provoca retencions que són ja d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30 paral·lela a la P7. Trànsit recomana vies alternatives, la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida, i la C58, la B40 i l'A2 en sentit Barcelona.
3: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
2: Catalunya Ràdio. Falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassant aquesta hora els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per la crisi de Ceuta.
9: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants. El govern espanyol insisteix

0: es exculpar Rabat. Ángel Víctor Torres, ministra.
1: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
2: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls.
3: La marxa liderada pel PP i Vox va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó del PP i Santiago Abascal de Vox.
4: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
2: I els dos acusats del crim de Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
0: El jutge que els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
2: La consellera d'Educació es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs.
3: Intentaran mirar de desencallar la situació. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
2: I avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola de les pel·lícules favorites per representar Espanya als Oscars.
0: Les que tenen més números són La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per Tarragona. Clara Echevarría, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
2: Girona, saludem la Laia Claret. Laia, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: I a Lleida, l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
10: Bon dia.
2: Comencem, en aquest cas, per tu, Clara, a Tarragona, perquè han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi.
10: Sí, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis d'aquesta localitat, després que l'avi de la criatura presentés la denúncia per la desaparició. En aquest habitatge, la policia hi ha trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. D'altra banda, també destaquem que la flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, espera mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat. Amb el final de la veda són optimistes, entre altres coses, per l'elevat nombre de crustacis que hi ha.
2: I parlant precisament de nadons i d'homicidis, a les comarques de Barcelona, els Mossos investiguen, Marc, la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic.
8: Sí, en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta. I canviem de tema. Per acabar, de més bon humor, destaquem tres propostes culturals. Avui es presenta el Festival de Sitges, que arriba a la seva 59a edició. També el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge curiós al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
2: I a les comarques gironines, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles. Laia.
11: Sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i què hem vist? Doncs que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la de Cuna de Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Canoris. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat de poder volar del niu, una xifra històrica des que segueixen aquestes dades. I també, com el Marc, acabem amb dada cultural. Avui estarem pendents de l'anunci de la programació de Flamenc Gil, Festival de Flamenc de Girona, un festival que aquest any estrena col·laboració amb Temporada Alta de Teatre.
2: I a Lleida, la barema a la denominació d'origen Costers del Segre s'acabarà abans del previst, Estela.
10: Sí, i una vegada més, això s'explica per la calor que ha accelerat la maduració del raïm. S'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual. Així, si habitualment la collita s'allargava fins al voltant del 20 d'octubre, enguany tot indica que a finals de setembre ja s'haurà acabat. Amb tot, la DO Lleidatana preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat, sobretot gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. També ens fixarem en els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell, que diumenge a la tarda, atenció, han convocat un tall a la carretera N260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble. Hem de tenir en compte que aquest poble està dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
2: Doncs gràcies, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
10: Adéu,
2: bon
10: dia.
12: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir avui de casa, ara mateix sapigueu quin temps ens espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, es va confirmant aquesta calorada d'aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Si la massa d'aire que tindrem el cap de setmana serà excepcionalment càlida, estem parlant de 8-9 graus per sobre del que és normal en aquesta època. Vinga. Es traduirà en màximes per sobre els 35 graus a bona part de l'interior, Fins als 40 podrien arribar als llocs més càlids de Ponent. Això ho notarem a partir de demà i també el cap de setmana. La bona notícia és que també es veu al final d'aquest episodi, que serà al voltant del dia 9, dimecres que ve. De moment avui, dia de sol, dia de calor, alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre, i avui les temperatures més altes ja poden arribar als 37 o 38.
2: I pel que fa al trànsit, pendents de l'AP7 a Cerdanyola, on, com ara explicàvem, hi ha una cua quilomètrica, cues quilomètriques per un camió incendiat. Clàudia, com està la situació ara mateix?
7: Doncs mira, sabem que és un camió que transportava productes congelats que s'ha incendiat en aquest punt a Cerdanyola del Vallès, a l'AP7 en sentit sud. Només hi ha un carril obert i això provoca retencions d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30, que va paral·lela a la P7. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives, la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida, i la C58, la B40 i la 2 en sentit Barcelona. Però és que també estem pendents de la ronda litoral, on un accident talla en aquests moments aquesta via en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc. Hi ha retencions també en direcció contrària, en sentit Trinitat, des de la zona franca.
2: Doncs molta precaució avui a les carreteres, sobretot per aquesta incidència que hi ha a la P7, un camió que, Clàudia, sabem alguna cosa de com estaran, si es retirarà aviat o no?
7: Els bombers encara estan treballant a la zona. De fet, des de les càmeres de trànsit s'ha vist fum, fins fa ben poca estona. Per tant, sembla que encara hi ha feina per fer.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
9: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
16: Los pinos, pero muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado, falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí, o sea que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
14: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncia, 636 36 06 09.

0: I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el quilo de préssecs a 3 punts diferents del territori. Lara García, bon dia.
1: Bon dia. Comencem amb els préssecs més famosos de Catalunya, els de les comarques de Lleida, que són els més famosos perquè és on més n'hi ha. De fet, 85 de cada 100 tones de fruita dolça que es produeixen a casa nostra són de la demarcació de Lleida. El preu del quilo de préssecs ronda els 50 cèntims. A la Llotja de Bellpuig sentim en Manel, un pagès de la zona.
2: Doncs el quilo de préssecs ara mateix estaria entre uns 45 i uns 60 5 cèntims, depenent del calibre i del mes de recol·lecció.
1: Després de les comarques de Lleida, on més préssecs es conreen és al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En Fernando Moné, pagès de Riudoms, ens explica els preus que hi ha al mercat de la Canonja, al Baix Camp.
3: Bueno, el preu va en funció del calibre. Aleshores, un calibre 20, un préssec groc, ara estaria 2 euros. Un calibre 18, que s'entén que són 18 préssecs que va amb una caixa, val? Aleshores estaríem sobre 2,30. Amb groc, amb vermell, el preu és més baix. Estaríem entre un calibre 20, 1,70 i un calibre 18, doncs estaria sobre 1,80.
1: I acabem amb el préssec d'Ordal, que es conrea a la comarca de l'Alt Penedès i representa només un 4% de la producció. És una de les variants més cares perquè se'n fa molt poc. S'enfila fins als 80, 90, 1 euro al quilo de préssec. Sentim en Jaume Gardenyes, responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
4: El préssec d'Ordal sempre s'està venent molt més car perquè la diferència de producció de Lleida o les Terres de l'Ebre que va directe al consumidor. El marge de benefici sempre hi és amb aquest préssec.
0: I on van a parar els nostres impostos avui dijous? Què costen els serveis religiosos en un hospital?

0: Ot Serra, bon dia. Doncs no tenim a l'Ot Serra. I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, David i Victoria Beckham han tornat a revolucionar-les. El matrimoni ha compartit un vídeo en què ensenyen l'última collita del seu hort. Es tracta d'una carbassa amb una forma suggerent. Bé, perquè us feu una idea, es tracta d'una hortalissa que té més ADN d'albergínia de Txernòbil que de carbassa britànica. Doncs bé, David Beckham mostra orgullós la magnífica troballa mentre na Victoria manifesta astorada que no havia vist mai una cosa semblant. Escolteu.
2: What is that, David?
3: It is a pumpkin.
2: I've never seen one that shape.
1: Fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que Victòria s'ha passat dues nits sense dormir i que han aprofitat l'hortalissa per fer-ne un centre de taula, Ricard. Mm. I és que Camp Beckham ja estan preparats per la tardor.
0: Hem vist centres de taula més horrorosos, vull dir que sí. Està bé, està bé.
1: Sí,
0: sí. La gent de Pineda, gràcies, bon dia.
1: Adéu.
4: No estàs sol, no tinguis por, ja ningú embrutarà.
0: Per arribar al punt de les 8 del matí, cada dia dediquem una cançó i avui, 3 de setembre, és un dia per dedicar una cançó a aquelles persones anònimes que sortiu al carrer a dir la vostra, que combateu el racisme sense por. Una gran majoria social que no crida, però que diu les coses clares, que no fa tuits i que dona la cara. Gràcies i seguiu així.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Matí especialment complicat a les carreteres. Hi ha cua d'uns 13 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. Només hi ha un carril obert en aquest punt i això provoca retencions, com dèiem, d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. A Barcelona, pendents també de la Ronda Litoral, un accident talla la via en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc per un accident. Hi ha cua des de Sant Adrià i retencions també en sentit contrari, en sentit Besòs, a l'alçada de la Zona Franca.
0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per la informació policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. El govern espanyol manté l'exculpació del Marroc. Serà a partir de les 9 i podreu seguir la sessió en aquesta sintonia. Compareixença que s'encara amb el ressò de les manifestacions d'ahir a favor de Ceuta. La de Madrid es va convertir en una marxa contra el govern espanyol i va acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir, acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà amb els sindicats que mantenen per dimarts que ve la convocatòria de vaga. Des d'Ustec s'admet que el fet de fer coincidir l'aturada amb el primer dia de curs i de presentacions als centres es pot traduir en un seguiment inferior a l'habitual. L'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells 4 civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir

0: Gent Costes del Segre acabarà la verema 20 dies abans de l'habitual a final de mes perquè la calor ha accelerat el procés de maduració del raïm. I Sergi Belbel ha estrenat Ella i Màquina a la sala Herbrick Hotel al barri de Sants de Barcelona. Belbel ha explicat al Catalunya Nit i Catalunya Ràdio que l'obra és una reflexió sobre la dona i la revolució digital.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Blaugrana Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez del Barça. El terrassenc creu que hi ha prou banqueta com per cobrir la posició del nou. La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, ha dit a Catalunya Ràdio que hi ha canvi de cicle, però que continuen aspirant a tots els títols.
0: I el temps, la calor continua intensificant-se a mesura que avança la setmana. Avui les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà fregar fins i tot els 40. Un dijous de sol i alguns núvols poc importants a l'Ebre al matí i al Pirineu a la tarda.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Pendents de Pedro Sánchez, que avui dona la cara al Congrés per la crisi a Ceuta. Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies, que són de la unitat d'estrangeria, que firmen aquest informe. Madrid, Paula Brujats.
3: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o execució de lo sucedido en Ceuta.
3: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez.
0: A Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. La marxa, liderada pel PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones al crit de Pedro Sánchez dimissió. Tornem a Madrid ara amb el Dani Sainz de AJA.
5: La plaça Cibeles ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta i crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
5: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens.
0: A Catalunya, les concentracions de suport a Ceuta van coincidir amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume va plegar centenars de persones cridant contra el govern espanyol i contra Pedro Sánchez. Un fort cordó policial va evitar que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
8: A defender que somos España. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de i patriota que viven en Ceuta.
9: Em sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, feia aquesta petició al president del govern espanyol.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi va haver concentracions a Girona i Lleida, i a Ceuta la delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 les persones que ahir es van manifestar en aquesta concentració massiva contra l'allau migratòria. El nombre d'assistents és l'equivalent a una quarta part de la població de la ciutat autònoma. De fet, el centre es va quedar petit per acollir aquesta manifestació encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no es ven, Ceuta es defensa». Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. Quatre noies, representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat, van llegir un text consensuat per les associacions de veïns amb referències constants a l'espanyolitat de Ceuta.
11: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
0: No van fer cap referència, però, a la crisi humanitària, milers de migrants

0: malvivint a les platges, turons i carpes.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8:08 aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà amb els sindicats USTEC i CGT que, de moment, mantenen la vaga pel primer dia de curs, dimarts de la setmana que ve. El sindicat majoritari, l'USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada arribats a aquest punt, però reconeix que és una vaga arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, apunten que la vaga escenifica el malestar entre els docents i retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
2: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb la USTEC i a les 12 amb la CGT. Els dos menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on es succeeixen els actes d'homenatge a la víctima. Anem cap a Manresa amb la Nàtia Dell.
3: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
4: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
5: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
6: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i la violència.
3: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i va fer ahir un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
7: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
8: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar, ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
7: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
9: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
7: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
10: 3CAT Info. Doncs ja s'acaba l'estiu.
11: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
10: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
11: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
10: El dels 90 premis de 600.000 euros? És clar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran amenaça de trencar els fonaments dels Estats Units, tot i que no concrete com ho faria. És la resposta de Teheran a l'atac nord-americà d'ahir a la matinada, que va fer prop d'una vintena de morts, 4 d'ells civils, que celebraven un casament al sud-est del país. El govern iranià ha qualificat aquesta acció com a crim de guerra. Washington ha evitat respondre a aquesta acusació i s'ha limitat a dir que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el seu exèrcit mai es fixa objectius civils. Els Estats Units mantenen que l'objectiu és l'ofegament econòmic de l'Iran i que en els darrers atacs són una resposta puntual als atacs de Teheran. Els analistes polítics creuen que el Partit Republicà vol rebaixar l'atenció a la zona pensant en les eleccions de mig mandat del 3 de novembre per evitar un càstig electoral i reprendre els atacs a partir d'aquella data. Mentrestant, l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà manté el preu del barril de petroli Brent per sobre dels 95 dòlars. I encara en crònica internacional, un exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot, Rita Flores, ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets i que durant més de 3 anys ha passat informació sobre opositors.
14: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va

0: matar la meva mare.
1: A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes a qui va espiar el seu amic Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solías.
2: Des de l'exili a França, Pavel Krisevich explica que la notícia l'ha agafat per sorpresa.
3: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i, evidentment, és molt difícil.
2: Malgrat el xoc inicial i la pèrdua de confiança, intenta veure la Rita com una altra víctima.
3: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
2: És una pràctica habitual perquè infiltrant-se en l'oposició, l'FSB també aconsegueix crear una atmosfera de paranoia i de por.
1: Tornem a casa nostra.
4: 3Cat Info.
1: L'accés a l'aplicació del sistema sanitari català La Meva Salut s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital IDCAT a partir del gener de l'any que ve. Primer caldrà introduir el document d'identitat o el NIE i després l'usuari rebrà un codi d'un sol ús per accedir a l'aplicació. Aquest canvi ha provocat una allau de queixes als usuaris, en especial de gent gran.
5: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
6: Si hem d'estar els fills pendents contínuament de poder-los programar, avisar o planificar-los les visites que tenen pendents, doncs la veritat, trobo que prou de feina tenim ja.
7: Jo crec que és un entrebanc, perquè has d'estar alerta de lo que et diuen, després estar alerta de l'SMS d'introduir el codi.
1: El govern assegura, però, que el nou sistema serà més senzill i permetrà gestionar diversos perfils de familiars, ja sigui fills o persones grans. Els usuaris que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació. Així hem arribat a un quart de nou del matí. Fem ara atenció al trànsit, que veiem que està complicat, i a la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, com estan les coses? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs seguim pendents d'aquest matí complicat, sobretot pendents de l'AP7, on encara hi ha cues d'uns 13 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'aquest camió que transportava productes congelats. Només hi ha un carril obert en aquest punt i això provoca, com dèiem, retencions des de Mollet del Vallès. Hi ha 4 dotacions de bombers treballant a la zona. De retruc està afectada també la B30 des de Barberà en sentit sud i la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives com la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida i la C58, la B40 i la 2 en sentit Barcelona. Pendents també d'un altre punt complicat a aquesta hora del matí a Barcelona, a la Ronda Litoral. La Ronda Litoral, per un accident, es troba tallada en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc i això provoca cues de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Hi ha retencions també en sentit Besòs a l'alçada de la Zona Franca, on hi ha un carril tallat per la presència precisament dels equips d'emergència que estan actuant en aquest accident.
4: El temps.
1: Amb el Gori Massip.
9: Arrenquem el dijous, un dia més per endavant d'estabilitat, amb algun núvol baix que tenim a hores d'ara entre el Baix Ebre i el Montsià, però que s'acabarà desfent al voltant de mig matí, tot estirà al migdia. A la resta, sol i unes temperatures matinals semblants a les d'ahir o un pèl més altes en alguns casos. De fet, hem recuperat aquests valors tòrrids, 25 graus i escaig, tant a Barcelona com a la Ràpita, també a Portbou. En aquest darrer sector hi ha bufat una mica de tramuntana i això ha impedit el refredament nocturn. De fet, aquesta tramuntana s'ha de mantenir almenys fins al migdia o primera hora de la tarda. A la resta, una situació tant de vent com de mar ben encalmada. I amb unes màximes que avui han de fer un pas més, han de pujar un grau més perquè aquesta calor s'intensifica. I atenció, perquè podríem fregar els 38 als indrets més càlids del país. Això vol dir Pla de Lleida, Conca de Tremp o interior de les Terres de l'Ebre. Però és que a partir de demà podríem arribar als 40.
1: Més coses als càmpings de Girona volen cobrar els usuaris per la despesa de llum que fa cada parcel·la. És la solució que han trobat per fer front a factures cada vegada més altes com a conseqüència d'unes onades de calor que obliguen a tenir sempre obert l'aire condicionat a les caravanes. Per això l'Associació de Càmpings de Girona promou que s'instal·lin sistemes per poder detallar quant gasta cada parcel·la i cobrar-ho. Girona, Núria Peraire.
0: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'associació. Expliquen que cada vegada hi ha més autocaravanes i caravanes amb bons sistemes d'aire condicionat, que amb les onades de calor funcionen molt més. Per això, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
10: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
0: A més, molts càmpings ja tenen plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
10: Hem d'intentar produir el màxim d'energia possible perquè això tingui el mínim impacte possible. No?
0: A comarques gironines, els càmpings Les Medes i Salatà monitoritzen el consum de llum.
1: Anem ara a Lleida. La denominació d'origen Costes del Segre preveu tenir la verema gairebé acabada a finals d'aquest mes de setembre. Això suposa 20 dies abans del que és habitual. La calor ha accelerat la maduració del raïm de totes les varietats i ha fet córrer els cellers. La producció de raïm a Catalunya serà finalment semblant a l'any passat. S'espera bé augmentar, però la calor no ho ha permès, Noelia Caselles.
11: Els productors de l'ADO Costes del Segre, que agrupa 34 cellers de 8 comarques, asseguren que ja porten més de 5 anys anormals, però que aquest ho està sent de manera excepcional. La verema va començar molt d'hora i haurà estat molt ràpida. Isidre Ribalta és el president de l'ADO.
12: Estem parlant de que estem amb un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats i estan anant molt ràpid.
11: Aquests canvis els han obligat a adaptar la manera de treballar els cellers.
12: Noves maneres de conducció de la vinya, per intentar retrasar una mica el que és la maduració. A dins dels cellers, doncs, hem d'anticipar-ho tot.
11: Ribalta també destaca la importància del rec per combatre la calor i les seves conseqüències.
12: Tenim la gran sort de que tant el canal Segarra-Garrigues com encara parts del canal d'Urgell ens aporta vida, aporta estabilitat dels cultius, aporta estabilitat de collites.
11: De fet, la calor també acabarà condicionant la producció total de raïm a Catalunya. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
13: Comptàvem que hi hagués un 10% més de producció, però amb les calors de les últimes setmanes comptem que pràcticament hi haurà una producció similar, si no igual, molt similar a la de l'any passat.
11: Ordeig ha explicat també que es recuperaran la setmana del vi català i la mostra de vins i caves de Barcelona que ara no es feien per impulsar el sector.
1: Sergi Belbel ha estrenat l'obra Ella i Màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. L'obra la protagonitzen Agata Roca i Enric Cambrai. Ens ho explica la Montse Pujol.
14: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Belbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
15: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
14: Belbel afegeix que volia parlar també de la força de la dona.
15: Les dones, no, a partir del segle XX, doncs, que tenien aquell paper en la nostra societat, per desgràcia, tradicional, de cuidar la família, les cuidadores, no, i d'estar per la casa, doncs que a partir del segle XX han de fer això i, a més, el paper que fins ara feien els homes, també, tota l'hora. No?
14: Enric Cambrai representa fins a 10 personatges que dialoguen amb ella, la mare de família, a qui dona veu Agata Roca.
1: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink, de Danny Boyle, Venècia, Òscar Callao.
16: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any
17: 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per

0: un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
1: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
0: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Clooney al matí també ha explicat quina ha estat la seva base per seleccionar les millors pel·lícules de la seva carrera.
1: No pots fer una bona pel·lícula a partir d'un guió dolent, però sí que pots fer-ne una de ben dolenta a partir d'un bon guió. Al revés és molt difícil, així que la base sempre és buscar un bon guió i després el director.
0: Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle.

0: Esports.
1: Dami Aguilar, bon dia.
2: Bon dia.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: Quan el tancament de la finestra del mercat de fitxatges del futbol encara cueja, els equips de primera ja se centren en la quarta jornada de Lliga. Barça i Espanyol jugaran diumenge contra València i Sevilla, respectivament. Demà la jornada comença amb un Betis-Madrid. A les 10 parlarà José Mourinho. I avui, de fet, ja hi ha un partit avançat de la sisena jornada. A les 9 del vespre, Reial Societat Celta de Vigo pels compromisos futurs europeus de l'equip basc.
0: 3CAT Info.
2: El migcampista blaugrana Dani Olmo ha estat homenatjat a Terrassa com a campió del món. Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez al Barça.
4: Entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar, y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
2: Olmo diu que hi ha prou opcions per la posició de nou. Mentrestant, el president blaugrana Laporta s'ha posicionat en declaracions a Mediaset a favor del Rayo Vallecano en el seu conflicte per l'estadi.
5: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Entiendo que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas.
2: El Rayo té l'estadi clausurat per la Comunitat de Madrid per incompliment de diverses normatives. A la una, l'Espanyol presenta Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel i posteriorment compareixerà el director esportiu Ramon Rodríguez Monchi. A segona, compareixeran al migdia els directors esportius de Girona i Sabadell per valorar el mercat de fitxatges. El Girona té un acord amb el Panathinaikos per Unagi. El pacte és d'uns 16 milions, més un milió en variables i un percentatge d'una futura venda, i esperen tancar amb Carles Pérez. De Carles Pérez en parlava un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morey, ara al Girona.
6: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
2: La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Admet un canvi de cicle.
7: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido cuatro jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes. Llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo, pero que sí que creo que las jugadoras jóvenes que llegan con mucha ambición.
2: Patrick promet que l'equip seguirà aspirant a tots els títols. Demà, per cert, se sorteja la fase Lliga de la Champions femenina. Ahir s'hi van classificar Real Madrid, Inter de Milà, Paris Saint-Germain, Juventus i el Chelsea, que ha eliminat la Real Societat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de futbol. Ahir a la nova Creu Alta, Sabadell 2, Barça Atlètic 1, Joaquini i Rahmani van marcar per als guanyadors, Gariba per al Barça i el blaugrana Bissibu, que va marxar lesionat, ho comenta el seu entrenador Belletti.

0: lastimano adesso de Bissiu, é normal. Um desses equipos joga contra o Barça, temos mais balão, buscamos mais jogar, suele passar de alguma entrada ou outra. O árbitro tem que gestionar um pouco, controlar, para que não passe isso.
1: Declaracions a l'Esport 3. Avui comença el judici contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, i altres excompanys del planter blanc per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio, que s'enfronta a 2 anys i mig de presó, està sense carnet perquè a l'agost el van detenir per conduir begut.
2: 3CAT Info.
1: A l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa va resoldre en 10 minuts el partit ajornat per la pluja contra l'australiana Kasatkina de la primera ronda. La catalana jugarà avui segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff. Qui ja està fora és la barcelonina Selgmeteva. Mentrestant, Carlos Alcaraz ha remuntat un set en contra per superar el portuguès Faria per 3-1. També passa en ronda Tiafoe, Shelton, Medvedev i Lejeca. Han caigut Hodar i Berrettini. Han passat a la segona ronda femenina Sabalenka, Svitolina, Marta Kostiuk, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Sorana Sirstea i Carolina Muchova. El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, va guanyar a l'esprint l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme en final a Llorca. Enric Mas és el líder, avui 12a etapa, 166 quilòmetres entre Vera i Calar Alto. Això és Almeria, amb 2 ports de primera, un de segona i 2 de tercera. I mentrestant, Tadej Pogacar ha marxat a casa des de la clínica de Seus de Barcelona per seguir la seva recuperació de la lesió que l'ha portat recentment al quiròfan. És molt difícil que pugui competir al Mundial de Montreal a finals de mes. Així acabem amb Pogacar.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
4: Dos quarts de nou del matí, anem a fer un cop d'ull a la situació del trànsit, que era molt complicada fa uns moments. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs es manté encara aquesta situació molt complicada, sobretot en 2 punts. El primer a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Recordem que hi ha cua d'uns 13 quilòmetres per un camió que s'ha incendiat i deixa només un carril obert a la circulació. De retruc està afectada també la B30 des de Barberà en sentit sud i la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat és a Barcelona. Atenció, perquè un accident a la Ronda Litoral a Montjuïc en sentit Llobregat hi ha cues quilomètriques de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs.
4: Fem un repàs ara de les principals informacions. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. Serà a partir de les 9 i la podreu seguir aquí en directe a 3CAT Info. Una compareixença que es fa encara amb el ressò de les manifestacions d'ahir a favor de la ciutat autònoma. Aquest matí també la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà amb els sindicats que mantenen per dimarts que ve la convocatòria de vaga. I els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i de record a les víctimes. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que mor als 70 anys la cantant i guanyadora de 2 premis Grammy, Cassandra Wilson. Segons informa el The New York Times, va morir a casa seva a Jackson, a l'estat de Mississippi, però no se n'han fet públiques les causes. I el documental Brooklyn English, dedicada a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'estrenarà el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. En esports, Damià, que és el que destaquem?
1: Que el blaugrana Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez al Barça i que la nova capitana del Barça, Patrick Guijarro, ha dit a Catalunya Ràdio que hi ha canvi de cicle.
4: La calor continua intensificant-se a mesura que avança la setmana. Avui, que és dijous 3 de setembre, les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà fregar fins i tot als 40 graus. Dos quarts de nou i 3 minuts.

0: Pedro Sánchez dona la cara avui al Congrés per la crisi a Ceuta. Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen aquest informe. A Madrid, Paula Brujats.
1: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los en Ceuta.
1: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez.
0: A Madrid, les protestes a favor de Ceuta es van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. La marxa liderada pel PP i Vox va omplir els carrers de milers de persones al crit de Pedro Sánchez dimissió.
3: 3CAT Info.
0: Estarem pendents de Pedro Sánchez i també de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que aquest matí reunirà amb els sindicats USTEC i CGT, que de moment mantenen la vaga pel primer dia de curs dimarts de la setmana que ve. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada arribats a aquest punt, però reconeix que és una vaga arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, apunten que la vaga significa el malestar entre els docents i retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar. Yolanda Segura és la portaveu de la USTEC.
4: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera reunirà a partir de les 10 del matí amb la USTEC i a les 12 amb la CGT. I els dos menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages on es succeeixen els actes d'homenatge a la víctima. Manresa, Nati Adell.
5: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
6: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
7: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
8: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
5: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim crònica internacional. L'exèrcit rus continua atacant Ucraïna. Aquesta matinada, un atac amb míssils i drons ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Segons les autoritats locals, 8 persones han quedat ferides. També s'han sentit explosions a Kiev. Rússia ha intensificat en els últims dies els seus atacs aprofitant la falta de defenses antiaèries d'Ucraïna. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anuncies que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. Salvador Illa confirma, per cert, la visita a Kiev, la capital d'Ucraïna, tot i aquests últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
9: El que venim a fer és a mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig. I els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos. És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamidas.
10: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos

0: de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
1: Els visats de turista s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
0: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils, com aeroports o plantes energètiques.
2: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza en plena precampanya electoral pels comicis del mes que ve, el dia que el seu exèrcit matava almenys 3 palestins a la franja. 2 eren menors. A més, un atac de colons israelians escortats per l'exèrcit ha matat 2 joves de 16 i 19 anys a Cisjordània. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: Netanyahu sap que Gaza jugarà un paper clau en les properes eleccions i per això ahir s'hi va plantar. Va saludar els soldats, va prendre un cafè i va repetir que no es pensa en moure de lloc.
4: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
3: El guant de Netanyahu el va recollir el seu ministre de Defensa, Israel Katz, que en una entrevista va dir que l'opció d'expulsar forçosament els gazians de la franja no està descartada. Fins i tot va dir que per ell era l'única solució possible.
5: 3CAT Info.
2: Cuba dona llum verda per primera vegada després de la revolució poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat ahir permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
6: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
2: Els Estats Units i Venezuela han firmat l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà. I encara sobre Donald Trump, la justícia ha bloquejat el seu últim intent de limitar la ciutadania per naixement. La mesura pretenia negar la ciutadania automàtica, entre altres casos, als fills de dones que viatgen als Estats Units amb l'objectiu de donar a llum al que l'administració Trump qualifica de turisme de maternitat. La jutgessa encarregada del cas considera que l'ordre executiva és gairebé amb tota seguretat inconstitucional i recorda que el Tribunal Suprem ja ha establert que els infants són ciutadans dels Estats Units des del moment de néixer dins de les seves fronteres. La decisió impedeix al govern aplicar aquesta ordre als infants nascuts de pares en situació irregular. Diverses organitzacions de defensa dels immigrants havien recorregut la mesura als tribunals.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui
7: bon
8: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
7: Denuncien l'accés de burocràcia...
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
9: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
9: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
9: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
9: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació de moment continua oberta. I a València han detingut per un possible delicte d'homicidi els pares d'un altre nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. La de la criatura va seguir, va presentar la denúncia i la policia espanyola va detenir els pares. El jutjat en posta havia emès una ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis de Santa Bàrbara que està precintat des del cap de setmana. Els agents hi han trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnutrits en un espai ple de brossa i excrements. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions. El nombre de persones beneficiaris de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, el nombre de catalans de més de 65 anys ja superen prop d'un 50% els dels menors de 15. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
12: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
2: A Catalunya es tarda uns 200 butllers a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud 26 dies menys que l'any anterior. I els veïns de Castellciutat, a la Seu d'Urgell, tallaran diumenge la carretera nacional 260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles. Castellciutat, Joaquim Albalate.
13: Es tracta d'una reivindicació que fa dècades que s'arrossega. El nucli de Castellciutat, que forma part de la Seu, està dividit en dues parts per la carretera nacional i no hi ha cap pas per poder-la travessar. Montse Colell és portaveu dels veïns de Castellciutat.
14: És un pas on hi ha moltíssim trànsit i la unió del poble pues, sempre s'ha vist afectada per aquesta carretera. El que volem és que hi hagi algun mitjà de seguretat per poder fer aquest pas d'un costat a l'altre del poble.
13: Ara fa dos anys es va aprovar un projecte per fer un pas, però va quedar aturat per problemes amb els terrenys afectats. Ara, diuen, se'ls ha acabat la paciència i han convocat una protesta aquest diumenge.
14: Consistirà en reunir-nos tota la gent que és sensible amb aquest tema, que bàsicament és tot el poble, visqui amb un costat o a l'altre de la carretera, trobant-se tots allà, fer la lectura d'un manifest i ja està. Llavors, el que nosaltres volem exigir aquest dia és realment de que hi hagi algo ja que ens indiqui que s'executarà, que no sigui lo de sempre.
13: Els veïns asseguren que si no tenen un compromís ferm, les protestes continuaran fins que no vegin les obres en marxa.
2: 9:15, fem una pausa per actualitzar el trànsit i escoltar la previsió meteorològica. Connectem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Matí molt complicat, segur, per molts conductors que estan afectats per aquestes dues incidències que provoquen cues quilomètriques. La primera, la P7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, hi ha cua d'uns 13 quilòmetres per un camió que transportava congelats i que s'ha incendiat fa ja més d'un parell d'hores i que deixa en aquests moments només un carril obert a la circulació. De retruc hi ha retencions a la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat és a Barcelona. La ronda litoral està tallada a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per un accident. Hi ha cua de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs i retencions també en sentit contrari, en sentit Besòs, a l'alçada de la zona franca on hi ha un carril tallat per la presència precisament dels equips d'emergència que estan treballant en aquest accident. Hem de parlar també de transport públic. Hi ha incidències també a Rodalies. Una incidència a l'estació de Gavà provoca retards d'uns 15 minuts a la línia R2 Sud i a les línies regionals Sud i també retards d'un quart d'hora aproximadament a la línia R11, en aquest cas per una incidència entre les estacions de Caldes de Malavella i de Massanet-Massanes.
5: El temps.
2: Gori Massip.
16: El dijous ha començat amb temperatures una mica més altes en alguns casos. 25 de mínima a Barcelona, a la Ràpita, també a Portbou, amb una lleugera tramuntana, que de fet es mantindrà fins al migdia, a primeres hores de la tarda, poc important, i amb mínimes al voltant dels 18-19 graus cap a l'interior, 18 a Pinós, 20 a Sant Martí de Riucorb, o 20 també a la Granadella, valors més baixos, 13 a Martinet o a Viella, a la Vall d'Aran. Un dia tranquil, de sol, amb alguns núvols baixos ara al matí cap a les Terres de l'Ebre, bàsicament entre el Baix Ebre i el Montsià, i a la tarda amb algunes nuvolades que creixeran cap al Pirineu, però ni molt menys han de deixar precipitació. El que sí que esperem és encara una mica més de calor de dia. De fet, avui el termòmetre fa un pas més i podríem arribar cap als 37. Veurem si registrem algun 38 cap a la conca de Tremp, Pla de Lleida i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que arribarà al seu màxim a partir de demà i al cap de setmana. Atenció, amb valors que podrien tornar als 40 graus.

0: listening, and so is love. This eager heart of mine singing, lover.
1: Ha mort als 70 anys la cantant i guanyadora de dos premis Grammy, Cassandra Wilson. Segons informe de New York Times, va morir a casa seva a Jackson, a l'estat de Mississippi, als Estats Units, acompanyada per la família, però no s'han fet públiques les causes. Amb una veu profunda que desdibuixava gèneres, va ampliar els límits del jazz tradicional basat en el blues i també es movia amb naturalitat pel folk, el pop, el ritme en blues o el country. Un dels millors elogis que li han fet és que la seva veu sonava a sud. No wonder I'm so long. A principis dels anys 90, dos discos la van fer arribar al cim com a referència del jazz vocal: Blue Light Till Dawn i New Moon de Water, i al segle XXI s'havia erigit com una de les veus més importants del jazz internacional, participant en els grans festivals nord-americans i europeus. I el documental Brooklyn English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona.
2: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
1: La mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. Brooklyn English és un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. Hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love. També s'hi estrenarà el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer, un documental sobre l'època daurada de l'indi dels anys 90, amb imatges i entrevistes inèdites amb Beastie Boys, Sonic Youth o Foo Fighters.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat. Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el passeig de Lluís Companys a Barcelona. Enguany els organitzadors volen acostar-se més que mai al món digital. En aquest sentit, es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes, com Marta Sangrà o Ania Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, entre els quals el de 3CAT, Club Tàndem, Marina Porres i Júlia Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, assegura, d'emergència lingüística.
4: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
5: Agafem-ho tot, nenes, per si no tornem segur!
1: La cupletista de Guissona, Glòria Ribera, ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobre la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb aquest festival. Tarragona, Ricard Boigues.
6: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va, de la cupletista, creadora folklòrica i neovedet Glòria Ribera, n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
7: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum, i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere, doncs, la maternitat.
6: El lema d'enguany del FIT és El talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
8: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
6: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format, com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Calicanto.
9: Yo estaba destinado a ser un actor importante, lo sabía.
10: ¿Cuándo se iba a enterar el público? Todo este mundo.
1: L'actor José Sacristán ha obert la temporada del Teatre Romea de Barcelona amb El hijo de la cómica. És un monòleg dirigit i interpretat per ell mateix, que fa un homenatge a Fernando Fernán Gómez, basant-se en les seves memòries. Sacristán intercala el

0: records del seu amic i mestre amb la seva pròpia trajectòria. Per això defineix aquest projecte com el més personal de les seves 7 dècades d'ofici.
1: Vengo celebrando mi cumpleaños. Este año cae en 89. Como decía mi amigo Fernán Gómez, vamos durando. La verdad es que me siento muy, muy feliz de estar de nuevo en el Romea y con una propuesta como esta que a lo largo de ya unos cuantos años de carrera nunca he hecho nada tan personal como esto que estoy haciendo, puesto que es algo más que un trabajo, ¿no? Es el homenaje a un amigo y un maestro.
0: L'espectacle es podrà veure al Romea fins al 4 d'octubre. I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'ha previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
2: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
3: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
2: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de buhos, esbatlana o sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la Banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.

0: Esports.
1: Dami Aguilar, bon dia.
2: Bon dia a la primera divisió de futbol, els equips concentrats en la quarta jornada de Lliga, que comença ja demà amb un Betis-Real Madrid, i avui a les 10 té previst parlar José Mourinho. Barça i Espanyol no juguen fins diumenge contra València i Sevilla, respectivament. Avui, de fet, però, hi ha un partit avançat, però és de la sisena jornada per compromisos futurs europeus de la Reial Societat, que Anoeta a les 9 rebrà el Celta de Vigo.
0: 3CAT Info.
2: El migcampista blaugrana Dani Olmo ha estat homenatjat a Terrassa com a campió del món. Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez al Futbol Club Barcelona. Diu el jugador ballesà que hi ha prou opcions per la posició de nou.
3: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions a la que puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
2: A la una, l'Espanyol presenta Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. Posteriorment compareixerà el director esportiu Ramon Rodríguez Monchi. A segona, compareixeran al migdia els directors esportius de Girona i Sabadell per valorar el mercat de fitxatges. El Girona té un acord d'última hora amb el Panathinaikos per Unahi. El pacte és d'uns 16 milions més un en variables i un percentatge d'una futura venda. I esperen tancar amb Carles Pérez. De Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morey, ara al Girona, que a més va ser presentat ahir.
4: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Patri admet que hi ha un canvi de cicle a l'equip, però promet que seguiran aspirant a tots els títols.
5: Bueno, es que venimos de 4 títulos, creo que se nos tiene que respetar. Creo que con el trabajo que estamos haciendo y después de los años que venimos haciendo a nivel de resultados, yo creo que por supuesto se nos tiene que respetar en posición de l'asa de arriba.
2: Demà se sorteix a la fase Lliga de la Champions femenina, el Barça com a campió vigent. Ahir s'hi van classificar el Real Madrid, l'Inter de Milà, el Paris Saint-Germain, la Juventus i el Chelsea, que ha eliminat la Reial Societat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de Futbol. Ahir a la nova Creu Alta va guanyar per 2.

0: 2-1 al Barça Atlètic amb gols de Joaquini Rahmani i Gariba pel Barça, i a més el blaugrana Bissibu, el belga, va marxar lesionat. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
1: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no. Llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
0: Avui comença el judici contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, i altres excompanys del planter blanc per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio, que s'enfronta a 2 anys i mig de presó, està sense carnet perquè a l'agost el van detenir per conduir begut. A l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa va resoldre en 10 minuts el partit ajornat per la pluja contra l'australiana Kasatkina. Era de primera ronda, avui jugarà segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff. Qui ja està fora és la barcelonina Selle Ahmeteva. Han passat a segona ronda femenina Sabalenka, Svitolina, Marta Kostiuk, Jessica Pegula, que és la cap de sèrie número 3, Jasmine Paolini, Sorana Sirstea i Carolina Muchova. Mentrestant, Carlos Alcaraz ha remuntat un set en contra per superar el portuguès Faria per 3-1. També passen ronda Tiafoe, Shelton, Medvedev i Lejeca, però cauen Hodder i Berrettini. El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, va guanyar l'esprint, l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme, en final a Llorca. El líder és encara l'Enric Mas. Avui, 12a etapa, seran 166 quilòmetres entre Vera i Calar Alto. Això és Almeria, amb 2 ports de primera, 1 de segona i 2 de tercera. L'NBA sanciona Los Angeles Clippers amb tries de primera ronda del draft entre 2029 i 2033 i els multa amb 26.000 euros per haver trencat la norma dels pagaments de jugadors amb la nòmina de la seva exestrella Kawhi Leonard. L'NBA també ha suspès durant un any el propietari de l'equip, Steve Ballmer.
2: Trescat Info.

0: Les 9. Comencem per saber aquesta hora com se circula carreteres i autopistes del país, també com està el transport públic. Endavant, equip viari.
1: Matí molt complicat. Segueixen les retencions d'uns 13 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un camió que s'ha incendiat fa ja més d'un parell d'hores. La novetat és que ara ja hi ha dos carrils oberts a la circulació. De retruc, retencions també a la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat aquest matí és a Barcelona. La Ronda Litoral segueix tallada a Montjuïc en sentit Llobregat per un accident molt greu i a cua de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs.
0: Pedro Sánchez és a punt de comparèixer al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. El govern espanyol manté l'exculpació del Marroc. Serà a partir d'aquesta hora i podreu seguir les paraules del president espanyol en directe en aquesta sessió a 3CAT Info. Una compareixença que es fa encara amb el ressò de les manifestacions que va haver-hi ahir a favor de Ceuta. La de Madrid es va convertir en una marxa contra el govern espanyol i va acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. A Catalunya les concentracions van coincidir amb convocatòries antiracistes, mentre que a Ceuta 20.000 persones van reivindicar l'espanyolitat de la ciutat autònoma. Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenes de persones es van concentrar a Manresa i també a Castellnou de Bages per demanar justícia. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Ara l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. I a València, la Policia Nacional ha detingut per un possible delicte d'homicidi els pares d'un altre nadó, aquest desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. En aquest cas, la denúncia la va posar l'avi de la criatura. La denominació d'origen costers del Segre acabarà la barema 20 dies abans de l'habitual, a finals de mes, perquè la calor

ha accelerat el procés de maduració del raïm. La producció prevista arreu de Catalunya serà molt semblant a la de l'any passat. Una exmembra del grup de protesta rus

0: de sistemes per fixar i cobrar la despesa extra a llum de cada parcel·la. L'associació alerta que han de fer front a factures cada cop més altes per l'augment de l'ús d'aires condicionats de les caravanes. I ha mort als 70 anys la diva del jazz Cassandra Wilson. Guanyadora de 2 premis Grammy, la veu de Wilson va transcendir el gènere i va fer incursions en l'àmbit del folk, el pop, el rhythm and blues o el country.
1: Esports. El Blaugrana Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez del Barça. El terrassenc creu que hi ha prou banqueta com per cobrir la posició del nou. La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, diu a Catalunya Ràdio que hi ha canvi de cicle, però que continuen aspirant a tots els títols.

0: I pel que fa al temps, la calor continua intensificant-se a mesura que avança la setmana. Avui les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà fregar els 40. Un dijous de sol i alguns núvols poc importants a l'Ebre durant el matí i al Pirineu més de cara a la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant justos 5 minuts de les 9. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Doncs bé, som a punt de connectar amb el Congrés, de sentir en directe la compareixença que és a punt de començar, on Pedro Sánchez ha de donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva de migrants i després de l'informe que es va conèixer ahir de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot, diu, els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona també els policies que són de la unitat d'estrangeria i que firmen aquest informe. Com us dèiem, és a punt de començar aquesta compareixença al Congrés que va demanar el mateix president espanyol Pedro Sánchez. Estava inicialment prevista pel 9 de setembre, però la pressió dels seus socis la van fer avançar avui, a dia 3 de setembre. A Ceuta, mentrestant, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 les persones que hi es van manifestar en una concentració massiva que va haver-hi contra l'allau migratòria. El nombre d'assistents és equivalent a una quarta part de la població que té aquesta ciutat autònoma. De fet, el centre de Ceuta es va quedar petit per acollir aquesta protesta, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no es ven, Ceuta es defensa». Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. Quatre noies, representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat, van llegir un text consensuat per les associacions de veïns i que tenia referències constants a l'espanyolitat de Ceuta. Com us dèiem, a punt que comenci aquesta compareixença del president espanyol, que ja és a la tribuna per començar el seu discurs. Ara ha begut una miqueta d'aigua i s'adreça ja a la cambra.
2: Ha dicho la presidenta, comparezco ante sus señorías para informar de la crisis migratoria que sufre Ceuta y de las soluciones que está implementando el gobierno. Lo hago pensando lógicamente en la ciudadanía ceutí, que está padeciendo momentos difíciles. Lo hago pensando en los 141 migrantes que murieron en el mar, muchos de ellos jóvenes y niños. Lo hago agradeciendo una vez más, y no me cansaré de hacerlo, a los miles y miles de servidores públicos que trabajan sin descanso para superar todas las crisis que nos ha tocado gestionar en estos años, como esta crisis hoy migratoria en Ceuta, antes en Canarias, o en las respuestas a las pandemias, a las danas o a los incendios que desgraciadamente también este año han vuelto a asolar nuestro país. Quisiera comenzar con un hecho histórico. Todos los españoles reconocen las esculturas de los dos leones que flanquean las puertas de este Congreso, de las Cortes Generales de este país. Lo que quizá no sea tan conocido por parte de la opinión pública es que estos leones fueron fundidos en el año 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada Guerra de África. ¿Y qué se hicieron para conmemorar la firma del Tratado Wad Ras, que sirvió para poner fin a este conflicto?

0: incluido niños. ¿Qué pasaría si este verano hubieran muerto 141 personas en un solo día de cualquier otra cosa? Pues sería esto un escandalazo y estaríamos aquí en nuestro séptimo pleno para hablar de la historia. Pero bueno, yo para matar el tema este de la autoría, ¿qué es lo que menos le importa a la gente? Sobre todo en Ceuta. ¿Quién ha sido? Es lo que menos le importa a la gente. Pero yo voy a intentar ser lo suficientemente claro como casi siempre. Yo no critico a Marruecos por no controlar a 80.000 personas en su frontera. Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española, policial y judicial. Sí, sí, sí, por supuesto. Es decir, Mohamed VI es un asesino. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían. Ustedes también lo sabían. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes. Y estoy siendo generoso, porque aquí solamente hay dos opciones. La primera es la conspiranoica, que yo no me creo. Que Marruecos tiene una información de no sé quién y de no sé cuál. Bueno, esta es una opción para justificar su posición, ¿eh? De tapar y de ocultar y decir, bueno, no sé, puede ser, investigaremos. Bueno, en fin, ¿ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la policía marroquí mirando como las vacas al tren? ¿Ustedes no han visto eso? ¿Ustedes no han visto al presidente de Estados Unidos jalear lo que sucedió, al vicepresidente de Estados Unidos jalear lo que sucedió, al embajador de Israel ante la ONU jalear lo que sucedió, al ministro de Exteriores de Marruecos, al ministro de Asuntos Religiosos de Marruecos, frente al rey de Marruecos, frente al heredero del rey de Marruecos, diciendo que Ceuta es marroquí y Melilla es marroquí y que es un derecho sagrado recuperarlas? Y la segunda opción que explica por qué ustedes están tapando todo esto es que Marruecos les plantea una guerra que no pueden ganar. La primera opción, la conspiranoica, es fastidiada para ustedes. La segunda es fastidiada para todos, ¿eh? Para todos. Por cierto, usted, señor presidente, aquí ha anunciado que va a desclasificar y va a enseñar informes de la policía, de la inteligencia española. Aquí ha aplaudido casi todo el mundo de aquí, de esta bancada, menos una persona, la señora Robles. Tiene usted un problemón importante, ¿eh? Y no hace falta que yo aquí siga explicando el porqué. Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos, señoría, señor presidente, no se pierden por errar. Equivocarse puede ser más o menos complicado, más o menos lesivo para un gobierno. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir. Por mentir. Mohamed VI ni viste, ni come, ni respira sin que lo sepa Trump. Y Trump, más allá de lo de Gaza, Argelia, China, la OTAN, lo que sabe perfectamente conjuntamente con Netanyahu es que si controlas el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá y el canal de Suez, controlas el comercio mundial. Y para eso necesitas socios. Y el socio aquí se llama Mohamed VI, que por cierto, para aquellos que digan, no, no, hombre, no, el rey marroquí esto no se lo puede permitir, no puede dar esa imagen internacional, no, hombre, no, es que era el día de su coronación. Pero si el rey de Marruecos vive en un ático de París todo el año, que ahora están de moda los áticos, por cierto. O sea, ¿qué le importa a Mohamed VI la imagen internacional de Marruecos? Igual es que va a perder las próximas elecciones, no sé. Señorías del gobierno, han atacado a su país. Esto es un ataque. Es utilizar a la gente como carne de cañón. Y díganlo, que no pasa nada. No pasa nada. O sí. O sí pasa. ¿Qué va a pasar? ¿Que van a perder la organización del Mundial de 2030? Ya la han perdido. ¿Que Marruecos va a enviar 80.000 personas cada día? Lo van a seguir haciendo. Cada vez que quieran. O cada vez que se lo pida. Repito, Tel Aviv o Washington. Con el Sáhara, ustedes entregaron su credibilidad en pos de una supuesta diplomacia genial, la del señor Álvarez. Ustedes ahora están entregando su dignidad. Su dignidad. ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? ¿Se acuerdan? Salvando las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene por ningún lado. Y no hay responsabilidad, ni expertos en COMPOL, ni brillantes ministros de Exteriores, que no lo son, que justifique esto. Señores del PP y de Vox, ustedes han repetido, señor Feijóo, señor Abascal, ustedes han repetido 14 veces la palabra invasión, ¿no? Las invasiones pasan en las guerras. ¿Estamos en guerra, entonces? No, no estamos en guerra. Sí, estamos en guerra. Y si estamos en guerra, ¿quién va a ir? ¿Ustedes? ¿Ustedes van a ir? No, yo no. Yo no quiero ir a ninguna guerra. ¿Ustedes van a ir a alguna guerra? ¿Y quienes les piden ir a la guerra saben que algunos de ustedes pidieron prórrogas para ir a la mil, incluso? O sea... Por cierto, señor Figaredo, que no está hoy, igual era muy pronto para volver, pidió, se ha comentado, señora Vidal ha comentado, pidió cazar a migrantes en Ceuta. Yo pido que cacen al señor Figaredo. La inteligencia y la vergüenza, porque él siempre corre más y mira que le persiguen. Para invasión que llegó de Marruecos, la del 36, la del 37, la del 38 y la del 39. Franco hizo traer a 100.000 marroquíes para asesinar, para robar y para violar al pueblo español. Y la verdad es que aquí no pasó nada. ¿Ustedes de qué bando estaban entonces? Y sobre todo... ¿Ustedes creen que cuando ustedes estén en el gobierno, que llegarán más tarde o más pronto, Trump, Netanyahu y Mohamed VI no van a hacer lo mismo con ustedes? ¿Se lo creen de verdad? ¿O es que ya les va bien? ¿O es que son lacayos y no ciudadanos libres de su país? Algunos de ustedes deberían aquí llevar la pulserita, aparte de la que llevan, la pulserita de Israel, de Marruecos y de Estados Unidos. Porque, repito, deberían ser juzgados por traición a su patria. Y ahora aquí viene cuando yo debería dar datos y decir aquello de... No, es que ¿por qué 250.000 ucranianos sí y 80.000 marroquíes no? No, es que en Ceuta hay mucho facha. No, es que todo es mentira. No, es que, bueno, decir eslóganes, frases que son ciertas, pero desgraciadamente vivimos en un momento en el que a la izquierda no le basta, ni con verdades, ni con eslóganes, sobre todo porque sería muy injusto decirlo aquí desde un palacio tan bonito a 700 kilómetros de distancia de Ceuta. A la gente no le importa, es que no le importa nada lo que estamos hablando hoy aquí, no le importa quién fue, repito, ¿cómo ha comenzado? No le importa la geopolítica, no le importa que ustedes no sé qué o que ustedes no sé cuánto. La gente lo que quiere son soluciones. Soluciones. Porque esto, señorías, nos pongamos como nos pongamos, es un problemón. Un problemón. O no es un problemón que de un día para otro 80.000 personas deambulen por tu ciudad. O no es un problemón, sí, que acosen a menores sexualmente que duermen en la calle. Por cierto, la mitad de ellos españoles. residentes en Ceuta. ¿Eso no es un problemón? Quien diga lo contrario o no se entera de nada o miente. Y si no damos soluciones desde la izquierda, pues viene el primer descerebrado con una bandera y mintiendo dice que él ya lo arreglará con más banderas. La gente, señorías, no va a dejar de venir. 258 millones de personas migran en todo el mundo cada día. Un 50% más que hace 20 años. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede frenar? Pues porque antes habría que frenar las guerras en el sur, la explotación en el sur y la emergencia climática que achicharra al sur. ¿A qué eso no se va a hacer? De momento. Pues entonces que no hay frontera suficientemente alta para frenarlo. Así que hay que gestionarlo. Ni la criminalización de unos, ni la negación de otros. Frente al reto, sí, al reto de la migración, orden. Orden. Inclusión, integración y derechos y obligaciones. Yo digo que orden. Recuperar las vías legales de entrada. Convertir a Europa en una urbanización de lujo, con porteros más grandes y con armas más fuertes, no sirve de nada. ¿Por qué llega más gente a España que nunca? Porque en España trabaja más gente que nunca. Que la gente no es idiota. Viva donde viva. Vías legales de entrada. Es la responsabilidad de cualquier país. Dos, inclusión, integración. Yo mismo soy hijo y nieto de migrantes que se integraron en un barrio, que fueron ayudados a integrarse en un barrio. Inclusión. Por cierto, en el mismo barrio, en los mismos barrios en los que está llegando ahora esa migración. Los mismos. Y tres, derechos y obligaciones. En esto quiero ser muy claro. Quien la hace, la paga. Quien la hace, la paga. Te llames Antonio, te llames Dimitri o te llames Hassan. Quien la hace, la paga. Y los que entraron, como entraron, que sean atendidos con celeridad y que sean devueltos con dignidad. Porque qué respuesta, qué imagen se le da al mundo si frente a esta agresión callas, tragas y pagas. ¿Qué imagen se le da? ¿Lo siguiente qué será? ¿80.000 más? ¿Utilizados como carne de cañón? ¿Enviados al mar para morir? Señores de izquierdas, repito, los eslóganes, los lugares comunes, la cobardía, en definitiva, frente a los dos dramas que nos van a arrasar, la vivienda y la migración, pues no sirven de nada. O la izquierda mira a la realidad, o aquí los traidores a su patria se inventarán una. Nada más y muchas gracias.
1: Doncs fins aquí la intervenció de Gabriel Rufián del grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés, que ha dit que no critica el Marroc per no controlar la gent de la frontera, però sí que els ha acusat d'enviar gent a la frontera a carregar-se a Espanya i fent-ho, ha dit, en connivència amb els Estats Units, Israel i l'extrema dreta. També ha apuntat que si ho sabien jutges i policies, que s'estava preparant aquest assalt massiu a la frontera, també ho sabia el govern, a qui ha titllat de pusilànimes. I els ha recordat en última instància que els governs es perden per mentir. Ara és el torn de Míriam Nogueras. Està arribant a la tribuna carregada amb molta documentació des del grup de Junts per Catalunya. Ara començarà la seva intervenció, Míriam Nogueras.
2: Silencio, por favor. quan vulguis.
3: Gràcies, presidenta. Senyor Sánchez, després de les darreres informacions i també de les darreres contradiccions i també després de la seva compareixença, aquí només hi caben dos escenaris. O vostè coneixia els avisos i, per tant, menteix a la gent per protegir el Marroc, o vostè no coneixia aquests avisos i, per tant, menteix a la gent quan diu que vostè té el control del govern i de la seguretat nacional. Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant. Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa. De fet, vostè va començar la legislatura defensant un referèndum al Sàhara i l'acaba, després d'uns quants pegassos, defensant els interessos del rei del Marroc. Un cop més es demostra, per tant, que el seu partit, el Partit Socialista, ha de reflexionar sobre qui és capaç de portar el control del govern espanyol, perquè és evident que vostè no ho és. Vostè, com el president Illa, estan demostrant una incapacitat de gestió que traspassa totes les línies acceptables per qualsevol país que aspira a avançar i a progressar. Vostès dos han fet evident el fracàs dels governs socialistes i els seus socis comuns i Esquerra. No només no han estat capaços de resoldre els problemes, sinó que massa sovint les seves decisions el que han fet és agreujar encara més els problemes que hi ha. Però Catalunya no està condemnada a funcionar malament, encara que la bancada de la dreta i la bancada de l'esquerra espanyola d'aquest Congrés així ho desitgin. Els problemes que tenim tenen solució i després en parlarem. Ara tirem uns quants mesos enrere, no gaires. Vostè va fer una regularització massiva sense portar-se a votació aquí. Tothom sap que si s'hagués portat a votació, Junts per Catalunya hagués votat en contra i no s'hagués aprovat. Una regularització que s'havia fet i que s'ha fet sense criteris, sense control i que cap altre país de la Unió Europea està fent. De fet, tot el contrari. Els altres països i la Comissió Europea han optat per aplicar mesures molt més restrictives i per activar controls. Ens van dir, quan van fer aquesta regularització, que regularitzarien unes 500.000 persones, però s'ha tancat el període i gairebé hi ha 1.200.000 sol·licituds. Per tant, vostès van tornar a enganyar, perquè vostès i nosaltres sabíem que era molt més que 500.000. I amb les dades que hem pogut recollir, calculem que una de cada quatre d'aquestes sol·licituds acabarà a Catalunya. Per tant, com sempre, a Madrid es decideix i la factura la paga Catalunya. I la delegació de competències en matèria d'immigració la volem perquè Catalunya deixi de pagar les males decisions dels governs espanyols i comenci a fer la feina que evidentment no s'ha fet. Molts catalans estan farts de veure la Generalitat de Catalunya com una sucursal de Madrid, que és exactament el que és avui la Generalitat de Catalunya. Avui a Catalunya hi mana Madrid. I a Catalunya hi han de manar els catalans. Els catalans no hem de seguir pagant la negligència dels diferents governs espanyols que ha portat a Catalunya al límit. Per exemple, en l'acollida, Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable. Estan posant en risc el model català i estan posant en risc el nostre estat del benestar. I ho fan collant i exprimint i xuclant a la classe mitjana i treballadora de Catalunya, que és la que està sostenint aquest estat del benestar. I a veure si jo ho he entès bé. Vostès, els socialistes, volen una Catalunya de 10 milions de persones, però pacten mantenir durant 20 anys més un finançament que avui ja és clarament insuficient. Vostès han pactat amb Esquerra un finançament que no dona per pagar, per exemple, la sanitat que necessita la Catalunya d'avui, la dels 8 milions de persones. El que volem nosaltres no és cap privilegi. Nosaltres volem totes les competències en immigració, les competències econòmiques. Per què? Perquè volem fer exactament el que estan fent la resta de països de la Unió Europea, menys Espanya. I què fan? Controlar quanta gent entra i per quines vies ho fa. Ordre. Avui els que parlen d'ordre voten en contra de l'ordre. Voten desordre, però avui parlen d'ordre. Què més fan a Europa? Garantir la integració. Llengua, feina, valors, catalanitat, deures i drets. I quan calgui, executar amb rapidesa les ordres d'expulsió. Ho fa Alemanya, ho fa Dinamarca, ho fa Itàlia, ho fa França. Governs conservadors, governs socialistes, governs de coalició, i ningú els hi diu racistes. Perquè aquest no és un tema de dretes o d'esquerres. Es tracta de votar si Catalunya ha de tenir les competències que ara té Madrid o no. I nosaltres volem que sí, que les tingui Catalunya, perquè és que si no les té Catalunya, a Catalunya no podem fer res. Ni control, ni integració, ni ordre, ni català, ni feina. I hi ha qui voldria que Junts es posicionés en un dels dos extrems. A un extrem ens diuen que parlar de deures, de llengua i de capacitat real d'acollida és racisme. A l'altre extrem ens diuen que no podem parlar de drets i que tots fora, com si la immigració fos un interruptor que s'apaga amb un tuit. Però els dos extrems tenen una cosa en comú. Alimenten el problema, però no el resolen. Es necessiten mútuament per continuar existint i xuclant d'aquest malestar de la gent. Les dades, la veritat, la realitat, els importa un pito. En qualsevol cas, per votar en contra de Catalunya, en aquest hemicicle ja els sembla bé que els dos extrems vagin de la mà. De fet, el PSOE, els 19 diputats del PSC, és el partit que més vegades ha votat amb PP i amb Vox. Tampoc els ha semblat cap problema quan aquestes coincidències de vot, PP-Vox-PSOE, PP-Vox-Esquerra o PP-Vox-Podemos, han servit per tombar les propostes de Junts per Catalunya, com per exemple la delegació de competències en matèria d'immigració. Perquè tots sabem que aquí el problema no és qui vota amb qui. El que els molesta és que Junts deixin evidència que quan toca triar, els socialistes i els seus socis sempre trien Espanya. I nosaltres sempre hem triat i sempre triarem Catalunya. El que els molesta és que nosaltres volem abaixar impostos i els socialistes i els seus socis els apugen. El que els molesta és que nosaltres volem que els diners estiguin a les butxaques de la gent i els socialistes i els seus socis agafen els diners de les butxaques de la gent i els posen a la butxaca de la hisenda espanyola. El que els molesta és que nosaltres volem que la gent pugui desgravar lloguers, hipoteques, comptes d'estalvi. En canvi, els socialistes i els seus socis estan acabant amb el petit propietari, condemnant-nos a tots al lloguer etern i que la propietat quedi reservada només a uns pocs. El que realment els molesta és que nosaltres fem lleis perquè els joves puguin comprar un habitatge i els socialistes i els seus socis fan lleis per condemnar els joves a viure en habitacions. I el que els molesta és que la gent de Junts tinguem els nassos de dir que no volem que el 40% dels trens més vells que hi ha a Espanya ens els enviïn a Catalunya. I en canvi, els socialistes i els seus socis voten perquè els catalans seguim pagant impostos de primera, però tinguem un servei i una atenció de ciutadans de segona. I per tant, i torno a la delegació de competències en matèria d'immigració, el que ara fa el senyor Sánchez, la senyora Sáenz o el senyor Marlaska, el que feia la senyora Belarra o el senyor Pablo Iglesias quan era diputada, ho volem fer nosaltres des de Catalunya. I senyora Belarra, senyors de Podem, quan ho feien vostès no era racisme i ara que ho volem nosaltres tampoc és racisme. O potser algú considera, com el senyor Page, que quan ho fa Madrid, encara que sigui en mans de PP i de Vox, és legítim, però quan ho fa Catalunya i els catalans és racista. Catalunya no necessita més lliçonetes de ningú. El que necessita Catalunya són resultats. Perquè, com deia al principi, la mala gestió del senyor Sánchez i la mala gestió del senyor Illa l'estem pagant els ciutadans de Catalunya. Per exemple, mentre vostès presumeixen del miracle econòmic espanyol, el que és un miracle és que els catalans puguin sobreviure tot i estar cada dia més escanyats per vostès. De fet, el veritable miracle és que els carrers de Catalunya no estiguin cremant. Perquè vostès han recaptat gairebé un 60% més el 2025 del que van recaptar l'any que van entrar aquí a governar el 2018. I qui paga tot això? Doncs paguem els de sempre. L'ascensor social és obvi que està espatllat i a més a Espanya s'ha construït un sistema en què progressar cada dia és més difícil. Es castiga a qui treballa, a qui estalvia, a qui emprèn, a qui progressa, a qui crea llocs de treball i a qui aspira a deixar als seus fills una vida molt millor que la que va rebre. I en lloc d'ajudar a la gent a prosperar, presenten com un gran èxit que cada vegada aquí hi ha més gent que necessita una ajuda pública, una paga per poder sobreviure. I davant d'aquesta situació de malestar i d'empobriment, què fa el govern de Sánchez? Què fa el govern d'Illa? Resolen els problemes de la gent? No. L'única cosa que pot fer que es resolguin els problemes de la gent és passar de les paraules als fets, prendre decisions i transformar les decisions en lleis. I a diferència de tots vostès, nosaltres tenim les lleis preparades. Ara només, senyor Sánchez, falta aprovar-les i aplicar-les perquè la gent deixi de patir i comenci a notar la millora a les seves cases, a les seves butxaques i als carrers. Aquí trobarà la llei per ajudar els autònoms, a perruquers, a restauradors, a mecànics, a pagesos, a gestors, a dissenyadors. Aquí hi ha la llei per començar a resoldre el problema de l'habitatge. Aquí hi ha mesures perquè omplir la cistella de la compra no sigui un impossible. Aquí hi ha la llei contra les ocupacions, per acabar amb les ocupacions de les nostres cases. Aquí hi ha la llei perquè els joves catalans que vulguin estudiar medicina puguin fer-ho a Catalunya i no hagin de marxar fora. Aquí també hi ha l'ordre política que cal emetre perquè mai més un policia nacional espanyol posi les seves mans a sobre d'un català pel sol fet de ser-ho. I sí, aquí també hi ha la proposta de concert econòmic perquè els diners dels catalans es quedin a Catalunya, a les nostres escoles, als nostres hospitals, a les nostres carreteres, als nostres joves, als nostres avis, a les nostres residències, a les nostres pimes, als nostres autònoms. Si els bascos tenen concert econòmic, per què els catalans no l'hem de tenir? El que no trobarà aquí són tuits i fum. Aquí trobarà les lleis per solucionar els problemes. Perquè jo em nego a pensar que la gent vol viure de manera permanent en aquest empobriment. La gent vol ser feliç. La gent vol viure bé i la gent vol viure dignament. I aquí hi ha les lleis perquè així sigui. Lleis que vostès tenen bloquejades. I acabo, senyor Sánchez. Fa temps que vostè ha perdut la majoria d'aquest Parlament, però també fa temps que ha perdut la confiança. Fins i tot dels seus. I tinc la sensació que aquestes compareixences no serveixen de res perquè vostè i el seu govern han perdut la capacitat de prendre decisions i també de donar respostes.

0: continuar fent veure que no passa res, la situació quedarà igual. Però vostè pot assumir la realitat, fer un pas al costat i deixar que algú altre lideri. Només així es podrà evitar l'arribada de l'extrema dreta al poder, amb tot el que això comportaria. Perquè no s'equivoqui, si vostè s'aferra al poder pel poder, vostè, els socialistes i els seus socis seran els culpables de l'arribada de l'extrema dreta. Vostès i només vostès. Moltes gràcies i visca Catalunya Lliure.
1: Doncs hem sentit el discurs al Congrés de Míriam Nogueres, de Junts, que ha plantejat dos escenaris arran de la crisi migratòria de Ceuta. Un, que és que el president espanyol, el govern espanyol, coneixia els avisos sobre que es podia produir aquest assalt massiu a la frontera i que, per tant, segons ella, ha mentit per protegir el Marroc, o bé que desconeixia aquests avisos i, per tant, ha deixat la gent desprotegida. Per tot això, ha dit Míriam Nogueres, creu que Pedro Sánchez està inhabilitat per governar. N'ha culpat en part la regularització massiva impulsada per l'executiu espanyol, amb una previsió de 500.000 de sol·licitants que han acabat sent el doble i amb uns càlculs que ell apunta que serien un de cada quatre que acabaria a Catalunya. Per tot plegat ha tornat a demanar que es traspassi a Catalunya les competències en immigració. Ara segueix la sessió al Congrés amb la intervenció d'altres grups parlamentaris. Després hi tornarem a connectar en directe per sentir la rèplica que els faci el president espanyol, un Pedro Sánchez que ha assegurat que actuaran amb contundència si es demostra que el Marroc està al darrere de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol, però diu que fins ara, ho ha remarcat molt clarament, que fins ara no en tenen cap constància i també ha refermat que cap informe de cap organisme va preveure l'entrada massiva de migrants i per això no van poder evitar-ho. S'ha compromès a publicar tota la informació, tots els informes que tenen sobre els dies previs a aquesta entrada massiva i des de l'oposició Alberto Núñez Feijóo l'ha acusat d'encobrir el Marroc i ha advertit Sánchez que acabarà davant de la justícia per aquest cas.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Doncs actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit després d'un matí força complicat. Com ho tenim a aquesta hora, equip viari? Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs comença a millorar la situació, almenys a la P7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Veiem com la cua ja s'ha començat a esponjar i els vehicles comencen a circular amb més fluïdesa. Tot i això, es manté un carril tallat, recordem-ho, per l'incendi ja extingit d'un camió a primera hora del matí. A Barcelona segueix tallada la ronda litoral a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per l'accident d'un altre camió que en aquest cas ha volcat també a primera hora i que bloqueja la via. Ara ha disminuït la cua, és d'uns 5 quilòmetres des de la Barceloneta perquè els vehicles que s'havien quedat atrapats ja s'han anat desviant per les sortides. Com a conseqüència, hi ha molta més congestió del que és habitual a aquesta hora a la ronda de dalt, des de Santa Coloma fins a Horta en sentit Llobregat. I encara pendents d'una tercera incidència, l'última destacada que hi ha hagut aquest matí i que afecta l'eix transversal a Sant Julià de Vilatorta en sentit Lleida. Hi ha uns 2 quilòmetres de retencions per l'incendi d'un autobús que talla un carril. Els bombers ja estan treballant i tots els passatgers han pogut sortir a l'exterior. Hem de fer un apunt també sobre transport públic perquè hi ha retards a Rodalies d'uns 20 minuts a la línia R4 per una incidència en un tren ja resolta i d'uns 15 minuts a la R11 per una incidència entre les estacions de Caldes de Malavella i Massanet-Massanes.
2: El temps.
1: La previsió és d'en Gori Massí.
4: El cel es manté serè. A aquesta hora, els núvols que teníem a primeres hores del matí cap al Baix Ebre, cap al Montsià, s'han anat trencant. També ho han fet algunes petites, molt petites, boirines matinals i, per tant, s'imposa aquest cel blau, que s'ha de mantenir, de fet, durant la resta de la jornada. Només amb el permís d'algunes nuvolades inofensives que han de créixer aquesta propera tarda cap a la zona del Pirineu, del Prepirineu, però no descarregaran cap xàfec ni molt menys cap tempesta. Tot plegat amb més calor. Ho hem notat ja de matinada en alguns casos. Ha pujat una mica aquest termòmetre nocturn. 22 graus de mínima a Vilanova i la Geltrú, 24 a Vandellós, 25 a Barcelona, 17 a Solsona o 19 a la Pobla de Segur. A la tarda notarem també com puja una mica més. De fet, avui les màximes més altes

0: s'han d'enfilar fins als 37 o a tocar dels 38 cap a les comarques, sobretot de Ponent, amb meixa fogó cap a la costa. I una temperatura que continuarà pujant de cara als propers dies, sobretot ho notarem a partir de demà i al cap de setmana, valors que arribarien cap als 39 o 40 graus als indrets més càlids del país i tot plegat amb una estabilitat que s'ha de mantenir.
1: Fresca Info.
2: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
3: T'ha anat bé de gust la rutina?
2: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: 10 minuts, haurem arribat al punt de les 12 del migdia. És dijous 3 de setembre, molt focalitzats en aquesta sessió de control al Congrés, aquesta compareixença del president Pedro Sánchez sobre la crisi migratòria a Ceuta, però també és un matí de reunions al Departament d'Educació en un últim intent per desconvocar la vaga del 8 de setembre. La consellera d'Educació està reunida amb l'USTEC, el sindicat majoritari, també ho ha de fer amb la CGT, i de moment el que sabem és que les posicions es mantenen allunyades. El departament no ha presentat cap nova proposta i els sindicats insisteixen a reobrir la negociació i plantejant noves mesures. Estarem també pendents de les explicacions que puguin donar aquests sindicats i també el departament un cop hagin acabat aquestes reunions. És notícia també avui que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat l'estat espanyol per vulnerar els drets de reunió i associació dels manifestants que van encerclar el Parlament el juny del 2011 amb l'objectiu d'aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. La sentència d'Estrasburg qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria que va fer servir el jutge del Suprem Manuel Marchena per condemnar els manifestants. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
7: La justícia europea admet que els manifestants van poder tenir una conducta obstructiva i molesta per als diputats que volien entrar al Parlament, però els jutges neguen que hi hagués violència en el fet que els protestants recriminessin, cridessin o fins i tot seguissin alguns polítics que caminaven a peu. A més, la sentència remarca que per condemnar un manifestant caldria atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. La justícia europea veu desproporcionada la pena de presó imposada als manifestants i considera que això podia tenir un efecte dissuasiu que reduís la participació dels ciutadans en futures protestes i en el debat polític en general.
6: Gràcies, Bruno. I més de 80 persones han mort quan intentaven arribar en una embarcació a les Canàries. Els 45 supervivents rescatats aquesta matinada per salvament marítim, que són 44 homes i una dona, han explicat que al caiuco hi anaven més de 100 persones. La mala mar ha impedit recuperar els 5 cadàvers que encara hi havia a bord. Segons l'ONG Caminando Fronteras, és la mateixa embarcació que va sortir de Gàmbia el 7 d'agost amb 128 persones. Per tant, les xifres coincideixen amb les dels testimonis. D'altra banda, 10 magrebins han arribat a les últimes hores a Mallorca, segons ha informat el govern espanyol. Els van localitzar ahir a la nit a Porto Petro, al sud de l'Illa, i van participar efectius de la policia local de Santanyí i de la Guàrdia Civil. Es calcula que en el que portem d'any han arribat prop de 5.000 migrants a les Balears.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
8: Yo no me meto en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tiene que ser.
6: La bola negra, El ser querido i Los domingos són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola de Cinema de cara a competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis és la gran favorita i, de fet, els mitjans especialitzats nord-americans ja parlen de la possibilitat que aconsegueixi una desena de nominacions. A més, també consideren la bola negra com la màxima favorita a endur-se l'Òscar en aquesta categoria de pel·lícula internacional. De manera que, per tant, té tots els números perquè el 16 de setembre s'anunciï com a candidata definitiva a representar Espanya als Oscars. Rodrigo Sorogoyen, el director del Ser Querido, ha dit que creu que encara hi ha partit, però i creu que Javier Bardem, que és el protagonista del Ser Querido, també té opcions d'entrar entre els finalistes a Òscar a millor actor, i la seva companya de repartiment és Victoria Luengo,

0: i ha dit que en cap cas això és una competició. Finalment, Los Domingos ha estat la gran sorpresa en aquesta llista. El film de Luada Ruiz de Azúa, que participa a la cursa d'aquest any, tot i haver-se estrenat l'any passat, ha passat per davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
1: Esports.
0: Fins a les 12, Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Girona fitxa el davanter Carles Pérez, que arriba lliure de contracte després de la seva etapa al Celta de Vigo. El jugador de Granollers, de 28 anys, signa per una temporada. El presenten a la una i després hi haurà roda de premsa de Quique Cárcel per valorar el mercat futbolístic. També compareixerà Lucas Viale, director esportiu del Sabadell, per la seva banda, i també a primera, el director esportiu de l'Espanyol, Ramon Rodríguez Monchi, després de les presentacions a la una de Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel.
1: 3CAT Info.
2: José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha fet roda de premsa prèvia al partit que obre demà la quarta jornada de primera Betis-Real Madrid. Ha parlat de moltes coses a banda d'aquest partit. De fet, ha parlat més de tot excepte aquest partit. Sobretot, entre altres, de Julián Álvarez, el pretès jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça.
3: No hay quien conoce mejor el club como Simeone. Y no veo que yo tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Yo lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero.
2: Avui comença el judici contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, i altres excompanys del planter blanc per haver difós un vídeo de contingut sexual amb una menor. Asencio, que s'enfronta a 2 anys i mig de presó, està sense carnet perquè a l'agost el van detenir per conduir begut. El seu entrenador, Mourinho, li diu que potser ja n'hi ha prou.
3: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados és una cosa diferent.
2: Avui es disputa un partit avançat de la 6a jornada a les 9 Real Societat Celta de Vigo per compromisos europeus futurs dels dos equips. El migcampista blaugrana Dani Olmo el van homenatjar a Terrassa com a campió del món. Va dir que no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez al Barça i diu que hi ha prou opcions per la posició de nou.
4: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
2: La nova capitana del Barça, Patrick Guijarro, ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Entre altres coses, ha parlat de canvi de cicle i també d'aquest any darrer de contracte que té.
5: La Liga Inglesa és atractiva i esto es algo que venimos hablando de hace años. Respecto a la renovación, creo que es algo que ahora no estoy centrada en eso, sino estoy centrada en el equipo y en el inicio de temporada y en afrontar esta temporada, pero es algo que creo que en el momento que podamos hablar de ello lo hablaremos sin problema.
2: Demà se sortejarà la fase Lliga de la Champions femenina i s'hi van classificar Real Madrid, Inter de Milà, Paris Saint-Germain, la Juventus i el Chelsea, que ha eliminat la Real Societat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'Open de tennis dels Estats Units, Paula Badosa va resoldre en 10 minuts aquell partit ajornat per la pluja contra l'australiana Kasatkina de la primera ronda.
6: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy muy nerviosa porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos es lo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque hoy.
2: L'NBA sanciona Los Angeles Clippers amb 5 primeres rondes del draft i 26 milions d'euros de multa per haver trencat el límit salarial amb la seva exestrella Kawhi Leonard. L'NBA també ha suspès durant un any el propietari de l'equip, Steve Ballmer. Avui a 8:45 a Sant Julià de Vilatorta, amistós Kids Anas Manresa contra Assisa Joventut de Badalona. En waterpolo es van disputar 2 partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya, el masculí Mediterrani 29, Catalunya 8, i el femení Rubí 4, Sant Feliu 21. Pepe Martí ha renovat una temporada amb l'equip Cupra de la Fórmula

0: Eloi, el Sabadellenc ha tancat la seva primera temporada com el millor debutant i amb una segona posició com a millor resultat.
1: 3CAT Info.

0: En punt les 12 del migdia. Pedro Sánchez manté que no hi ha evidències que el Marroc estigui al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, però es compromet a donar una resposta contundent si es conclou que la va impulsar. En una compareixença al Congrés, el president espanyol ha insistit que cap informe va avisar de l'entrada de 70.000 migrants a finals de juliol. PP i Vox l'acusen de traïdor i demanen eleccions. Més de 80 persones han mort en un caiuc que anava a les Canàries. S'han pogut rescatar en vida 45 persones d'una embarcació que va sortir de Gàmbia a principis d'agost amb prop de 130 persones. A Mallorca, 10 magrebins van arribar ahir a la nit a Porto Petro, al sud, en una pastera. En uns minuts sabrem com ha anat la reunió que ha mantingut la consellera Sterniu amb els sindicats USTEC, majoritari a l'educació, trobades que difícilment haurien de permetre desconvocar la vaga del primer dia de curs la setmana que ve i que han de continuar en breu amb els representants de la CGT. L'ONG Educo alerta que més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social de Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i que la necessiten. Representen gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena constata que l'habitatge és inaccessible a pràcticament tot el continent, però assenyala alguns punts crítics, com ara les Illes Balears. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar els drets fonamentals dels manifestants que van encerclar el Parlament el juny del 2011 per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. La sentència d'Estrasburg veu desproporcionada la pena de presó i qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria que va fer servir el jutge Marchena per condemnar els manifestants. El president rus Vladimir Putin admet contactes amb Ucraïna i creu que hi ha possibilitats d'acord, amb tot matís que les amenaces sobre l'espai aeri rus compliquen les negociacions. El líder rus ho ha dit en un fòrum econòmic després que els dos exèrcits hagin protagonitzat nous atacs a Belgorod i a Odessa. I La bola negra, El ser querido i Los domingos són els tres títols preseleccionats per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. S'ha anunciat des de l'Acadèmia Espanyola de Cinema.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Girona anuncia el fitxatge per una temporada de l'exdavanter del Barça i el Celta, Carles Pérez. El presenten a la una. A la mateixa hora, presentacions a l'Espanyol, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. José Mourinho, tècnic del Real Madrid, li diu al defensa Raúl Asencio que ja n'hi ha prou de perjudicar el club amb els seus afers extraesportius.
0: I el temps tarda amb sol i calor intensa. Atenció a demà i fins diumenge amb valors màxims que podran batre algun rècord de calor en ple setembre. Es pot arribar als 40 graus de temperatura en alguns punts del país.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem amb aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que assegura que actuaran amb contundència si es demostra que el Marroc està al darrere de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Però fins ara no en tenen cap constància. Ho ha assegurat al Congrés, on compareix per donar explicacions de la crisi migratòria. Alberto Núñez Feijóo li ha tornat a exigir la dimissió, mentre que Vox l'ha acusat de traïdor i Esquerra i Junts no se'l creuen. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Marroc no va organitzar l'entrada massiva ni tampoc la va planificar, és el que ha insistit Pedro Sánchez avui aquí al Congrés, però sí que ha fet un pas més. Ha reconegut que la policia marroquina va permetre l'entrada de migrants, per tant dona per bo l'informe d'ahir de la policia i ha promès que actuarà contra Rabat si s'acaba demostrant la seva participació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.

0: i ante la suma.
1: Sánchez ha promès que publicarà tots els informes policials previs al 30 de juliol perquè tothom vegi què deia la policia, però manté que cap informe avisava de l'escalada ni de la magnitud del que va acabar passant. Unes explicacions, però, que no convencen ni els seus aliats parlamentaris. Tots mantenen que el Marroc n'està implicat d'alguna manera molt durs. Avui també sumar el soci de govern de Sánchez, sentim Aina Vidal, dels Comuns.
2: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado. Ha llegado el momento de recuperar algo tan radical como sencillo, que es el derecho internacional.
1: I per Gabriel Rufián, d'Esquerra, Sánchez avui ha mentit i l'adverteix que aquesta crisi pot ser el seu 11M i li pot costar el govern.
3: Ustedes ahora están entregando su dignidad. ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene.
1: I en la mateixa línia, Míriam Nogueras, de Junts, creu que Sánchez no pot seguir governant per incompetència, diu, o perquè està protegint el Marroc.
4: O vostè menteix a la gent per protegir el Marroc, o vostè menteix a la gent quan diu que vostè té el control del govern i de la seguretat nacional. Les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant.
1: Sánchez, que està quedant completament sol al Congrés en aquesta defensa del Marroc, els socis li retreuen, el Partit Popular també, i també des de la bancada de l'extrema dreta, Vox l'ha acusat de ser un traïdor i com el Partit Popular li ha reclamat que convoqui eleccions.
5: Paula, gràcies, bon dia, anirem parlant.
1: Adéu,
5: fins ara,
1: bon dia.
5: Encara sobre el cost humanitari de la migració, més de 80 persones han mort quan intentaven arribar en una embarcació a les Canàries. Els 45 supervivents rescatats aquesta matinada per Salvament Marítim, 44 homes i una dona, han explicat que al caiuco hi anaven més de 100 persones. La mala mar ha impedit recuperar els 5 cadàvers que encara hi havia a bord. Segons l'ONG Caminando Fronteras, és la mateixa embarcació que va sortir de Gàmbia el 7 d'agost amb 128 persones. Per tant, les xifres coincideixen amb les dels testimonis. D'altra banda, 10 magribins han arribat a les últimes hores a Mallorca, segons ha informat el govern espanyol. Els van localitzar ahir a la nit a Porto Petro, al sud de l'illa, i van participar efectius de la policia local de Santanyí i la Guàrdia Civil. Es calcula que en el que portem d'any han arribat prop de 5.000 migrants a les Balears.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Hem de parlar d'un matí de reunions al Departament d'Educació, un últim intent per desconvocar la vaga del 8 de setembre. La reunió amb l'USTAC començava a les 10, si no ha acabat, està a punt de fer-ho, i després la consellera s'ha de reunir amb la CGT. De moment les posicions es mantenen allunyades, el Departament no ha presentat cap nova proposta i els sindicats insisteixen a reobrir la negociació i plantegen noves mesures. Estem, per tant, a l'espera de que hi hagi compareixences per acabar d'explicar-nos com ha anat aquesta reunió. I a tot això, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social de Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i que la necessiten. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. Barcelona, Toni Fortesa.
7: El principal problema es concentra a l'ESO. La majoria dels alumnes que es queden sense beca són de secundària, sobretot perquè molts instituts encara no tenen servei de menjador. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, apunta que tot i aquesta mancança d'infraestructures es pot trobar alternativa.
8: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
7: Una de les reclamacions més antigues d'Educo és la universalitat del servei menjador tant a primària com a secundària.
8: Reclamem que el menjador escolar ha de formar part del dret a l'educació, perquè més enllà d'aquest àpat saludable al dia, a més, és un espai d'aprenentatge i és un espai de conciliació per les famílies. I, per tant, ha de formar part, com ja ho és a molts altres països, del dret a l'educació i, per tant, ha de ser universal i gratuït.
7: Des d'Educo apunten que des del 2022 les beques han augmentat i que el curs passat van arribar a més de 230.000 infants, quasi 18.000 més que l'anterior.
5: 12 i 10 minuts, gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha cartografiat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més

0: que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A Catalunya estem en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, el sou mitjà de la majoria de la població només dona per un pis de menys de 50 metres quadrats. A falta de dades oficials de tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis immobiliaris amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per la meitat dels europeus és que només es poden comprar, com us dèiem, un pis d'una habitació o un estudi. L'habitatge és inassequible ara mateix pràcticament a tot el continent, però hi ha punts crítics com ara Portugal, Polònia o Suïssa, que estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen que, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència. 3CAT Info. 3CAT Info. Anem a la capital comunitària. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l'estat espanyol per vulnerar els drets de reunió i associació dels manifestants que van encerclar el Parlament al juny del 2011 amb l'objectiu d'aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. La sentència d'Estrasburg qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria que va fer servir el jutge Marchena per condemnar els manifestants. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
1: La justícia europea admet que els manifestants van poder tenir una conducta obstructiva i molesta per als diputats que volien entrar al Parlament, però els jutges neguen que hi hagués violència en el fet que els protestants recriminessin, cridessin o fins i tot seguissin alguns polítics que caminaven a peu. A més, la sentència remarca que per condemnar un manifestant caldria atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. La justícia europea veu desproporcionada la pena de presó imposada als manifestants i considera que això podia tenir un efecte dissuasiu que reduís la participació dels ciutadans en futures protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. El president rus Vladimir Putin, mentrestant, diu que hi ha possibilitats d'un acord de pau amb Ucraïna i hi admet contactes. Tot i això, avisa que les amenaces de Zelensky sobre l'espai aeri rus compliquen les negociacions per un acord. De fet, ha reiterat les acusacions d'estat terrorista. Aprofitant la seva intervenció en un fòrum econòmic, Putin ha agraït els esforços i el suport de països com els Estats Units per posar fi a la guerra, però ha reconegut que al final seran Kiev i Moscou les que s'han d'entendre. El líder rus ha afegit que no té previst una altra mobilització massiva per a l'exèrcit i ha remarcat que no tenen problemes amb el reclutament d'efectius. Mentrestant, un atac amb drons a la regió russa de Belgorod ha fet un mort i quatre ferits, segons els serveis d'emergències. Per contra, un projectil rus contra un edifici residencial ha fet 17 ferits a Odessa, al sud d'Ucraïna, segons el responsable militar de la ciutat. El govern rus atribueix també l'atac a instal·lacions del port i a dos mercants al Mar Negre. I Salvador Illes de camí a Kiev, la capital d'Ucraïna, tot i aquests últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
2: El que venim a fer és a mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible. 3CAT Info. 3CAT
3: Info. Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
0: La bola negra, el ser querido i los domingos són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola de Cinema de cara a competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis és la gran favorita i, de fet, els mitjans especialitzats nord-americans ja parlen de la possibilitat que aconsegueixi una desena de nominacions. A més, també consideren la bola negra com la màxima favorita a endur-se l'Òscar en aquesta categoria de pel·lícula internacional, de manera que té tots els números perquè el 16 de setembre s'anunciï com la candidatura definitiva. Rodrigo Sorogoyen, director del Ser Querido, però ha dit a 3CAT Info que creu que encara hi ha partit.
4: Bueno, no, pero primero tienen que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces, creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto el Ser Querido, muchos académicos no han visto la bola negra, entonces primero tendrán que verla.
0: La seva companya de repartiment, Victoria Luengo, ha declarat també a 3Cat Info que en cap cas és una competició.
5: Bueno, sí, hi ha una sensació que estar enfrontats o estar competint és una cosa que és desagradable i que no s'entén així. Vull dir que el cinema no va de guanyadors i de perdre, no? No, estem compartint un moment del cinema que està molt bé, que es fan pel·lícules molt bones.

0: i està molt bé poder ser afortunats i formar part de les pel·lícules que es fan bé i que estan fent que la gent vagi a les sales.
1: Finalment, Los Domingos ha estat la gran sorpresa. Un quart d'una del migdia, obrim àrea de servei. Cop d'ull a la situació del trànsit, que aquest matí ha estat complicadíssima, i el transport públic, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. I segueix complicada encara en alguns punts, sobretot a la Ronda Litoral a Barcelona, que està tallada des de primera hora a Montjuïc en sentit Llobregat per l'accident d'un camió que ha bolcat i bloqueja la via. S'està treballant per poder-lo retirar i de moment s'estan fent desviaments en aquesta via per la sortida 21. Com a conseqüència, hi ha molta més congestió del que és habitual a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma fins a Horta en sentit Llobregat. On comença a millorar considerablement la situació és a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Els vehicles comencen a circular ja amb més fluïdesa. Tot i això, es manté un carril tallat per l'incendi ja extingit d'un camió que transportava congelats a primera hora del matí. I atenció també al transport públic, perquè també hem tingut incidències durant aquest matí. Ara hi ha retards d'uns 20 minuts a la línia R4 per una incidència en un tren ja resolta entre Plaça Catalunya i Arc de Triomf, i retards també a la R11 per una incidència també ja resolta, en aquest cas entre Caldes de Malavella i Maçanet-Massanes. Renfe informa que els trens recuperaran progressivament els horaris habituals.
1: El temps. Amb el Francesc Mauri.
3: Tarda de sol a tot el país, sense excepció. Si hi ha alguna nuvolada al Pirineu, serà de poca importància i la calor que s'intensifica un pèl més. Pot pujar un grau, en algun observatori, dos graus respecte a ahir. Però atenció, perquè si ahir, per exemple, l'Observatori Fabra de Barcelona pulveritzava el seu rècord de màxima absoluta en un setembre amb més de 33 graus, la més alta des de 1914, doncs entre demà i diumenge, Lleida, que té la màxima absoluta dels darrers 86 anys en els 37 i unes dècimes, podria arribar als 38-39 graus, batent també rècord. En definitiva, els propers dies, sol i calor intensa o molt intensa.
1: Tots a l'espera de saber alguna cosa més d'aquesta reunió de la consellera d'Ensenyament amb els sindicats. Seguim amb més qüestions. Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i hauria agredit també amb una arma blanca un cambrer de la capital del Bages. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. Anem cap a Manresa, Nàtia Dell.
4: Un dels menors detinguts, el que va estar justament en un centre fa dos mesos, ja va agredir amb un tornavís el cambrer d'un bar al barri de les Escudines, a tocar d'on van matar ganivetades el Carles dimarts. Les càmeres del bar van enregistrar, ho hem pogut comprovar, com un jove encaputxat fa una puntada de peu a un contenidor de deixalles. El cambrer li crida l'atenció i el jove es gira i li clava el tornavís sense pensar-s'ho a l'espatlla i marxa. Ho explicava en declaracions aquesta emissora a Lim, un company de feina d'aquest cambrer agredit.
5: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 400 tema de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
4: El cas està pendent de judici. Davant del bar encara queden espelmes que cremen de la concentració silenciosa d'ahir a la nit que va plegar més d'un miler de persones.
1: Com sabeu, la mesa del Parlament es reuneix avui a l'Espluga de Francolí a la Conca de Barberà per preparar l'inici del nou curs parlamentari, i sobre la taula hi ha la reforma del reglament per blindar les sancions per discursos d'odi que es podria aprovar a finals d'any. L'Espluga de Francolí, Clara Chavarría Domingo.
6: El president del Parlament, Josep Rull, s'ha referit a la importància d'aprovar aquesta reforma del reglament davant d'escenaris de polarització.
7: El Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti. I si nosaltres som capaços de respectar-nos, també donarem un missatge molt potent al conjunt de la ciutadania. I aquesta és la meva voluntat com a president del Parlament. Diversos grups parlamentaris han presentat una proposta de modificació del reglament que té la majoria suficient per anar endavant i, per tant, tindrem eines per garantir aquests dos elements: llibertat d'expressió i respecte. Sempre respecte.
6: La mesa també parlarà de l'acte institucional de l'11 de setembre, marcat pel mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, un fet que representa els mil

0: anys del parlamentarisme català. L'acte de la Diada comptarà amb el músic Jordi Savall i l'actor Lluís Soler interpretant el paper de l'abat Oliva, amb text del poeta Jaume Coll.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els càmpings de Girona volen cobrar els usuaris per la despesa extra de llum que fa cada parcel·la. És la solució que han trobat per fer front a factures cada vegada més altes com a conseqüència d'unes onades de calor que obliguen a tenir sempre obert l'aire condicionat a les caravanes. Per això l'Associació de Càmpings de Girona promou que s'instal·lin sistemes per poder detallar quan gasta cada parcel·la i cobrar-ho. Girona, Núria Peraire.
3: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'associació. Expliquen que cada vegada hi ha més autocaravanes i caravanes amb bons sistemes d'aire condicionat, que amb les onades de calor funcionen molt més. Per això, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quan gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
4: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
3: A més, molts càmpings ja tenen plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
4: Hem d'intentar produir el màxim d'energia possible perquè això tingui el mínim impacte possible. No?
3: A comarques gironines, els càmpings Les Medes i Salatà monitoritzen el consum de llum.
2: Està en marxa la recol·lecció de la sal a les salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre. Enguany es preveu una reducció d'un 20% en la producció a causa dels temporals. La ràpida Jordi Barranca.
5: Les intenses i successives pluges tant de la tardor passada com també d'aquest darrer hivern els han perjudicat, han fet baixar la salinitat i tot plegat es tradueix en aquest escenari que explica Joan Socarrats, director general d'Infosa, l'empresa que gestiona les salines.
6: Ens han plogut, en total portem més de 1.000 litres d'aigua, que són quasi 3 vegades el que seria la pluviometria normal en aquesta zona, i això ha fet que l'inici de la cristal·lització, que en un any normal, diguem-ne, pot començar entre el mes de febrer i març, aquest any no hem iniciat la cristal·lització fins al mes de maig-juny.
5: En xifres rodones arribaran a les 80.000 tones, per sota fins i tot de les 85.000 de l'any passat.
6: Ha fet un estiu molt sec, que per nosaltres és bo, i de molta calor, però tot i així estem amb unes previsions, si no ens falla el que ens queda de collita, d'anar un 20-25% per sota del que seria una collita mitjana normal a les salines.
5: Un 70% de la producció s'exporta bàsicament a Europa i als Estats Units. The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing. Lover, where can you be?
2: Amor, als 70 anys, la cantant i guanyadora de 2 premis Grammy, Cassandra Wilson, segons ha informat el The New York Times, va morir a casa seva, a Jackson, a l'estat de Mississippi, als Estats Units, acompanyada per la família, però de moment no se n'han fet públiques les causes. Amb una veu profunda que desdibuixava gèneres, va ampliar els límits del jazz tradicional basat en el blues i també es movia amb naturalitat pel folk, el pop, el rhythm and blues o el country. A partir dels anys 90, 2 discos la van fer arribar al cim com a referència del jazz vocal, Blue Light Till Dawn i New Moon Dawgoter, i al segle XXI s'havia erigit com una de les veus més importants del jazz internacional i havia participat en els grans festivals nord americans i europeus. I de la música al teatre, Sergi Belbel ha estrenat l'obra Ella i Màquina a la sala Herbrick Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Àgata Roca i Enric Cambra i Montse Pujol.
7: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que, després d'haver dedicat tota la seva vida als altres, es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Belbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
8: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida.
2: Doncs bé, el que hem de fer ara és anar cap al Departament d'Ensenyament. Comencen les declaracions d'USTEC amb Yolanda Segura sobre la reunió amb la consellera d'Ensenyament, Sara Cañete. Bon dia.
9: Ah, sí, que he vist que entrava.
2: Sara Cañete, bon dia.
9: Hola, bon dia, Carme. Doncs, si com bé explicaves, ha acabat aquesta primera reunió aquí al Departament d'Educació, la primera reunió que ha sigut amb USTECH, amb el sindicat majoritari. En aquests moments, a dins ja en marxa la segona trobada amb els representants del sindicat de la CGT, el segon sindicat amb representació a la mesa sectorial, a l'espai de negociació que mantenen aquesta convocatòria de vaga per al primer dia. Estem aquí, s'estan acabant de situar els mitjans, aquests preliminars que sempre passen en aquestes atencions a mitjans, i una vegada finalitzi ara, doncs, el sindicat podrà donar les seves explicacions oportunes de com ha anat aquesta reunió.
2: Alertava l'OSTECH del risc de fer una vaga el primer dia de curs, no?
9: Sí, exacte. En principi es manté aquesta convocatòria. Ara ens acabaran d'explicar una mica quins són els temes que s'han tractat en aquesta reunió. Una convocatòria que no deixa de coincidir amb el primer dia de curs, un dia amb una càrrega emocional molt important per les famílies i per als alumnes. I veurem una mica què ens expliquen ara de tot plegat. Sembla que sí que comença la compareixença de la portaveu del sindicat USTECH, de Yolanda Segura.
10: Molt bon dia a tothom. Acabem de reunir-nos amb la consellera Niubó. Hem traslladat la proposta clara de la importància de reobrir les negociacions en totes les qüestions que tenim sobre la taula. Ja sabeu que hi ha uns acords que s'estan desplegant amb uns avenços que nosaltres valorem com a positius, perquè realment van ser uns guanys del col·lectiu i de tota la mobilització de les persones treballadores. I, per tant, són uns guanys que reivindiquem com a propis, però no són suficients. El sentit de la consulta ho va deixar molt clar i, per tant, cal reobrir les negociacions per posar sobre la taula aquestes qüestions i d'altres que no van entrar en aquest acord per poder fer avenços que realment assoleixin l'objectiu de tenir l'educació pública de qualitat que necessitem, blindar l'escola pública, que és l'escola universal, que atén a tot l'alumnat sense distinció. No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua i, per tant, nosaltres llancem aquest avís a aquesta conselleria, que és que, més enllà de la vaga del dia 8, hi ha d'haver aquest compromís perquè no tinguem un curs un altre cop farcit de mobilitzacions i d'altres mesures que es poden posar sobre la taula, sinó que hem de trobar aquest equilibri que permeti avançar en resoldre aquestes necessitats que tenim a sobre la taula. Per això, esperem una màxima participació del col·lectiu, perquè cal fer la pressió màxima per fer moure fitxa a aquest govern, que de moment no sembla que vulgui fer aquestes passes endavant.
11: De quins temes heu parlat a la reunió? Quins són les més principals?
10: Sí, nosaltres hem traslladat que aquí ara les qüestions que realment preocupen, que ens han traslladat des del col·lectiu, aquests dies de vacances que també ens hem anat trobant a gent que ens han argumentat quines són les seves circumstàncies en els centres educatius, la qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que en aquest curs que ve, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera. Li hem traslladat que és important situar un mapa, situar aquest mapa que la consellera ens ha traslladat, que existeix un mapa que situa quins recursos hi ha en tots els centres, que en aquest mapa també, a banda dels recursos que hi ha, s'ha de situar quins recursos es necessiten i quan serà possible que hi arribin aquests recursos. Perquè això donarà una tranquil·litat als centres educatius i també generarà aquesta expectativa de, ostres, sí, tindré aquests recursos i podré, en un curt termini, doncs, poder oferir aquesta atenció a l'alumnat que necessita. A més, també cal generar els espais de coordinació, cal generar també, doncs, diguéssim, el temps de coordinació perquè aquests recursos, tot aquest personal, es pugui coordinar i, a més, pugui coordinar-se amb els serveis externs que també intervenen en la...

0: l'atenció de l'alumnat. I les ràtios. Les ràtios és un tema absolutament important perquè sí que hi ha un pas tímid endavant amb el tema de les ràtios, però amb dades del síndic de greuges publicades ara al juny, juliol d'aquest mateix any, les dades que situa són molt preocupants. Un 36% de l'alumnat està en situació de risc de pobresa o d'exclusió social. Un 40,6% té necessitats específiques de suport educatiu. I gairebé el 80% l'assumeix l'escola pública. Per tant, on han de parar els recursos? A l'escola pública. I el tema de les ràtios és una qüestió fonamental. La complexitat que tenim al territori català és molt més elevada que en altres territoris i, per tant, aquí el tema de les ràtios ha de ser molt més ambiciós i ha d'anar més enllà dels marges de l'acord. I això és un tema, són dues qüestions fonamentals de treballar. A banda de les temperatures a les aules, que no només és adequar als edificis, sinó també un protocol d'actuació quan es superen els llindars de calor permesos, no? I que són saludables. Aquí, si s'ha de tancar un centre fins que no, diguéssim, arribin les mesures que permetin doncs, poder estar amb una certa confortabilitat, doncs es fa. Però hi ha d'haver un protocol d'actuació que sigui comú a tots els centres, que les direccions sàpiguen com actuar en aquests casos de temperatures extremes. Per altra banda, el tema del català. El tema del català ha d'estar sobre la taula. Cada vegada doncs, que tanquem els ulls ens apareix una sentència del 25% doncs, que posa en perill doncs, el model d'escola catalana i els programes d'immersió lingüística. El tema del català s'ha de blindar, la vehicularitat del català, s'ha d'estendre i implementar la immersió lingüística i això doncs, també és en polítiques lingüístiques valentes i decidides que que regulin doncs, aquesta situació per revertir la pèrdua d'ús de la llengua i també fer una ofensiva en contra d'aquests doncs, atacs judicials. I tenim moltes qüestions més a abordar, com és doncs, cobrament dels càrrecs, etc, que són del dia a dia del personal educatiu. També li hem traslladat a la consellera com està la qüestió de la reclassificació del personal laboral, que es va aprovar en la llei d'acompanyament de pressupostos al Parlament, de quin serà el full de ruta del desplegament d'aquesta mesura i en quin moment es farà. És important perquè és un mandat que hi ha del Parlament i s'ha de materialitzar en el temps breu possible. I així està una mica la qüestió en aquest sentit i per tant, doncs, és important que reobrim les negociacions per poder treballar doncs en totes aquestes qüestions i totes les que, diguéssim, afectin en el funcionament del nostre sistema educatiu públic.
1: Sobre el tema de les ràtios, entenc que qualsevol hipotètica rebaixa del nombre d'alumnes per aula ja hauria de ser de cara al curs vinent, perquè aquest any els grups estan configurats. Això suposaria un increment de plantilles. Hi ha prou personal a la bossa com per poder fer aquests increments? I penseu que han de ser increments, o sigui, reduccions de grup classe lineals o focalitzades en aquells centres que estan atenent més alumnes vulnerables per situacions de pobresa, els centres, diguem-ne, que estan qualificats com de màxima complexitat?
0: En la línia de reducció de ràtios hi ha dues qüestions. Una és reduir el nombre total d'alumnat que hi ha a cada grup, que això pensem que ha de ser una reducció lineal, i després hi ha abordar doncs, les qüestions més específiques. Primer de tot, l'alumnat amb necessitats educatives especials, el NSA, ha de comptar doble. Això ja està aprovat, però no s'ha implementat aquest curs i esperem que s'implementi el curs que ve. Però nosaltres anem més enllà. L'alumnat NSB, que és el que té necessitats específiques de suport educatiu, també hauria de comptar com a 1,5. Això dona també, redueix també les ràtios en aquests centres on tenen més acumulació d'aquest alumnat i dona un oxigen també doncs, en matèria de nombre d'alumnat a dintre de les aules. Per Per tant, aquestes mesures s'han de treballar. Hem de veure també aquesta radiografia de centres, aquest mapa, no? I amb els recursos i, a més a més, amb les ràtios. I això és una de les qüestions que s'han de treballar des de ja, perquè no ho allarguem en el temps i resulta que els centres no vegin, diguéssim, en un curt termini aquesta

0: reducció. De quina manera es pot reduir? Pues això, limitant la matrícula, però també posant més dotacions de professionals que puguin atendre l'alumnat amb codocències, no? O si es poden desdoblar aules. Vull dir, això és una qüestió que s'ha de treballar de forma exhaustiva per anar mirant cas a cas de quina manera es pot implementar.
1: Heu demanat de reobrir negociacions amb la conselleria. Què us han dit i com valoreu aquesta reunió? És a dir, perquè la vaga del dia 8 es dona per feta, però si ha servit per acostar posicions, si continueu molt allunyats, com esteu?
0: A veure, nosaltres hem traslladat que això és una qüestió fonamental per poder caminar i trobar un equilibri, no? que faci avançar la millora de l'educació pública al nostre país. Es mostren reticents perquè posen d'excusa que hi ha aquesta convocatòria de vaga, però per nosaltres això és això, no deixa de ser una excusa i a pesar d'aquesta vaga que expressa molt clarament que hi ha un malestar i que el conflicte persisteix i que no s'han resolt, no estan resoltes totes les qüestions i les necessitats de l'educació del nostre país. Per tant, nosaltres seguirem insistint que s'ha de reobrir aquestes negociacions perquè després d'aquesta vaga en poden venir moltes més i la pressió en els centres hi serà i, per tant, és voluntat de l'administració d'aquest govern de donar-hi solució i està la pilota en la seva teulada. No es poden escudar en aquesta convocatòria de vaga perquè això perjudica aquesta dinàmica i el conflicte seguirà vigent.
2: El departament diu que l'ha complert en un 94-96% l'execució de l'acord. No sé si ho heu analitzat i us quadren aquesta xifra.
0: Home, nosaltres hem preguntat què volen dir amb això perquè no s'entén una mica aquestes declaracions. Ells diuen que aquest percentatge és en el que pertoca implementar aquest curs. Sí que li hem traslladat que hi ha moltes aules i molts centres que no notaran cap millora. I, de fet, per exemple, també en el desplegament de les aules d'acollida, que s'anuncien que hi ha 500 dotacions que es desplegaran, però, en canvi, rebem queixes de centres que han dit que se'ls han retallat les aules d'acollida. Llavors, de quina manera s'explica això, no? I volem que això tingui una explicació i que els centres sàpiguen perfectament per què ara se'ls ha retallat aquestes aules d'acollida i si les tornaran a tenir o no les tornaran a tenir, si aquestes retallades després es restaran d'aquestes 500 dotacions. És que realment no és massa objectiu, malgrat es digui que s'han donat totes les explicacions oportunes als serveis territorials, però la realitat és que el que arriba als centres és bastant, diguéssim, decebedor i genera també continuar generant aquest malestar.
1: Deu que podia ser delicat fer una vaga el primer dia de curs. Ara que teniu més informació per part dels centres, creieu que pot ser una bona aposta, que potser s'hauria pogut traslladar en algun altre moment, ara que ha passat l'estiu, i també agafeu una mica el pols?
0: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs, la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: I sortiu amb alguna nova data de reunió?
0: No, de moment, com ja he dit, no se'ns ha proposat cap proposta de calendaritzada de dates de negociació. Per tant, de moment, la vaga del dia 8 és un fet. És molt difícil, ara, en pocs dies que queda, revertir la situació. Nosaltres ja l'hem dit, no tenim un element prou atractiu perquè el col·lectiu demani que es desconvoqui aquesta vaga. Per tant, la vaga segueix en peu i serveix per reflectir aquest malestar i per fer aquesta pressió que cal perquè realment el govern mogui fitxa.
1: Seguireu trobant-vos a les meses.
0: A les meses entenem, sí, nosaltres assistirem a les meses perquè es tracten qüestions capdals que cal fer avenços també i tenim moltes acumulacions ara també de queixes que les volem traslladar. El company de l'Assemblea d'Educació de Catalunya vol...
3: Carme, doncs fins aquí les explicacions de la portaveu d'USTEC del sindicat després d'aquesta reunió, on principalment doncs es confirma aquest titular que era...

0: probable, segurament previsible, però que ja podem donar per fet, que és que el curs escolar començarà amb una primera jornada de vaga.
1: Perfecte. Sara i Martí Cuní, gràcies. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Menys de 5 minuts per 3:15. Pedro Sánchez assegura que actuaran amb contundència si es demostra que el Marroc està al darrere de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol, però assegura que fins ara no en tenen constància. Ho ha assegurat al Congrés, on compareix per donar explicacions de la crisi migratòria. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir la dimissió, mentre que Vox l'ha acusat de traïdor, i Esquerra Junts no se'l creu en Madrid, Paula Brujats.
3: Marroc no va organitzar l'entrada massiva ni tampoc la va planificar, és el que ha insistit Pedro Sánchez avui aquí al Congrés, però sí que ha fet un pas més. Ha reconegut que la policia marroquina va permetre l'entrada de migrants, per tant, dona per bo l'informe d'ahir de la policia, i ha promès que actuarà contra Rabat si s'acaba demostrant la seva participació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: El líder del Partit Popular, però, no es creu aquesta versió de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo l'ha acusat de mentir per interès personal, per por, diu, de què sap el Marroc d'ell.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
3: Sánchez ha promès que publicarà tots els informes policials previs al 30 de juliol perquè tothom vegi què deia la policia, però manté que cap informe avisava de l'escalada ni de la magnitud del que va acabar passant. Unes explicacions, però, que no convencen ni els seus aliats parlamentaris. Tots mantenen que el Marroc n'està implicat d'alguna manera molt durs. Avui també sumar el soci de govern de Sánchez, sentim Aina Vidal, dels Comuns.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado. Ha llegado el momento de recuperar algo tan radical como sencillo, que es el derecho internacional.
3: I per Gabriel Rufián d'Esquerra, Sánchez avui ha mentit i l'adverteix que aquesta crisi pot ser el seu 11M i li pot costar el govern.
7: Ustedes ahora están entregando su dignidad. ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene.
3: I en la mateixa línia, Míriam Nogueras, de Junts, creu que Sánchez no pot seguir governant per incompetència, diu, o perquè està protegint el Marroc.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
3: Sánchez, que està quedant completament sol al Congrés en aquesta defensa del Marroc, els socis li retreuen, el Partit Popular també, i també des de la bancada de l'extrema dreta, Vox l'ha acusat de ser un traïdor i, com el Partit Popular, li ha reclamat que convoqui eleccions.
1: Doncs bé, un debat que continua encara a la cambra baixa. Al final serà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui sortirà de nou per respondre a tots els partits que l'han interpel·lat. Dos apunts internacionals dels països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos. És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. I un exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot, Rita Flores, ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets i que durant més de 3 anys ha passat informació sobre opositors.
9: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
1: A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes a qui va espiar el seu amic Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solías.
10: Des de l'exili a França, Pavel Krisevich explica que la notícia l'ha agafat per sorpresa.
11: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i, evidentment, és molt difícil.
10: Malgrat el xoc inicial i la pèrdua de confiança, intenta veure la Rita com una altra víctima.
11: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
10: És una pràctica habitual perquè infiltrant-se en l'oposició, l'FSB també aconsegueix crear una atmosfera de paranoia i de por.
1: 3:15 de la migdia, fem atenció al trànsit i al temps.

0: Cop d'ull a la situació a la xarxa viària catalana i el transport públic. Clàudia Sarra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim noves incidències. Un vehicle avariat provoca retencions a la B23 a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona, a la C32 a Mataró hi ha congestió en sentit nord i a l'AP7 a Mollet també lentitud en sentit nord, precaució per possibles incidències en aquests punts. Seguim pendents de la ronda litoral a Barcelona, que recordem està tallada des de primera hora del matí a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per l'accident d'un camió que ha bolcat i bloqueja la via. S'estan fent desviaments per la sortida 21 i com a conseqüència hi ha trànsit més dens del que és habitual a aquesta hora a la ronda de dalt en sentit Llobregat. Pel que fa a la situació a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud, on també aquest matí hi ha hagut l'incendi d'un camió, la situació ja ha millorat, trànsit molt més fluid en aquest punt, tot i que es manté un carril tallat.
0: El temps. Amb el Francesc Mauri.
2: Sol de justícia, tot i que en aquesta època, evidentment, no té la força del mes de juny o del mes de juliol, però sí la calor. Un termòmetre que marca valors de canícula previstos per aquesta tarda i que, atenció, entre demà i el cap de setmana podria pujar encara més i alguns punts de Ponent i la Ribera d'Ebre podrien fregar els 40 graus. 38, 39, esporàdicament 40. Tot això amb domini del sol els propers dies, sense excepció. Algunes nuvolades de tarda al Pirineu, potser diumenge a la tarda al Pirineu, algun ruixat aïllat.
0: Els líders de la intel·ligència artificial reclamen als països del G20 que construeixin els centres de dades que fan falta perquè la tecnologia funcioni a ple rendiment. La cimera de les economies més riques del món també ha mostrat les diferències entre els Estats Units i Europa. Mentre que Brussel·les és favorable a la regulació, Washington prefereix un desenvolupament tecnològic ràpid i sense traves, Núria Ajar.
3: Els magnats de la intel·ligència artificial han desfilat per la reunió ministerial sobre innovació del G20 per convèncer els líders mundials que la tecnologia és una infraestructura essencial i que cal ajudar la indústria a créixer. Tom Brown, d'Anthropic.
4: Crec que, a diferència, el més important és fer possible la construcció de més centres de dades i disposar de més capacitat de computació als països. Crec que és clarament el principal coll d'ampolla per a tot el nostre progrés.
3: Aquests centres de dades als Estats Units aixequen molta polseguera. La gent no els vol, fins al punt que s'han convertit en un tema central de les eleccions de mig mandat d'aquest novembre al país. Però el sector tecnològic ho veu molt diferent. Sam Altman, d'OpenAI, ho explicava així.
5: Crec que dir que no tindrem intel·ligència artificial al nostre país és una idea tan dolenta com ho hauria estat dir fa més de 100 anys que no tindrem electricitat al nostre país.
3: Els líders de la intel·ligència artificial, com Elon Musk, han fet servir el fantasma de la Xina per subratllar la necessitat de no quedar-se enrere. Molts d'ells també són molt crítics amb la regulació, tot i que Alex Karp, de Palantir, ho ha intentat matisar.
6: No sóc una persona contrària a la regulació. Sóc un demòcrata descontent. M'agradaria tornar a ser demòcrata. La regulació ens agrada, però a la pràctica és molt difícil fer-ho bé i cal comptar amb persones que tinguin coneixements tècnics precisos.
3: La sectorial del G20, organitzada per la Casa Blanca Carolina del Nord, vol que la intel·ligència artificial avanci lliure de normes. Aquí és on els Estats Units xoquen amb Brussel·les, malgrat que la vicepresidenta de la Comissió Europea ha intentat minimitzar les diferències.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. L'accés a l'aplicació del sistema sanitari català La Meva Salut s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital ITCAT a partir del gener de l'any que ve. Primer caldrà introduir el carnet d'identitat o el NIE i després l'usuari rebrà un codi d'un sol ús per accedir a l'aplicació. Aquest canvi ha provocat una allau de queixes als usuaris, en especial de la gent gran.
7: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit perquè això costa de fer a l'edat que tinc i ara em volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
8: Si hem d'estar els fills pendents contínuament de poder-los programar, avisar o planificar-los les visites que tenen pendents, doncs la veritat, trobo que prou de feina tenim ja.
9: Jo crec que és un entrebanc, perquè has d'estar alerta de...

0: del que et diuen, després estar alerta de l'SMS, d'introduir el codi.
1: El govern assegura, però, que el nou sistema serà més senzill i permetrà gestionar diversos perfils de familiars, ja sigui fills o persones grans. La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, al Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns, corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. Una inspecció pericial va constatar que un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. 10 anys després que els veïns d'este bloc iniciessin la batalla legal, ara l'Audiència de Lleida els ha donat la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència, després d'una nova valoració judicial.
1: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle, Venècia, Òscar Callau.
3: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
4: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
3: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Clooney al matí també ha explicat quina ha estat la seva base per seleccionar les millors pel·lícules de la seva carrera.
4: No pots fer una bona pel·lícula a partir d'un guió dolent, però sí que pots fer-ne una de ben dolenta a partir d'un bon guió. Al revés és molt difícil, així que la base sempre és buscar un bon guió i després el director.
3: Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Ink, del director britànic Danny Boyle.
1: De retorn a casa, la Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat. Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors volen acostar-se més que mai al món digital. En aquest sentit, es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes, com ara Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, entre els quals el de 3CAT, Club Tàndem, Marina Porres i Juliana Canet. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, assegure, d'emergència lingüística.
5: Les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
6: Esports.
1: Dani Aguilar, bon dia.
7: Bon dia al migcampista del Futbol Club Barcelona, Gavi, que s'havia perdut dos partits per un cop al genoll estarà disponible per jugar diumenge a València. Mentrestant, el jugador belga del filial Visibuca i es va retirar amb un

0: cop fort a la final de la Copa Catalunya, no té cap lesió important i a poc es reintegrarà a la disciplina del primer equip. A Eivissa Buc, que va sortir d'inici amb el Barça Atlètic, que va perdre la final contra el Sabadell. Per altra banda, hi ha junta directiva del Barça per confirmar la data de l'assemblea on s'ha d'aprovar l'ampliació del finançament de l'espai Barça. Hem sentit aquest matí, de fet són declaracions d'ahir, del davanter de l'Inter de Milà, Lautaro, que va reconèixer en una gala a Itàlia que el Barça l'ha volgut fitxar en aquest passat mercat de futbol.
1: E che cosa hai pensato, no? Quando hanno detto vogliamo Lautaro da Barcellona?
2: Quando arrivano queste offerte o queste chiamate di queste grandissime club, sono sempre benvenuti e sempre ti fanno piacere.
0: El davanter de 29 anys que confirmava aquests contactes amb el Barça, afegint que sempre s'ha volgut quedar a Milà. A la una, presentacions a l'Espanyol i al Girona. L'Espanyol presenta Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel i el Girona Carles Pérez, després que aquest matí n'ha anunciat el fitxatge per una temporada. A banda, també hi haurà compareixences dels directors esportius d'Espanyol, Girona i Sabadell per valorar el mercat d'estiu.
3: 3Cat Info.
0: José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha fet roda de premsa prèvia al partit que obre demà la quarta jornada de primera Betis-Real Madrid, i el més important que ha dit, no té res a veure amb el partit. Ha parlat de Leo Messi, diu que el trobarà a faltar.
4: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, en los últimos 2 dècades, más o menos, ya todos sabemos lo que significa.
0: Avui comença el judici contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, i altres excompanys del planter blanc per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio, que s'enfronta a 2 anys i mig de presó, està sense carnet perquè a l'agost el van detenir per conduir begut, i Mourinho li diu que potser ja n'hi ha prou.
4: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados és una cosa diferent.
0: Avui es disputa un partit avançat de la 6a jornada a les 9 del vespre, Real Societat Celta de Vigo, per compromisos europeus futurs dels dos equips. A l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa va resoldre en 10 minuts el partit ajornat per la pluja contra l'australiana Kasatkina de primera ronda.
5: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy muy nerviosa porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos es lo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque hoy.
0: La catalana jugarà avui segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff. Qui ja està fora és la barcelonina Selegmeteva. Han passat també la segona ronda femenina Sabalenka, Svitolina, Kostiuk, Pegula, Paolini, Sirstea i Muchova. Mentrestant, Carlos Alcaraz ha remuntat un set en contra per superar el portuguès Faria per 3-1.
6: I took more than I wanted, to be honest.
7: Si sóc sincer, em vaig agafar més dies dels que volia, però ja saps com està saturat el calendari. Òbviament, no volia descansar tant de temps per lesió, però en el futur crec que m'hauré d'agafar més descansos, alguns fins i tot llargs. Potser no 4 mesos, però sí 1 o 2 mesos, encara que em perdi alguns tornejos, perquè és impossible jugar-los tots.
0: També han passat ronda Flushing Meadows, Tiafoe, Shelton, Medvedev i Lejeca, però cauen Hodar i Berrettini. Aquest cap de setmana hi ha gran premi de Fórmula 1 al circuit italià de Monza. El campió Lando Norris ha renovat amb McLaren fins al 2030.
8: Amazing news that són notícies brutals que pugui seguir més anys a la que considero casa meva. McLaren és casa meva ben bé des que vaig començar la Fórmula 1. Per tant, una bona pila d'anys i sobretot els 2 últims, i esperem poder repetir títol més vegades. Sóc on vull ser i amb la gent amb qui vull estar.
3: Trescat Info.

0: La USTEC manté la vaga a les aules de dimarts que ve després del fracàs de la reunió d'aquest matí amb el Departament d'Educació. El sindicat majoritari, el sector de l'ensenyament, fa una crida al personal a sumar-se a la mobilització i assegura que el govern no ha concretat un calendari d'aplicació de les millores que va anunciar. Pedro Sánchez es queda sol al Congrés. Ni els socis ni l'oposició es creuen que el Marroc no estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Sánchez sosté que no en tenen proves, però que actuaran amb contundència si es demostra el contrari. Diversos grups li han demanat la dimissió. Més de 80 persones mortes en un caiuco que anava a les Canàries. S'han pogut rescatar en vida 45 persones d'una embarcació que va sortir de Gàmbia a principis d'agost, amb prop de 130 persones a bord. A Mallorca, 10 magrebins van arribar ahir a la nit a Porto Petro, al sud, en una pastera. Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena constata que l'habitatge és inaccessible a pràcticament tot el continent, però assenyala alguns punts crítics com ara les Illes Balears. L'ONG Educo alerta que més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social de Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i necessitar-la. Representen gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar els drets fonamentals dels manifestants que van encerclar el Parlament el juny del 2011 per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. La sentència d'Estrasburg veu desproporcionada la pena de presó i qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria que va fer servir el jutge del Suprem, Manuel Marchena, per condemnar els manifestants. I la bola negra, el Ser Querido i Los Domingos són els tres títols preseleccionats per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. S'ha anunciat des de l'Acadèmia Espanyola de Cinema.
1: Esports.
2: El blaugrana Gavi estarà disponible per jugar diumenge a València. Mentrestant, Bissibu, que ahir es va retirar amb un fort cop a la Copa Catalunya, no té cap lesió important. El Girona anuncia el fitxatge per una temporada del davanter Carles Pérez, que presenta en els pròxims minuts. A l'Espanyol també presentació en els pròxims minuts de Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel.
0: Pel que fa al temps, tarda amb sol i calor intensa. Atenció a demà i fins diumenge amb valors màxims que podran batre algun rècord de calor en ple mes de setembre.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de la una. Salutacions a qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les dues, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info.
0: L'USTEC referma la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació aquest matí. El sindicat majoritari, el sector de l'ensenyament, considera que el govern no ha concretat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. Unitat mòbil del Departament d'Educació, Sara Canyete, amb el suport tècnic de Martí Cuní.
3: La probabilitat era alta i finalment es confirma. El curs escolar a Catalunya començarà amb una crida a la vaga. Després d'una reunió de dues hores, el sindicat majoritari USTEC constata que les posicions amb el Departament d'Educació continuen allunyades i en responsabilitza el propi departament. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
3: USTEC qualifica de tímids els avenços que s'han aconseguit fins ara. Diuen que han de ser més ambiciosos en aspectes com la baixada de ràtios o el reforç de l'escola inclusiva. Insisteixen que a molts centres aquest curs no els arribarà cap tipus de reforç i que el malestar, per tant, continuarà.
0: Doncs això és el que ha passat després d'aquesta reunió entre el Departament d'Educació i l'USTEC, que també es reuneix aquest matí la consellera Esther Niubeu amb el sindicat CGT i estem a l'espera doncs, de saber detalls d'aquesta trobada, si en aquest cas hi ha algun avenç o com ha passat amb la

vostè que les posicions segueixen enrocades i, per tant, mantenen la convocatòria de vaga pel dia 8 de setembre, dimarts 8 de setembre, que és quan ha de començar el curs escolar. Actualitat marcada també d'aquest dijous 3 de setembre.

0: Entre que Vox l'ha acusat de traïdor i Esquerra i Junts tampoc no s'han cregut la versió que ha donat el president espanyol sobre la implicació del Marroc en aquesta entrada massiva de migrants. Madrid, Paula Brujats.
1: Marroc no va organitzar l'entrada massiva ni tampoc la va planificar, és el que ha insistit Pedro Sánchez avui aquí al Congrés, però sí que ha fet un pas més. Ha reconegut que la policia marroquina va permetre l'entrada de migrants, per tant dona per bo l'informe d'ahir de la policia, i ha promès que actuarà contra Rabat si s'acaba demostrant la seva participació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
1: El líder del Partit Popular, però, no es creu aquesta versió de Sánchez. Alberto Núñez Feijó l'ha acusat de mentir per interès personal, per por, diu, de què sap el Marroc d'ell.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
1: Sánchez ha promès que publicarà tots els informes policials previs al 30 de juliol perquè tothom vegi què deia la policia, però manté que cap informe avisava de l'escalada ni de la magnitud del que va acabar passant. Unes explicacions, però, que no convencen ni els seus aliats parlamentaris. Tots mantenen que el Marroc n'està implicat d'alguna manera. Molt durs avui també sumar al soci de govern de Sánchez, sentim Aina Vidal, dels Comuns.
4: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado. Ha llegado el momento de recuperar algo tan radical como sencillo, que es el derecho internacional.
1: I per Gabriel Rufián d'Esquerra, Sánchez avui ha mentit i l'adverteix que aquesta crisi pot ser el seu 11M i li pot costar el govern.
5: Ustedes ahora están entregando su dignidad. ¿Ustedes se acuerdan de lo del 11M y el PP? Salvando las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene.
1: I en la mateixa línia, Míriam Nogueres, de Junts, creu que Sánchez no pot seguir governant per incompetència, diu, o perquè està protegint el Marroc.
6: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
1: Sánchez, que està quedant completament sol al Congrés en aquesta defensa del Marroc, els socis li retreuen, el Partit Popular també, i també des de la bancada de l'extrema dreta, Vox l'ha acusat de ser un traïdor i com el Partit Popular li ha reclamat que convoqui eleccions.
0: Moltes gràcies, Paula Brujats. Això és el resum del que ha passat aquest matí al Congrés i tornarem a anar en directe per sentir la rèplica que pugui donar Pedro Sánchez als grups que han intervingut fins ara. Tot plegat el mateix dia que hem sabut que més de 80 persones han mort quan intentaven arribar en una embarcació a les Canàries. Els 45 supervivents rescatats aquesta matinada per Salvament Marítim, que són 44 homes i una dona, han explicat que al Cayuco hi anaven més de 100 persones. La mala mar ha impedit recuperar els 5 cadàvers que encara hi havia a bord. Segons l'ONG Caminando Fronteras, és la mateixa embarcació que va sortir de Gàmbia el 7 d'agost amb 128 persones. Per tant, les xifres coincideixen amb les que han donat els testimonis. D'altra banda, 10 magrebins han arribat a les últimes hores a Mallorca, segons ha informat el govern espanyol. Els van localitzar ahir a Porto Petro, al sud de l'illa, i van participar efectius de la policia local de Santanyí.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Poc més de 5 minuts haurem arribat a un quart de dues. Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una sola habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha cartografiat l'accessibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris que té la població. A Catalunya estem en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, el sou mitjà de la majoria de la població només dona per un pis de menys de 50 metres quadrats. A falta de tenir dades oficials de tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar, destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió, per la meitat dels europeus, és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. L'habitatge és inassequible ara mateix per pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics, com són Portugal, Polònia o Suïssa, que també estan, atenció, al mateix grup de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per

0: sota del nivell d'ingressos de referència. I més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social de Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i necessitar-la. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Això ho denuncia l'ONG Educom. Barcelona, Toni Fortesa.
1: Bon dia. Gairebé el 37% de l'alumnat en situació de vulnerabilitat es queda sense beques, segons dades d'Educo. La majoria són alumnes de l'ESO perquè molts instituts encara no ofereixen aquest servei. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, defensa que el menjador formi part del dret a l'educació.
2: Perquè més enllà d'aquest àpat saludable al dia, a més, és un espai d'aprenentatge i és un espai de conciliació per les famílies. I per tant, ha de formar part, com ja ho és a molts altres països, del dret a l'educació i, per tant, ha de ser universal i gratuït.
1: L'entitat calcula que garantir el menjador de tot l'alumnat costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
0: I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat l'estat espanyol per vulnerar els drets de reunió i associació dels manifestants quan van encerclar el Parlament el juny del 2011 amb l'objectiu d'aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. La sentència d'Estrasburg qüestiona la doctrina per l'atmosfera intimidatòria que va fer servir el jutge del Suprem, Manuel Marchena, per condemnar els manifestants. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: La justícia europea admet que els manifestants van poder tenir una conducta obstructiva i molesta per als diputats que volien entrar al Parlament, però els jutges neguen que hi hagués violència en el fet que els protestants recriminessin, cridessin o fins i tot seguissin alguns polítics que caminaven a peu. A més, la sentència remarca que per condemnar un manifestant caldria atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. La justícia europea veu desproporcionada la pena de presó imposada als manifestants i considera que això podia tenir un efecte dissuasiu que reduís la participació dels ciutadans en futures protestes i en el debat polític en general.

0: SEAT podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí a 3 anys arran del pla de reestructuració que prepara el grup Volkswagen. La premsa alemanya ha filtrat un document que es discutirà demà en la reunió alemanya del Consell de Supervisió del grup i que apunta en aquest sentit. SEAT, amb 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models Ibiza, León i Arona, que segons els sindicats tenen la producció garantida fins al 2030. El secretari general de Comissions Obreres a SEAT, Rafa Guerrero, explicat a 3Cat Info que la idea de substituir SEAT per Cupra no és pas nova.
1: És una filtració i no le damos credibilidad. Mañana, después de la reunión del Consejo de Vigilancia, pues bueno, en función de la guille salga ya hablaremos. Probablemente mañana no se aprobará nada, esto viene de lejos. Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como SEAT que no tenga sus dos marcas, Cupra y SEAT.
0: L'empresa, SEAT, s'ha limitat a dir que encara no hi ha cap decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per reforçar la seva eficiència. I el nombre de morts per la riuada sobtada al nord del Nepal i el Tibet puja a prop de 1.300, segons l'últim balanç oficial. Les autoritats del Nepal han comptat més de 1.250 cadàvers i més de 4.200 desapareguts, mentre que la Xina manté el balanç en 21 morts i més de 540 desapareguts. La recerca de possibles supervivents es manté, tot i que les esperances han disminuït molt. Els equips d'emergències miren d'identificar els ADNs de les víctimes per poder-los entregar a les famílies, però fins ara al Nepal només se n'han pogut entregar 95. El govern d'aquest país calcula que haurà de reconstruir unes 20.000 cases. Així hem arribat al punt d'un quart de dues. Obrim l'àrea de servei a 3Cat Info. Per saber, en primer lloc, com tenim el trànsit i el transport públic, especialment carreteres, perquè ha estat un matí molt complicat. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Sí, a aquesta hora tenim una nova incidència, un vehicle avariat que talla un carril a la C58 a Barcelona de sortida en direcció Sabadell. Això provoca retencions a la B20, a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit Trinitat. Recordem que a aquesta hora la Ronda Litoral es manté tallada, està tallada des de primera hora d'aquest matí a Montjuïc en sentit Llobregat per l'accident d'un camió que ha bolcat i que bloqueja la via, s'estan fent desviaments.

0: queste offerte o queste chiamate di queste grandissime club sono sempre benvenuti e sempre ti fanno piacere.
1: Li agrada molt aquestes ofertes, però el davanter de 29 anys confirmava, a banda de confirmar els contactes del Barça, afegia que sempre s'ha volgut quedar a Milà. Estaven previstes les presentacions de l'Espanyol i del Girona a partir de la 1. No han començat encara per raons diverses. En qualsevol cas, l'Espanyol que presenta aquest migdia Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel, i el Girona ho ha de fer amb Carles Pérez després que aquest matí ha anunciat el fitxatge del davanter per una temporada. A banda, també estan previstes compareixences posteriors dels directors esportius d'Espanyol, Girona i Sabadell per valorar el mercat d'estiu. Anem al Real Madrid perquè és el primer equip que obre la quarta jornada de la primera divisió de futbol. Això és demà, és un Betis-Real Madrid. El tècnic blanc, José Mourinho, ha fet roda de premsa a les 10 del matí. Ha parlat de moltes coses, del partit poquet. Li han preguntat, entre altres coses, per Julián Álvarez, per l'afer entre l'Atlètic de Madrid y al Barça.
2: No hay quien conoce mejor el club como Simeone y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Yo lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero.
1: Doncs segurament s'ha posat una miqueta més seriós per parlar de Raúl Asensio. Avui comença el judici contra el jugador del Real Madrid i altres excompanys seus del planter blanc per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio, que s'enfronta a 2 anys i mig de presó, i ho sabem des d'ahir, està sense carnet de conduir perquè a l'agost el van detenir per conduir begut. Doncs Mourinho li ha dit, amb les seves paraules, que potser ja n'hi ha prou.
2: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Avui es disputa un partit avançat de la 6a jornada a les 9 del vespre a Reial Societat Celta de Vigo per allò de compromisos europeus futurs dels dos equips.
3: 3CAT Info.
1: A l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa va resoldre en 10 minuts el partit ajornat per la pluja contra l'australiana Kasatkina de la primera ronda, no sense una bona dosi d'estrès.
4: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy muy nerviosa porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos es lo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque hoy.
1: La catalana ha de jugar avui cap al vespre, hora d'aquí, segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff. Han passat per l'altra banda la segona ronda, Sabalenka, Svitolina, Kostiuk, Pegula, Paulini, Sirstea i Muchova. Mentrestant, Carlos Alcaraz ha remuntat un set en contra per superar el portuguès Faria per 3-1. Han passat ronda igualment Tiafoe, Shelton, Medvedev i Lejeca, però han caigut Hodar i Berrettini. Aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1 al circuit italià de Monza. El campió Lando Norris ha renovat amb McLaren fins al 2030. Per altra banda, Pepe Martí ha renovat una temporada amb l'equip Cupra de la Fórmula E. El sabadellenc ha tancat la seva primera temporada com el millor debutant i amb una segona posició com a millor resultat. I el ciclista català Sergi Darder ha renovat el seu contracte amb el Caja Rural per les properes 2 temporades. D'aquesta manera, el ciclista barceloní de 23 anys sumarà 4 anys defensant els colors del conjunt navarrès.

0: Són 2:15 del migdia. Fem un repàs a les notícies que us estem destacant en aquest migdia de dijous 3 de setembre. L'USTEC manté la vaga a les aules de dimarts que ve després del fracàs de la reunió d'aquest matí amb el Departament d'Educació. El sindicat majoritari, el sector, fa una crida al personal a sumar-se a la mobilització i assegura que el govern no ha concretat un calendari d'aplicació de les millores que va anunciar. També estem pendents del Congrés. Pedro Sánchez s'ha quedat sol perquè ni els socis ni l'oposició s'han cregut les explicacions que ha donat sobre que el Marroc no estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Sánchez ha dit que no en tenen proves, però que en tot cas actuaran amb contundència si es demostra el contrari. Diversos grups li han demanat la dimissió. Ara el president espanyol està fent el seu dret a rèplica contestant les intervencions del grup. De seguida el sentirem en directe. Us hem explicat també que gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una sola habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena constata que l'habitatge és inaccessible a pràcticament tot el continent, però assenyala alguns punts crítics, com ara les Illes Balears. I altres qüestions que mirarem d'explicar-vos a partir d'ara. Els temporals faran caure a prop d'un 20% la producció de sal a les salines de la Trinitat, al Delta de l'Ebre. La previsió és tancar la campanya amb unes 80.000 tones, que és per sota de la quantitat recollida l'any passat. S'exporta un 70% de sal. I l'Associació de Càmpings de Girona promou la instal·lació de sistemes per fixar i cobrar la despesa extra al llum de cada parcel·la. L'associació alerta que han de fer front a factures cada cop més altes per l'augment de l'ús dels aires condicionats de les caravanes. I en esports, què destaquem, Damià?
1: Doncs que el Girona ha anunciat el fitxatge per una temporada del davanter Carles Pérez i, de fet, l'està presentant ara mateix, tot i que la seva roda de premsa és a punt d'acabar i acaba de començar la roda de premsa de presentació dels jugadors de l'Espanyol Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. Això sabent que el blaugrana Gavi estarà disponible per Flick per jugar diumenge a València.
0: I pel que fa al temps, tarda amb sol i calor intensa. I atenció, demà i fins diumenge, amb valors màxims que poden batre algun rècord de calor, i tot això en ple mes de setembre. Dos quarts i tres minuts de dues. L'USTEC referma la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació aquest matí. El sindicat majoritari a l'ensenyament considera que el govern no ha concretat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. Unitat Mòbil al Departament d'Educació, Sara Canyet amb el suport tècnic de Martí Cuní.
2: La probabilitat era alta i finalment es confirma. El curs escolar a Catalunya començarà amb una crida a la vaga. Després d'una reunió de dues hores, el sindicat majoritari USTEC constata que les posicions amb el Departament d'Educació continuen allunyades i en responsabilitza el propi departament. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
2: USTEC qualifica de tímids els avenços que s'han aconseguit fins ara. Diuen que han de ser més ambiciosos en aspectes com la baixada de ràtios o el reforç de l'escola inclusiva. Insisteixen que a molts centres aquest curs no els arribarà cap tipus de reforç i que el malestar, per tant, continuarà.
0: Gràcies, Sara Canyete. Doncs pendents de les explicacions també que pugui donar la mateixa consellera d'Educació, Esther Niubó, un cop hagi acabat la segona de les reunions que tenia previstes aquest matí, en aquest cas amb el sindicat CGT, després del fracàs d'aquesta, com ara sentíem, amb l'USTEC. Seguirem també les explicacions que pugui donar la consellera. Tornem ara cap al Congrés. Pedro Sánchez està responent als grups les intervencions que han fet al llarg d'aquest matí per la seva compareixença on ha donat explicacions per la crisi migratòria de Ceuta. Ha tornat a insistir que no té proves que el Marroc estigui al darrere de l'entrada massiva de migrants de finals de juliol, però en tot cas ha assegurat que ho investigaran i que si en tenen constància prendran mesures. I de moment, què li han dit als grups? Doncs el líder de del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir la dimissió. Vox l'ha acusat de traïdor i Esquerra i Junts no s'han cregut les explicacions que els ha donat. Seguim, doncs, escoltant-lo amb aquesta rèplica que està fent els grups.
4: Por aquel entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Matutes, decía que tener una buena relación con Marruecos es una gran prioridad para el gobierno de España. El ministro de Industria, el señor Piqué, afirmaba, y cito de nuevo, que nadie estaba más interesado que España en el desarrollo económico, social y la consolidación política de Marruecos, y que nuestro interés, continuaba el señor Piqué, como país estaba en tener una relación estrechísima, privilegiada, amistosa y casi diaria de complicidad con Marruecos. Cierro comillas. ¿Esta era la estrategia del señor Aznar como presidente del gobierno, señorías? ¿Pero cuál era el señor Rajoy? Bueno, pues les leo lo que declaró el presidente del gobierno, el señor Rajoy, el año 2012. Y abro comillas. Me considero un amigo de Marruecos y apoyo el proceso de reformas impulsado por Su Majestad el Rey Mohamed VI, que ha puesto a Marruecos a la vanguardia del mundo árabe. Es un ejemplo a seguir para otros muchos países. Cierro comillas. A lo que añadió, por cierto, señor Rajoy, mi visita a Marruecos refleja la importancia estratégica de las relaciones entre nuestros dos países y que el gobierno de España considera a Marruecos democrático, próspero, estable, como pilar fundamental de su política exterior. Cierro comillas. Cuando en febrero de 2017, señorías, centenares de migrantes saltaron la valla de Ceuta, el presidente Rajoy describió la colaboración con Marruecos en el control de inmigración como magnífica. Y en noviembre afirmó, y leo palabras textuales, y abro comillas, la estrecha cooperación en materia migratoria entre Marruecos y España solo puede ser calificada de excelente y constituye un verdadero modelo de asociación entre Europa y África. Cierro comillas. Señorías, lo que quiero decir con esto, para todos los ciudadanos que nos estén escuchando, es que no se puede ser más hipócrita, no se puede tener una doble vara de medir de nuevo en este tema para intentar sacar no sé qué tajada política, esta posición, pues, en fin, dependiendo de si se está en el gobierno o en la oposición, de una u otra manera. Es decir, que cuando gobierna la derecha, pues Marruecos es un socio imprescindible, un ejemplo a seguir y un amigo, pero cuando nosotros gobernamos, es decir, la izquierda y los progresistas, pues es que estamos vendidos y poco menos que es que tienen no sé qué información sobre el presidente del gobierno que nos tiene a todos, en fin, sometidos, ¿no?, a los intereses de la corona lahuita. Bueno, señorías, en 2017, por poner las cosas en contexto, cuando Mariano Rajoy pronunciaba estas palabras y hablaba de esa relación estratégica y calificaba de magníficas las relaciones con Marruecos, hubo 6.800 entradas irregulares en Ceuta y en Melilla. ¿Sabe cuántas ha habido en este último año, señorías? 3.900. Casi la mitad. Casi la mitad. Por tanto, hombre, la ley del embudo, señorías. ¿Cuántas entradas se producirían bajo, si yo, a ver, a mí esta interacción me parece muy estimulante, señora presidenta, pero yo les he escuchado con mucho respeto y en silencio, en fin, y tampoco es que hayan utilizado mucho dato. Pediría lo mismo para todos los oradores, no solamente para los de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la política exterior con Marruecos del señor Feijóo y el señor Abascal? ¿La misma que hemos tenido todos los presidentes del gobierno hasta la fecha o sería una de confrontación abierta? ¿De verdad ustedes, señorías, están calificando de que tenemos que romper, como ha dicho el señor Abascal, un hipotético o potencial vicepresidente del Gobierno de España, todas las relaciones y el acuerdo de amistad y de buena vecindad con Marruecos? ¿Pero de verdad estamos hablando de esto? Yo creo que es la explicación que sale de todo lo que ustedes han dicho durante estas últimas semanas y creo que además es su obligación, porque de momento lo único que ha hecho usted es lo de siempre, refugiarse en la ambigüedad, en la contradicción, decir que si es presidente del gobierno pues su primer viaje sería a Marruecos, pero al mismo tiempo también decir que esto es una agresión. En fin, ¿en qué quedamos? Yo creo que no es serio. Y ya que estamos, pues en fin, no puede usted prometer cosas que no están en la mano de cumplir, ¿no? Mire, yo creo que nos hemos alegrado mucho de que España haya ganado la Copa del Mundo, además, pues en una ciudad tan, en fin, tan latina como Nueva York. Pero el señor Feijóo, en una... Y por cierto, yo siempre he defendido, oye, que ya hemos ganado la Copa del Mundo en Sudáfrica, la hemos ganado también en Estados Unidos y que va tocando hora de ganarla en España, en casa. Y vamos a trabajar porque la final de la Copa del Mundo sea de 2030 en España, ¿no? Pero bueno, tampoco nos reconocen el éxito de que España, Portugal y Marruecos se hayan llevado el albergar el Mundial en el año 2030. Eso, en fin, serán de otros la responsabilidad, no nuestra. Pero llega el señor Feijóo y en una entrevista, parafraseando al señor Suárez, dice lo siguiente: puedo prometer y prometo que la final del Mundial será en España.
5: Señores diputados, silencio. Señor de la Rosa.
4: Pero si el señor Feijóo no manda, ni en su propio partido va a mandar en la FIFA. Es una cosa lo del señor Feijóo. Puedo prometer y prometo, pero de verdad, yo es que de verdad, no sé. La imagen que tenía usted de Galicia, viniendo de Galicia.
5: Señor
4: usted,
5: Mariboso.
4: Pero si usted no puede obligar a la señora Ayuso a hacer dimitir al alcalde de Móstoles por una supuesta violación, o mejor dicho, agresión sexual, y usted viene aquí diciendo que... Por acoso sexual, mejor dicho. Si no puede obligar a la señora Ayuso a que explique quién pagó su viaje a México, o que dé explicaciones por el aticazo que se ha comprado con el dinero, o que han comprado con el dinero de todos los madrileños, y que parece que el señor Feijóo sabía desde abril. Bueno, ayer nos enteramos de que la señora Ayuso, la que no sabía nada del aticazo, parece que visitó el aticazo, ¿no? Bueno, pues resulta que el señor Feijóo puede prometer y promete que la final de la Copa del Mundo será en España. En fin, no sé. Es impresionante. Resumiendo, usted promete lo que no puede cumplir y no cumple con lo que sí que puede hacer. Señor Feijóo, hablemos claro. Yo creo que es evidente que las crisis migratorias ocurren, suceden. Han ocurrido no solamente en España, en Italia, en Grecia, en Polonia. Yo recordaba en mi primera intervención y también en otras intervenciones públicas que he hecho que en el año 2020, en plena pandemia, llegaron 23.000 seres humanos a las Islas Canarias. 22.000 seres humanos llegaron en el año 2021. En el año 2021 también sufrimos una crisis migratoria en Ceuta y hemos vuelto a sufrir también una crisis que tiene una dimensión migratoria. Pero ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en Grecia, ha ocurrido en Polonia, con políticas muy diferentes a las políticas del gobierno de España, bajo gobiernos conservadores con una retórica anti-inmigración casi tan fuerte como la del Partido Popular y con Vox. Ha ocurrido antes también en España, antes hacía mención a las crisis migratorias que han sufrido otros presidentes de gobierno, y no queda otra que hacerles frente. Y creo que hay que hacerlo con prudencia estratégica y con inteligencia, defendiendo los derechos humanos que no están reñidos con la contundencia de un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro. En fin, yo creo que con usted en el gobierno y con Abascal no es que hubiera crisis migratoria, es que lo que no habría serían soluciones. Soluciones. Nosotros trabajamos durante la presidencia española de la Unión Europea por comunitarizar, por europeizar y lograr un gran acuerdo que creo que es un gran pacto, el pacto de migración y asilo. Ustedes lo aprobaron, lo apoyaron y hoy, por miedo a la ultraderecha, se niegan a implementarlo en nuestro Estado, no en el país. Cuando precisamente lo que consolida es la solidaridad entre países y, por tanto, también es algo que creo que sería en beneficio del interés general de nuestro país, que es primera línea en relación con otros países cuando afecta al Mediterráneo y a la fachada atlántica. Por tanto, como hemos podido ver, pues creo que no hay alternativas, no hay propuestas viables ni para gestionar el pico migratorio, y lo hemos vivido también en otros lugares, también en el Estrecho, en el Mediterráneo, en el Atlántico, ni tampoco para reconducir la relación con Marruecos, ni por supuesto tampoco para ayudar a los ceutíes. Por eso, pues bueno, se esconde el señor Feijóo en esa constante ambigüedad, en la estridencia, la desinformación, nunca diciendo cosas concretas, porque sabe que no puede, o peor aún, porque sabe que nadie espera de usted una alternativa de gobierno seria, nadie, ni siquiera en su propio partido.
0: Estem sentint Pedro Sánchez fent resposta, fent dret de rèplica a les intervencions que han fet els diferents grups parlamentaris aquest matí al Congrés, després de la seva compareixença per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Un Sánchez que ha entrat en el cos a cos especialment amb el líder del PP, amb Alberto Núñez Feijóo. Tant a ell com a Vox els ha llançat diverses preguntes sobre què farien si compartissin un hipotètic govern per Espanya. Què haurien fet? Disparar aquests migrants que entraven des del Marroc? Què farien ara? Expulsar-los a tots i generar així una crisi diplomàtica i també un enfrontament amb les Nacions Unides? Sense tramitar els expedients de sol·licitud d'asil, els ha recordat que això és il·legal. En resposta a les crítiques de servilisme que també han fet tant Partit Popular com Vox, Pedro Sánchez ha dit que es considera amic del Marroc i que dona suport al procés de modernització que està impulsant el país i que, segons ell, és un exemple per al món àrab. Continua, per tant, aquesta dreta rèplica de Pedro Sánchez, però de seguida nosaltres marxarem cap al Departament d'Educació per sentir les explicacions que pugui donar la consellera Esther Niubó sobre les reunions que ha tingut aquest matí amb els sindicats per intentar convocar la vaga que hi ha per dimarts, que és el primer dia de curs escolar. Ara passa pràcticament un minut de 3:45 del migdia. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Perquè ha estat un matí molt complicat, especialment per un accident que ha tallat la Ronda Litoral. Comprovem com estan les coses a aquesta hora. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs la novetat a aquesta hora és que ja s'ha reobert aquesta Ronda Litoral en sentit Llobregat. Recordem que ha estat tallada durant tot el matí per l'accident d'un camió que ha volcat. Ara ja s'ha retirat aquest vehicle, un accident que fa pocs minuts hem sabut que ha estat mortal. El conductor d'aquest camió, un home de 58 anys, ha perdut la vida en aquest accident. El punt més complicat a aquesta hora el tenim al nus de la Trinitat. Un vehicle avariat talla un carril a la C5 58 a Barcelona de sortida direcció Sabadell i això provoca retencions a la B20, a Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit Trinitat.
0: El temps. Amb la previsió d'en Francesc Mauri.
7: Sol de justícia, tot i que en aquesta època, evidentment, no té la força del mes de juny o del mes de juliol, però sí la calor. Un termòmetre que marca valors de canícula previstos per aquesta tarda i que, atenció, entre demà i el cap de setmana podria pujar encara més i alguns punts de Ponent i la Ribera d'Ebre podrien fregar els 40 graus. 38, 39, esporàdicament 40. Tot això amb domini del sol els propers dies, sense excepció. Algunes nuvolades de tarda al Pirineu, potser diumenge a la tarda al Pirineu, algun ruixat aïllat.
0: Gràcies, Francesc. Doncs ara sí, marxem cap al Departament d'Educació per escoltar les explicacions que doni la consellera Esther Niubó sobre les reunions que ha tingut avui amb els sindicats. Està a punt de comparèixer la consellera, està esperant que els companys de la premsa acabin d'agafar posicions, que tot funcioni correctament.
8: Bé, doncs molt bon dia, bona tarda de fet ja, i disculpeu també el retard perquè hem tingut aquestes reunions que s'han allargat doncs, més del que també esperàvem. Bé, doncs aquest matí doncs, havíem mantingut dues trobades amb els dos sindicats de la mesa sectorial que, com saben, doncs, han convocat una vaga pel proper dimarts, a inici de curs. Estem parlant de l'USTEC i de CGT, que certament han vingut també acompanyats de COS, la Intersindical i membres de l'Assemblea Docent. I els hem volgut traslladar, en primer lloc, doncs, totes aquelles novetats en forma de mesures, d'iniciatives que incorporem aquest any als centres educatius, de fet dilluns en parlàvem, per millorar per una banda les condicions d'ensenyament dels docents i continuar reforçant els aprenentatges de l'alumnat. I en aquest sentit doncs, hem destacat que aquest curs doncs, incorporem més de 1.800 nous professionals a les aules, que representen 8.000 dotacions més que fa 5 anys, una reducció de ràtios que serà progressiva, però que avui ja fa que tinguem doncs, un 96% dels grups d'I3 amb una ràtio màxima de 20 i a primer d'ESO doncs, complint amb els acords gairebé un 98% dels grups amb ràtio màxima de 30. També hem avançat en simplificació burocràtica, en reconeixement de l'autoritat docent, que iniciarem la tramitació doncs, properament, de millora dels centres educatius, on estem recuperant una inversió de 257 milions d'euros doncs, que fa anys, doncs, després d'una dècada de desinversió important, que es veu molt bé en els gràfics, per actualitzar, per millorar l'estat de les nostres escoles, a més dels 100 milions per climatitzar-los, de condicions retributives també, amb aquest complement de 700 euros que se sumarà a l'increment doncs, del 30% del complement específic que farà que aquest curs mateix doncs, puguin percebre més de 1.500 euros més que el curs anterior. Per tant, millores que són fruit dels diàlegs, de la negociació, dels acords que vam subscriure i que, com deia abans, també els comentàvem dilluns a la roda de premsa. I també per millorar la qualitat de l'atenció educativa a les necessitats de l'alumnat. Tenim a dia d'avui, i això és conegut, més necessitats a les aules, però també posem a disposició més recursos per donar-hi resposta. Per exemple, si des del curs 23-24 l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu ha crescut un 28,8%, els i les professionals de la inclusió, és a dir, que inclou tant a docents com a personal PAE, ho ha fet en un 36,2%. Per tant, al costat d'aquest creixement de necessitats, tenim un creixement encara superior de recursos i, per tant, podem constatar que hi ha un compromís clar i explícit doncs, també per enfortir l'educació pública en aquesta millora de recursos. Com veuen, doncs, recursos addicionals, fruit d'un compromís de millora i enfortiment del sistema educatiu, que va en la línia del que la comunitat educativa, de manera activa, va reivindicar durant el curs passat, especialment, si bé som conscients que són la majoria doncs, són demandes que venen de lluny, d'anys i anys de necessitats desateses. I els hem traslladat, els sindicats amb qui ens hem reunit, que aquest govern doncs, coneix i entén perfectament la situació i l'estat d'ànim també de la comunitat educativa i que compartim majoritàriament les demandes que s'estan expressant i que no busquen altra cosa que oferir una millor o la millor educació pública pels infants i joves del nostre país. I és per aquest motiu que el govern ha posat clarament l'educació al centre com una prioritat de país després de molts anys en què no ho ha estat i ha encetat un camí que parteix per descomptat d'una voluntat política, però també d'una aposta econòmica i pressupostària, d'una aposta de 2.600 milions d'euros addicionals per reforçar l'educació d'aquest país, aquest més de 25% del pressupost que suposa, i per tant una aposta estructural que feia molts anys que no es veia. I que és una realitat també gràcies als acords amb altres organitzacions sindicals, com és el Sindicat de Professors de Secundària, com és Comissions Obreres, com és la UGT, i que vull posar en valor perquè el diàleg social doncs, sempre ajuda a avançar i he de dir que estem donant compliment a la nostra paraula i també gràcies a l'escolta activa de docents, d'equips directius, de famílies que també ens han ajudat a impulsar doncs, mesures rellevants en aquesta direcció amb un horitzó clar que volem d'excel·lència i d'equitat en el nostre sistema educatiu. I així doncs, hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides, no? Quan parlem de ràtios, que com deia doncs, estem actuant, quan parlem de climatització, quan parlem de reforçament de l'educació inclusiva, totes aquestes qüestions poden formar part d'una agenda de treball que els hem ofert, perquè la nostra voluntat és seguir avançant i treballant plegats. I d'altra banda, també hem de ser conscients que moltes de les propostes o reivindicacions que se'ns fan no són estrictament laborals, és a dir, són de sistema, per posar un exemple, quan parlem de climatització de centres, de recursos per enfortir l'escola inclusiva, i ens sembla important també poder-los doncs, abordar, de fet els estem abordant tots i cadascun d'ells, i per tant doncs, creiem també tractar-ho, la necessitat de tractar-ho, de debatre-ho amb altres veus no? de la comunitat educativa, també les famílies i no exclusivament amb la part laboral. I per aquest motiu, amb aquesta voluntat d'arribar a aquestes fites, demanem confiança. Demanem confiança per avançar conjuntament en la millora del nostre sistema educatiu. Tots partim d'una visió compartida. El sistema educatiu català necessita millores i no s'arregla només amb les mesures definides, acordades doncs, amb els diferents acords del curs passat. Sempre hem dit que són punts de partida molt encertats, de fet no tenen precedents, són importantíssims perquè milloren el sistema, també milloren la relació entre l'administració i els sindicats i la part social, i per tant no és una qüestió menor, però per avançar necessitem fer-ho amb serenitat, necessitem fer-ho amb esperit constructiu, recollint les millors aportacions de cadascú i abandonant la crispació i la polarització que tant mal fa, doncs, a la comunitat educativa i al conjunt de la societat. Per tant, avui voldria enviar un missatge clar. El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara. En cap cas, ni l'alumnat, ni l'educació pública, ni l'estabilitat del sistema educatiu poden ser els perjudicats, perquè ens hi juguem també aquí la confiança de les famílies i la cohesió i el progrés del nostre país. En definitiva, respectem el dret de vaga, però demanem també aquest parèntesi a les mobilitzacions, que respecti el dret a l'educació, especialment en un dia, doncs, tan rellevant com és el dia d'inici de curs. Pensem que el primer dia de curs no és l'adient pel cost que pot tenir aquesta protesta, doncs, pels nens i nenes, però també per les seves famílies. I, per tant, que siguem capaços, amb voluntat, de trobar aquests espais de confiança, aquesta agenda comuna de treball. De fet, avui també vull agrair el bon to a les diferents organitzacions sindicals amb qui hem mantingut aquestes converses, però que ens permetin continuar avançant i treballant conjuntament. I aquest parèntesi que demanem oferiria una oportunitat de mirar endavant, de deixar enrere, doncs, retrets i desconfiances. I com els he dit, i penso que sempre els hem demostrat, tenim la mà estesa per escoltar. Tots volem millorar l'educació pública catalana, i l'objectiu és ambiciós. Volem el millor sistema educatiu pels nostres infants i joves. Volem revertir les mancances, l'infrafinançament, doncs, dels últims anys que hem heretat, i per això demano que ens facin un vot de confiança, perquè aquest govern ha treballat, treballa, treballarà per resoldre una situació que fa massa anys que arrosseguem entre tots. I per tant, acabant, insisteixo que per part d'aquest govern i d'aquest departament la màxima prioritat és el diàleg, l'anàlisi, el treball conjunt amb l'objectiu de millorar l'educació en benefici del conjunt d'infants i joves. I ara sí, els agraeixo l'atenció i a partir d'aquí, doncs, quedo a la seva disposició.
0: Doncs sentirem el torn de preguntes a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que està donant explicacions de com han anat les reunions que ha tingut aquest matí amb l'USTEC d'una banda, que és el sindicat majoritari a l'àmbit de l'ensenyament, i també amb la CGT, amb la voluntat d'aturar la vaga convocada pel dia 8 de setembre, dimarts que ve, el primer dia d'inici de curs. Ella demana obrir un parèntesi, desconvocar aquesta protesta per donar-se temps, per seguir negociant, però sí tenir aquesta pausa, aquest parèntesi, com ella ha dit, per refer ponts, per millorar la confiança mútua entre les dues parts i deixar enrere els retrets. Ha insistit que fer vaga el primer dia de curs no és l'adient, i això demana un vot de confiança perquè diu que la voluntat del govern és resoldre una situació que admet que fa molt temps que s'arrossega, diu que comparteix amb el sector de l'ensenyament, amb els sindicats, les mancances per tot el que s'ha de solucionar per posar de nou l'educació al centre i millorar-la, i per això, doncs, demana que es desconvoqui aquesta protesta.
8: Ni la interlocució amb els sindicats, doncs, és l'espai, no? O és amb el qui és més adient parlar d'aquestes qüestions. Té més sentit, doncs, fer-ho en altres espais, com pot ser la Junta de Direccions i altres, doncs, espais, doncs, que disposa, doncs, el departament. Però certament totes les mesures que s'han acordat, no? Perquè parlàvem, demanava vostè per la part de mesures acordades, tenen a veure i tenen un impacte en la millora dels aprenentatges. Quan parlem de millora de les condicions dels docents, clarament, doncs, és un dels fets més rellevants, no? La formació, doncs, fins tota aquesta consideració, aquest reconeixement docent, doncs, té molt a veure amb el que passa a l'aula. Quan reforcem les dotacions per donar una millor resposta a les necessitats diverses i complexes a l'aula, doncs, estem millorant, doncs, aquesta equitat i el camí cap a l'excel·lència. Quan millorem l'estat dels equipaments, doncs, té molt a veure la qualitat o la dignitat dels espais amb la qualitat també de l'atenció educativa, i quan millorem, doncs, el finançament de l'educació pública, doncs, clarament també ho estem fent. Per tant, jo penso que estem actuant en totes aquelles qüestions que la comunitat educativa ens demana. De fet, quan vostè mencionava aquest diàleg, no?, aquestes converses més enllà dels sindicats, amb equips directius, amb famílies, doncs, que hem fet en el conjunt del territori, l'agenda de qüestions l'estem tocant i abordant tota, és a dir, surt amb molta força sempre, no? La necessitat de reforçar aquesta educació inclusiva, no? Desplegar un sistema educatiu inclusiu, no? Amb tots els recursos necessaris per donar la millor atenció i garantir aquesta igualtat d'oportunitats i vetllar també per l'èxit educatiu del conjunt de l'alumnat i altres qüestions, doncs, que són les que estan sobre la taula. I és veritat que hem de poder, doncs, passar d'alguna manera aquesta confrontació o negociació sindical, que és la que ens va caracteritzar el curs passat, amb un debat més ampli, no?, del conjunt de la comunitat educativa, que és el que hem començat a fer i que volem continuar aquest any. I penso que, a més, no som els únics. Penso que també els sindicats, com a mínim...
0: Així doncs ho deixem aquí, les paraules en directe de la consellera d'Educació, Esther Niubó. De seguida sentireu el resum de tota la seva intervenció al Catalunya Migdia, que sentim també en directe per 3Cat Info.
9: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc orquestrés l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bon dia, són les dues.
10: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
9: Solitud extrema de Pedro Sánchez aquest matí al Congrés dels Diputats en la seva compareixença per donar explicacions per la crisi migratòria a Ceuta, Joan Bota.
11: Oposició, socis parlamentaris i fins i tot Suma, amb qui comparteix el govern espanyol, han sortit avui en tromba al Congrés a assenyalar el Marroc i a demanar a Sánchez contundència contra aquest país. El president del govern espanyol ha evitat un canvi radical de posició, tot i admetre que la policia marroquina sí que va col·laborar a l'entrada massiva.
9: Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
12: Sánchez ha promès per primer cop contundència contra Rabat si es demostra la seva implicació en la tragèdia, però per ara diu que no té proves sòlides que els esquitxin. La Moncloa i Rabat estan en contacte permanent per investigar els fets, mentre el Partit Popular culpa Sánchez de plegar-se als interessos del govern marroquí per por.
13: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
14: Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué tiene miedo a Marruecos?
13: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos con total contundencia.
15: Congrés tan sol com hi ha entrat, tot i els matisos, als partits, sense excepció, qüestionen la tesi de la Moncloa i avisen al president que li pot costar el govern. Suma, Junts i Esquerra.
16: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
17: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
18: Mohamed VI és un assassino. I ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
9: I mentre totes les mirades estaven posades a Ceuta i al Congrés dels Diputats, la crisi migratòria ha deixat una nova tragèdia, ara a les Canàries.
11: 80 persones han mort, entre els quals un nadó, quan intentaven arribar-hi des de Gàmbia en un caiuco rescatat aquesta matinada després de gairebé un mes a la deriva.
9: I mentrestant, a Catalunya ha fracassat l'últim intent d'evitar la vaga educativa del primer dia de curs, dimarts de la setmana que ve. Departament d'Educació, Sara Canyete.
19: Hola, bon dia. Sí, ha estat un matí llarg de reunions aquí al Departament d'Educació que han acabat en el mateix lloc on hem començat. No han arribat a cap acord per desconvocar aquesta jornada de vagues i, per tant, el curs escolar a Catalunya començarà amb una crida a la vaga als docents. Per al sindicat USTEC, les millores acordades per aquest curs només són una petita passa i no són suficients. Diuen no arribaran a tots els centres. La mateixa opinió que comparteix el sindicat CGT.
9: I la justícia europea condemna Espanya per les condemnes als activistes que van encerclar el Parlament de Catalunya el mes de juny de l'any 2011 per intentar aturar el ple on el govern d'Artur Mas havia d'aprovar les famoses retallades. Brussel·les, Bruno Fortea.
20: La justícia espanyola va vulnerar la llibertat de reunió dels manifestants. El Tribunal Europeu veu desproporcionat que se'ls condemnés a presó i contradiu l'argument que va utilitzar el jutge Marchena per dir que els manifestants havien creat un clima intimidatori. Els magistrats europeus havien avisen que aquesta sentència del Suprem espanyol podria haver frenat la participació ciutadana en futures protestes.
9: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
21: Bon dia.
9: Sentirem José Mourinho elogiant Messi i també el fitxatge estrella de l'Espanyol, Brian Zaragoza.
21: El tècnic del Madrid ha valorat la retirada de Messi de la selecció.
22: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre.
21: Ja ha canviat el to per parlar d'Asensio després d'haver rebut la sanció per conduir ebri.
22: No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados és una cosa diferent.
21: El Barça, Gavi podrà tornar a jugar diumenge, recuperat ja del cop. Bisibu també li han descartat cap lesió greu i sentirem l'esforç econòmic que ha fet Brian Zaragoza per fitxar per l'Espanyol.
9: Ha estat un matí molt complicat a la xarxa viària catalana, amb cues quilomètriques, fruit d'alguns accidents. Quina és la situació ara mateix? Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, després d'aquestes dues incidències greus amb camions implicats, ara només queda un carril tallat a la P7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona per un camió frigorífic que ha cremat, i aquí hi ha retencions puntuals. Normalitzada la ronda litoral, després que han retirat un camió volcat a Montjuïc, un accident en què ha mort el conductor, i encara cues a l'accés al Nus de Trinitat per un vehicle avariat a la sortida per la C-58, també ja retirat de la calçada. Queden retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià.
9: Vaja, doncs que a poc a poc torna a la normalitat. No torna a la normalitat encara el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Per què, Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
9: Seguim amb més calor de la que tocaria per l'època.
7: Molta més. Si ahir Barcelona, una mica més tard d'acabar aquest informatiu, a l'Observatori Fabra es polvoritzava el rècord històric en 112 anys de calor en un mes de setembre, Lleida està a punt de fer-ho. Potser no serà avui, no ho sabem segur, però demà divendres, dissabte o diumenge tindrà 3 oportunitats l'Observatori de Lleida amb 86 anys de dades per polvoritzar els 37 i dècimes que era l'anterior rècord. Podria arribar als 39 o potser els 40. Per tant, calor desbocada els propers dies. No a tot arreu hi haurà rècords, i el sol de justícia, sol de setembre, això sí.
9: Gràcies, Francesc. Bon dia.
7: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:06.

0: explicacions, però, que no han convençut ni els socis ni l'oposició, que han deixat Sánchez aïllat i li han retret que els està amagant informació. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Un mes després dels fets, Paula, encara no s'ha aclarit del tot què és el que va passar.
1: Sí, exacte, és massa aviat, ha dit Pedro Sánchez, per saber què va passar, i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop, sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada, concretament per aquest moment.
2: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera...
1: No diu quines ordres obeïa la gendarmeria, però torna a aïllar el govern marroquí d'haver planificat o executat o també organitzat aquesta crisi. No hi ha cap prova que els impliqui a dia d'avui, però Sánchez, acorralat per les crítiques, sí que ha fet un pas més i ha avisat Rabat que actuaran si es demostra.
2: Sòlides, actuaríamos en conseqüència, con total contundència como exige la situació. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
1: La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés està portant, de moment, poques novetats, però sí que alguns matisos amb aquesta relació sempre delicada cap al Marroc. Sánchez s'ha plantat clarament davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
2: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que, por supuesto, hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
1: I ha anunciat que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi migratòria, però ha negat cap error de la policia espanyola el dia 30.
2: Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana. Afirmo que hicieron lo correcto.
1: Ha insistit que no hi havia informe previ ni de la policia, ni de Frontex, ni de cap servei d'intel·ligència que anticipés el que passaria. Era impossible prevenir-ho.
2: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
1: I com que no té res a amagar, diu, ha anunciat que la setmana que ve farà públics tots els informes, inclosos els del CNI, perquè tothom ho pugui comprovar. Quan ha dit això, tots els ministres del seu govern l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
0: Bé, doncs, aquest relat que hem sentit resumit per la Paula, de Pedro Sánchez, no ha convençut ningú. Els socis i l'oposició mantenen que el Marroc hi està implicat. Seguim al Congrés, que li han dit des d'aquestes forces. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Doncs avui s'han tornat a sentir les peticions de dimissions i d'avançament electoral. A Sánchez li han caigut crítiques per totes bandes. Feijóo, del PP, assegura que el Marroc hi està implicat, sense portar-ne proves, i acusa Sánchez de mentir deliberadament. Una actuació segura que el portarà davant de la justícia.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la justicia y ante la sub.
2: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
3: Sánchez diu que Feijóo no sap res de crisis migratòries i només vol treure'n rèdit polític per endur-se vots de l'extrema dreta. Però no només el PP o Vox carreguen contra Pedro Sánchez, també els seus socis. Tots, sense excepció, creuen que oculta informació i protegeix el Marroc, Aina Vidal, dels comuns, socis de Sánchez de la Moncloa, dels més durs.
5: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
3: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián creu que la crisi de Ceuta serà l'11M del PSOE i pot acabar amb el govern.
6: Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
3: I per Míriam Nogueras, de Junts, per acció o per omissió, el govern de Sánchez n'és responsable.
7: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
3: Sánchez, encara en marxa, sortirà avui del Congrés tan sol com hi entrava i deixant l'hemicicle la sensació que encara hi ha moltes preguntes sense resposta i un malestar creixent també entre els aliats d'investidura.
0: I mentre seguim mirant cap a Ceuta, hem tingut una nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a les illes. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona. I ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones, Albert Manyà.
8: De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies

0: dies al mar i estaven molt febles. A tres d'ells els han hagut d'evacuar en helicòpter a dos hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Meleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos era que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban 4 mujeres y una bebé.
0: El caiuc havia sortit de Gàmbia en lloc del Marroc, el Sàhara o Mauritània, fet que, segons Meleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada vegada més llargs per evitar els controls espanyols i europeus.
1: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y, evidentemente, las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
2: Això a la ruta de les Canàries, però és que ahir, al vespre nit, van arribar 10 magribins en patera al sud de Mallorca.
0: Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyí. Es calcula que en el que portem d'any s'han interceptat prop de 5.000 migrants a les Balears.
2: Passant 13 minuts de les dues del migdia, a Catalunya, mentrestant, la USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules dimarts que ve, el primer dia del curs escolar, després de reunir-se avui amb la consellera d'Educació aquest mateix matí. El sindicat majoritari a l'ensenyament considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti, diu, amb la retirada de la vaga de dimarts. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Martí Cuní i Sara Canyete, bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, com apuntaves, ha estat un matí llarg de reunions que ens deixa al punt on hem començat. Finalment, el curs començarà amb aquesta convocatòria de vaga. No s'han acostat les posicions i no hi ha hagut un canvi pel que fa doncs, a aquesta determinació de mantenir les aturades per part d'aquests dos sindicats amb representació a la mesa el primer dia de curs. La consellera ha estat directa, ha demanat que aquesta vaga es desconvoqui. Parla d'obrir un parèntesi, diu, per respectar el dret a l'educació i per el cost que suposa per als infants i les famílies que les aturades es produeixin en aquest primer dia de curs. La consellera diu que la confiança del sistema educatiu en les famílies, en el sistema educatiu es pot veure perjudicada. Sentim la consellera Esther Niubó.
4: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
2: Però tot i aquesta demanda de la consellera, els sindicats ara es mantenen ferms en fixar la vaga per dimarts que ve.
3: Sí, aquí és on les posicions xoquen, perquè la consellera els demana obrir una via de diàleg i els sindicats el que li retreuen és que diàleg és el que han estat esperant tot l'estiu i que no s'ha produït. Per tant, per ells és inevitable ara mateix aturar aquesta convocatòria de vaga. A part, des de l'USTEC, des del sindicat majoritari, reconeixen que sí que hi ha unes petites millores aquest curs, però les consideren encara molt poca cosa. Diuen, per exemple, que molts centres educatius aquest curs, respecte al curs passat, en realitat no canviarà res. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació de que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
3: Des de la CGT també comparteixen aquesta lectura. De fet, han retret a la consellera que s'estigui reunint amb els sindicats per separat i, per tant, doncs, no reunint-se amb el que ells consideren que hauria de ser l'interlocutor, que és el comitè de vaga, i sí que apel·len a la comprensió de les famílies. Entenen que una vaga convocada ja el primer dia de curs dificulta la conciliació i té les seves conseqüències o pot generar un cert malestar emocional. Diuen que ells tampoc estan contents amb aquesta situació, però que estan lluitant perquè, diuen, el sistema públic necessita un autèntic revulsiu.
2: Doncs amb aquest caldo de cultiu, podrien dir, més de 135.000 infants i adolescents que estan en risc de pobresa o d'exclusió social a Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i que la necessiten. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. Aquesta situació, Toni Fortesa, impacta igual a primària que a secundària?
6: Doncs impacten totes les etapes, però la majoria dels que no poden accedir a la beca són alumnes de l'ESO perquè molts instituts, per exemple, no ofereixen servei de menjador perquè no tenen infraestructura per fer-ho. Tot i així, la directora general adjunta de Duco, Guiomar Tudó, apunta que, tot i no tenir els centres adaptats per tenir-hi el servei de menjador, hi ha alternatives.
7: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
6: L'entitat demana que el servei de menjador sigui un dret universal i gratuït lligat directament al dret a l'educació. L'espai de migdia, segons l'ONG, és un espai segur per a l'alumne que beneficia el seu aprenentatge i que, a més, ajuda les famílies a conciliar. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
2: Coses. Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten fer noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià, a Barcelona, en règim tancat. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
8: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís, ara fa dos mesos, un cambrer del barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió, on es veu perfectament un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cosa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
9: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
8: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara per Sor Lucía Caram. Davant de casos com aquest cal endurir les penes.
10: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
8: I aquest és l'ambient que respira avui a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
11: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
12: És que avui en dia, qualsevol lloc pot passar alguna cosa.
13: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
8: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
2: Doncs encara sobre aquest tema, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció dels menors. Anem a Tossa. Laia Claret.
14: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, remarca la gravetat dels fets, manté la privacitat i defensa el sistema.
15: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
14: Ho ha dit a Tossa de Mar, a la Selva, on ha inaugurat l'ampliació de la residència de gent gran Turcia per 1,8 milions d'euros.
2: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat en aquest cas de Manresa, Marriera.
3: Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat a 3Cat Info que tant els serveis socials municipals com els centres educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb aquests joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes. Un problema d'exclusió social que va molt més enllà del municipi de Manresa.
16: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs, està acumulant aquests gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
3: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectats en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya.
2: Les 2:21. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
17: Catalunya Migdia.
18: Compra, ve a Tanacarre. La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre.
19: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
20: Xato! L'estiu s'acaba.
21: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accept, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. Yeah! 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions. A la botiga web i app.
23: Catalunya migdia.
2: 7 minuts i seran 2:45. El Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna Espanya per haver vulnerat la llibertat de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament de Catalunya per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. El Tribunal d'Estrasburg troba desproporcionada la pena de presó imposada i qüestiona la doctrina de la violència ambiental que va fer servir, per exemple, el jutge Marchena per condemnar-los. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
24: Hola, bon dia. Culpar els manifestants d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació en una protesta no és un argument vàlid per imposar-los una condemna penal. La justícia europea rebat la tesi del jutge Manuel Marchena i li diu que per castigar algun activista calia atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els quatre protestants que van portar el seu cas al Tribunal d'Estrasburg. Els jutges admeten que aquests activistes van poder molestar i obstruir el pas dels diputats que volien entrar al Parlament, però neguen que els manifestants fossin violents quan van cridar, recriminar o fins i tot seguir alguns polítics que caminaven a peu. Per tot plegat, el Tribunal Europeu avisa que aquesta sentència de Marchena podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'arribar fa tot just unes hores a la capital d'Ucraïna. Des de Kiev, Illa ha defensat l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea, s'ha reunit amb un ministre del govern de Zelensky i també s'ha referit a la situació a Ceuta, Albert Prat.
25: Just després de baixar del tren que l'ha portat fins al centre de la capital, el president ha vingut a dir que de la mateixa manera que Europa fa pinya davant d'aquesta guerra, també demana que es defensin els valors europeus a la frontera sud.
26: Expreso toda mi solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y fíjese, tiene un punto en común, que es Europa. Ceuta es frontera de España y frontera de Europa. Aquí se están defendiendo los valores europeos son los que tenemos que defender en todo momento y circunstancia, sin excusas. También aquí en Ucrania, como estamos haciendo.
25: Aquest matí ja s'ha reunit uns minuts amb el ministre ucraïnès que porta la cartera de territori i ha signat tres acords de col·laboració amb tres governadors regionals, un dels quals el de Zaporíjia. És una de les zones que està sota control rus i amb aquest mateix governador es van reunir la setmana passada al Palau de la Generalitat.
2: Doncs precisament Ucraïna continua sota el foc rus. Avui, amb nous atacs al sud d'Ucraïna, a Odessa, i amb els ucraïnesos també fent mal a Rússia amb els seus drons.
0: Un projectil rus contra un edifici residencial ha fet 17 ferits a Odessa i el govern rus s'atribueix també l'atac a instal·lacions del port i a dos mercants al Mar Negre. També hi ha un mort i quatre ferits a la regió russa de Belgorod, segons els serveis d'emergència.
2: Això mentre Moscou respon amb la mateixa moneda a Berlín. Després de les acusacions d'estar al darrere de l'incident a l'aeroport de Leipzig, Rússia també tancarà centres culturals alemanys i acusa els líders d'aquest país d'estar revifant el nazisme.
0: Els dirigents russos han contraatacat des del Fòrum Econòmic de l'Extrem Orient. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha anunciat que clausurarà els instituts Goethe que hi ha a Moscou i altres ciutats perquè assegura que és una qüestió d'orgull. A més, també creu que totes aquestes mesures antirusses només es poden explicar per un retorn al nazisme.
27: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya, però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
0: Enmig d'aquestes tensions amb els països europeus, Putin també ha qualificat de terrorisme la confiscació d'un vaixell rus en un port de Noruega. Oslo ha actuat a petició d'una empresa de gas ucraïnesa que exigia una compensació per la pèrdua dels seus actius a Crimea.
2: I no deixem de parlar de Rússia, perquè una exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets russos i que durant més de 3 anys ha estat passant informació sobre opositors. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes que n'ha estat

0: víctima, Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Margarita Kanavalova, amb el nom artístic de Rita Flores, ha confessat com els espies russos la van coaccionar fins a convertir-la en una de les seves confidents al febrer de 2023.
2: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
1: Una de les persones que li van ordenar espiar és el seu amic Pavel Krisevich, un artista que des de l'exili explica a Catalunya Ràdio que encara està païnt la notícia.
3: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
1: El cas de la Rita Flores no és una excepció. Els serveis secrets fa anys que miren d'infiltrar-se en els grups opositors. Per això el Pavel fins i tot la veu com una víctima.
3: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
1: La Rita ha advertit al Pavel que els serveis secrets el continuen espiant a França. A més, l'intenten pressionar amenaçant la seva família dins de Rússia. Hores després de la nostra entrevista, van arrestar la seva dona, la Yelena, que a hores d'ara continua empresonada.
0: Dos minuts i seran dos quarts de tres de la tarda. Seat podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. La premsa alemanya ha filtrat un document que es discutirà demà a la reunió alemanya del Consell de Supervisió del grup i que apunta en aquest sentit. Seat, que té 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona, però en els 3 últims anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara cap a la marca Cupra, Sara Riera.
4: Seat s'ha limitat a dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi al sector que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. Fins ara, el discurs del màxim responsable de Seat i Cupra ha estat que Cupra seria un puntal perquè Seat recuperés la rendibilitat. Fa anys que Seat no presenta cap model nou i l'any passat, de fet, per primer cop Cupra va vendre ja més cotxes que Seat. El secretari general de Comissions Obreres, Rafa Guerrero, ha explicat a Catalunya Ràdio, però que fins ara tots els plans de la companyia han acabat caient.
5: Probablemente mañana no se aprobará nada, esto viene de lejos. El grupo Volkswagen está en una crisis que es incapaz de plantear un programa de reestructuración para ser competitivo en el vehículo eléctrico conectado. Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como sea que no tenga sus dos marcas, Cupra y Seat. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
4: La possible desaparició de Seat no hauria però de suposar el tancament de la planta de Martorell, on treballen 15.000 persones, perquè, com diem, tenen diverses línies de producció de cotxes, aquests de Seat, que són de combustió, però molts més que són ja elèctrics i híbrids del grup Volkswagen.
0: Per cert, gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població, hem sentit els salaris de dos quarts. A Catalunya estem en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats.
4: La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. Doncs bé, la conclusió per la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible, ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa que estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat.
0: Passa un minut de dos quarts. A Lleida creix un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per persones sense llar que busquen feina a la campanya de la fruita. En total, gairebé 1.700 persones. De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir un segon pavelló per acollir-los. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Estela Bussoms.
6: El segon pavelló, amb 160 places, va estar obert 3 setmanes a l'agost, després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al ras, sobretot al voltant del recinte districte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, defensa la gestió municipal.
7: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
6: En canvi, des de l'entitat Fruitem Justícia Social, Llibert Reixac parla d'improvisació, perquè tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida a la recerca d'un contracte.
8: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
6: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, diuen, perquè deixa desatesos temporers sense feina.
0: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats a les caravanes i, per compensar-ho, estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Peraire.
9: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això, el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
10: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
9: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
0: Passen 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya migdia.
12: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
12: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
13: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
14: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
12: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
14: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
12: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
14: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
12: Catalunya migdia.
0: Passant 4 minuts de 2:15.
15: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
16: Hem de passar les Rambles, 5 ambulàncies.
17: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
0: Això que sentim és Cronos, el thriller coproduït per el 3CAT que recrea la resposta policial als atemptats del 17 d'agost a la Rambla i l'impacte que va tenir a la societat catalana. L'equip de la pel·lícula assegura que és un retrat fidel i de màxim respecte per les víctimes. Demà arriba als cinemes. Barcelona, Montse Mas.
18: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències a l'atemptat. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
20: Hemos tenido siempre dos reglas a lo largo de esta película. Uno, fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
18: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mónica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
21: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica i amb unes ganes de... No? Que és curiós.
22: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
23: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
18: Cronos es preestrena aquest vespre al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
0: I ja que parlem de cinema i pel·lícules...
24: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser.
0: La Bola Negra, que és això que sentim, però també El Ser Querido i Los Domingos. Aquests són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola del Cinema de cara a competir per l'Òscar a millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis, La Bola Negra, és la gran favorita, però la candidata definitiva de l'Acadèmia Espanyola no se sabrà fins al dia 16, Marc Garriga.
1: De fet, els mitjans especialitzats nord-americans consideren

0: En la bola negra, la màxima favorita a endur-se l'estatueta en aquesta categoria de millor pel·lícula internacional, i asseguren que també té opcions en d'altres categories, però això no vol dir que finalment els acadèmics espanyols l'acabin triant. Els Javis ja estan fent campanya als Estats Units, on han explicat que estan tenint una rebuda espectacular.
1: A Javi i a mi nos encantaría representar a España con la bola negra. Nos encantaría, es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión. Más allá de lo que pase, sí, hay mucho viaje por delante y espero que haya mucha bola negra, mucha.
0: Per la seva part, el director del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, ha dit a 3Cat Info que creu que encara hi ha partit i que, si no, Javier Bardem també té opcions en la categoria de millor actor. I Los Domingos ha estat la gran sorpresa, la pel·lícula de l'Alauda Ruiz de Azúa, que s'ha imposat finalment a Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
2: I encara més cinema. I és que la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle, es presenta a concurs al Festival de Venècia amb un retrat trepidant i implacable del magnat Rupert Murdoch. La cinta rememora els seus primers anys de trajectòria quan va fundar el diari sensacionalista The Sun l'any 1969 i va canviar el panorama mediàtic internacional. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: La cinta ens transporta a les rotatives i a la redacció fundacional del diari britànic que, ja fa 5 dècades, a Fleet Street, va permetre a l'empresari australià Rupert Murdoch convertir-se en el totpoderós magnat de la News Corporation. Un guió totalment actual, amb diàlegs punyents sobre el sensacionalisme, amb voluntat, això sí, de dibuixar matisos en el retrat d'un Murdoch conegut per la seva falta d'escrúpols ètics. Sentim Danny Boyle.
4: El meu propòsit va ser fer alguna cosa ben diferent de l'obra de teatre, però no pots alterar el text perquè els diàlegs són refotudament excel·lents, i d'aquesta manera ho vam enfocar. Així que va ser una manera fabulosa de mantenir l'equilibri entre dues figures extraordinàries, Larry Lamb i Rupert Murdoch.
3: The Sun continua sent una de les capçaleres més llegides del Regne Unit, però avui en versió digital sense tinta.
2: I abans dels esports, teatre.
5: Jo era la benzinera de Bulbuente, al costat de Borja, i la meva sogra, la senyora Carmen, m'havia dit que el meu fill havia nascut, però que cuando tuvo que respirar no le salió, pobrete.
2: El Teatre Poliorama celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, que va començar de goll de gom, el tricicle i annexa. Ho fa amb 16 espectacles que miren el futur sense oblidar, però, el passat. Barcelona, Valèria Obereda.
6: La Truita, amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, donarà el tret de sortida a partir del 9 de setembre a aquesta programació que Anna Rosa Sisquella ha definit com eclèctica i per tots els públics.
7: Comença amb un super excitats, després, evidentment, també venen coses de fora. Bueno, hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, o sigui que una mica totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
6: Jordi Galceran, autor de Dakota, que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama, explica que no ha calgut retocar res.
8: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal. No juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
6: També passaran pel Poliorama El Quinto Paso, amb Chino Darín, i diverses adaptacions de clàssics de la literatura, com La venganza de Don Mendo, Un tal Quixot i Cyrano.
9: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Amb Mourinho, Brian Zaragoza, Ferran Torres, que ha parlat de la seva sortida del Barça.
10: De com de ràpida va ser aquesta sortida i de si fitxar pel PSG és o no un pas endavant en la seva carrera.

0: El Barça avui ha tornat als entrenaments després de dos dies de festa per preparar ja el partit de diumenge a València, i ho ha fet amb novetats i sobretot la de Gabriel Jesús. Ramon Salmorri.
1: Sí, dues cares noves de la sessió d'entrenament d'avui. Laia, d'un costat, Gabriel Jesús, el primer entrenament vestit amb la samarreta del Barça, primera sessió amb la resta dels seus companys. I l'altra bona notícia per Hansi Flick és la presència de Gavi. Va rebre el cop en el partit inaugural de Lliga del Barça contra l'Elx, un cop al genoll, operat i afectat de lligament creuat. Per això s'han extremat precaucions i ha estat apartat de la dinàmica del primer equip fins avui. Avui ha tornat als entrenaments, per tant, bones notícies per un Hansi Flick que podrà comptar amb dos futbolistes més de cara al partit de diumenge a Mestalla contra el València. I a tot això, pendents també de la infermeria, perquè ahir ja

0: Messi Bissibu, aquest futbolista jove de 18 anys que el Barça va fitxar per 8 milions i mig d'euros aquest estiu, que estarà en dinàmica del primer equip i que de moment també acumula minuts amb el filial, va jugar a la final de la Supercopa de Catalunya amb el Barça Atlètic contra el Sabadell i va rebre una dura entrada. Avui se li han fet proves al turmell dret i a l'esquerra, perquè va rebre a tots dos, i re greu. Queda només en un cop, i tot i les imatges que vam poder veure que sortia amb crosses i amb una bota ortopèdica, doncs ha quedat en un ensurt i no hi ha lesió tampoc en el cas de Jesse Bissibu.
1: I ara podrem sentir dos jugadors, Salmo, que han marxat aquest estiu del Barça. Un, en parlava ara, Ferran Torres, i l'altre, Lewandowski.
0: Els dos davanters. El primer que crida l'atenció és la sortida de Ferran, una sortida que no estava prevista, no estava als plans ni de Deco ni de Hansi Flick, i el mateix Ferran Torres, des de París, ha donat alguns detalls de com es va gestar aquesta sortida express del Barça cap a París.
2: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
0: Doncs un pas que no sap si definir cap endavant, cap enrere, cap al costat o en diagonal de Ferran Torres, que en qualsevol cas ha començat ja la seva nova vida al Paris Saint-Germain, com també Robert Lewandowski, en aquest cas a Chicago, com a davanter de la MLS, un jugador important al Barça de Flick en el segon mandat de Laporta i que aquest estiu ha decidit fer les maletes i anar a jugar a la MLS. En una entrevista a Radio Marca, Robert Lewandowski ha parlat d'aquesta nova etapa vital i també ha analitzat el fitxatge de Rodri pel Barça. I més enllà dels aspectes futbolístics, Robert Lewandowski es queda amb una idea que té molt a veure, segons diu Lewandowski, amb el fitxatge de Rodri pel Barça.
3: Sí, és un jugador que sabe si el equipo necesita una vigilancia entre cómo juegas adelante, pero también cómo juegas un poquito más en defensa, y es experiencia que creo que este equipo necesita. No solo en Copa del Mundo ahora, pero hace muchos años está jugando en top nivel, y creo que para Barcelona puede ser que Barcelona tiene que cambiar cosas, pero si estás un jugador de FC Barcelona siempre tienes que ser preparando a todos.
1: Doncs això és el que deien tant Ferran Torres com Lewandowski, els dos davanters que han deixat el Barça aquest estiu. I a aquesta hora, per cert, els directius del Club Laurana, Salmo, que estan reunits en junta directiva, amb quins temes destacats sobre la taula?
0: Bé, bàsicament la data de l'assemblea de socis, l'assemblea general de socis, que saps que ha de servir bàsicament per que s'aprovi l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs de cara a les obres del nou Camp Nou, i la ratificació també dels nous membres de la junta directiva. La decisió que es va quedar regent el club mentre Joan Laporta presentava la candidatura en part del seu equip, doncs aquests membres que es van quedar en el govern del Barça han de ser ratificats ara per assemblea. Per tant, avui sabrem la data de l'assemblea i també, sobretot, en quin format, si es manté el format telemàtic o es recupera el format presencial.
1: Seguim parlant de la Lliga. Demà comença la quarta jornada amb un Betis-Madrid, i avui, per tant, ha parlat Mourinho a la sala de premsa, una compareixença que ha estat marcada per uns quants noms propis, però especialment el del Serra per el de Raúl Asensio.
4: Doncs sí, perquè avui es fa el judici contra Asensio per haver difós un vídeo de contingut sexual on hi havia una menor i participant en tres excompanys seus del planter Balanc. Els tres exfutbolistes de les categories inferiors del Real Madrid que van participar en aquest vídeo han rebut el perdó de l'ofès de les dues noies que sortien. Això els eximeix del delicte de revelació de secrets, però no anul·la els càrrecs de pornografia infantil. Asensio, en canvi, ha quedat absolt després que la fiscalia hagi retirat els càrrecs al rebre també el perdó de l'ofès, ja que ell només estava acusat de revelació de secrets a l'haver difós, com dèiem, aquest vídeo. A tot això hem de recordar que ahir es va fer públic també que el jugador del Madrid està sense carnet de conduir perquè l'agost el van detenir per conduir begut amb una taxa d'alcoholèmia que quadruplicava la permesa. Per tot això era més que evident que Mourinho li preguntessin avui per tot plegat. El portuguès ha defensat la professionalitat del jugador quan és a Valdebebas, tant entrenant com ara que es recupera d'una lesió, però ha estat molt crític per tots els afers que l'envolten fora.
5: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continua a ser Real Madrid, continua a danar o prestígio de um clube que é intocável, que não se pode tocar. E com isso te estou dizendo praticamente que não estou feliz. E nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
4: Més noms propis que han sortit a la roda de premsa d'aquest matí, Julián Álvarez. A Mourinho li han preguntat com hauria gestionat ell l'afer d'aquest estiu del davanter argentí.
5: No hay quien conoce mejor el club como Simeone y no veo que yo tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Yo lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero.
4: I un tercer nom propi. A Mourinho també li han preguntat per l'anunci de la retirada de Leo Messi amb la selecció de l'Argentina. En aquest sentit, el portuguès ha comentat això.
5: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, en los últimos dos décadas más o menos, ya todos sabemos lo que significa. Tenemos que ver algún partido de MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, pero tenemos que ver alguno para aprovechar estos últimos años, no lo sé, temporadas, no lo sé.
4: Per cert, que l'entrenament del Madrid d'avui ha rebut la visita d'un il·lustre ex-blanc, el tècnic italià Carlo Ancelotti.
1: Doncs dèiem, aquest Betis-Madrid que juga demà obre la quarta jornada de Lliga. Avui es juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, que és a la Real Societat Celta. Ara anem a parlar de l'Espanyol, el Girona i el Sabadell, perquè han tingut matí de presentacions. A l'Espanyol, de fet, han presentat les dues darreres incorporacions i també han aprofitat per fer balanç del mercat de fitxatges. El director general esportiu, Monchi, està content amb el mercat que han tancat i admet que a l'Espanyol hi ha urgències. David Gallofré.
6: Monchi ha dit que li agrada treballar amb pressió i que en un club com l'Espanyol i amb els resultats de les últimes temporades és normal que hi hagi aquestes urgències.
7: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
6: També s'ha mostrat content i ha valorat positivament el seu primer mercat de fitxatges. El tanca amb 7 noves incorporacions. Unai Núñez, Durksic, Harman, Moscardó, Calatrava, Gorozabel i Brian Zaragoza. D'aquest últim ha dit que ha fet un gran esforç econòmic per poder venir.
7: He escuchado muchas veces que los jugadores hacen esfuerzos por ir a un club. En el caso de Brian no es palabra, es hecho. No voy a entrar en detalles porque evidentemente el propio Brian no me lo permitiría. Pero ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel económico y yo creo que es digno que se diga para que él para estar aquí.
6: Brian arriba cedit per part del Bayern de Múnich i creu que el projecte de l'Espanyol és ideal per tenir aquesta estabilitat. Per la seva part, Gorosabel arriba cedit de l'Atlètic Club, on ha jugat les dues darreres temporades. Podrien debutar tots dos aquest diumenge davant del Sevilla.
1: Girona, el balanç del mercat de fitxatges, un balanç, un mercat mogut, l'ha fet el director esportiu Quique Cárcel, Eduard Solà.
8: Sí, Quique Cárcel diu que amb el descens el 90% de la plantilla, en principi no volia continuar a segona divisió, però des del primer dia van tenir clar que només volien vendes i que deixarien sortir jugadors que volien no volien a la plantilla. Això sí, han marxat Joel Roca i Minsu, que no contemplaven la seva venda. No ha volgut parlar del cas Sigankov. Ha defensat Gazzaniga després dels xulets que hi va haver l'altre dia i ha posat en valor la implicació dels jugadors que s'han quedat. I assegura que els ha quedat una plantilla amb aspiracions decents, que és el principal objectiu.
9: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu,
10: a nivell global, pues costarà molt més, no? Llavors això és la realitat, però penso que una plantilla per intentar estar dalt, i això és el que hem fet.
8: Quique Cárcel acaba contracte al final d'aquesta temporada, però diu que no s'ha plantejat encara quin serà el seu futur.
1: I abans d'aquest balanç del mercat de Quique Cárcel, el Girona ha presentat l'exextrem del Barça, Carles Pérez, Eduard.
8: Sí, Carles Pérez va rescindir contracte

0: amb el Celta dimarts a la nit, poc minuts abans de les 12, i per tant arriba lliure al Girona. Ha fitxat només per una temporada i als seus 28 anys espera consolidar-s'hi després que ha pres, diu ell, algunes decisions errònies els últims anys.
1: Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
0: Carles Pérez diu que està a punt per poder debutar a la Lliga dissabte al camp de l'Sporting de Gijón.
2: I el Sabadell ha fet aquest balanç de mercat de fitxatges l'endemà d'haver guanyat la Copa Catalunya. El club arlequinat, a més, és que aquest estiu ha sacsejat l'equip en el retorn a segona, Marcos García.
3: Doncs sí, fins a 16 cares noves han arribat a la nova Creu Alta. Hi ha noms amb experiència com ara Pere Pons o Edgar González. A les darreres hores, les entrades d'Àngel Baena, Yusif Owusu i Marc Vidal. Sortides com Agus Kossia o també Miguelete, dos dels jugadors importants a l'ascens. Lucas Viale, director esportiu del Sabadell.
4: Dentro de los 3 o 4 límites salariales más bajos de la categoría. También es cierto que me gustaría agradecer y dar las gracias a cada uno de los abonados que han venido y se han hecho socios, porque gracias a ellos hemos podido ir incrementando cada semana nuestro límite salarial y poder hacer la plantilla más competitiva posible.
3: Ahí a la final de la Copa Catalunya, Sabadell 2, Barça Athletic 1.
2: I ahir a la tarda va passar pel Tot Costa, de Catalunya Ràdio, Patri Guijarro. És la nova capitana de l'equip blaugrana per una temporada en què viurem un nou cicle esportiu. Carles Vila.
5: La jugadora de Palma va parlar del passat, del present i també del futur del Barça femení en una temporada on han marxat algunes de les referències dels últims anys y amb una plantilla amb molta joventut.
6: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo, pero que sí que creo que las jugadoras jóvenes que llegan con mucha ambición.
5: Patri Guijarro reconeix que ningú pot fer d'Alexia, que el seu carisma l'haurà de suplir l'equip sencer, no només les capitanes. Caldrà també recordar que, malgrat els canvis a la plantilla i de venir d'una temporada on s'ha guanyat un altre cop tot, el Barça torna a ser favorit en totes les competicions.
6: Bueno, es que venimos de 4 títulos, creo que se nos tiene que respetar. Creo que con el trabajo que estamos haciendo y después de los años que venimos haciendo a nivel de resultados, yo creo que por supuesto se nos tiene que respetar en posición de l'asa de arriba.
5: Patri Guijarro reconeix que se sent molt valorada tant per al club com per les seves companyes. També diu que no està pensant ara mateix amb la seva renovació, tot i que també diu que no tindrà problemes per començar quan sigui el moment a negociar amb el club.
2: Gairebé 5 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una petita pausa i després...
7: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo...
2: Paula Badosa, que ja és a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units, després de guanyar un partit que va començar dimecres i que va acabar dijous a la nit.
8: Catalunya migdia.
9: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
2: I avui la Vuelta viu una de les etapes més importants d'aquesta edició. És una jornada amb un final molt complicat que pot començar a deixar coses clares a la classificació general. Isaac Vilalta.
17: Doncs sí, una etapa que ara mateix queden 94 quilòmetres per al final, encara queden 3 ports per superar-se, hi ha un grup d'escapats de 30 corredors, el gran grup a 5 minuts i mig, però insisteixo, encara queda molt pel final d'aquesta etapa. Com deies, és un dia important, i encara que quedi més d'una setmana amb algunes etapes molt dures, la d'avui podria deixar algun dels ciclistes destacats fora de joc. Són 166 quilòmetres, amb dos ports de tercera i un de segona a la primera meitat. Però atenció al tram final amb Belefique i Calar Alto. Dos ports de primera encadenats als últims 30-40 quilòmetres. Belefique és un port de 13 quilòmetres al 7,2%. Calar Alto, final d'etapa, 17 quilòmetres al 5,6%. Però amb rampes que arriben al 18%. Està situat a més de 2.000 metres d'altitud, just al punt on hi ha un observatori astronòmic, i és un port que la Vuelta ha pujat ja en 3 ocasions. A més, la previsió per avui és de molta calor, una situació que afavoreix Enric Mas. El d'Artà, líder a la General, feia broma ahir a la televisió espanyola i demanava això als aficionats.
18: Que pongan estufas, como dijeron el otro día.
17: Per cert, dos apunts breus. Tadej Pogacar ha deixat Barcelona, ja és a casa seva, després de rebre ahir l'alta hospitalària, i Sergi Darder, 23 anys, de Barcelona, ha renovat el seu contracte amb el Caja Rural per dues temporades més.
2: I el que sentíem abans a la pausa, a l'obert dels Estats Units de tennis, Paula Badosa torna a jugar aquesta matinada després de superar una primera ronda, Carles, accidentada per culpa de la pluja.
5: Badosa va haver de reprendre el seu partit contra l'australiana Daria Kasatkina. S'havia suspès amb un 40 iguals al marcador, amb avantatge per la catalana per 5 jocs a 4 en el segon i definitiu set. Va necessitar, però, 9 punts de partits per tancar la victòria.
7: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy, muy nerviosa porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos solo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque hoy.
5: La seva pròxima rival aquesta matinada serà la nord-americana Coco Gauff, una bona prova per saber de les opcions de Badosa en aquesta edició de l'US Open. De matinada també ha jugat Carlos Alcaraz. S'ha imposat el portuguès Jaime Faria en 4 sets. El jugador murcià va mostrar el seu millor nivell, tot i perdre el primer set per 4-6. Alcaraz té clar que és impossible aguantar el calendari complet en una temporada on fins i tot s'han augmentat també el número de tornejos. És per això que ja avisa que, tot i que estigui recuperat a la lesió, no descarta més aturades.
19: I mean, I took more than I wanted, to be honest.
20: Si soc sincer, em vaig agafar més dies dels que volia, però ja saps com està saturat el calendari. Òbviament no volia descansar tant de temps per lesió, però en el futur crec que m'hauré d'agafar més descansos, alguns fins i tot llargs. Potser no 4 mesos, però sí 1 o 2 mesos, encara que em perdi alguns tornejos, perquè és impossible jugar-los tots.
5: En tercera ronda, Carlos Alcaraz jugarà aquesta pròxima matinada contra el xinès Yibin Wu, el número 113 del món, que ahir va eliminar l'australià James Duckworth.
2: I acabem amb Fórmula 1, el gran premi de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Monza. El campió Lando Norris ha aterrat a Itàlia amb la renovació a McLaren fins al 2030.
21: El britànic de 26 anys ha aconseguit des del 2019 13 victòries, 48 podis i 18 poles amb l'equip Papaya. És el pilot més longeu a la història de McLaren fins ara, amb 163 grans premis disputats. Actualment és quart a la General, a 83 punts del líder Kimi Antonelli.
2: Més esports a les 7 amb el Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
22: Són les 3. Catalunya Migdia. Fa una hora, a les 2, hem començat el Catalunya Migdia al Congrés, on Pedro Sánchez s'ha quedat sol aquest matí defensant el Marroc. Tota l'oposició, però també els socis de Sánchez, veuen evident la responsabilitat marroquina en la crisi migratòria de Ceuta. Però Sánchez es resisteix a canviar de posició. De seguida ens preguntem per què. També us hem explicat que definitivament el primer dia de curs escolar a Catalunya hi haurà vaga. Avui ha fracassat l'últim intent de negociació per tal d'evitar-ho. I hem passat també per Brussel·les, el dia en què la justícia europea ha condemnat Espanya per les sentències als activistes que van encercar el Parlament l'any 2011 per intentar evitar el ple en què es van acabar aprovant les retallades d'Artur Mas. Tot això us ho hem explicat al Catalunya Migdia a la primera hora. Però ara, de cara a la segona, què més podem destacar, Joan Bota?
23: Doncs que el conseller d'Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, reclama a la Comissió Europea que augmenti el nombre de dies que els pescadors catalans poden aprofitar per sortir al mar. Ordeig s'ha reunit a Brussel·les amb el Comissari Europeu de Pesca per demanar-li canvis a les normes que ara mateix limiten a 143 els dies l'any que hi ha opció de sortir a pescar al Mediterrani. Anem a Brussel·les, Bruno Fortea.
24: Hola, bona tarda. El conseller Ordeig defensa que hi hagi més dies de pesca perquè diu que els estocs de peixos s'han recuperat i ha posat l'exemple del que passa amb les gambes.
25: Hi ha més gamba que mai, no la podem treure perquè acabem la quota i, per tant, això ens porta una pertorbació en els preus de la gamba, unes dificultats per trobar gamba, els mercats i un augment de les importacions i un perjudici per aquest sector respecte d'altres.
24: Ordeig diu que el comissari

0: L'Agència Europea de Pesca s'ha compromès a estudiar reformes. A la reunió ha fet front comú amb els consellers de les Illes Balears i del País Valencià. Aquesta tardor, la Comissió Europea publicarà la seva proposta de dies de pesca per a l'any que ve i que després hauran de validar tant els estats com el Parlament Europeu. Els pescadors denuncien que les normes actuals posen en risc la supervivència del sector a Catalunya.
1: Més qüestions. Ha mort als 92 anys la periodista nord-americana Gloria Steinem, que és referent del feminisme, va començar la seva trajectòria periodística a principis dels anys 60 a la revista Esquire, amb articles en què denunciava les desigualtats que vivien les dones. Va saltar la fama, però, el 1963, quan es va infiltrar en un club Playboy de Hugh Hefner, vestida de conillet, i va relatar el sexisme que s'hi respirava. I Peter Jackson i Danny DeVito seran alguns dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Per la seva part, DeVito rebrà el gran premi honorífic per tota la seva carrera, on hi ha personatges com el pingüí del retorn de Batman. A més, per quart cop en tota la seva història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, que és la directora de Cerdita.
2: Passant 3 minuts de les 3...
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Des d'ara fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Estrenem estudi, que
2: estrenem
4: bé, no?
2: Estrenem estudi, sí, sí. Aquesta setmana sencera.
4: Ha quedat xulíssim, eh?
2: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
5: Bona tarda i ben retrobats.
2: I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
2: Sí, sí, estrenat.
6: M'agrada més aquest, que el que estàvem l'any passat.
2: Sí, és, crec que és una opinió bastant generalitzada entre la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio.
6: Els llums grocs molesten menys, eh?
4: Clar, és que aquest és més estudi de... Clar, ara estem parlant d'una cosa que
6: ara
4: els oients
6: no veuen.
2: Deixa'm explicar, poso una mica de context, i és que aquesta temporada, el Catalunya migdia, estrenem aquest estudi, que és l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. L'any passat el fèiem el 5.
4: Exacte.
2: I, per tant, els tertulians van descobrint aquest 3.
4: El 5 és més un plató de televisió.
2: És per fer radiovisual.
4: Perquè està tot envoltat d'un gran
2: video. És el que s'utilitza per fer el Tot Costa, per exemple, i programes que també s'emeten per televisió. És veritat que vam estar allà la temporada passada i aquest any doncs estem al 3, que és un estudi de ràdio.
4: Hi ha més teles i menys pantalla gegant.
2: Veus?
4: Molt qual és
2: que d'aquí al darrere ho és, de pantalla gegant, en cas de necessitat.
4: Però molt qual és com més informatiu.
5: Tot com molt bonic, trobo.
4: I està molt
5: cada una casa molt polida i molt bé.
2: Tot nou, aquella olor de nou. A veure quan dura l'olor de nou.
5: No
2: aixafem
5: res.
2: Exacte,
5: exacte.
6: Escoltem una mica de xarxes per ensenyar-ho als...
2: Clar,
6: podem
2: fer vosaltres mateixos a les vostres xarxes, podeu utilitzar-ho, cap problema. Nosaltres també ho farem a les nostres. Va, anem al primer tema. Que ja sabeu que sempre ens ve des de fora i aquesta temporada retrobem també els dijous a un habitual, la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: No has pogut veure l'estudi nou?
7: No encara, però tot arribarà.
2: I que vinguis a Catalunya Ràdio, doncs ja te l'ensenyarem i et farem un tour, un tour guiat. Hi ha poca cosa a veure, és un estudi des de tota la vida.
7: Però és un estudi més d'ara que som més platós?
2: No, no, és el que diuen ells, que és més de ràdio. Aquest no és plató.
7: I de m'agrada segur, seguríssim.
2: Molt bé, de les clàssiques, la ràdio a la ràdio i la tele a la tele.
4: Exacte. Faltaria allò com els programes del José María García que se sentia l'encenador.
2: Sí, i tant, sí. Jo recordo, quan jo estudiava al Força Esports de Santi Carreras, també, sentia el rotulador guixant, un rotulador Edding, i a més ja i pensava, ja està guixant alguna cosa del guió.
7: Que bo. Tant,
2: sí. A veure, què ens proposes, Llucia?
7: Bé, jo ja sé que els illencs som una mica pesats amb aquest tema, però aquest estiu a Mallorca, ja sabeu que la gent que va poc a Mallorca, i jo només hi vaig 3 o 4 vegades l'any, doncs veuen molt més els canvis, no? I llavors he flipat aquest estiu, he flipat moltíssim amb el nivell de turistificació que hi ha. Ja era molt alt abans, però és que ara és brutal, no? És molt bèstia, no? I demà justament s'estrena a Mallorca el documental Suportant el Paradís, de Marc Gamelià. Més endavant també s'estrenarà aquí. I en aquest documental, persones com l'artista Miquel Barceló, l'escriptora Carme Riera o el director que ja va morir, Agustí Villaronga, reflexionen sobre els canvis que ha patit Mallorca arran del turisme de masses i de la globalització. Aquest documental es va començar a fer fa 15 anys, parteix d'un llibre titulat igual que també es presentarà pròximament, i el títol ve d'una frase que Gertrude Stein va dir a Robert Graves i a la seva parella aleshores, la poeta Laura Reading, quan li van preguntar què tal era Mallorca per viure-hi i Gertrude Stein va dir que hi havia estat, ells hi va contestar, està molt bé si ets capaç de suportar el paradís. No? Podríem dir que ells varen ser els primers expats que hi va a Mallorca. Això era cap

L'any 1928 les coses han canviat molt des d'aleshores, aquell paradís ja no existeix, com a mínim no per als residents, i hem vist com la turistificació ha anat abusant més i més de l'entorn i de la ciutadania i ha anat imposant les seves normes que no tenen res a veure amb les normes que hem d'aplicar.

0: com per exemple omplir un llac artificial d'aigua en una festa privada de luxe a Eivissa, on hi ha prealerta per sequera, o durant les festes de Vinyarax, que un bar ocupi tota la plaça, ocupi tot l'espai públic durant les festes populars per als seus clients, no? Per tant, no només es tracta d'una molèstia, sinó que és molt més greu que això, no? A més, aquest mes es publica un llibre titulat Turistopia, El mundo como souvenir, de Cayo Sastre, però en trobem molt d'altres, com per exemple Temporada alta, de Josep Maria Nadal Suau, o La desfeta del paradís, d'Antoni Gené Torrents, aquests dos centrats a Mallorca. I, a més, músics com el grup Antonia Font, o Maria Jaume, o Júlia Colom, expressen el dolor, l'angoixa, el desassossec que provoquen les destrosses causades per aquest turisme massiu a les seves cançons, no? I ja sabeu també que aquest estiu hi ha hagut 4 protestes multitudinàries contra el model turístic actual, a banda d'altres manifestacions més petites, tant a Mallorca com a Menorca o a Eivissa, i és perquè la societat ha fet un clic, no? Ja fa temps que no es creu que vivim de turisme, com ens han repetit durant dècades. No es creu que aquesta sigui una indústria nata, es conscient de l'impacte que té en la cultura, en l'economia, en la societat, en els recursos naturals, i reclama limitacions, no? com té limitacions qualsevol altra activitat econòmica. El turisme es comença a percebre socialment com un problema i com un problema devastador. I la ciutadania se n'ha adonat i reclama uns drets bàsics. I què passa quan la societat qüestiona el poder? I ja sabem que el sector turístic té molt de poder. Què passa quan poses en qüestió aquest model de creixement econòmic que beneficia uns pocs i que es basa en el més equival a millor? Doncs que el poder es protegeix, no? Primer ho va fer amb paraules com turismofòbia, que sona a xenofòbia, rebuig a l'estranger, però les manifestacions deixen ben clar que no són contra el turista, que al final compra el que li venen, no? Consumeix el que li ofereixen, sinó que és contra un model, no? Contra una manera de fer que clarament prioritza aquest sector per davant dels residents i de qualsevol activitat no adreçada en el turisme, no? La gent s'ha anat fent forta en aquest sentit, cada vegada hi ha més persones que diuen prou, i ara sembla que toca criminalitzar-les, no? S'ha intentat desacreditar el moviment social, se l'ha intentat tillar d'organització criminal, es varen intentar imaginar les manifestacions pacífiques d'aquest estiu amb una càrrega policial difícilment justificable, i mentrestant es veu que bona part de l'hostaleria treu pit i fa demostracions de força, faltant el respecte a la ciutadania i a l'entorn, no? Fa l'efecte que el model turístic actual és una barra lliure per al sector, en la qual les copes les pagam els cambrers, i a més després hem de fer net el bar, no? Per dir-ho de qualque manera. La part positiva, com dic, és que la societat ja ha fet aquest clic. I la part negativa és que ara per ara no sembla que s'estigui responent com toca davant d'això.
1: Mm-hmm. Doncs a veure, és un tema que hem tractat algunes vegades a la tertúlia, a veure, vinga.
2: Sí, és un tema que n'hem parlat
1: que parlarem.
2: I que és una urgència que ens atropella constantment. Va sortir el tema de l'impacte de la crisi climàtica i aquest estiu amb un rècord de temperatures, i és evident que la situació que tenim ens obliga a repensar el nostre model econòmic, no? I quan parlem de repensar el model econòmic, és evident que això també tindrà, per exemple, un impacte sobre el turisme. És a dir, cada cop veiem que hi ha gent a l'estranger que posa més perós, o que hi ha més problemes perquè vinguin a Espanya per les onades de calor que hi ha. Vull dir que és evident que hi haurà d'haver, doncs, que tard o d'hora haurem d'aterrar amb un replantejament del nostre model econòmic, i per exemple de debats com les emissions, com l'aeroport, com l'ampliació de l'aeroport. És a dir, al final tot això està absolutament interconnectat.
3: No, és un tema que la Llucia sempre el treu, i no l'hem parlat diverses vegades, com bé diu en Ferran. Jo, no sé, Llucia, et volia preguntar, perquè jo desconec completament la realitat de Mallorca, no sóc una persona que viatja a les illes, malauradament no m'hi porta res, diguéssim, tampoc hi vaig a fer turisme.
0: Sí, són precioses.
3: Sí, sí, però vull dir, la vida a vegades no t'hi porta, no? Vull dir, no he tingut, doncs, hi he anat algun cop, però fa molts anys. La cosa és que a nivell social, que evidentment això no ho copses, encara que estiguis un mes, a nivell social, dius, la gent se n'ha donat compte. Llavors, què es planteja? És a dir, quins debats hi ha? Quins models es proposen? Què fa la universitat? Què fa el govern? Perquè si en aquestes manifestacions el govern s'ha interpel·lat, el govern de les illes,
0: aquest és el problema, que cada vegada hi ha més plataformes, com per exemple Menys Turisme, Més Vida, que planteja diverses possibilitats d'anar també al Parlament, parlar-ne i tot això, i moltes vegades sembla que, com que diuen que escolten, però en realitat no? Llavors, tot el que seria, ells demanen el decreixement d'una manera molt clara, i evidentment l'economia no permet aquest decreixement ara mateix, no? Aquest model que insisteix que més equival a millor, és molt difícil parlar de decreixement en la situació actual, perquè sembla com que no sigui possible de cap de les maneres, no? I llavors es plantegen moltíssimes maneres de fer, però demanen directament que hi hagi una limitació, una regulació molt més estricta. És que ara mateix sembla, de veritat, que el turisme tingui

0: tingui barra lliure per fer el que vulgui, o sigui, en casos concrets, però també en casos generals, no? I què passa? Que fa l'efecte d'impotència, de que continuem parlant de rècords de turistes any rere any, com es parla de rècords de temperatures any rere any, com si fossin, no en el cas de les temperatures, però sí dels turistes, com si fos una bona notícia, no? Quan no és així, ja no és així per nosaltres, per la majoria de la gent ja no és així. I, de fet, aquestes manifestacions són cada vegada més multitudinàries i de tots colors, eh? No només són d'alguns colors polítics, sinó que cada vegada hi ha més gent de tot arreu, perquè realment afecta a la vida diària de l'illenc. Llavors, es demanen moltes coses, hi ha plataformes, hi ha organitzacions ecologistes que van en aquest sentit, però fa l'efecte moltes vegades que no se'ls té en compte, o se diu que sí, que ja farem alguna cosa, però que no s'acaba de fer res, no?
1: Jo diria, Lucía, que... soc la Mònica Sabat, eh?
0: Sí.
1: Que no s'acaba de fer res perquè no hi ha l'alternativa. És a dir, durant molts anys el relat ha sigut el turisme és bo, no? I el turisme ens dona riquesa. I els qui, diguem-ne, haurien de donar resposta a les mobilitzacions que hi ha a les illes i que tard o d'hora acabaran havent de donar resposta a mobilitzacions que hi haurà en altres parts dels països catalans o de l'estat espanyol, no tenen l'alternativa a aquest creixement econòmic. És a dir... ens hem cansat de dir-ho i cada any, no, quan tornem de les vacances, hem de parlar de com el turisme ha saturat les illes, la Costa Brava, etc, etc. Però clar, si tu mires, no? Jo no he anat a les illes aquest estiu, però he anat a la Costa Brava i hi ha molts negocis que viuen de treballar 6 mesos. I aquests negocis ja els hi va bé, en el sentit de que sempre tenen ple, treballen 6 mesos, la resta de l'any doncs poden viatjar o poden fer altres activitats i per tant és el que coneixen. Jo crec que el problema és el canvi de model i el canvi d'actitud, fins i tot de les persones que han viscut d'aquest turisme durant tants anys.
2: Que passa que hi ha una qüestió...
1: I òbviament, perdó, això ha d'anar acompanyat de polítiques públiques. És a dir, si el president del govern de Catalunya es manifesta a favor del creixement il·limitat de l'aeroport de Barcelona, o gairebé il·limitat, doncs ens està dient, no?, que visca el turisme i vagin venint.
2: Però és que tot això que estem dient és tot una mena de contradicció. És a dir, ara has dit el president... M'has donat moltes idees,
1: perdó,
2: Mònica, no, perquè m'has estimulat molt la creativitat. Però, per exemple, el president Salvador Illa. Aquest estiu vam tenir el fenomen de l'eclipsi total. El president va inaugurar 3 o 4 eclipsis. Quina és la finalitat de la inauguració aquesta? Perquè jo estava en una zona privilegiada on es podia veure l'eclipsi total, vam estar la gent del meu poble i prou, per tant va ser un paradís, però el poble del costat el van desbordar. Llavors, si el president Illa inaugura l'eclipsi, per dir-ho d'una manera gràfica, quin és l'objectiu? Que la gent vagi a veure-ho, cridar l'atenció de ciutadania perquè es desplaci en aquests llocs?
3: Sí.
2: Un altre.
1: Ah, la realitat és que van fer de l'eclipsi una operació econòmica.
2: D'acord.
1: Ja està.
2: Un altre. Tenim municipis... Tenim
3: turisme d'interior, bàsicament.
0: Sí. 2 milions de persones a Balears. És que, penseu, 2 milions de persones a Balears hi va, eh?
2: Però tenim municipis que tenen molt turisme i que poden viure 6 mesos perquè tenen molt turisme, i altres municipis de la Catalunya interior o del Camp de Tarragona, que conec prou bé, que no tenen cap visa atractiva en principi i ells malden per posar-se a l'aparador per rebre visites. Per tant, per una banda, denostem el turisme perquè, clar, totes les masses piquen, per altra banda, el primer que se'ns acut o que busquem és que la gent vingui al nostre municipi, alcaldes, alcaldesses...
0: El problema
4: recorda,
0: és l'impacte.
4: Recorda que molts municipis del Segrià n'han fet de la floració dels fruiters, que ha passat tota la vida un objectiu turístic perquè la gent de l'àrea metropolitana vagi a veure flors.
2: I catedrals del vi...
5: Però són municipis que no tenen la pressió turística...
2: Però és que potser és el que busquen estimular gent, i fins a quin punt no se'ls anirà de les mans.
5: I una cosa és que un dia hi hagi un eclipsi, que és una cosa extraordinària, que passa cada... Em sembla que el proper ens toca d'aquí 150 anys, o no sé quan.
4: Que en què venia una Andalusia.
5: Que és superextraordinari i que és un dia, i l'altre és la pressió turística que, per exemple, té Barcelona i que té un impacte brutal en el seu comerç, en la neteja de la ciutat, en el preu de l'habitatge, en la seguretat...
2: L'impuls que tenim és ser atractius.
5: Sí, però quan
2: és l'impuls que ens porta.
5: Sí, però quan el turisme, diguéssim, és estructural i és continuat i et converteixes en una ciutat o en un municipi turístic, això té alguns avantatges, però també té externalitats negatives, i em sembla que no és comparable amb voler

0: atreure gent de l'àrea metropolitana que faci una excursió del dia, d'un dia, a veure fruiters florits o l'eclipsi. En tot cas, clar, jo crec que clar, el tema que planteja la Llucia és que és molt, molt de fons, no? com deia abans, i hi ha paraules com turismofòbia, ella ha citat turismofòbia i ha dit que és una paraula que està demonitzada, i una altra paraula que està demonitzada, que és el decreixement. Però jo crec que el decreixement de les coses que ens fan mal o de les coses de les que ens estem emborratxant no ens ha de fer por. És a dir, segurament ens hauria de fer por el decreixement del nostre progrés o del nostre benestar, i a lo millor el decreixement, el que ens està dient amb el tema del turisme, és doncs que no podem créixer tan ràpid i que hem de acompassar aquest creixement o alentir-lo i anar una mica més lents, i hem d'assumir, i el turisme és un sector que jo crec que remet una mica al diner fàcil, no? En el sentit de que necessita poca infraestructura, de que té beneficis, marges empresarials alts, de que requereix una mà d'obra poc qualificada tot sovint, i per tant és difícil desenganxar-se'n. Ho dic perquè, per exemple, a les Balears o a determinats municipis a Catalunya no ens imaginem que això es podrà fer sense uns costos de transició alts.
1: Jo de totes maneres, Ferran, estic absolutament d'acord amb tu amb el tema del decreixement, però perquè es pugui demostrar que el decreixement és necessari, s'ha de demostrar veient els impactes que tenen els fluxos turístics brutals que tenen a les illes o el que sigui, no? És a dir, si a les illes algú pogués calcular què han ingressat els hotels, què han ingressat els restaurants, què han ingressat els operadors turístics, tal i pasqual, i quin és el cost que ha implicat aquesta gent que han anat tots a les illes, potser el guany no seria tan gran.
2: Clar.
1: No? I això, perdoneu-me, portat a l'escala més petita...
0: Sí, però pels doncs empresaris podria... ho és.
3: Tenen els auriculars també posats avui, però
1: també hi ha moltes xifres...
0: És que la Llucia parlava dels poderosos.
1: Però també hi ha moltes xifres que indiquen que els turistes que estan venint a Catalunya i a les illes cada cop gasten menys diners.
0: Sí.
1: Per tant, això tampoc no sé si ara ja estan a l'engròs. I el mateix ho podríem portar a qualsevol fira i fireta que passa a Catalunya, que acaben tenint un impacte molt gros en certes poblacions en un dia concret, i no sé si realment és tan beneficiós o no com algunes vegades ens expliquen.
2: Clar, és que aquí hi ha dues coses. Primer, el concepte de turistificació o el concepte de monocultiu ja és això, no? Fer que qualsevol altra activitat econòmica no funcioni. Llavors, clar, tu has d'invertir sempre en l'activitat econòmica del turisme perquè allò l'has de mantenir encara que vegis que ja és un sistema fallit, no? Perquè ja comença a ser un sistema fallit, però l'hem de mantenir perquè és que no tenim altres opcions. Això d'una banda. La pregunta no és tant quan deixa d'ingressar el que es dedica al turisme, sinó quan deixem d'ingressar tota la resta de persones que no ens dediquem al turisme. Això d'una banda. I després una altra, una de les manifestacions que hi ha hagut aquest estiu consistia en fer sopars a la fresca, no? O sopars a la llesca. Llavors, una d'aquests sopars va ser a la zona del Born de Palma, i el sector de la restauració estava molt indignat perquè aquella tarda, una tarda 4 hores, que varen ocupar doncs el Born i no varen poder treure les terrasses a fora durant 4 hores, varen deixar d'ingressar 30.000 euros en 4 hores. Clar, dius, sí que mou molts diners, però llavors no pots indignar-te tant per 4 hores de la teva vida, o sigui, de la teva feina, no?
1: Però, Lucia, no és només el cost, diguem-ne, el que deixen de guanyar els altres habitants de les illes. Jo crec que aquí s'ha de mesurar el cost ambiental, l'impacte que té en el preu de la vivenda pels illencs, etcètera, etcètera.
2: El desgast.
4: Però és que, com totes les coses complicades de la vida, requereixen d'un debat serè. No es tracta només de manifestacions, es tracta que aquí té el repte d'endreçar el patrimoni al seu entorn, al seu territori, perquè considera que hi ha una massificació turística que perjudica en definitiva els ciutadans. El que convindria engegar amb aquest habitatge i amb aquest tema i amb tants com el de l'habitatge són debats constructius.
2: N'hi ha, i de fons, i de
4: mirada llarga, perquè estem acostumats a voler resolucions immediates, i quan són problemes que, en aquest cas a les illes, manifestes reiteradament, Llucia, que és molt greu, sí, però no he vist que hi hagi debats de... No m'ha arribat, perdoneu, no vull dir que dius hi hagi una voluntat. Al contrari, el que sempre que es busqui és desestacionalitzar el turista i el turisme.
2: Gran error aquest,
4: no?
2: També.
4: Però aquesta paraula de desestacionalitzar, quantes vegades no l'hem sentit? Sí. Quantes vegades no maldem moltes municipis perquè hi pugui anar gent sempre tot l'any? Hem començat desestacionalitzant els torrons i acabarem...
0: I això cosa... ja està passant.
2: Que s'ha fet temporada alta tot l'any,
0: clar. Exacte.
3: Però després hi ha una altra cosa, que et deia la Llucia, no? La societat sembla que ha fet el clic. Bé, depèn, perquè al final, és a dir, deia el Ferran, no, el president de la Generalitat que considera que s'ha d'ampliar l'aeroport, no ha enganyat a ningú.
0: No,
3: el PSC
0: no.
3: Es va presentar amb un programa electoral que deia que l'aeroport el volia ampliar. A Mallorca, els que guanyen les eleccions són el Partit Popular, que ara mateix està al govern de les Illes, que no ha amagat que la seva aposta és aquesta, el turisme. Per
2: tant... Sí, però també quan van guanyar els altres, tampoc van fer
3: l'alternativa no dona més, però vull dir que si la gent que està en contra del turisme fos majoritària, doncs a les eleccions hi hauria un altre resultat, i en canvi, no ho sé, perquè...
2: Jo crec que hi ha més moviments polítics més enllà de les eleccions, no? Jo crec que s'està demostrant a les Balears que hi ha més moviments polítics que no són estrictament
4: però
2: els electorals.
4: Però que no tenen la força representativa, Lucía, ens agradi o no?
3: No, clar, el que han de fer és
4: presentar-se i poder-los votar.
3: Organitzar-se de manera que puguin tenir representació al Parlament de les Illes i, per tant, influir en les polítiques públiques, perquè, si no, és veritat que tens tot el dret a manifestar-te, òbviament, i tens segurament tota la raó moral, però després, si els consellers del govern el que fan és polítiques per potenciar el turisme, perquè és la seva carta de presentació que els ha fet guanyar les eleccions, doncs llavors la feina és més complicada, però vaja. Bé, en tot cas és veritat que hi ha més manifestacions, que hi ha més gent que és conscient de la cara B, podríem dir, del turisme. Veurem si aquesta cara B, diguem-ne, és prou important com perquè la gent es mobilitzi i, per tant, d'aquesta manera es canviïn les polítiques públiques. Lucía, gràcies, bona tarda.
2: Gràcies, que vagi molt bona ferrada.
3: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida anem a Madrid. Ha acabat ja la compareixença de Pedro Sánchez perquè l'havíem deixat encara en marxa. No ha canviat gaire la seva versió, ara ho escoltem i ho analitzem.
5: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
6: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
5: Tota la informació a manresaturisme.cat.
7: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
8: Sara, sé com sortir d'aquí.
7: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
9: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
10: Visca la humanitat.
7: Ales Blanques és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
13: Ja? Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Catalunya migdia.
14: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
15: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
14: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
16: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
14: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
17: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
14: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
18: Com veig, se'n riu.
19: Ara ens agafa un atac de riure tots, oi?
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
5: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
20: Som 3Cat.
3: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia. El dia en què Pedro Sánchez s'ha quedat sol i s'ha aferrat a la seva tesi, defensada, això sí, des del primer dia, que no hi ha cap prova fefaent que el Marroc estigui darrere de l'entrada de milers de migrants a Ceuta ara fa un mes. Però avui s'ha visualitzat la seva soledat, perquè ni tan sols els seus socis dins del govern ni tampoc els socis de la investidura abonen la seva tesi.
21: Hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos. Pero tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
1: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
12: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
22: Las dos opciones son muy greus. Le inhabilitan para continuar gobernant.
23: Mohamed VI es un asesino.
24: Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
3: Paula Brujats, Madrid, bona tarda.
25: Bona tarda.
3: Tot el dia has estat pendent del Congrés dels Diputats. Si algú esperava que després dels informes policials que es van conèixer ahir, Pedro Sánchez mouria una mica la seva línia, no, ell continua instal·lat que el Marroc, que no hi ha cap prova que el Marroc estigui al darrere de la invasió.
25: Exacte, que no hi ha cap prova sòlida a dia d'avui per implicar el govern marroquí en l'origen, en la planificació, en l'organització o en l'execució, ha fet servir totes aquestes paraules, d'aquesta crisi. Per tant, ha tornat a desvincular Rabat de l'origen de la crisi. Diu que és aviat per saber què va passar, diu que és aviat per buscar culpables i per saber qui ho va organitzar, però és veritat que avui venia, com tu deies, amb la pressió d'aquest informe policial d'ahir, i Sánchez ha reconegut una cosa que no havia fet fins ara, i és que la policia marroquina va permetre l'entrada de milers de persones a Ceuta, per tant, dona per bo l'informe que explicàvem ahir de la policia. Ha dit també que la cooperació amb el Marroc ha de ser diferent, perquè el que demostra aquesta crisi és que alguna cosa ha fallat, però no ha anat gaire més enllà. Sí que ha arribat a dir que si no té més proves, el que no pot fer és posar en risc la relació diplomàtica amb el Marroc, perquè assenyalar-los sense tenir indicis seria una imprudència. Però, clar, en el mateix temps que reconeix que la policia marroquina doncs va permetre l'entrada, queden preguntes per respondre. Per exemple, quines ordres obeïa doncs la policia marroquina i si van anar per lliure en deixar entrar tots els migrants.
3: I s'ha quedat sol perquè no només l'oposició, que això ja d'altra banda era previsible, sinó també els seus socis de la investidura i fins i tot els socis de dins del govern de Sumar i Margarita Robles, amb els seus gestos, l'han deixat sol.
25: Sí, això t'anava a dir, sol per part de l'oposició, també pels socis, però fins i tot hi ha hagut imatges que són interessants de comentar a la bancada dels ministres, no? Per exemple, Margarita Robles, que fins ara ja sabeu que ha estat la més crítica, entre cometes, amb el Marroc, ha evitat avui aplaudir més d'un cop a Pedro Sánchez, però, per exemple, quan Sánchez ha anunciat que no té res a amagar i que per això el que farà és publicar tots els informes policials de serveis d'intel·ligència que tenien previs a la tragèdia per demostrar que res advertia del que podia passar. Diu que això es farà públic la setmana que ve, que es desclassificaran fins i tot informes del CNI. Doncs aquí Margarita Robles no ha aplaudit, a diferència de la resta de ministres que sí que ho han fet. I fins i tot ara, a la sortida, perquè això acaba d'acabar fa molt pocs minuts, doncs també Pedro Sánchez s'ha creuat amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i pràcticament no s'han saludat. Marlaska, que també està al punt de mira, no?, després d'aquest informe d'ahir filtrat a la premsa sense que ell en sabés res. Més enllà dels ministres, absolutament ningú fa costat a Pedro Sánchez, ni l'oposició, òbviament, però tampoc els socis de govern Sumar ni els socis de l'investidura. Ningú es creu el relat que ha fet avui Pedro Sánchez, per tant surt d'aquí tan sol com ha entrat. Tots els grups diuen que el govern marroquí està sí o sí darrere d'aquesta crisi i gairebé tots socis inclosos pronostiquen que Ceuta serà el final de Pedro Sánchez. Per exemple, Rufián li deia que Ceuta serà el seu 11M. Feijó li ha dit que ho pagarà les urnes i també la justícia. Un cop més Feijó, doncs, advertint o pronosticant que Sánchez o algun dels seus ministres acabaran imputats. I ha estat interessant perquè el fantasma de Pegasus i de l'espionatge ha planat sobre la compareixença. No s'hi ha entrat a fons en cap moment, però sí que el PP i altres socis s'han preguntat si és que el Marroc té material sensible de Pedro Sánchez o té alguna cosa amb la que el pugui amenaçar i expliqui aquesta prudència del president del govern espanyol a l'hora de dirigir-se i de referir-se al Marroc.
3: Ara us escolto sobre tota la derivada política, però deixeu-me saludar l'Eduard Soler, que és professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'IBEI. Professor Soler, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
3: Utilitzant la pregunta que li ha fet Feijó, Feijó li ha demanat a Pedro Sánchez per què té por del Marroc. És creïble que el govern espanyol tingui alguna mena de por o massa respecte al govern del Marroc?
26: Home, jo crec que, clar, que és creïble. És a dir, de tots els veïns que té Espanya, les relacions amb el Marroc potser no són les més importants, alguns potser inclús dirien que sí, però en tot cas són les més sensibles políticament, perquè entren dos elements que estan en el cor de la política sempre, però especialment en el context actual, i és la qüestió migratòria, però també els elements de sobirania, no? Que són dues qüestions en les quals les accions o les omissions del Marroc

0: poden posar a qualsevol govern espanyol, qualsevol del color que sigui, contra les cordes i havent de gestionar una crisi que, evidentment, podria, no?, doncs, consumir tots els esforços i totes les energies que altrament es dedicarien a altres coses, i que té un risc d'erosió política i de legitimitat molt alta.
1: De fet, ja...
0: Per tant, sí, té por a molestar, evidentment.
1: Ja l'any 2022, Sánchez va cedir davant de Rabat, va canviar la posició diplomàtica que havia mantingut històricament en la qüestió del Sàhara Occidental, i ja en aquell moment es va dir que el govern espanyol renunciava a defensar el Sàhara a canvi de refermar les relacions amb el Marroc per la importància que li donava en la política migratòria. Ara ha passat una cosa semblant?
0: No. Jo crec que hi ha una diferència fonamental entre 2021, que és quan es produeix la crisi de Ceuta i d'aquell moment, i l'actual, no? 2026. No només la dimensió, estem parlant de probablement, doncs, 10 cops més de persones en el mateix moment, però per mi allò que és fonamental és que en la crisi del 2021 la qüestió del Sàhara estava en l'origen de la crisi. És a dir, el govern del Marroc, de forma molt pública i molt transparent, va voler castigar Espanya per el que considerava una posició poc amigable, no haver fet el que havia fet Donald Trump, és a dir, canviar de política respecte a la sobirania del Marroc sobre el Sàhara, i, a més, va aprofitar, diguem-ne, com a excusa, jo crec que és més una excusa que l'origen de la crisi, l'hospitalització del líder del Polisario a Logroño, per justificar, no?, que ells van dir en aquell moment les relacions amb el Marroc no són unes relacions a la carta. Espanya no pot triar si vol col·laborar amb el Marroc en migració i terrorisme i alhora està en posicions completament hostils amb el Sàhara, no? Per tant, en aquell moment va ser una crisi, o sigui, va ser una ofensiva contra Espanya que es va articular des del govern i en presència clara, per exemple, del ministre d'Exteriors, i que buscava com a reacció un canvi de política en relació al Sàhara. Jo crec que la crisi del 2026, sobre la que encara tenim molts buits d'informació, és molt més complexa, serà molt més difícil d'interpretar que no pas això. Poden haver-hi connexions amb la qüestió del Sàhara? Poden haver-n'hi, però no és ni el motor de la decisió, ni ens explica qui és exactament qui ha pres aquesta voluntat de castigar Espanya o fer-li mal, tot i que potser fins i tot se'ls va escapar de les mans, a qui ho hagués pres aquesta decisió, i no busca primordialment obtenir un canvi de política en relació al Sàhara. En tot cas, no s'ha expressat així i no hi ha indicis de que aquest sigui, diguem-ne, l'origen o l'explicació fonamental d'aquesta crisi.
1: I l'excusa de Pedro Sánchez que aquí hi ha la internacional d'extrema dreta i que hi ha Rússia i Israel al darrere aprofitant el Marroc i la qüestió de Ceuta per debilitar la Unió Europea i Espanya, això és creïble? Els Estats Units i Israel poden estar al darrere dels interessos del Marroc també per ajudar-los a desestabilitzar Espanya o la Unió Europea?
0: Mira, abans de respondre la pregunta, una puntualització bastant important. Estem parlant tota l'estona del Marroc com si fos un actor unitari. I a vegades parlem fins i tot del govern del Marroc. Jo estic bastant segur que el primer ministre del Marroc, que en aquell moment estava de vacances a Mallorca i que va ser obligat a tornar, no en sabia gaire res d'això. I probablement no sabia res, no? Per tant, estem parlant d'actors que dins d'una maquinària molt més complexa i molt menys transparent com és el sistema de poder al Marroc, i aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, els serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, molt compartimentat, a un altre dia ho podríem explicar el per què, no? Però, per tant, és molt més difícil de copsar, no és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Que, evidentment, han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi, fins i tot si se'ls ha anat de la mà. Pel que fa als altres actors, no? Aquests actors que Pedro Sánchez abocava i que tu també posaves ara sobre la taula, alguns dels quals ens atrevim a anomenar, o Pedro Sánchez s'atreveix a anomenar,
1: Rússia i Israel,
0: i Rússia, i altres, no?, que no s'anomenen però que estan allí. Perquè quan parlem d'internacional reaccionària és impossible no pensar en l'administració Trump als Estats Units, oi? Doncs bé, Jo aquí, sobre aquests tres actors, diria...

0: potser dues coses, o sigui, o tres coses. La primera és que no sabem, no tenim informació sobre el seu grau d'implicació i, per tant, ens limitem a especular. Segon, el que sí que sabem és que tots tres actors, Israel, Estats Units i Rússia, es caracteritzen per tenir molt bones fonts d'informació i molt bon accés a la informació. Per tant, independentment de si han tingut algun paper en la gestió d'aquesta crisi, és versemblant pensar que tenien o podien tenir algun tipus d'informació que aquesta crisi podia produir-se, no? I, per tant, que poguessin preparar estratègies d'aprofitament, independentment també de si la qüestió se'ls hi ha anat de les mans a qui decidís prendre aquestes decisions als Estats Units. I, de fet, i aquí és on ve l'argument de Pedro Sánchez, i per això Pedro Sánchez fa aquestes explicacions, primer perquè li serveixen per solidificar o per ser més legítim davant del seu electorat, no? Però també perquè hi ha una part de veritat, però és només una part. És a dir, tant des dels mitjans de desinformació russos com des de xarxes socials, declaracions públiques de representants israelians i de l'administració Trump, hi ha hagut una estratègia d'aprofitament d'aquesta crisi per, en alguns casos, reforçar la idea de que Europa està sent assetjada, no?, per la immigració i que cal un Trump a Europa, no?, que ha sigut el relat que venia des dels Estats Units i que Pedro Sánchez, per tant, no era aquest tipus de governant que necessitava Espanya o Europa, i en el cas d'Israel, no?, doncs per intentar treure-li contradiccions, i és evident, Israel voldria que Pedro Sánchez caigués. Això no hi ha cap dubte, i segur que la Casa Blanca també preferiria un govern més amic a Espanya. Però d'aquí a inferir, com ens semblen algunes declaracions, que són els responsables, els artífecs, els autors intel·lectuals, jo crec que és anar molt enllà. Si sobre la implicació del Marroc no hi ha proves, tampoc tenim proves en aquest cas, però el que sí que sabem és que són tres actors que normalment haurien de poder haver tingut aquesta informació, perquè tenen molt bon accés a la informació, i segon, que sí que han desplegat estratègies d'aprofitament o de revenja cap a un govern, el de Pedro Sánchez, que no consideren gens amable.
1: És l'Eduard Soler, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'IBEI, i a qui agraeixo especialment que estigui amb nosaltres, perquè crec que l'estem fent fer tard a una reunió. Professor Soler, gràcies i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
1: 20 minuts per arribar a les 4. No sé si voleu comentar o bé el que deia el professor Soler o bé el que ha passat avui al Congrés i aquesta demostració, d'una banda, que Pedro Sánchez no es pensa moure ni una línia de la seva argumentació i que ha quedat molt clar que està ben sol.
2: Sí, jo crec que sobre el que ha dit el professor Soler i sobre aquest allau que hi va haver, doncs, d'immigrants a Ceuta, clar, sabem el què i sabem quina va ser l'actitud del Marroc, perquè està documentada, i en aquest informe que ahir vam publicar amb els mitjans i vam explicar de la policia, d'una unitat de la Policia Nacional, doncs jo crec que quedava ben clar, es recollien moltes evidències.
1: Amb imatges, fins i tot.
2: Amb imatges, fins i tot, exacte, i amb identificació de persones i d'agents policials marroquins, però no sabem el per què. És a dir, no sabem quin és el motiu que aquest cop ha portat el Marroc a provocar aquesta situació de tensió amb Espanya. Això per una banda. Ara, aquesta crisi ha deixat en evidència o ha fet notar les costures del govern de Pedro Sánchez. Jo crec que ha estat poc diligent el govern espanyol, que s'han notat també, doncs, la divisió interna que hi ha dins del govern entre el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Defensa, que s'ha notat també que hi ha unitats policials que segueixen fent la seva i que segueixen absolutament insubordinades al poder polític, i en aquest cas, doncs, el ministre de l'Interior, que està a veure-les venir i que ja no sap què és el que li passarà demà. I després jo crec que la compareixença avui i el debat, doncs, fa evident una mena de final de cicle. I jo crec que Pedro Sánchez, des de que va passar... Jo crec que el punt clau, el punt d'inflexió, és quan esclata el Castapatero. Sembla un president noquejat. Ni és empàtic, ni lidera, ni fa propostes, i sembla que l'únic que té a favor, el seu únic punt fort, és que l'alternativa és pitjor. Sí, i efectivament, té raó. L'alternativa jo crec que és pitjor, i només cal sentir

0: i avui si Pedro Sánchez ha anat allà sense cap proposta, només calia sentir a Alberto Núñez Feijóo i a Santiago Abascal, no? Les seves propostes, tampoc n'hi ha moltes, i les poques que hi ha són incomplibles i pitjors.
1: Hi ha una cosa que trobo que se'n parla poc, i és el com és que ha passat això. Perquè més enllà de saber el per què, quins són els actors, quines interessos internacionals, la geoestratègia, la geopolítica, etc., hi ha una qüestió que per mi és capital, que és que l'estat espanyol és incapaç de controlar les seves pròpies fronteres. Almenys això és el que s'ha evidenciat.
0: Sí, però per tant, ull amb això també,
1: per tant, ha arribat un allau d'immigrants a Ceuta, una ciutat autònoma, ningú ho ha detectat. Sí. Ni el CNI, ningú tenia cap tipus d'avís, ningú tenia cap tipus de prospecció, ningú tenia un avís de dir, escolta, atenció, perquè pot passar això. Per què no podria haver tornat a passar? Yes. Si en van entrar 70.000, yes. Només feia falta, sembla, que es proposessin d'entrar-ne 70.000 més cada 48 hores, i què hagués passat? Per tant, s'ha demostrat una ineficiència en la detecció d'una possible amenaça d'una irrupció massiva al territori espanyol. Dos, no ha passat res amb cap dels responsables d'aquests òrgans que tenen, com bé diu el Ferran, gent insubordinada a les ordres, i no passa res. Per tant, tens un president del govern que sembla que tampoc qüestioni la tasca dels seus ministres encarregats de vigilar les seves competències, quines són els moviments que posen en risc inclús el propi territori. I finalment, no hi ha una legislació específica capaç de donar resposta. Val. Perquè volem dir que tenim un govern que ha d'actuar i s'ha de conduir de conformitat amb la llei per donar resposta i garantir la seguretat a les fronteres, i sobretot també la vida dels ceutis, que s'han vist com de cop i volta han hagut de parar la seva rutina perquè hi ha hagut una allau de persones que els ha creat sensació d'inseguretat. Ja no parlo d'inseguretat, parlo de sensació d'inseguretat, de màfies que poden estar actuant amb tràfic de persones, de violacions de nenes, de negocis que han hagut de tancar. Per mi és una derrota en tota regla, i aquí no ha passat res. I el president compareix avui al Congrés dels Diputats després d'haver intentat crear una mena de cortina de fum de la qual cosa n'és especialista, aquest cop amb el rei, en la seva visita a Ceuta. Per tant, per mi, el que hauria de fer ara mateix el senyor Sánchez és dimitir, demanar responsabilitats en el seu i després dimitir.
0: Però no podem dir que... Jo crec que no es pot dir que l'estat espanyol no és capaç de controlar la seva frontera.
1: Home, jo crec que és evident. Clar que es pot dir, ja ho he dit.
0: L'estat espanyol no és capaç de controlar la seva frontera com toque. Perquè quan es diu, s'hauria d'haver impedit això, com? És dir,
1: no, jo dic no impedir, no, detectat.
0: No, ja ho sé.
1: Perquè tu has de poder fer la diagnosi i veure com actues.
0: Això és el que has de fer.
1: I després retre comptes amb el país veí.
0: Però un cop tu tens 70-80.000 persones amb una frontera com la de
1: Ceuta
0: que volen entrar, tu no ho pots impedir. No ho pots impedir sense...
2: Sí, sí, digues, Paula, digues.
3: Avui Sánchez, sobre això que diu el Ferran, ho ha dit molt clar. Ha dit, un cop van arribar 77.000 persones, la policia espanyola, si hagués actuat, això hauria estat una matança.
2: Una matança. Ella ha dit, van haver de triar entre defensar la frontera o salvar vides.
3: Per què no es va detectar? Escolteu,
0: any 2014, Tarajal, una entrada a Ceuta, a la platja del Tarajal, em sembla que eren 400 immigrants. Allà la Guàrdia Civil sí que va defensar la frontera. Què va fer? Va començar a disparar pilotes de goma. 15 morts. 15 morts. Ara n'hi ha hagut 140. Clar, és dir, quan jo sento la dreta i l'extrema dreta dient que s'ha de defensar com sigui la frontera, què vol dir? Que posin tancs i comencin a disparar els tancs.
1: És que has de poder preveure, Ferran.
0: Defenses la frontera, així, si vols, amb tancs, gasejant o amb un portaavions.
1: Però no tenim uns serveis d'intel·ligència. No hi ha una gent que està encarregada de vigilar. Com és que el president del govern el que fa, i acabo, és criminalitzar la policia que ha fet un informe i posar-la en qüestió? És que això sembla... No hi ha cap
3: problema. Però les explicacions de Sánchez sobre els informes, a la vegada està també assenyalant el Marroc, perquè ell dona dades de com van anar augmentant les entrades a Ceuta des de l'1 de juliol fins al 29, que els informes anaven avisant d'un repunt d'entrades, però que el Marroc estava responent frenant-les.
0: És que no
3: van entrar
0: negar,
3: 1.000. Exacte, però vull dir que Sánchez diu nosaltres teníem uns informes que deien unes coses i no vam fer res més en base a la cooperació que estàvem tenint de Marroc, que ho anàvem frenant. Llavors, què passa el dia 29? Que entren 77.000 persones a partir del 30 i ells diuen nosaltres ens veiem desbordats i no havíem tingut cap avís previ que fes pensar que del 29 al 30 les coses canviarien. pregunta, hi havia convocatòries que corrien per les xarxes socials, és a dir, en la convocatòria s'estava coent, és a dir, la veia tothom, no? El que passa és que Sánchez aquí sí que ha dit, no tinc res a amagar i vull ser tan transparent que faré públic tots els dossiers, tots els informes.

0: de la policia, dels serveis d'intel·ligència, perquè tothom se'ls pugui mirar i tothom vegi què és el que ens deien els nostres serveis d'intel·ligència. Aquí, si el CNI va fallar o no, és una cosa que haurem de veure
1: per
0: més endavant.
1: Per això m'aplaudi la Robles.
2: Jo crec que hi ha una cosa clara, que és que o per activa o per passiva, sembla molt evident que el govern del Marroc ha contribuït a aquesta situació. Jo crec que això és evidentíssim. No? Estic d'acord amb el que diu el Ferran, que quan entren 70.000 persones de cop, que estan fugint segurament de situacions molt complicades, si la policia actua, hi ha una matança o hi ha una catàstrofe enorme.
3: Per això cal la prevenció, que no arriba a aquesta situació.
2: Per això cal la prevenció. No? Abans dèiem, la Lourdes deia, no ha passat res. Jo recordo que l'any passat el Ferran en aquesta tertúlia deia eleccions al Congrés dels Diputats el febrer vinent, deies. Jo crec que sí que ha passat una cosa, que és que Sánchez està més a la vora de les eleccions avui que fa uns mesos.
4: Això és indiscutible.
2: Sánchez ha jugat a todo bien, no? Perquè al principi de la seva intervenció doncs, ha anat explicant, els funcionaris ho han fet bé, tothom ha treballat bé, aquí no ha passat res, etc, etc. Però la realitat és que ha passat un mes, que els ministres van informar poc i que ell avui ha fet un relat de tot el que ha anat passant, però s'ha quedat sol defensant que el Marroc no ha fet res. Que el Marroc és un veí complicat, és més que evident, no? Que per la naturalesa...
1: No és un país democràtic.
2: Clar, sobretot per la naturalesa del règim del Marroc, i perquè, per tant, doncs, la diplomàcia ha d'actuar, etc, etc. Però jo crec que Sánchez, jo quan l'escoltava, no?, pensava, aquest senyor està negant una evidència que tothom sap i que tothom doncs, ja sortiran els paperets, i em recordava molt el govern del PP negant l'evidència dels atemptats islamistes a Madrid, quan ells continuaven dient que era ETA i ja hi havia moltes proves de que eren atemptats islamistes. M'ha fet la mateixa sensació. Llavors, crec que la pregunta clau és per què Sánchez s'està entestant a defensar aquesta versió quan ni els seus no se la creuen. No? I què és el que vol aconseguir? És Pegasus? Potser sí.
1: Perquè no vol gestionar els costos diplomàtics dir la veritat.
2: Però els costos els tindrà igual. Sí, sí. Perquè tindrà eleccions abans, perquè és un senyor que l'hem vist, diguem-ne, ressorgir de situacions molt complicades, però avui realment en tenia una de molt complicada. Jo crec que no l'ha passada amb nota. Més que l'origen,
0: que també el que acorrala també Sánchez ara mateix és la gestió que han fet a posteriori de la tragèdia.
3: Fa més d'un mes i la situació continua sense estar controlada.
0: I això els votants d'esquerres i els partits d'esquerres i fins i tot el PSOE, no?, que sempre fa bandera, no?, d'aquesta faceta, aquí estan anant tard, no ho dic jo, ho diuen fins i tot gent de les files socialistes, no?, de que no s'ha gestionat bé la tragèdia i no s'ha gestionat bé la gent que queda a Ceuta en devolucions, que ja sabem que és molt difícil en molts casos, però en atendre la gent, perquè és que no ens oblidem que a dia d'avui encara hi ha gent que va arribar a Ceuta i segueix al carrer i no té una plaça d'acollida més de 30 dies més tard.
3: Bé, doncs veurem. Anava a preguntar-te, Paula, per acomiadar-te, quin és el següent capítol d'aquesta crisi, però ara mateix no el sabem, no? Perquè, clar, aquest d'avui de la compareixença de Sánchez del Congrés sí que estava pautat, podríem dir, però quan hi apareix un informe de la policia, aquesta no estava pautada, per tant, no sabem demà amb què ens podem despertar,
0: no? No, el que sí que sabem és que la setmana que ve el Consell de Ministres desclassificarà aquests informes, o alguns com a mínim del CNI, que és quan es començaran a fer públics tots aquests informes que tenia. I avui pensava una cosa, que si no m'equivoco, Sánchez va acabar el curs el juny al Congrés en una compareixença extraordinària per donar explicacions pel cas Zapatero, sí. I el primer cop en tornar-hi és avui, inici de curs, per donar explicacions per Ceuta, per tant, de crisi en crisi, no? I que no acaba de sortir-se'n.
2: I avui amb corbata verda com el monarca.
3: A veus?
4: Yeah. I una cosa, és a dir, sisplau, no gastem tots els esforços i energies en dir tot el que jo no sabia, no vaig poder fer, no vaig poder detectar i el per què, sinó que s'esmercin els esforços en poder donar solucions, com dèiem, més d'un mes després. Perquè el retrovisor, crec que hi ha moments que és el moment de parar-lo i mirar endavant a veure com es soluciona el problema.
3: Paula Brujats, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
0: Abraçades, adeu.
3: 8 minuts i seran les 4. Pausa i saludem el Garriga.
5: Catalunya migdia. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
6: Esto promete, Manu.
5: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesito una oferta ganadora.
6: Huele a compra, Manu.
5: Huele. Va. ¡24 horas!
6: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
5: Venga. Ocasión Plus.
7: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
8: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
9: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
10: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
7: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
10: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
11: Catalunya migdia.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
13: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
7: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
13: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
14: Messi, immens Messi, encara Messi...
7: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
15: Compte!
7: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
13: Commemorem 50 anys de futbol en català.
7: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
3: 6 minuts i seran les 4 de la tarda, 6 minuts i arriba la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Abans de saludar el Garriga, que ja em sembla que el tenim a punt, no sé si esperàveu que avui en la reunió del Departament d'Educació amb els sindicats hi hagués sorpresa i que per tant es desconvoqués la vaga pel dimarts que ve, primer dia, però no feia pinta i al final no ha passat.
1: No feia pinta i no ha passat, efectivament, i sembla que la cosa va per llarg perquè el problema... no estem davant d'un problema estrictament laboral d'un complement o un trienni. El problema és més de fons i o s'aborda d'una forma més integral, àmplia i ambiciosa i amb tota la comunitat educativa o difícilment ens en sortirem, crec jo.
4: I em va sorprendre aquest error tan garrafal que es va cometre signant amb els dos sindicats, que per molt majoritaris que siguin i que tothom coneix, no són els del sector. I a partir d'aquí, per mi, crec que plora la criatura perquè no va donar la resposta esperada i es continua en peu de guerra. Però, i a més, la cosa pot ser completament imprevisible perquè el sindicat negociador, recordo que va arribar amb un principi d'acord que la comunitat educativa li va tombar. Per tant, actualment, la representant del sindicat majoritari del sector tampoc és representant del sector, perquè el sector li pot votar en contra, com ella mateixa va dir, bueno, jo puc dir alguna cosa, però sotmetrem a votació. Per tant, és una cosa que està molt enquistada, molt enverinada, amb un tema molt sensible, com és l'escola, com és l'ensenyament, com és l'educació, com és el que és les criatures del país, no? Jo crec que la conselleria té un marrón, va tenir un marrón que encara està païnt de Pisa, ara això és, jo crec que urgiria, doncs, una voluntat manifesta i clara d'arribar a un acord perquè el país necessita que la gent comenci classes amb garanties i que es pugui començar, vaja.
2: Jo crec que és evident que és aquí si parlem de fons i forma, no? En la forma és evident que el primer dia de reprendre les reunions cap sindicat aprovarà, no? O sortirà dient, això ha anat estupendo, entre altres coses perquè primer era l'USTEC, després havia de passar la CGT, etcètera, etcètera. Per tant, per forma, segur que no passava. Per fons, tampoc passarà fàcilment, perquè, a més, ara, doncs, d'una banda, els sindicats no estan... Bueno, ja no ho estaven abans, però no estan en la mateixa línia. Uns van aprovar-ho i els altres no. I jo crec que hi ha un altre factor que cal tenir en compte, que és que la comunitat educativa, per seguir aquestes vagues, va fer un esforç molt important l'any passat, un esforç d'hores, de manis, un esforç econòmic, perquè els hi va implicar un esforç econòmic molt gran, i per tant veurem també, no?, si aquestes mobilitzacions continuen, quina resposta tenen per part de la comunitat educativa.

0: Evidentment, el que diu la Lourdes és, té tota la raó del món. Tot això acaba afectant a la canalla que el dia 8 han de començar l'escola i seria desitjable, diguem-ne, que no tinguéssim un començament de curs.
1: I una abraçada als pares, que venen de dues setmanes, de dos, perdó, de dos mesos de vacances, que es troben fent malabarismes.
0: Dos mesos i mig.
2: Bueno, però poden ànims. Portar els nens a l'escola.
0: No, portar-los a l'escola es podran portar, sí, perquè hi haurà d'haver serveis ja, mínims.
1: Com,
0: no?
2: Però vull dir que la logística familiar no es veurà afectada.
3: De moment.
2: És l'educació dels nens.
3: Dos minuts i seran les 4, dos minuts i arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
4: Hola, com estàs?
3: T'has posat els auriculars AI57.
4: Sí, perquè sé que...
3: Si abans d'AI57 t'hagués saludat, no m'haguessis contestat.
4: Home, en principi jo compto que tu compleixes el que pactem, que és... els dos últims minuts, per tant...
3: No, però tu em vas dir, a 5 minuts jo estaré preparat.
4: És veritat.
3: I avui, a 5 minuts, ni hi eres a l'estudi.
4: Clar, això de tenir càmeres és dramàtic. Clar.
3: I la Montse Barderi ha arribat una mica més tard que tu.
4: Però molt poc.
3: Molt poc, molt poc. Montse, I ha saludat algú a través del vidre.
5: Jo a la línia seva. M'han dit a les 4 aquí,
3: no, no,
5: jo a les 4.
3: Tu fas
5: 4.
3: Bé, tu fas bé, Montse, perquè tu no t'havies compromès amb mi. Ell sí que s'havia compromès amb mi.
4: Hem saludat el Manel Elias.
3: Ah, molt bé, perfecte. Estava educats, entrant. Sobretot educats.
4: Això no ho perdrem.
3: Ah, pensava, anava a dir, això no ho tens tu. Sí. Pensava una cosa. No, els meus pares no tenien molts diners, però per pagar-me una educació sí que la van fer.
4: No,
3: sí,
4: un home educat on, on els hi hagi, a Catalunya Ràdio. Escolta, a tu t'han operat mai?
3: Sí. Sí.
4: Amb anestèsia o sense?
3: Amb local.
4: Doncs avui parlarem amb algú que el van operar i l'anestèsia no va funcionar.
3: Ai.
4: I va sentir tota l'operació.
1: M'ha semblat molt bèstia.
3: El Ferran ho sap.
1: No, i que no, vull dir, no, he vist el cas i dic, ostres, i que no fes parar l'operació, no? Estàs notant com...
6: No podia
5: actuar.
6: Ostres,
3: tenia tot. Vols que te'l cedeixi, Garriga, als tertulians? Que vegin que dormiran el tema.
4: Que baixin, paga l'Òscar l'extra.
3: Clar, sí, escolta'm, la Lourdes i el Ferran, escolta'm, estan molt al dia de tot.
0: Jo també l'he sentit.
3: Ah, molt bé.
0: És un senyor que li va passar a l'Hospital de Granoll.
4: Ho explicarem bé i també parlarem amb un anestesista que ens expliqui què pot passar, què no, que ens doni una mica de tranquil·litat, que això és un cas bastant poc habitual, però ha passat.
3: No canvies el micròfon, Ferran, perquè si no trepitjaràs les 4. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Mònica Sabata, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
6: Fins la propera.
3: I de seguida, el Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius si esteu a 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
7: Bona tarda, són les 4.
8: 3Cat Info.

Pedro Sánchez admet que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. L'USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la Conselleria d'Educació. Els sindicats consideren insuficients les millores que planteja el govern i reclamen un calendari concret d'aplicació. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització i que es desconvoqui la vaga de dimarts. Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil i havia protagonitzat una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar el dret de reunió dels manifestants que van bloquejar el Parlament l'any 2011. La sentència qualifica de desproporcionades les penes de presó i qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria del jutge Marchena. Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena referma el problema dels preus inflats de l'habitatge, però també denuncia que la majoria dels sous de la població estan per sota del que toca. La bola negra, el cercle

0: Ido i Los Domingos són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia de Cine Espanyola de cara a competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La cinta de Javier Ambrosi i Javier Calvo és la gran favorita. La candidata definitiva no se sabrà fins al 16 de setembre.
1: Esports.
2: Gabriel Jesús ha fet el primer entrenament com a nou jugador del Barça. En la sessió d'avui s'hi ha reincorporat el migcampista Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge a València. A l'Espanyol, el director esportiu Monchi assumeix que el club té urgències històriques després d'uns anys d'inestabilitat. Ho ha dit en la roda de premsa de valoració del mercat de fitxatges d'estiu i en la presentació de jugadors com Gorosabel i Brian Zaragoza. I a l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda.
0: I pel que fa al temps, una altra tarda marcada pel sol i la calor intensa. Les màximes més altes fregaran o tocaran els 39 graus. Mantindrem aquesta tendència a l'alça demà i fins diumenge amb valors màxims que podran batre algun rècord de calor en ple setembre.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 4, us informa Agustí Serrat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es queda sol al Congrés amb la tesi que el govern del Marroc no estava darrere de l'entrada massiva de 77.000 migrants a Ceuta fa un mes.
3: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
0: Sánchez només ha reconegut que la policia del Marroc sí que va tenir un paper rellevant a l'hora de permetre l'entrada, com revela l'informe de la policia espanyola. Les seves explicacions no han convençut ni l'oposició ni tampoc els socis, i només Sánchez defensa el govern marroquí. Congrés, Paula Brujats.
4: És massa aviat, diu Pedro Sánchez, per saber què va passar i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop, sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada.
3: Durante 10 hores centrales del dia 30 de julio, en el que la gendarmeria marroquí permitió el cruce de la frontera.
4: No concreta quines ordres obeïa la gendarmeria, però sí que torna a aïllar el govern marroquí d'haver planificat, organitzat o executat la crisi migratòria. No hi ha cap prova que els impliqui de moment, però Sánchez ha correlat per les crítiques, ha fet avui un pas nou i avisa Rabat que actuaran si es demostra.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: La compareixença de Sánchez ha portat poques novetats sobre la crisi, però sí que aquests matisos amb la relació cap al Marroc també s'ha plantat davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
3: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
4: Una trobada amb l'ambaixadora que va ser el 21 d'agost és un detall que la Moncloa havia mantingut en secret fins ara. Sánchez diu que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí en política migratòria perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi, però nega que Espanya tingués cap informe previ per anticipar-se i prevenir-ho.
3: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
4: No té res a amagar, ha dit, i per demostrar-ho la setmana que ve farà públics tots els informes de la policia, però també els dels serveis d'intel·ligència perquè tothom ho comprovi. Quan ho ha dit, tots els ministres l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
0: Per a l'oposició i també per als socis, Sánchez no ha resolt les principals preguntes incògnites que encara queden sobre els fets. Tots, sense excepció, conclouen que el Marroc hi està implicat i acusen Sánchez d'ocultar informació. També a Madrid, Tània Tàpia.
5: Avui s'han tornat a sentir les peticions de dimissió i d'avançament electoral. A Sánchez li han caigut crítiques per totes bandes. Feijóo assegura que el Marroc hi està implicat sense portar-ne proves i acusa Sánchez de mentir deliberadament, una actuació segura que el portarà davant de la justícia.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
3: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
5: Sánchez diu que Feijóo no sap res de crisis migratòries i només vol treure'n rèdit polític per endur-se vots de l'extrema dreta. Però no només el PP o Vox carreguen contra Sánchez, també els seus socis, tots, sense excepció, creuen que oculta informació i protegeix el Marroc. Aina Vidal dels Comuns, socis de Sánchez a la Moncloa.

0: Cloa das mes dos.
1: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracassado.
0: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián creu que la crisi de Ceuta serà l'11M del PSOE i pot acabar amb el govern.
2: Más allá del insulto.

0: tan sol com hi entrava i deixant a l'hemicicle la sensació que encara hi ha moltes preguntes sense respondre i un malestar creixent també entre els aliats d'investidura.
1: I mentre encara plana la crisi migratòria a Ceuta, nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a l'arxipèlag. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona. I ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones. De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies al mar i estaven molt febles. A 3 d'ells els han evacuat en helicòpter a 2 hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Maleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos eran que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban 4 mujeres y una bebé.
1: El caiuco havia sortit de Gàmbia en lloc del Marroc, el Sàhara o Mauritània, fet que, segons Maleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada vegada més llargs per evitar la vigilància de Frontex.
2: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y, evidentemente, las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
1: I ahir a la nit van arribar 10 magrebins en patera al sud de Mallorca. Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyí. Es calcula que en el que portem d'any han desembarcat prop de 5.000 migrants a les Balears.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. L'USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació aquest matí. El sindicat majoritari considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti amb la retirada de la vaga de dimarts. Unitat mòbil del Departament d'Educació, Sara Canyete, amb el suport tècnic de Martí Cuní.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats desconvocar la vaga del 8 de setembre i obrir un parèntesi a les mobilitzacions. Diu que el sistema educatiu ho necessita, que s'ha de respectar el dret a l'educació i que la confiança de les famílies en el sistema educatiu en pot sortir perjudicada. Niubó ha agraït el to de les reunions amb els sindicats i els ha ofert una agenda de treball on tractar les seves reivindicacions.
5: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del el primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
4: Els sindicats amb representació a la mesa que mantenen aquesta convocatòria de vaga, però responsabilitzen el govern de la situació per haver paralitzat la negociació durant tot l'estiu i per la falta de claredat en aquesta agenda per abordar les seves peticions. Reconeixen que aquest curs hi ha hagut avenços, però els qualifiquen de tímids i diuen que aquest curs hi ha molts centres que no rebran cap reforç i estaran en la mateixa situació que el curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
6: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació de que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
4: I des de la CGT comparteixen aquest posicionament, critiquen que la consellera el reuneixi per separat i, per tant, no reconegui el comitè de vaga com a interlocutor vàlid. Apel·la també a la comprensió de les famílies. Asseguren que fer vaga el primer dia de curs tampoc és una situació que ells desitgin.
1: Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià de Barcelona en règim tancat. Manresa, Nàtia Dell.
7: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís ara fa 2 mesos un cambrer al barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió on es veu un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cossa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
8: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís.

0: veies al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara. Per Sor Lucía Caram, cal endurir les penes per casos com aquest.
2: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I aquest és l'ambient que respira a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
3: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Super tristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
4: És que avui en dia, a qualsevol lloc, pot passar alguna cosa.
5: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer, jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere, de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir, no vull que baixeu cap allà.
1: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
6: Doncs bé, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
7: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
6: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat en aquest cas. Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat a 3Cat Info que tant els serveis socials municipals com els centres educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes, un problema d'exclusió social que va més enllà d'un municipi.
8: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs, està acumulant aquests gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
6: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectada en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya. És un quart de cinc. Aprofitem ara per obrir l'àrea de servei i comencem repassant l'estat del trànsit. Mariluz García.
9: Bona tarda. Doncs ara hi ha algunes complicacions. L'enllaç entre l'autopista B23 i l'AP7, entre el Papiol i Castellbisbal en direcció a Tarragona, i és que hi ha un accident aquí a l'altura de Castellbisbal que talla el carril de l'esquerra, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. Per les imatges es veu el que sembla un camió petit que ha topat contra la mitjana de seguretat. També a la mateixa AP7, encara un carril tallat a Bellaterra, en sentit sud, on hi ha un camió frigorífic que ha cremat aquest matí. Provoca un quilòmetre de cua, no les llargues retencions que provocat durant tot aquest matí. Més enrere, a la mateixa autopista AP7, també veiem lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també en sentit sud per enllaçar amb la B30, on s'estan fent obres. A la mateixa calçada lateral també hi ha retencions a la mateixa B30, Barberà en sentit sud i a Bellaterra, direcció nord. Als accessos a Barcelona, de moment la circulació força fluida i només hi ha retencions a les rondes. A la ronda a dalt, entre Sant Gervasi i Pedralbes, en direcció Llobregat, per un vehicle avariat a l'interior del túnel de l'Oreneta, i en sentit contrari, també congestió entre Sarrià i Vallcarca en direcció Besòs. La ronda litoral, amb retencions entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Bon Pastor fins al Nus de la Trinitat en aquesta direcció, i en sentit Llobregat a diversos trams, a l'altura del Poble Nou, a la Barceloneta, i també a l'altura del Port i fins a Montjuïc, igualment direcció Llobregat, o sigui que compta per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. Més informació d'aquí a 30 minuts.
6: Gràcies, fins ara.
9: Fins ara.
6: El temps. Amb Gemma Puig.
10: Avui altre cop un dia de sol i de calor. Avui la calor s'ha intensificat. Ara mateix les màximes ja arriben als 39 graus a Vinebre, 38 a Sant Romà d'Abella, 37 a Cardona, Torroja del Priorat, 37 a Escó, 37 al Dover, i encara pot pujar una miqueta més. Per tant, aquesta calor que es va consolidant, aquesta calor que encara s'incrementarà més de cara als propers dies, entre divendres i sobretot encara en el cap de setmana. Per tant, aquests propers dies tornarem a arribar als 40 graus. En una tarda d'estabilitat, de sol. Pot créixer alguna nuvolada, però de moment ben poqueta cosa en conjunt. I aquesta mateixa tendència de temps és la que tindrem de cara a demà, amb un cel clar, amb un matí assolellat, amb unes temperatures que no variaran gaire, per tant repetirem mínimes tropicals o fins a alguna nit tòrrida cap a la costa central, i al migdia la temperatura s'enfilarà una mica més. Demà podríem arribar a aquests 39-40, ho haurem d'anar veient, i si no hi arribem demà, de ben segur ho farem de cara a dissabte.

0: 3cat.info.
1: Passen gairebé 3 minuts d'un quart de 5. Continuem amb més qüestions. El Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna Espanya per haver vulnerat la llibertat de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament per aturar el ple que hi havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. El Tribunal d'Estrasburg troba desproporcionada la pena de presó imposada i qüestiona la doctrina de la violència ambiental que es va fer servir el jutge Marchena per condemnar-los. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Culpar els manifestants d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació en una protesta no és un argument vàlid per imposar-los una condemna penal. La justícia europea rebat la tesi del jutge Manuel Marchena i li diu que per castigar algun activista calia atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els 4 protestants que van portar el seu cas al Tribunal d'Estrasburg. Els jutges admeten que aquests activistes van poder molestar i obstruir el pas dels diputats que volien entrar al Parlament, però neguen que els manifestants fossin violents quan van cridar, recriminar o fins i tot seguir alguns polítics que caminaven a peu. Per tot plegat, el Tribunal Europeu avisa que aquesta sentència de Marchena podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures.
0: 3cat Info.
1: Ucraïna continua justament sota el foc rus, avui amb nous atacs al sud del país, a Odessa, i amb els ucraïnesos també fent mal a Rússia amb els seus drons. Un projectil rus contra un edifici residencial ha fet 17 ferits a Odessa i el govern rus atribueix també l'atac a instal·lacions del port i a 2 mercants al Mar Negre. També hi ha un mort i 4 ferits a la regió russa de Belgorod, segons els serveis d'emergència. Això mentre Moscou respon amb la mateixa moneda a Berlín. Després de les acusacions d'estar al darrere de l'incident a l'aeroport de Leipzig, Rússia també tancarà centres culturals alemanys i acusa els líders d'aquest país d'estar revifant el nazisme. Els dirigents russos han contraatacat des del Fòrum Econòmic de l'Extrem Orient. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, ha anunciat que clausurarà els instituts Goethe que hi ha a Moscou i altres ciutats perquè assegura que és una qüestió d'orgull. A més, creu que totes aquestes mesures antirusses només es poden explicar, com dèiem, per un retorn al nazisme.
3: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
1: Enmig d'aquestes tensions amb els països europeus, Putin també ha qualificat de terrorisme la confiscació d'un vaixell rus en un port de Noruega. Oslo ha actuat a petició d'una empresa de gas ucraïnesa que exigia una compensació per la pèrdua dels seus actius a Crimea. I mentrestant, un exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets i que durant més de 3 anys ha estat passant informació sobre opositors. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes que n'ha estat víctima, Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solias.
4: Margarita Canavalova, amb el nom artístic de Rita Flores, ha confessat com els espies russos la van coaccionar fins a convertir-la en una de les seves confidents al febrer de 2023.
5: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
4: Una de les persones que li van ordenar espiar és el seu amic Pavel Krisevich, un artista que des de l'exili explica a Catalunya Ràdio que encara està païnt la notícia.
6: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
4: El cas de la Rita Flores no és una excepció. Els serveis secrets fa anys que miren d'infiltrar-se en els grups opositors, per això el Pavel fins i tot la veu com una víctima.
6: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
4: La Rita ha advertit al Pavel que els serveis secrets el continuen espiant a França. A més, l'intenten pressionar amenaçant la seva família dins de Rússia. Hores després de la nostra entrevista, van arrestar la seva dona, la Yelena, que a hores d'ara continua empresonada.
1: Més temes. Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A Catalunya som en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. La recerca ha creuat més de 22

0: 2 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. Doncs bé, la conclusió per la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible. Ara mateix, a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa, que estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat.
1: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
0: La bola negra, El ser querido i Los domingos són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola de Cinema de cara a competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis és la gran favorita, però la candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16. Els mitjans especialitzats nord-americans calculen a hores d'ara, quan encara no s'ha estrenat allà, que La bola negra podria aconseguir una desena de nominacions i la consideren la màxima favorita per endur-se l'estatueta com a millor pel·lícula internacional. Però això no vol dir que els acadèmics l'acabin triant. Els Javis ja estan fent campanya als Estats Units, on estan tenint una rebuda espectacular.
1: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera.
2: Y bueno, sí, más allá de lo que pase, que ojalá que sea favorable para nosotros, porque a Javi y a mí nos encantaría representar a España con La bola negra. Nos encantaría, es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión. Más allá de lo que pase, sí, hay mucho viaje por delante y espero que haya mucha bola negra, mucha, mucha, mucha.
0: Rodrigo Sorogoyen, pro, director de El ser querido, considera que encara hi ha partit.
3: Esports.
0: Moment ara per repassar els esports amb Ricard Isidro. Bona tarda.
4: Bona tarda, Agustí. Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primer cop com a jugador del Barça, una sessió de la qual ja ha pres part Gavi, que va rebre un cop al genoll al partit de la primera jornada de Lliga i que l'ha obligat a perdre's els partits contra l'Atlètic Club i contra el Rayo Vallecano. Tots dos podrien entrar a la llista de convocats per al partit d'aquest diumenge al camp del València. Mentrestant, el jugador belga del filial Visiwu, que ahir es va retirar amb un cop fort al turmell, no té cap lesió important i a poc es reintegrarà la disciplina del primer equip.
3: 3CAT Info.
4: A l'Espanyol, per la seva banda, avui Monchi, el director esportiu blanquiblau, ha valorat el mercat de fitxatges que es va tancar dimarts. Monchi diu que el club comença a tenir certes urgències.
5: Sí, és verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
4: Avui l'Espanyol també ha presentat les dues últimes incorporacions, les del lateral Andoni Gorosabel i la de l'extrem Brian Zaragoza.
6: Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Español es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
4: Mentrestant, el Girona anuncien i presenten el davanter Carles Pérez, que arriba lliure del Celta. El secretari tècnic Quique Carcel creu que han confeccionat un equip per tornar a la primera divisió.
7: Hi ha bona plantilla, sí, hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento, però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, a nivell global pues costarà molt més, no? Llavors això és la realitat, però penso que estem una plantilla per intentar estar dalt i això és el que hem fet.
4: Encara en futbol, avui juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga. És el Reial Societat Celta de Vigo a partir de les 9 del vespre. Demà, el Madrid visitarà el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada de la primera divisió masculina. En clau internacional i relacionat amb el Barça, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, ha reconegut en una gala a Itàlia que el club blaugrana l'ha volgut fitxar aquest estiu.
8: E che cosa hai pensato, no, quando han detto vogliamo Lautaro da Barcellona?
9: Quando arrivano queste offerte o queste chiamate di
8: di queste

0: grandissime club sono sempre benvenuti e sempre ti fanno piacere.
1: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
2: En ciclisme tenim en marxa la 12a etapa de la Vuelta. Avui són 166 quilòmetres muntanyosos entre Vera i Calar Alto, un port de primera categoria. Ara mateix, a 37 quilòmetres per arribar a la línia de meta, els ciclistes encaren ja un altre port de primera categoria, l'Alt de Belefique. Ara mateix són 12 els ciclistes que marxen escapats. Destaca la presència de Tagwell i de Joao Almeida. Aquests escapats tenen dos grups perseguidors, el primer 25 segons, el segon a 45, mentre que el mallot groc, el mallot vermell de líder, es troba a 6 minuts 25 segons. Recordem que el líder de la general és el mallorquí Enric Mas. També us explicarem, i també en ciclisme, que el català Sergi Darder ha renovat el seu contracte amb l'equip Caja Rural per les properes dues temporades. D'aquesta manera, el barceloní de 23 anys sumarà 4 anys defensant els colors del conjunt navarrès. Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda. Ahir la de Bagú va resoldre en 10 minuts el partit ajornat per la pluja contra l'australiana Kasatkina de primera ronda. Avui també juguen Ojeda Sim, Musetti, Fritz, Demiñaur i Zverev, el quadre masculí, entre d'altres. També ho faran el femení Rybakina, Kiss, Swiatek, Sakari i Osaka, entre d'altres. A les últimes hores han passat a la tercera ronda Carlos Alcaraz, Tiafoe, Shelton, Medvedev i Lejeca, així com també Sabalenka, Svitolina, Kostiuk, Jessica Pegula, Jasmine Paolini i Carolina Mukova. I aquest cap de setmana hi ha gran premi de Fórmula 1 al circuit italià de Monza. El campió Lando Norris ha renovat amb McLaren fins al 2030. El britànic, de 26 anys, ha aconseguit des del 2019 13 victòries, 48 podis i 18 pols.
3: Són 4:45 de la tarda.

0: Repassem ara algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez admet que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. La USTEC i la CGT refermen la vaga de les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació. Els sindicats consideren insuficients les millores que planteja el govern i reclamen un calendari concret d'aplicació. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització i que es desconvoqui la vaga de dimarts. I un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil i havia protagonitzat una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. I a partir d'ara els explicarem que Seat podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. El Consell de Supervisió de la companyia ho posarà sobre la taula demà en una reunió a Alemanya. I també demà s'estrena Cronos, un thriller coproduït per 3CAT sobre l'operatiu policial dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula recrea fidelment la cerca contra el rellotge dels terroristes i mostra la cara més humana d'aquells dies sense sensacionalisme. Als esports, què destaquem, Ricard?
1: Gabriel Jesús ja ha fet el primer entrenament com a nou jugador del Barça. A la sessió d'avui també s'hi ha reincorporat el migcampista Gavi, que estaran disponibles per jugar diumenge al camp del València.
0: I pel que fa al temps, una altra tarda marcada pel sol i la calor intensa. Les màximes més altes fregaran o tocaran els 39 graus. Mantindrem aquesta tendència a l'alça demà i fins diumenge amb valors màxims que podran batre algun rècord de calor en ple setembre. Passen 2:45. Pedro Sánchez es queda sol al Congrés amb la tesi que el govern del Marroc no estava darrere de l'entrada massiva de 77.000 migrants a Ceuta fa un mes.
2: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
0: Sánchez només ha reconegut que la policia del Marroc sí que va tenir un paper rellevant a l'hora de permetre l'entrada, com revela l'informe de la policia espanyola. Les seves explicacions no han convençut ni l'oposició, ni tampoc els socis, i només Sánchez defensa el govern marroquí. Congrés, Paula Brujats.
3: És massa aviat, diu Pedro Sánchez, per saber què va passar i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop, sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada.
2: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
3: No concreta quines ordres obeïa la gendarmeria, però sí que torna allà el govern marroquí d'haver planificat, organitzat o executat la crisi migratòria. No hi ha cap prova que els impliqui de moment, però Sánchez ha correlat per les crítiques, ha fet avui un pas nou i avisa Rabat que actuaran si es demostra.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: La compareixença de Sánchez ha portat poques novetats sobre la crisi, però sí que aquests matisos amb la relació cap al Marroc també s'ha plantat davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
2: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: Una trobada amb l'ambaixadora que va ser el 21 d'agost és un detall que la Moncloa havia mantingut en secret fins ara. Sánchez diu que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí en política migratòria perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi, però nega que Espanya tingués cap informe previ per anticipar-se i prevenir-ho.
2: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: No té res a amagar, ha dit, i per demostrar-ho la setmana que ve farà públics tots els informes de la policia, però també els dels serveis d'intel·ligència perquè tothom ho comprovi. Quan ho ha dit, tots els ministres l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
0: Encara en política espanyola, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid arxiva la denúncia contra el jutge Peinado per haver insinuat que els guardaespatlles de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir. L'alt tribunal madrileny afirma que les expressions del magistrat que investiga la dona de Pedro Sánchez no són constitutives d'una falta disciplinària i dona el procediment per tancat. Peinado ho va fer servir d'argument per justificar la retirada del passaport de l'esposa del president espanyol com a mesura cautelar. La queixa l'havia posat el Sindicat Unificat de la Policia. L'altre tema important del dia és que l'USTEC i la CGT han refermat la vaga a les aules de dimarts que ve, després de reunir-se amb la consellera d'Educació aquest matí. El sindicat majoritari considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti amb la retirada de la vaga de dimarts. Unitat mòbil del Departament d'Educació, Sara Cañete, amb el suport tècnic de Martí Cuní.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats desconvocar la vaga del 8 de setembre i obrir un parèntesi a les mobilitzacions. Diu que el sistema educatiu necessita que s'ha de respectar el dret a l'educació i que la confiança de les famílies en el sistema educatiu en pot sortir perjudicada. Niubó ha agraït el to de les reunions amb els sindicats i els ha ofert una agenda de treball on tractar les seves reivindicacions.
5: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
4: Els sindicats amb representació a la mesa que mantenen aquesta convocatòria de vaga, però responsabilitzen el govern de la situació per haver paralitzat la negociació durant tot l'estiu i per la falta de claredat en aquesta agenda per abordar les seves peticions. Reconeixen que aquest curs hi ha hagut avenços, però els qualifiquen de tímids i diuen que aquest curs hi ha molts centres que no rebran cap reforç i estaran en la mateixa situació que el curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
6: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació de que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
4: I des de la CGT comparteixen aquest posicionament, critiquen que la consellera el reuneixi per separat i, per tant, no reconegui el comitè de vaga com a interlocutor vàlid. Apel·la també a la comprensió de les famílies. Asseguren que fer vaga el primer dia de curs tampoc és una situació que ells desitgin.
0: I encara sobre el primer dia de classe, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social de Catalunya començaran el curs sense beca menjador, tot i necessitar-la. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. El principal problema es concentra a l'ESO. Molts instituts no ofereixen servei de menjador

0: perquè no tenen infraestructura per fer-ho. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, però apunta que, tot i no tenir els centres adaptats per tenir-hi servei de menjador, hi ha alternatives.
1: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: A més, l'entitat reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins el sistema educatiu de Catalunya. Tudó en dona les raons principals.
1: Més enllà d'aquest àpat saludable al dia, a més, és un espai d'aprenentatge i és un espai de conciliació per les famílies. I, per tant, ha de formar part, com ja ho és a molts altres països, del dret a l'educació i, per tant, ha de ser universal i gratuït.
0: Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català. També assenyalen que des del 2022 les beques han augmentat i que el curs passat van arribar a 230.000 infants.
2: 3Cat Info.
0: Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià de Barcelona en règim tancat. Manresa, Nàtia Dell.
3: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís ara fa dos mesos un cambrer al barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió on es veu un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cossa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
4: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
3: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara. Per Sor Lucía Caram, cal endurir les penes per casos com aquest.
5: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
3: I aquest és l'ambient que respira a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
6: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè tenim el cor encongit.
7: És que avui en dia, a qualsevol lloc, pot passar alguna cosa.
8: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere, de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
3: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
0: I els Serveis Socials del Consell Comarcal del Montsià estaven fent un seguiment del nen de 18 mesos desaparegut a Santa Bàrbara. Els pares detinguts ahir a València estan pendents de ser traslladats al jutjat d'Amposta, que ha obert la causa per un possible delicte d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
9: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família vivia al poble des del 2019. La parella detinguda tenia 4 fills. L'últim és el nen de 18 mesos desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal havien obert un expedient per fer un seguiment de la família i que l'Ajuntament va actuar davant la problemàtica generada per la gran quantitat de gossos que hi havia a la casa. Tot i això, el dia a dia res feia pensar, segons diu, que la situació derivaria en un cas com el que estan vivint ara.
10: Aparentment no donava que pensar així des d'una visió global, evidentment, des de la visió de les actuacions que havia fet l'Ajuntament respecte a lo que eren els animals, s'entenia que tenien una problemàtica, si més no, els animals, i també entenem que les actuacions que havia fet el tema serveis socials, pues que també estaven sota aquesta gent pels motius que siguin.
9: Els Mossos segueixen buscant el nen, l'equip de neteja extrema que s'encarrega de retirar tota la brossa acumulada a la casa on vivia la família, ha aturat temporalment l'activitat pendent de les decisions judicials i policials que giren al voltant d'aquest immoble ubicat al carrer Major. Els pares del nen detinguts ahir a València hauran de declarar davant del jutge d'Amposta, que s'ha fet càrrec del cas. Es manté el secret d'actuacions.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En plana internacional, el nombre de morts per la riuada sobtada al nord del Nepal i el Tibet puja a prop de 1.300, segons l'últim balanç oficial. Les autoritats del Nepal han comptat més de 1.250 cadàvers i eleven els desapareguts a més de 5.000. La Xina, per la seva banda, manté el balanç en 21 morts i més de 540 desapareguts al Tibet. La recerca de possibles supervivents continua, tot i que les esperances han disminuït molt. Els equips d'emergències miren d'identificar els ADNs de les víctimes per poder-los entregar a les famílies, però fins ara al Nepal només se n'han pogut entregar 95. El govern d'aquest país calcula que haurà de reconstruir unes 20.000 cases. I Seat podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys, arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. La premsa alemanya ha filtrat un document que es discutirà demà en la reunió alemanya del Consell de Supervisió del grup i que apunta en aquest sentit. Seat, amb 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona, però en els 3 últims anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara cap a la marca Cupra. Seat s'ha limitat a dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi al sector que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. Fins ara, el discurs del màxim responsable de Seat i Cupra ha estat que Cupra seria un puntal perquè Seat recuperés la rendibilitat. Fa anys que Seat no presenta cap model nou i l'any passat, per primer cop, Cupra va vendre més cotxes que Seat. El secretari general de Comissions Obreres a Seat, Rafa Guerrero, ha explicat a Catalunya Ràdio, però, que fins ara tots els plans de la companyia han acabat caient.
11: Probablemente mañana no se aprobará nada, esto viene de lejos. El grupo Volkswagen está en una crisis que es incapaz de plantear un programa de reestructuración para ser competitivo en el vehículo eléctrico conectado. Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como sea que no tenga sus dos marcas, Cupra y Seat. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
0: La possible desaparició de Seat no hauria de suposar el tancament de la planta de Martorell, on treballen 15.000 persones, perquè, com dèiem, tenen diverses línies de producció de cotxes, aquests de Seat de combustió, però molts més ja d'elèctrics i híbrids del grup Volkswagen. I encara una altra qüestió, perquè La Meva Salut canviarà el sistema d'accés a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE, i després un codi d'un sol ús que rebrà l'usuari. La Generalitat defensa que el nou sistema serà més senzill i que permetrà gestionar els perfils de diversos familiars, tant fills com persones grans, però això ja ha tingut queixes d'una part de la ciutadania que diu que serà difícil per les persones més grans. Són 4:45 de la tarda. A aquesta hora repassem l'àrea de servei. Comencem per l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Es mantenen algunes incidències que afecten la circulació a l'enllaç entre l'autopista B23 i l'AP7 a l'altura de Castellbisbal. Hi ha un accident que talla el carril de l'esquerra i ha implicat un camió petit que ha topat amb la tanca de seguretat de la mitjana i això provoca retencions entre el Papiol i Castellbisbal en direcció Tarragona. També aturats a la mateixa autopista AP7 a Bellaterra en sentit sud, on encara hi ha un carril tallat pel camió frigorífic que ha cremat a primera hora d'aquest matí cap a 6:45 i que ha provocat llarguíssimes retencions. Ara hi ha també aturades més enrere, lentitud i aturades entre Santa Perpètua, de Mogoda i Barberà en sentit sud per enllaçar amb la B30, on també hi ha retencions a la calçada lateral a l'altura de Barberà en direcció Tarragona i a Bellaterra en direcció Girona. També aturades a la C58 i la C33 al tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A les rondes cua, a la ronda a dalt entre Vallcarca i Pedralbes en direcció Llobregat per un vehicle avariat a l'interior del túnel. En sentit contrari, també congestionada entre Pedralbes i Sant Gervasi. I la ronda litoral, amb cua entre Zona Franca i Montjuïc, també de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit en Besòs i en direcció Llobregat, a l'altura de la Barceloneta i també des del Port i fins a Montjuïc. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació al punt de les 5.
0: Gràcies, fins ara.
12: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
13: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar i ho han fet més que no pas ahir. De moment, aquestes màximes han arribat als 39 graus a Vinebre, 38 a Sant Romà d'Abella, 37 al Dover, Torroja del Priorat, 37 a Espolla, 36 a Girona o 31 a Viella i encara poden pujar una miqueta més. Per tant, aquestes temperatures altes, aquesta calor que es va intensificant en un panorama de molta estabilitat, un cel clar, pot créixer alguna nuvolada aquesta tarda, però si ho acaba fent serà ben poqueta cosa. Per tant, mantindrem aquesta estabilitat que ens ha acompanyarà de cara als propers dies. Aquest divendres mantindrem el mateix tipus de temps, puja encara una mica més la temperatura, també les mínimes es mantindran per sobre d'aquests 20-22 graus a la façana litoral, sol en conjunt, com a molt amb alguna boirina matinal, i a la tarda també tornaran a créixer nuvolades, però seran inofensives, amb avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya cap a punts de la Catalunya central, per litoral i, sobretot, aquest nivell més alt entre el Segrià i la Ribera d'Ebre. Per tant, demà sí que ja podríem arribar a tocar o fregar els 40 graus.
2: A 3Cat Info,
14: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: insostenibles.
15: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd, llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
16: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
17: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 5. Seguim amb més qüestions. L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha posat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats que les caravanes tenen a dins i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Paraire.
18: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
19: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
18: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
0: I a Lleida creix un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per persones sense llar que busquen feina a la campanya de la fruita. En total, gairebé 1.700. De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir un segon pavelló per acollir-los. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Estela Busoms.
20: El segon pavelló amb 160 places va estar obert 3 setmanes, entre el 3 i el 24 d'agost, i l'Ajuntament el va habilitar després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al ras, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus a finals de juliol. El tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, defensa la gestió municipal.
21: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
20: En canvi, des de l'entitat Fruit amb Justícia Social parlen d'improvisació perquè tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida a la recerca d'un contracte. A més, afegeixen que el segon pavelló es va obrir per evitar que coincidís un esdeveniment gastronòmic amb la imatge de desenes de persones al carrer. Llibert Reixagnès, el portaveu.
22: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
20: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, diuen, perquè deixa desatesos temporers sense feina. Això ho noten al centre obert d'Arrels, on tenen més demandes, sobretot de dutxes. Ho explica la cap d'àrea d'acollida, Carme Bea.
23: Sí que anem rebent, no? Pues persones que venen a fer demanda, perquè no totes acaben marxant de la ciutat. Llavors, que nosaltres en aquest moment estem bastant col·lapsats. Sí que és complex per nosaltres absorbir, perquè ja amb la població nostra diana ja tenim dificultats per poder donar resposta, no?, a totes les persones.
20: Fins a finals de setembre es mantindran oberts els pisos i l'alberg dels afores de Lleida per a temporers que estan treballant. També les 40 places de l'equipament de Seròs al sud del Segrià.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
24: Aquí compta el 4-0, què ha passat a la Rambla?
0: Això és Cronos, el thriller coproduït per 3Cat que recrea la resposta policial als atemptats del 17 d'agost i l'impacte que van tenir en la societat. L'equip de la pel·lícula assegura que és un retrat fidel i de màxim respecte per les víctimes. Demà arriba als cinemes, Barcelona, Montse Mas.
25: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències a l'atemptat. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
26: En nuestro punto de partida de la peli siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti y ya para mí eso era como una cosa clarísima.
27: Hemos tenido siempre dos
1: reglas a lo largo de esta película. Uno, fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
25: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
3: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica i amb unes ganes de... No? Que és curiós.
4: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
5: Que la gent quan la vegi es plantegi com ens ha destrossat i com no hem après res. Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? Tant de bo. Jo, i crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
25: Cronos es preestrena aquest vespre al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia. Do you ever...
0: I la pel·lícula Ink del director britànic Danny Boyle es presenta al concurs al Festival de Venècia amb un retrat trepidant i implacable del magnat Rupert Murdoch. La cinta rememora els seus primers anys de trajectòria quan va comprar The Sun el 1969 i el va convertir en un diari sensacionalista, cosa que va canviar el panorama mediàtic internacional. That is the Soraway Sun. Want stories, gossip, any scandal is fair game. Més qüestions. El Cirque du Soleil planta la gran carpa amb curiós gabinet de curiositats a l'Hospitalet de Llobregat. D'avui fins al 18 d'octubre és la 35a creació de la companyia i la que compta amb més elements d'atrezzo en els seus 42 anys d'història.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva. Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Agustí. Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primer cop com a nou jugador blaugrana. Una sessió de la qual ja ha pres també part Gavi, que va rebre un cop al genoll al partit de la primera jornada de Lliga, que l'ha obligat a perdre els partits contra l'Atlètic Club i contra el Rayo Vallecano. Tots dos podrien entrar a la llista de convocats per al partit de diumenge al camp del València. A l'Espanyol, per la seva banda, avui Monchi, el director esportiu blanquiblau, ha valorat positivament el mercat de fitxatges que es va tancar dimarts.
7: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. ¿Satisfecho? Pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la Liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
6: Monchi també diu que el club comença a tenir certes urgències. Avui l'Espanyol també ha presentat les dues últimes incorporacions, les de l'extrem Brian Zaragoza i la de lateral Andoni Gorosabel, que arriba cedit per l'Atlètic Club.
8: Eso dependerá de mi temporada también, ¿no? De la del equipo, de la mía, de cómo vaya todo. Pero bueno, está claro que si me encuentro a gusto, que si estoy cómodo y van bien las cosas, pues estaría encantado.
6: Mentrestant, el Girona anuncien i presenten el davanter Carles Pérez, que arriba lliure del Celta.
27: Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
6: El secretari tècnic del Girona, Quique Cárcel, durant la presentació de Carles Pérez, creu que han confeccionat un equip per tornar a la primera divisió.
2: 3CAT Info.
6: Encara en futbol, avui juga un partit avançat de la 6a jornada de Lliga. És el Reial Societat Celta de Vigo, que començarà a les 9 del vespre. Demà, el Madrid visitarà el camp del Betis en el primer partit de la 4a jornada de la primera divisió masculina.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Parlem ara de ciclisme i de la dotzena etapa de la Vuelta, avui amb 166 quilòmetres muntanyosos entre Vera i Calar Alto, un port de primera categoria. En quin punt es troba ara mateix la cursa? Isaac Vilalta, bona tarda.
9: Què tal, Ricard? Bona tarda. Ciclistes han coronat ja Belefique, un altre port de primera, el penúltim de la jornada. Des d'aquí, descens per enllaçar amb l'ascensió final, com deies, a Calar Alto. Ara mateix 18 quilòmetres per al final per als homes que són cap de cursa. Tot ve d'una escapada molt nombrosa de 30 corredors, amb gent important, amb bons rodadors. Aquesta fuga de 30 s'ha anat escurçant, s'ha anat escapçant. Ara mateix són 9 corredors els que lideren la cursa, entre els quals Jakob Pomerzel, el jove eslovè, que és el desè classificat a la general, o Leo Visio, també molt jove, 21 anys, el francès, que és el 15è de la general. No són gent que han d'espantar en Rick Mas en la lluita pel lloc vermell, però sí que són gent que poden fer un salt endavant.

0: a les primeres posicions. Aquí també hi ha Santi Buitrago, el colombià, que és líder de la classificació general. Aquests nous ciclistes ara mateix tenen una diferència de 5 minuts i 17 segons respecte al grup d'Enric Mas i la resta d'homes importants de la general. La diferència ha superat els 7 minuts, però ara en aquests últims quilòmetres s'ha retallat perquè el Movistar, l'equip d'Enric Mas, ha començat a treballar per evitar moviments. Per tant, 17 quilòmetres per acabar l'etapa, a punt de començar l'ascensió final a Calar Alto. Ho faran d'aquí menys d'un quilòmetre els 9 homes que són cap de cursa. A més de 5 minuts, com deia, el grup amb Enric Mas i la resta d'homes importants de la general.
1: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3CAT Info.
1: A l'Open de tennis dels Estats Units, Paula Badosa juga aquesta matinada a partir de la 1 contra la nord-americana Coco Gauff, en partit de la segona ronda. Ahir la de Bagú va resoldre en 10 minuts el partit ajornat, o el que quedava d'aquest partit, per la pluja contra l'australiana Kasatkina en partit de la primera ronda. Avui també juguen Ojala Sim, Musetti, Fritz, Demiñaur i Zverev, el quadre masculí. També ho faran el femení Rybakina, Kiss, Swiatek, Sakkari i Osaka, entre d'altres. També en motor, aquest cap de setmana hi ha el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Monza, a Itàlia. El campió Lando Norris ha anunciat la seva renovació amb l'equip McLaren fins al 2030.
3: Són notícies brutals que pugui seguir més anys a la que considero casa meva. McLaren és casa meva ben bé des que vaig començar la Fórmula 1. Per tant, una bona pila d'anys i sobretot els dos últims, i esperem poder repetir títol més vegades. Sóc on vull ser i amb la gent amb qui vull estar.
1: I en bàsquet, l'NBA ha sancionat els Los Angeles Clippers amb 5 primeres rondes del draft i 26 milions de dòlars de multa per haver trencat el límit salarial amb la seva exestrella Kawhi Leonard. L'NBA també ha suspès durant un any el propietari de l'equip, Steve Ballmer.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Complicacions a l'enllaç entre la B23 i la P7 entre el Papiol i Castellbisbal en direcció Tarragona a causa d'un accident que talla el carril de l'esquerra. També un carril tallat a la mateixa autopista AP7 a Bellaterra en sentit sud per un camió que s'ha incendiat a primera hora d'aquest matí. I cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat.
1: Pedro Sánchez admet que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. L'USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació. Els sindicats consideren insuficients les millores que planteja el govern i reclamen un calendari concret d'aplicació. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització i que es desconvoqui la vaga de dimarts. Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil i havia protagonitzat una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar el dret de reunió dels manifestants que van bloquejar el Parlament l'any 2011. La sentència qualifica de desproporcionades les penes de presó i qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria del jutge Marchena. Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena referma el problema dels preus inflats a l'habitatge, però també denuncia que la majoria dels sous de la població estan per sota del que toca. El director de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson, i l'actor Danny DeVito assistiran a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. També Alejandro Amenábar hi serà per celebrar el 30è aniversari de Tesis, a més per qual cop...

0: a la història del festival, el film inaugural estarà dirigit per una dona, Carlota Pereda.
1: Esports.
2: Gabriel Jesús ha fet el primer entrenament com a nou jugador del Barça. A la sessió d'avui s'hi ha reincorporat el migcampista Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge al camp del València. A l'Espanyol, el director esportiu Monchi assumeix que el club té urgències històriques després d'uns anys d'inestabilitat. Ho ha dit en la roda de premsa de valoració del mercat de fitxatges d'estiu i en la presentació de Gorosabel i Brian Zaragoza com a nous jugadors blanquiblaus. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Pau Lavadós es juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda.
0: I pel que fa al temps, una altra tarda marcada pel sol i la calor intensa. Les màximes més altes fregaran o tocaran els 39 graus. Mantindrem aquesta tendència a l'alça demà i fins diumenge, amb valors màxims que podran batre algun rècord de calor en ple setembre.
1: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda, passen 4 minuts del punt de les 5 de la tarda. És dijous 3 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es queda sol al Congrés amb la tesi que el govern del Marroc no estava al darrere de l'entrada massiva de 77.000 migrants a Ceuta fa un mes.
3: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
0: Sánchez només ha reconegut que la policia del Marroc sí que va tenir un paper rellevant a l'hora de permetre l'entrada, com revela l'informe de la policia espanyola. Les seves explicacions no han convençut ni l'oposició ni tampoc els socis, i només Sánchez defensa el govern marroquí. Congrés, Paula Brujats.
4: És massa aviat, diu Pedro Sánchez, per saber què va passar, i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop, sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada.
3: Durante 10 hores centrales del dia 30 de julio, en el que la gendarmeria marroquí permitió el cruce de la frontera.
4: No concreta quines ordres obeïa la gendarmeria, però sí que torna allà el govern marroquí d'haver planificat, organitzat o executat la crisi migratòria. No hi ha cap prova que els impliqui, de moment, però Sánchez, acorralat per les crítiques, ha fet avui un pas nou i avisa Rabat que actuaran si es demostra.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: La compareixença de Sánchez ha portat poques novetats sobre la crisi, però sí que aquests matisos amb la relació cap al Marroc també s'ha plantat davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
3: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
4: Una trobada amb l'ambaixadora que va ser el 21 d'agost és un detall que la Moncloa havia mantingut en secret fins ara. Sánchez diu que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí en política migratòria perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi, però nega que Espanya tingués cap informe previ per anticipar-se i prevenir-ho.
3: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
4: No té res a amagar, ha dit, i per demostrar-ho la setmana que ve farà públics tots els informes de la policia, però també els dels serveis d'intel·ligència perquè tothom ho comprovi. Quan ho ha dit, tots els ministres l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
0: Per a l'oposició i també per als socis, Sánchez no ha resolt les principals preguntes i incògnites que encara queden sobre els fets. Tots, sense excepció, conclouen que el Marroc hi està implicat i acusen Sánchez d'ocultar informació. Madrid, Tania Tàpia.
5: Avui s'han tornat a sentir les peticions de dimissió i d'avançament electoral. A Sánchez li han caigut crítiques per totes bandes. Feijóo assegura que el Marroc hi està implicat sense portar-ne proves i acusa Sánchez de mentir deliberadament, una actuació segura que el portarà davant de la justícia.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme. La va a pagar ante la justicia y ante la suma.
3: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos.
5: Sánchez diu que Feijóo no sap res de crisis migratòries i només vol treure en rèdit polític per endur-se vots de l'extrema dreta. Però no només el PP o Vox carreguen contra Sánchez, també els seus socis, tots, sense excepció, creuen que oculta informació i protegeix el Marroc. Aina Vidal, dels Comuns, socis de Sánchez a la Moncloa, dels més durs.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha

0: fracassado.
1: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián creu que la crisi de Ceuta serà l'11M del PSOE i pot acabar amb el govern.
2: Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos

0: malestar creixent també entre els aliats d'investidura.
1: I encara sobre Ceuta, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha referit a Espanya com un país arruïnat en referència a la crisi de Ceuta. En una entrevista al canal britànic GB News, Trump ha dit que l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma és una situació molt trista.
2: What's happening there is very sad to watch.
3: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
1: Trump ha recordat que ha tingut molts problemes amb el govern espanyol i el seu president Pedro Sánchez en relació a l'OTAN i ha insistit que no està complint amb els seus compromisos d'aportacions a l'aliança.
4: 3Cat Info.
1: Nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a l'arxipèlag. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona. I ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones. De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies al mar i estaven molt febles. A tres d'ells els han evacuat en helicòpter a dos hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Maleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos era que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban 4 mujeres y una bebé.
1: El caiuco havia sortit de Gàmbia, en lloc del Marroc, el Sàhara o Mauritània, fet que, segons Maleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada cop més llargs per evitar la vigilància de Frontex.
5: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y, evidentemente, las personas corren más riesgo, con más infraembarcaciones.
1: I ahir la nit van arribar 10 magrebins en patera al sud de Mallorca. Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyi. Es calcula que en el que portem d'any han desembarcat prop de 5.000 migrants a les Balears. L'USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació aquest matí. El sindicat majoritari considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti amb la retirada de la vaga de dimarts. Unitat mòbil del Departament d'Educació, Sara Canyete, amb el suport tècnic de Martí Cuní.
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats desconvocar la vaga del 8 de setembre i obrir un parèntesi a les mobilitzacions. Diu que el sistema educatiu necessita que s'ha de respectar el dret a l'educació i que la confiança de les famílies en el sistema educatiu en pot sortir perjudicada. Niubó ha agraït el to de les reunions amb els sindicats i els ha ofert una agenda de treball on tractar les seves reivindicacions.
7: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
6: Els sindicats amb representació a la mesa que mantenen aquesta convocatòria de vaga, però responsabilitzen el govern de la situació per haver paralitzat la negociació durant tot l'estiu i per la falta de claredat en aquesta agenda per abordar les seves peticions. Reconeixen que aquest curs hi ha hagut avenços, però els qualifiquen de tímids i diuen que aquest curs hi ha molts centres que no rebran cap reforç i estaran en la mateixa situació que el curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
8: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
6: I des de la CGT comparteixen aquest posicionament, critiquen que la consellera el reuneixi per separat i, per tant, no reconegui el comitè de vaga com a interlocutor vàlid. Apel·la també a la comprensió de les famílies. Asseguren que fer vaga el primer dia de curs tampoc és una situació que ells desitgin.
1: Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de la

0: l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià de Barcelona en règim tancat. Manresa, Nàtia Dell.
1: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís ara fa 2 mesos un cambrer al barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió on es veu un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cossa al contenidor de a deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
2: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara. Per Sor Lucía Caram, cal endurir les penes per casos com aquest.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I aquest és l'ambient que respira a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
4: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
5: És que avui en dia, a qualsevol lloc, pot passar alguna cosa.
6: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere, de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir, no vull que baixeu cap allà.
1: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
0: Superat el punt d'un quart de sis de la tarda, obrim ara l'àrea de servei. Comencem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip Viari, Marilius García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Es mantenen les aturades a diversos punts a causa d'incidències. A les autopistes B23 i AP7, retencions entre el Papiol i Castellbisbal en sentit sud, en direcció Tarragona, perquè hi ha un accident als carrils que porten cap a l'AP7, que talla el carril de l'esquerra, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. Encara no han començat a retirar el camí que ha tingut aquesta topada contra la tanca de seguretat de la mitjana. També aturats a la mateixa autopista AP7, a l'altura de Bellaterra, en sentit sud, on hi ha un carril tallat per un camió frigorífic que a primera hora d'aquest matí ha cremat i ha provocat cues quilomètriques. Més enrere, també aturats entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, per enllaçar amb la B30, on també hi ha aturades a Barberà en direcció Tarragona i a Bellaterra en direcció Girona. A la calçada en sentit sud també es fan obres que afecten la circulació. Cues també a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de Trinitat, l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, la C60 a Argentona per anar cap a Mataró. I a les rondes de Barcelona, cues a la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit en Besòs, també des de Sant Gervasi a Pedralbes, direcció Llobregat, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també de Sant Adrià a Santa Coloma i a l'accés al Nus de Trinitat en aquesta direcció, i també a l'altura de la Barceloneta i des del port a Montjuïc en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
8: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
9: Avui altre cop un dia de sol i de calor. Avui la calor s'ha intensificat. Ara mateix les màximes ja arriben als 39 graus a Vinebre, 38 a Sant Romà d'Abella, 37 a Cardona, Torroja del Priorat, 37 a Escó, 37 al Dover, i encara pot pujar una miqueta més. Per tant, aquesta calor que es va consolidant, aquesta calor que encara s'incrementarà més de cara als propers dies, entre divendres i sobretot encara en el cap de setmana. Per tant, aquests propers dies tornarem a arribar als 40 graus. En una tarda d'estabilitat, de sol, pot créixer alguna nuvolada, però de moment ben poqueta cosa en conjunt. I aquesta mateixa tendència de temps és la que tindrem de cara demà, amb un cel clar, amb un matí assolellat, amb unes temperatures que no variaran gaire, per tant repetirem mínimes tropicals o fins a alguna nit hòrrida cap a la costa central, i al migdia la temperatura s'enfilarà una mica més. Demà podríem arribar a aquests 39-40, ho haurem d'anar veient, i si no hi arribem demà, de ben segur ho farem de cara a dissabte.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna a Espanya per haver vulnerat la llibertat de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. El Tribunal d'Estrasburg troba desproporcionat

0: proporcionada la pena de presó imposada i qüestiona la doctrina de la violència ambiental que va fer servir el jutge Marchena per condemnar-los. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea.
1: Culpar els manifestants d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació en una protesta no és un argument vàlid per imposar-los una condemna penal. La justícia europea rebat la tesi del jutge Manuel Marchena i li diu que per castigar algun activista calia atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els quatre protestants que van portar el seu cas al Tribunal d'Estrasburg. Els jutges admeten que aquests activistes van poder molestar i obstruir el pas dels diputats que volien entrar al Parlament, però neguen que els manifestants fossin violents quan van cridar, recriminar o fins i tot seguir alguns polítics que caminaven a peu. Per tot plegat, el Tribunal Europeu avisa que aquesta sentència de Marchena podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures.
0: Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A Catalunya som en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. La recerca que ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. Doncs bé, la conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa que estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. I aquesta tarda està previst que comenci la reunió del Consell de Vigilància del grup Volkswagen, que se celebra hores abans que la direcció del grup plantegi un pla de reestructuració que deixa SEAT al marge del procés d'electrificació i que podria significar la desaparició de la marca catalana. Minuts abans de començar la reunió, el president del Comitè d'Empresa de SEAT i membre del comitè, Matías Carnero, ha explicat a aquesta emissora quin serà el futur de la planta de Martorell.
2: Evidentemente vamos a preguntar si lo que se dice de SEAT es cierto, ¿no? O, en cualquier caso, si esto van a proceder a no electrificar los modelos de combustión de SEAT hoy, ¿qué modelos alternativos de Cupra van a venir? Porque una cosa debe de compensar la otra, ¿no?
0: Fa anys que SEAT no presenta cap model nou i l'any passat, per primer cop, Cupra va vendre més cotxes que SEAT. El secretari general de Comissions Obreres a SEAT, Rafa Guerrero, ha explicat a Catalunya Ràdio Pro que fins ara tots els plans de la companyia han acabat caient.
3: Probablemente mañana no se aprobará nada, esto viene de lejos. El grupo Volkswagen está en una crisis que es incapaz de plantear un programa de reestructuración para ser competitivo en el vehículo eléctrico conectado. Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como SEAT que no tenga sus dos marcas, Cupra y SEAT. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
0: SEAT, amb 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona, però en els tres últims anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara cap a la marca Cupra.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Peter Jackson, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. A més, Carlota Pereda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugurarà el certamen en 59 edicions. Ens ho explica en Marc Garriga.
5: I've come into possession of a map. Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Ho ha anunciat el director del festival, Àngel Sala.
6: Estem molt il·lusionats, molt orgullosos, un gran nom en general del cinema per la quantitat de premis que ha guanyat en la seva carrera, per la quantitat

0: d'èxit que ha tingut, però també per a Sitges, perquè és una de les personalitats que han vingut una vegada abans de la que serà aquesta en la segona, però va deixar moltíssima, moltíssima empremta, és el Peter Jackson.
1: Per la seva part, Danny DeVito rebrà el Gran Premi Honorífic per tota la seva carrera, on hi ha personatges com ara el Pingüí del Retorn de Batman. Altres presències destacades de l'edició d'aquest any del Festival de Sitges són les de Nicholas Winding Refn, que presentarà juntament amb el compositor Pino Donaggio la pel·lícula Su Propio Infierno, els intèrprets Amy Irving i Michael Ironside, que recordaran els clàssics Carrie i Scanners, i Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada al costat d'Eduardo Noriega i Fele Martínez. A més, per quart cop en tota la seva història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona, i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, la directora de Cerdita. La clausura serà Wicker, una comèdia negra on Olivia Colman aconsegueix un home perfecte fet de vímet interpretat per Alexander Skarsgård, i a tot això la secció oficial acollirà l'estrena mundial de dos títols del fantàstic espanyol, Salitre, de Norma Vila, i El Exterior. I entre la resta de títols anunciats avui, hi ha l'esperadíssima nova producció en stop motion de l'estudi Laika, Wildwood, tres de les pel·lícules més sorprenents del fantàstic d'aquesta temporada, River, Hope i The Cycle, Father Joe, amb guió de Luc Besson i amb Al Pacino fent de dolent, El Bad Lieutenant de Takashi Miike, i Family Movie, que podria portar a Sitges l'actor i director Kevin Bacon, encara per confirmar.

0: Esports. Fins a 6:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primer cop com a jugador del Barça. Una sessió de la qual ja ha pres part Gavi, que va rebre un cop al genoll a partir de la primera jornada de Lliga i que l'ha obligat a perdre 2 partits. Els 2 jugadors podrien entrar a la llista de convocats per al partit d'aquest diumenge al Camp del València a la 4ª jornada. Mentrestant, el jugador belga del filial, Bissiou, que ahir es va retirar per un fort cop al turmell, no té cap lesió important i a poc es reintegrarà a la disciplina del primer equip. Mentrestant, a l'Espanyol, avui Monchi, el director esportiu blanquiblau, ha valorat el mercat de fitxatges que es va tancar dimarts. L'ha valorat positivament. Monchi també diu que el club comença a tenir certes urgències.
2: Sí, es verdad que hay urgencia lógica y normal de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
1: Avui l'Espanyol també ha presentat les 2 últimes incorporacions, les de lateral Andoni Gorosabel i la de l'extrem Brian Zaragoza, s'ha dit pel Bayern de Múnich.
3: Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo y yo creo que el Espanyol es lo ideal y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
1: Mentrestant, el Girona anuncien i presenten el davanter Carles Pérez, que arriba lliure del Celta. El secretari tècnic Quique Cárcel creu que han confeccionat un equip per tornar a la primera divisió.
4: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, a nivell global pues costarà molt més, no? Llavors això és la realitat, però penso que és una plantilla per intentar estar dalt i això és el que hem fet.
1: I encara en futbol, avui juga un partit avançat de la 6ª jornada de Lliga, és el Reial Societat Celta de Vigo, que començarà a les 9 del vespre.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: I en ciclisme, en marxa els últims 6 quilòmetres de la 12ª etapa de la Vuelta, que completaran els 166 d'avui, de perfil muntanyós entre Vera i Calar Alto, un port de primera categoria que els ciclistes ja estan començant, o estan, de fet, ja en plena ascensió. Isaac Vilalta, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. 5 quilòmetres, 600 metres en una jornada en què Enric Mas pot donar un altre cop sobre la taula de cara a la lluita per la victòria final en aquesta Vuelta. Ara mateix, a 5 quilòmetres, 600 metres, cap de cursa en solitari, el jove joveníssim ciclista eslové Jakob Omerzel, de l'equip Bahrain. Està rodant en solitari, és un dels que queda de la fuga inicial i treu gairebé 50 segons a Urko Berrade. Omerzel ha aconseguit deixar enrere el ciclista navarrès a Urko Berrade.

0: i, com deia, a 5 quilòmetres i mig està rodant en solitari camí de la victòria d'etapa. Més o Merzel faria un salt important a la classificació general dins del top 10. Tot això pendent de com quedin les diferències respecte dels ciclistes que venen per darrere, perquè ara mateix Enric Mas, que ha deixat a Félix Gol i a Primo Roglic, Enric Mas amb un company d'aquí, Raúl García Pierna, que era un dels de la fuga, que s'havia quedat des de la part capdavantera i ara l'està ajudant, Enric Mas, com deia, a 3:45 del cap de cursa, a 4:21 del cap de cursa, el grupet amb Félix Gol i Primož Roglič, ara arriba també Richard Carapaz des del darrere. És a dir, recapitulant, que Enric Mas està traient un mig minut, 35 segons, en funció del moment, Roglič, segon a la general, i Félix Gol, tercer de la classificació general. L'atac d'Enric Mas, a mitja pujada de Calar Alto, els ha deixat enrere. Queden 5 quilòmetres clavats per Omerzel al cap de cursa, però encara 5 quilòmetres molt durs. Per tant, les diferències poden variar de manera substancial en aquests últims quilòmetres.
1: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3CAT Info.
1: En tenis, a l'Open dels Estats Units, Paula Badosa es juga aquesta matinada contra l'estatunidenca Coco Gauff, un partit de la segona ronda. I aquest cap de setmana, en motor, hi ha el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit italià de Monza. A més, avui s'ha sabut que el campió Lando Norris ha renovat amb McLaren fins al 2030.

0: Són 6:15. A aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari, Marilús García.
1: Destaquem les cues a la B23 i d'AP7 entre el Papiol i Castellbisbal en direcció Tarragona per un accident que talla el carril de l'esquerra. També a la mateixa AP7 un carril tallat a Bellaterra en sentit sud per un camió accidentat aquest matí. Hi ha retencions en aquesta zona i més enrere també de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà. I destaquem també les cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada.
0: Fins a aquesta hora us hem explicat que Pedro Sánchez ha admès que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. L'USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació. Els sindicats consideren insuficients les millores que planteja el govern i reclamen un calendari concret d'aplicació. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització i que es desconvoqui la vaga de dimarts. I tot seguit us explicarem que un dron ucraïnès fa un mort i 4 ferits a la regió russa de Belgorod, mentre un atac rus a Odessa ha deixat 17 ferits i danys materials també al port i en 2 mercants. En l'àmbit polític, Rússia anuncia el tancament de centres culturals alemanys com a càstig per haver-los assenyalat en l'incident de Leipzig. La meva salut canviarà el sistema d'accés a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que rebrà l'usuari. El canvi ha provocat una allau de queixes, sobretot entre persones grans. I els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià estaven fent un seguiment del nen de 18 mesos desaparegut a Santa Bàrbara. Els pares, detinguts ahir a València, estan pendents de ser traslladats al jutjat d'Amposta, que ha obert la causa per un possible delicte d'homicidi. I pel que fa als esports, Ricard?
2: Gabriel Jesús ha fet el primer entrenament com a nou jugador del Barça. A més, a la sessió d'avui s'hi ha reincorporat el migcampista Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge a València després de 2 partits absent.
0: I pel que fa al temps, una altra tarda marcada pel sol i la calor intensa. Les màximes més altes fregaran o tocaran els 39 graus. Mantindrem aquesta tendència a l'alça demà i fins diumenge, amb valors màxims que podran batre algun rècord de calor en ple setembre. Passen 3 minuts de 6:15 de la tarda. Pedro Sánchez es queda sol al Congrés amb la tesi que el govern del Marroc no estava al darrere de l'entrada massiva de 77.000 migrants a Ceuta fa un mes.
3: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
0: Sánchez només ha reconegut que la policia al Marroc sí que va tenir un paper rellevant a l'hora de permetre l'entrada, com revela l'informe de la policia espanyola. Les seves explicacions no han convençut ni l'oposició ni tampoc els socis i només Sánchez defensa el govern marroquí. Congrés, Paula Brujats.
4: És massa aviat, diu Pedro Sánchez, per saber què va passar i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop, sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada.
3: Durante 10 hores centrales del dia 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
4: No concreta quines ordres obeïa la gendarmeria, però sí que torna allà el govern marroquí d'haver planificat, organitzat o executat la crisi migratòria. No hi ha cap prova que els impliqui, de moment, però Sánchez, acorralat per les crítiques, ha fet avui un pas nou i avisa Rabat que actuaran si es demostra.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: La compareixença de Sánchez ha portat poques novetats sobre la crisi, però sí que aquests matisos amb la relació cap al Marroc també s'ha plantat davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
3: Hemos escuchado a 2 ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
4: Una trobada amb l'ambaixadora que va ser el 21 d'agost és un detall que la Moncloa havia mantingut en secret fins ara. Sánchez diu que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí en política migratòria perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi, però nega que Espanya tingués cap informe previ per anticipar-se i prevenir-ho.
3: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
4: No té res a amagar, ha dit, i per demostrar-ho la setmana que ve farà públics tots els informes de la policia, però també els dels serveis d'intel·ligència perquè tothom ho comprovi. Quan ho ha dit, tots els ministres l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
0: L'USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació aquest matí. El sindicat majoritari considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti amb la retirada de la vaga de dimarts. És una crònica des del Departament d'Educació de la Sara Canyete amb el suport tècnic d'en Martí Cuní.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats desconvocar la vaga del 8 de setembre i obrir un parèntesi a les mobilitzacions. Diu que el sistema educatiu necessita que s'ha de respectar el dret a l'educació i que la confiança de les famílies en el sistema educatiu en pot sortir perjudicada. Niubó ha agraït el to de les reunions amb els sindicats i els ha ofert una agenda de treball on tractar les seves reivindicacions.
6: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
5: Els sindicats amb representació a la mesa que mantenen aquesta convocatòria de vaga però responsabilitzen el govern de la situació per haver paralitzat la negociació durant tot l'estiu i per la falta de claredat en aquesta agenda per abordar les seves peticions. Reconeixen que aquest curs hi ha hagut avenços però els qualifiquen de tímids i diuen que aquest curs hi ha molts centres que no rebran cap reforç i estaran en la mateixa situació que el curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari.
7: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
5: I des de la CGT comparteixen aquest posicionament, critiquen que la consellera el reuneixi per separat i, per tant, no reconegui el comitè de vaga com a interlocutor vàlid. Apel·la també a la comprensió de les famílies. Asseguren que fer vaga el primer dia de curs tampoc és una situació que ells desitgin.
0: La mesa del Parlament s'ha reunit avui a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, per preparar l'inici del nou curs parlamentari. Sobre la taula hi ha la reforma del reglament per blindar les sancions per discursos d'odi que es podria aprovar a finals d'any. L'Espluga de Francolí, Clara Chavarría Domingo.
8: El president del Parlament, Josep Rull, s'ha referit a la importància d'aprovar aquesta reforma del reglament davant d'escenaris de polarització.
9: El Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti. I si nosaltres som capaços de respectar-nos, també donarem un missatge molt potent al conjunt de la ciutadania.

0: i aquesta és la meva voluntat com a president del Parlament. Diversos grups parlamentaris han presentat una proposta de modificació del reglament que té la majoria suficient per anar endavant i, per tant, tindrem eines per garantir aquests dos elements, llibertat d'expressió i respecte, sempre respecte.
1: Rull també ha donat detalls sobre l'acte institucional de l'11 de setembre marcat pel mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva, un fet que representa els 1000 anys del parlamentarisme català. L'acte comptarà amb el músic Jordi Savall i l'actor Lluís Soler, que interpretarà el paper de l'abat Oliva, amb text del poeta Jaume Coll.
2: Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià de Barcelona en règim tancat. Manresa, Nàtia Dell.
3: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís ara fa 2 mesos un cap al barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió on es veu un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cossa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
4: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
3: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara. Per Sor Lucía Caram, cal endurir les penes per casos com aquest.
5: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
3: I aquest és l'ambient que respira a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
6: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè tenim el cor encongit.
7: És que avui en dia, a qualsevol lloc pot passar alguna cosa.
8: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere, de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir, no vull que baixeu cap allà.
3: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
2: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
9: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
2: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, consideren que el sistema ha fallat en aquest cas. Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat aquesta emissora que tant els serveis socials municipals com els centres educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes. Un problema d'exclusió social que va més enllà d'un municipi.
10: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs, està acumulant aquests gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
2: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectada en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ucraïna continua sota el foc rus. Avui, amb nous atacs al sud d'Ucraïna, a Odessa, i amb els ucraïnesos també fent mal a Rússia amb els seus drons. Un projectil rus contra un edifici residencial ha fet 17 ferits a Odessa i el govern rus atribueix també l'atac a instal·lacions del port i a 2 mercants al Mar Negre. També hi ha un mort i 4 ferits a la regió russa de Belgorod, segons els serveis d'emergència. Això mentre Moscou respon amb la mateixa moneda a Berlín. Després de les acusacions d'estar al darrere de l'incident a l'aeroport de Leipzig, Rússia també tancarà centres culturals alemanys i acusa els líders d'aquest país d'estar revifant el nazisme. Els dirigents russos han contraatacat des del Fòrum Econòmic de l'Extrem Orient. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, ha anunciat que clausurarà els instituts Goethe que hi ha a Moscou i altres ciutats perquè assegura que és una qüestió d'orgull. A més, creu que totes aquestes mesures antirusses només es poden explicar per un retorn al nazisme.
12: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa,

0: Simplement em vaig quedar bocabadat.
1: Enmig d'aquestes tensions amb els països europeus, Putin també ha qualificat de terrorisme la confiscació d'un vaixell rus en un port de Noruega. Oslo ha actuat a petició d'una empresa de gas ucraïnesa que exigia una compensació per la pèrdua dels seus actius a Crimea. I encara a Rússia, un exmembre del grup de protesta rus, Pussy Riot, ha admès que va ser reclutada pels seus serveis secrets i que durant més de 3 anys va estar passant informació sobre opositors. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes que n'ha estat víctima, Pavlem Kisevich. Moscou, Cristina Solies.
2: Margarita Canavalova, amb el nom artístic de Rita Flores, ha confessat com els espies russos la van coaccionar fins a convertir-la en una de les seves confidents al febrer de 2023.
3: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
2: Una de les persones que li van ordenar espiar és el seu amic Pavel Krisievich, un artista que des de l'exili explica a Catalunya Ràdio que encara està païnt la notícia.
4: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
2: El cas de la Rita Flores no és una excepció. Els serveis secrets fa anys que miren d'infiltrar-se en els grups opositors. Per això el Pavel fins i tot la veu com una víctima.
4: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
2: La Rita ha advertit al Pavel que els serveis secrets el continuen espiant a França. A més, l'intenten pressionar amenaçant la seva família dins de Rússia. Hores després de la nostra entrevista, van arrestar la seva dona, la Yelena, que a hores d'ara continua empresonada.
1: Superat el punt de 3:45 de la tarda, obrim l'àrea de servei amb la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Es mantenen les aturades per algunes incidències. A l'enllaç entre la B23 i la P7 hi ha cua entre el Papiol i Castellbisbal en sentit sud, direcció Tarragona, perquè hi ha un accident que ocupa el carril de l'esquerra amb un camió petit implicat, que encara no estan retirant de la calçada. També aturats a la mateixa B23, al tram final d'entrada a Barcelona entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. A l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, en totes dues direccions. C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat. També a l'accés al Nus des de la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. La mateixa P7 a l'altura de Bellaterra, en sentit sud, on hi ha un carril tallat a causa d'un camió frigorífic aquest matí ha cremat i que encara no han retirat de la calçada. Més enrere, també aturats entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també sentit a sud, cosa que afecta també al lateral, la B30, amb retencions a Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. A la C58 també aturats en aquesta zona, entre Badia del Vallès i Sabadell Sud en direcció Terrassa. Cues també a la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, a la C17 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes, C60 a Argentona en direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C32 i a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca. També d'Horta a Canyelles, en sentit en Besòs, en direcció Llobregat a diversos trams, a l'altura de Roquetes, a la Vall d'Hebron i també entre Sant Gervasi i Pedralbes per un vehicle avariat. I a la ronda litoral, cues també entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port, a la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, també a l'accés al Nus de Trinitat en aquesta direcció, i en sentit Llobregat entre Poble Nou i la Barceloneta i també des del port i fins a Montjuïc. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, entre l'Hospitalet i pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a la capital catalana. I força carregada també l'avinguda Diagonal al tram final entre plaça Pius 12 i Francesc Macià, amb retencions en tots dos sentits, però sobretot de sortida de Barcelona. Més informació renovada al punt de les 6.
6: El temps.
1: Una crònica de la Gemma Puig.
7: Avui les temperatures s'han tornat a enfilar i ho han fet més que no pas ahir. De moment, aquestes màximes han arribat als 39 graus a Vinebre, 38 a Sant Romà d'Abella, 37 al Dover, Torroja del Priorat, 37 a Espolla, 36 a Girona o 31 a Viella, i encara poden pujar una miqueta més. Per tant, aquestes temperatures altes, aquesta calor que es va intensificant, en un panorama de molta estabilitat, un cel clar, pot créixer alguna nuvolada aquesta tarda, però si ho acaba fent serà ben poqueta cosa. Per tant, mantindrem aquesta estabilitat humitat que ens acompanyarà de cara als propers dies. Aquest divendres mantindrem el mateix tipus de temps, puja encara una mica més la temperatura, també les mínimes es mantindran per sobre d'aquests 20-22 graus a la façana litoral, sol en conjunt, com a molt amb alguna boirina matinal, i a la tarda també tornaran a créixer nuvolades, però seran inofensives, amb avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya cap a punts de la Catalunya central, per litoral i sobretot aquest nivell més alt entre el Segrià i la Ribera d'Ebre. Per tant, demà sí que ja podríem arribar a tocar o fregar els 40 graus.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social de Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i necessitar-la. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable, ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. El principal problema es concentra a l'ESO. Molts instituts no ofereixen servei de menjador perquè no tenen infraestructura per fer-ho. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, però, apunta que, tot i no tenir els centres adaptats per tenir el servei de menjador, hi ha alternatives.
8: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
1: A més, l'entitat reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Tudó en dona les raons principals.
8: Més enllà d'aquest àpat saludable al dia, a més, és un espai d'aprenentatge i és un espai de conciliació per les famílies. I, per tant, ha de formar part, com ja ho és a molts altres països, del dret a l'educació i, per tant, ha de ser universal i gratuït.
1: Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català. També assenyalen que des del 2022 les beques han augmentat i que el curs passat van arribar a 230.000 infants. La meva salut canviarà el sistema d'accés a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que rebrà l'usuari. El canvi ha provocat una allau de queixes, sobretot entre persones grans.
9: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc i ara em volen tornar a canviar.
10: Jo crec que és un entrebanc perquè has d'estar alerta de lo que et diuen, després estar alerta de l'SMS, d'introduir el codi i, a veure, la gent gran no tenim els reflexos com un de jove.
11: Tenim molt complicat d'entendre-ho. Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
1: La Generalitat defensa que el nou sistema serà més senzill i que permetrà gestionar els perfils de diversos familiars, tant fills com persones grans. La directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que entrar a La meva salut serà més fàcil que fins ara.
12: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
1: El departament també diu que informarà els usuaris sobre el funcionament del nou sistema i recorda que per fer-se l'IDCAT mòbil, la web del govern no demana en cap cas dades relacionades amb el compte bancari. I els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià estaven fent un seguiment del nen de 18 mesos desaparegut a Santa Bàrbara. Els pares, detinguts ahir a València, estan pendents de ser traslladats al jutjat d'Amposta, que ha obert la causa per un possible delicte d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família vivia al poble des del 2019. La parella detinguda tenia 4 fills. L'últim és el nen de 18 mesos desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal havien obert un expedient per fer un seguiment de la família i que l'Ajuntament va actuar davant la problemàtica generada per la gran quantitat de gossos que hi havia a la casa. Tot i això, el dia a dia res feia pensar, segons diu, que la situació derivaria en un cas com el que estan vivint ara.
14: Aparentment no donava que pensar així des d'una visió global, evidentment, des de la visió de les actuacions que havia fet l'Ajuntament respecte a lo que eren els animals, s'entenia que tenien una problemàtica, si més no, els animals, i també entenem que les actuacions que havia fet el tema serveis socials, pues, que també estaven sota aquesta gent pels motius que siguin.
13: Els Mossos segueixen buscant el nen, l'equip de neteja extrema que s'encarrega de retirar

0: tirat tota la brossa acumulada a la casa on vivia la família, ha aturat temporalment l'activitat, pendent de les decisions judicials i policials que giren al voltant d'aquest immoble ubicat al carrer Major. Els pares del nen detinguts ahir a València hauran de declarar davant del jutge d'Amposta, que s'ha fet càrrec del cas. Es manté el secret d'actuacions.
1: 3Cat Info.
2: Jo era la benzinera de Bulbuente, al costat de Borja, i la meva sogra, la senyora Carmen, m'havia dit que el meu fill havia nascut, però que cuando tuvo que respirar no le salió, pobrete. Jo encara havia de conduir 400 quilòmetres fins a Barcelona. 400 quilòmetres amb aquella frase al cap. Cuando tuvo que respirar no le salió, pobrete.
3: El Teatre Poliorama celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 30 de gestió de 3X3, que van començar de Goll de Gom, El Tricicle i Anexa. Ho fa amb 16 espectacles que miren el futur sense oblidar el passat. Des de Barcelona ens ho explica la Valèria Obereda.
4: La Truita, amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, donarà el tret de sortida a partir del 9 de setembre a aquesta programació que Anna Rosa Sisquella ha definit com eclèctica i per tots els públics.
5: Comença amb un super excitats, després evidentment també venen coses de fora, bueno, hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, o sigui que una mica totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
4: Jordi Galceran, autor de Dakota, que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama, explica que no ha calgut retocar res.
6: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal, no juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
4: També passaran pel Poliorama El Quinto Paso amb Chino Darín i diverses adaptacions de clàssics de la literatura com La Venganza de Don Mendo, Un tal Quixot i Cyrano.
7: No ho recordo.
1: Esports.
3: Fins a les 6 amb el Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna. Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primer cop com a jugador del Barça. Una sessió de la qual ja ha pres part Gavi, que va rebre un cop al genoll al partit de la primera jornada de Lliga, que l'ha obligat a perdre's els partits contra l'Atlètic Club i contra el Rayo Vallecano. Tots dos jugadors podrien entrar a la llista convocats per al partit d'aquest diumenge al camp del València i de la quarta jornada de Lliga. A l'Espanyol, per la seva banda, avui Monchi, el director esportiu blanquiblau, ha valorat positivament el mercat de fitxatges que es va tancar dimarts.
9: Sí, és verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. Satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la Liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
8: Monchi també diu que el club comença a tenir certes urgències. Avui l'Espanyol també ha presentat les dues últimes incorporacions, les de l'extrem Brian Zaragoza i la de lateral Andoni Gorosabel, que arriba a cedir per l'Atlètic Club.
10: Eso dependerá de mi temporada también, ¿no? De la del equipo, de la mía, de cómo vaya todo. Pero bueno, está claro que si me encuentro a gusto, que si estoy cómodo y van bien las cosas, pues estaría encantado.
8: Mentrestant, el Girona ha anunciat i presentat el davanter Carles Pérez, que arriba lliure del Celta. I el secretari tècnic del conjunt gironí, Quique Càrcel, durant la presentació de Carles Pérez, creu que han confeccionat un equip per tornar a la primera divisió. Encara en futbol, avui juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga. A partir de les 9, Reial Societat Celta de Vigo.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
8: Parlem ara de ciclisme. Ja ha finalitzat la 12a etapa de la Vuelta, amb una victòria en solitari, però sobretot amb un petit cop sobre la taula a la General. Isaac Vilalta, bona tarda.
11: Bona tarda, victòria en solitari del joveníssim ciclista eslovè, només 20 anys, Jakob Omerzel, ciclista de l'equip Bahrain. Un dels directors de l'equip és el català Xavi Florencio. Jakob Omerzel, que ha resistit de la fuga inicial de 30 corredors i ha atacat en l'últim port a Calar Alto per acabar imposant-se en solitari. Segon ha estat Urko Berrade, tercer Santi Buitrago, el colombià. D'entre els homes de la General, dia important també perquè Enric Mas ha atacat a 11 quilòmetres de meta i ha aconseguit obrir forat respecte dels homes que el segueixen a la classificació general. Enric Mas, que avui li ha tret 26 segons a Félix Gol i a Primož Roglič. Això vol dir que la classificació general, Enric Mas és més líder, li treu 1 minut i 34 segons. Primoz Roglic obre també una miqueta de forat respecte de Félix Gómez.

0: futbol i veurem com queda de manera oficial la classificació general en un dia en què ha guanyat Jakob Omerzel 20 anys, victòria d'etapa en solitari a Calar Alto. Enric Mas ha tret 26 segons als seus perseguidors més immediats.
1: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3Cat Info.
1: Parlem ara de tennis i de l'Open dels Estats Units. Paula Badosa juga aquesta matinada a partir de la 1 contra l'estatunidenca Coco Gauff en partit de la segona ronda. Avui també juguen Ojeda Sim, Musetti, Fritz, Demiñaur i Zverev al quadre masculí, i també ho faran el femení Rybakina, Kiss, Swiatek, Sakkari i Osaka, entre d'altres. En motor, aquest cap de setmana hi ha el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit italià de Monza, i el campió Lando Norris ha anunciat la seva renovació amb McLaren fins al 2030.
3: Són notícies brutals que pugui seguir més anys a la que considero casa meva. McLaren és casa meva ben bé des que vaig començar la Fórmula 1. Per tant, una bona pila d'anys i sobretot els dos últims, i esperem poder repetir títol més vegades. Sóc on vull ser i amb la gent amb qui vull estar.
1: També en motor, Pepe Martí renova una temporada més amb l'equip Cupra de la Fórmula E. El sabadellenc ha tancat la seva primera temporada com el millor debutant i amb una segona posició com a millor resultat. I l'NBA ha sancionat els Clippers amb 5 primeres rondes del draft i 26 milions d'euros de multa per haver trencat el límit salarial amb la seva exestrella Kawhi Leonard. Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora el primer titular és per l'estat del trànsit, equip viari.
4: Destaquem les cues per accidents a la Ronda Adal entre Vallcarca i Pedralbes en direcció Llobregat, l'enllaç entre la B23 i la P7 entre el Papiol i Castellbisbal en direcció Tarragona, i també les aturades a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada.
5: Pedro Sánchez admet que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. Donald Trump es refereix a Espanya com a país en ruïnes en relació amb la crisi de Ceuta i torna a queixar-se del govern espanyol per les aportacions a l'OTAN. En una entrevista en una televisió britànica, el president nord-americà diu que és molt trist veure l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Illa li ha traslladat la solidaritat de Catalunya i ha defensat la integració d'Ucraïna a la Unió Europea. En la reunió també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar el dret de reunió dels manifestants que van bloquejar el Parlament l'any 2011. La sentència qualifica de desproporcionades les penes de presó i qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria del jutge Marchena. Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil i havia protagonitzat una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. L'AUSTEC i la CGT refermen la vaga de les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació. Els sindicats consideren insuficients les millores que planteja el govern i reclamen un calendari concret d'aplicació. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització i que es desconvoqui la vaga de dimarts. Seat podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. El Consell de Supervisió de la companyia ho posarà sobre la taula demà en una reunió a Alemanya.
1: Esports. Gabriel Jesús ha fet avui el primer entrenament com a nou jugador del Barça. A la sessió d'avui s'hi ha reincorporat el migcampista Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge al camp del València. A l'Espanyol, el director esportiu Monchi assumeix que el club té urgències històriques després d'uns anys d'inestabilitat. Ho ha dit en la roda de premsa de valoració del mercat de fitxatges d'estiu i en la presentació de Goro Sabel i Brian Zaragoza com a nous jugadors blanquiblaus. I a l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda.

0: I pel que fa al temps, la calor es va intensificant cada dia una mica més. Avui les màximes més altes han tocat els 39 graus a la Vall de l'Ebre, tarda assolellada arreu. Mantindrem aquesta tendència a l'alça demà i fins diumenge, i divendres ja podríem tocar els 40 graus a Ponent i a l'Ebre en un altre dia de sol i alguna nuvolada de tarda al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 6, us informa Agustí Serrat.
1: Trescat Info.
0: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que impliquin el Marroc en la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol ha comparegut davant d'un congrés que d'esquerra a dreta l'ha acusat de ser tebi amb rabat i d'amagar informació. Davant d'això, Sánchez s'ha compromès a publicar tots els informes i a respondre amb contundència si es demostra que el Marroc va organitzar l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Sánchez ha defensat la prudència i ha dit que sense proves no es pot provocar un xoc diplomàtic. Sí que reconeix per primer cop que els gendarmes marroquins van permetre l'entrada d'alguns migrants, però no hi veu la mà del govern de Rabat. Ara bé, promet investigar-ho i anuncia una resposta si s'acaba demostrant.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: Pressionat per l'oposició i els seus socis, el president espanyol ha endurit el discurs sobre Marroc. Ha dit que els seus desafiaments sobre Ceuta i Melilla són inacceptables i que per això va cridar l'ambaixadora a Madrid. Amb això no n'hi ha prou pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no dubta a culpar el Marroc i acusa Sánchez d'estar sotmès al règim alauita després de l'espionatge al seu mòbil.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
2: Tampoc els socis d'investidura es refien del Marroc, creuen que Sánchez amaga informació i li reclamen contundència. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, Míriam Nogueras, de Junts, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
5: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
6: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
7: Mohamed VI és un assassino.
8: I ustedes, señorías del gobierno, són unos pusilánimes.
2: Però Sánchez ha insistit que cap policia, ni agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència va preveure una arribada tan massiva de persones. I per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificarà tots els informes, inclosos els del CNI.
0: Doncs bé, aquí també ha parlat de Ceuta és Donald Trump. El president dels Estats Units s'ha referit a Espanya com un país arruïnat en referència a la crisi migratòria. En una entrevista al canal britànic GB News, Trump ha dit que l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma és una situació molt trista.
9: What's happening there is very sad to watch.
10: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
9: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
0: Trump ha recordat que ha tingut molts problemes amb el govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, en relació amb l'OTAN, i ha insistit que no està complint els seus compromisos d'aportacions a l'Aliança Atlàntica.
10: Espanya serà un país en ruïnes i he tingut els meus propis problemes amb Espanya perquè Espanya no es comporta gaire bé respecte a l'OTAN. No paguen el que haurien de pagar, és molt trist. Altres països paguen i no volen pagar, només diuen no volem pagar, i és terrible.
0: El president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez. Ho ha fet en un fòrum promogut per Vox que se celebra a Xile. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Cinquena trobada del Fòrum de Madrid que impulsa Vox al costat dels governs d'extrema dreta i dels partits ultraconservadors llatinoamericans. En aquesta ocasió, a Santiago de Xile, la gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
12: Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminaran reemplaçant-los.
11: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins i per endeutats i morosos i que s'estan

0: Fins ara, Zelensky només havia rebut caps d'estat i primers ministres i aquesta tarda ha obert les portes del Palau Presidencial a Salvador Illa. La trobada s'ha mantingut amb absolut hermetisme per qüestions de seguretat fins que no s'ha celebrat. S'han reunit durant gairebé 3/4 d'hora i, tal com explica l'oficina del president, Illa li ha traslladat la intenció de seguir enviant ajuda humanitària i el compromís de col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. S'han reunit al despatx de Zelensky al voltant d'una taula rodona amb una delegació del govern ucraïnès i des d'allà Illa també ha defensat que Ucraïna pugui acabar entrant a la Unió Europea i ha convidat el president ucraïnès a visitar Barcelona i Catalunya. De fet, a Illa l'ha acompanyat l'alcalde Jaume Collboni en una missió d'un dia i mig a Kiev que arriba en un moment complicat del conflicte per l'escalada d'atacs russos a la capital.
1: Més qüestions. El Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna Espanya per haver vulnerat la llibertat de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. El Tribunal d'Estrasburg troba desproporcionada la pena de presó imposada i qüestiona la doctrina de la violència ambiental que va fer servir el jutge Marchena per condemnar-los. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Culpar els manifestants d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació en una protesta no és un argument vàlid per imposar-los una condemna penal. La justícia europea rebat la tesi del jutge Manuel Marchena i li diu que per castigar algun activista calia atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els 4 protestants que van portar el seu cas al Tribunal d'Estrasburg. Els jutges admeten que aquests activistes van poder molestar i obstruir el pas dels diputats que volien entrar al Parlament, però neguen que els manifestants fossin violents quan van cridar, recriminar o fins i tot seguir alguns polítics que caminaven a peu. Per tot plegat, el Tribunal Europeu avisa que aquesta sentència de Marchena podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures.
1: La USTEC i la CGT mantenen la vaga per al primer dia de curs, dimarts que ve, després que la reunió d'aquest matí amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagi servit per acostar posicions. La consellera diu que el sistema educatiu necessita una treva i que la confiança de les famílies en el sistema en pot sortir perjudicada.
3: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Els sindicats convocants de la vaga, però, retreuen al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que el govern no ha posat sobre el calendari les millores que necessita el sector.
4: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
1: Segura que també apel·la a la comprensió de les famílies i assegura que va fer vaga el primer dia de curs, el primer dia de curs tampoc és una situació que els docents desitgin. Més notícies. El Consell de Vigilància del grup Volkswagen es reuneix aquesta tarda abans que la direcció del grup plantegi un pla de reestructuració que, segons algunes filtracions, deixa SEAT al marge del procés d'electrificació i que, per tant, podria significar la desaparició de la marca catalana. Minuts abans de començar la reunió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, ha explicat a Catalunya Ràdio, Tescat Info, què hi ha del cert en les filtracions que s'han publicat.
5: Hoy vamos a ver cuáles son las pretensiones del Comité Ejecutivo del Consorcio, sobre todo con todas las filtraciones que ha habido por medios alemanes durante estos últimos días.
1: Una de les possibilitats que s'estudien és la desaparició de la marca SEAT.
5: Bueno, desaparecer la marca es que, claro, depende cómo se diga, damos la apariencia que vamos a cerrar la fábrica, ¿no? Es decir, lo que están planteando es de que en el proceso de electrificación de los modelos que tiene el portfolio el grupo Volkswagen, no hay la intención de electrificar ningún modelo SEAT de los que hacemos en la actualidad. Eso no quiere decir que no haya más modelos Cupra que se electrifiquen y se hagan en Martorell.
1: SEAT s'ha limitat a dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi al sector, que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. SEAT, amb 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona,

sector en els últims 3 anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara per la marca Cupra. I encara una altra qüestió abans d'arribar a un quart de set, perquè gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A Catalunya som en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca de 30 anys. Doncs bé, la conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi, una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent.

0: És un quart de set i a aquesta hora fem un repàs de l'estat del trànsit. Mayluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Dos punts especialment conflictius. L'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, perquè hi ha un accident al final dels carrils de la C58 que està ocupant el carril de l'esquerra, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. Ja, a més, ara ha arribat una ambulància del sistema d'emergències mèdiques que hi està començant a actuar. Hi ha uns 6-7 quilòmetres de cua a la C58, retencions força compactes entre Ripollet i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I a la C33 també cada cop amb més en retenció i una cua d'uns 5-6 quilòmetres també des de Montcada. També aturats a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Pedralbes, direcció Llobregat, a causa d'un accident a l'interior del túnel, segons informa l'Ajuntament de Barcelona. També aturats en sentit contrari entre Pedralbes i Vallcarca i també d'Horta a Canyelles en sentit Besòs. I la Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma i també a l'accés al nus de la Trinitat, i també en direcció Llobregat entre Diagonal Mar i la Barceloneta, a l'extrem sud de la Gran Via, retencions des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada, l'avinguda Diagonal també força carregada al tram final entre plaça Pius 12 i Francesc Macià en tots dos sentits, però sobretot en direcció de sortida de Barcelona, i pel que fa a altres accessos, cues també a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida i a la B23 entre el Papiol i Castellbisbal per enllaçar amb l'AP7 en direcció Tarragona a causa d'un accident al mateix enllaç a l'altura de Castellbisbal que talla el carril de l'esquerra. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Avui altre cop un dia de sol i de calor. Avui la calor s'ha intensificat. Ara mateix les màximes ja arriben als 39 graus a Vinebre, 38 a Sant Romà d'Abella, 37 a Cardona, Torroja del Priorat, 37 a Escó, 37 a Aldover, i encara pot pujar una miqueta més. Per tant, aquesta calor que es va consolidant, aquesta calor que encara s'incrementarà més de cara als propers dies, entre divendres i sobretot encara en el cap de setmana. Per tant, aquests propers dies tornarem a arribar als 40 graus. En una tarda d'estabilitat, de sol, pot creixer alguna nuvolada, però de moment ben poqueta cosa en conjunt. I aquesta mateixa tendència de temps és la que tindrem de cara demà, amb un cel clar, un matí assolellat, amb unes temperatures que no variaran gaire, per tant repetirem mínimes tropicals o fins a alguna nit tòrrida cap a la costa central, i al migdia la temperatura s'enfilarà una mica més. Demà podríem arribar a aquests 39-40, ho haurem d'anar veient, i si no hi arribem demà, de ben segur ho farem de cara a dissabte.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Passen 3 minuts d'un quart de set. Els Mossos traslladen els pares detinguts per la desaparició d'un nen a Santa Bàrbara, al Montsià, a la casa on estan buscant la criatura. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià estaven fent un seguiment de la família que té 4 nens. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els pares detinguts ahir a València per un suposat homicidi han passat avui a disposició del jutjat d'Amposta. Els agents que investiguen el cas i la policia científica han portat a la parella al domicili de Santa Bàrbara, on estan buscant restes del nen de 18 mesos desaparegut. L'alcalde de la població, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb 4 fills vivia al poble des del 2019. L'últim és el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. La mare és de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
5: Tenien aquí 3 fills i, bueno, 4 fills, i de fet era una família en la qual l'home difícilment se'l veia pel carrer.

0: Però la dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar al súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
1: Jimeno ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal havien obert un expedient per fer un seguiment de la família i que l'Ajuntament va actuar davant la problemàtica generada per la gran quantitat de gossos que hi havia a casa, una trentena. Alguns els van trobar morts i altres malnodrits i envoltats de brossa i excrements.
2: I un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià de Barcelona en règim tancat. Manresa, Natia Dell.
3: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís ara fa dos mesos un cambrer al barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió on es veu un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cossa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
4: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
3: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara. Per Sor Lucía Caram, cal endurir les penes per casos com aquest.
5: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
3: I aquest és l'ambient que respira a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
6: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
7: És que avui en dia, a qualsevol lloc, pot passar alguna cosa.
8: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere, de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
3: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
2: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
9: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
2: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat en aquest cas. Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat a 3Cat Info que tant els serveis socials municipals com els centres educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes. Un problema d'exclusió social que va més enllà d'un municipi.
10: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs, està acumulant aquest gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
2: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectada en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya. Més qüestions, més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç al servei d'autobusos interurbans aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. S'ha actuat en mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més per incrementar el servei en alguns dels corredors amb més demanda. N'ha parlat Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: El primer criteri, clarament, és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
2: Es reforçaran els trajectes cap a la Universitat Autònoma des de Barcelona i des de Sabadell i Manresa. També entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. Hi haurà més autobusos als corredors per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat, per Sant Andreu de la Barca i Pallejà. I des del Vallès Oriental, des de Parets i Mollet. S'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia i els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen 3 mesos.
12: 3Cat Info.
2: I el Teatre Poliorà

0: Home, celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, que va començar de Goll de Gom, el tricicle i anexa. Ho fa amb 16 espectacles que miren al futur sense oblidar el passat. Barcelona, Valèria Aubareda.
1: Jo era la benzinera de Bulbuente, al costat de Borja, i la meva sogra...
2: La Truita, amb Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas, donarà el tret de sortida a partir del 9 de setembre a aquesta programació que Anna Rosa Sisquella ha definit com eclèctica i per tots els públics.
3: Comença amb un super excitats, després evidentment també venen coses de fora, bueno, hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, o sigui que una mica totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
2: Jordi Galceran, autor de Dakota, que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama, explica que no ha calgut retocar res.
4: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal. No juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
2: També passaran pel Poliorama El Quinto Paso, amb Chino Darín, i diverses adaptacions de clàssics de la literatura, com La venganza de Don Mendo, Un tal Quixot i Cyrano.
0: Esports. Moment ara per repassar els esports. Amb Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Agustí. Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primer cop com a jugador del Barça. Una sessió de la qual ja ha pres part Gavi, que va rebre un cop al genoll al partit de la primera jornada de Lliga i que l'ha obligat a perdre's els dos següents. Tots dos jugadors podrien entrar a la llista de convocats per al partit d'aquest diumenge al Camp del València de la quarta jornada. A l'Espanyol, per la seva banda, avui Monchi, el director esportiu blanquiblau, ha valorat positivament el mercat de fitxatges que es va tancar dimarts. També diu que el club comença a tenir certes urgències.
6: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí, pero eso bien gestionado creo que es bonito.
5: Avui l'Espanyol també ha presentat les dues últimes incorporacions, les del lateral Andoni Gorosabel i la de l'extrem Brian Zaragoza.
7: Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo y yo creo que el Espanyol es lo ideal y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
5: Mentrestant, el Girona han anunciat i presentat el davanter Carles Pérez, que arriba lliure del Celta. El secretari tècnic Quique Cárcel creu que han confeccionat un equip per tornar a la primera divisió.
8: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu... A nivell global, pues costarà molt més, no? Llavors, això és la realitat, però penso que és una plantilla per intentar estar dalt, i això és el que hem fet.
5: Encara en futbol, avui juga un partit avançat a la sisena jornada de la primera divisió, és el Reial Societat Celta de Vigo, a les 9 del vespre. Demà, el Madrid visitarà el Camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada de la primera divisió masculina.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
5: En ciclisme, Enric Mas eixampla el seu avantatge al capdavant de la General de la Vuelta a la dotzena etapa i després de 166 quilòmetres muntanyosos entre Vera i Calar Alto i dos ports de primera categoria, el triomf se l'han dut en solitari els ciclistes l'Ubé del Bahrain, Jacob Omerzel. A gairebé 3 minuts ha arribat el mallorquí, per la seva banda ha tret 27 segons més a Primo Roglic, el segon a la General, i ara la diferència entre tots dos s'amplia a 1 minut i 45 segons. Demà es disputarà la 13a etapa, seran 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja, a Granada. També en ciclisme, el català Sergi Darder ha renovat el seu contracte amb l'equip Caja Rural per les properes dues temporades. D'aquesta manera, el barceloní de 23 anys sumarà 4 anys defensant els colors del conjunt navarrès. Pel que fa al tennis, ja l'Open dels Estats Units, Paula Badosa jugarà aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff. en partit de la segona ronda. Avui també juguen tenistes com Gerasim, Fritz de Minyaur i Zverev, al quadre masculí, i Rybakina, Kiss, Swiatek, Zakarias, Osaka, al femení. A les últimes hores ha passat a la tercera ronda Carlos Alcaraz, que ha superat el portuguès Faria per

0: 3 sets a 1.
1: I mean, I took more than I wanted, to be honest.
2: Si sóc sincer, em vaig agafar més dies dels que volia, però ja saps com està saturat el calendari. Òbviament, no volia descansar tant de temps per lesió, però en el futur crec que m'hauré d'agafar més descansos, alguns fins i tot llargs. Potser no 4 mesos, però sí 1 o 2 mesos, encara que em perdi alguns tornejos, perquè és impossible jugar-los tots.
1: It's impossible to play them all.
0: Més coses, ara en motor. Aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1 al circuit italià de Monza. El campió Lando Norris ha renovat a McLaren fins al 2030. Aquest pilot britànic de 26 anys ha aconseguit des del 2019 13 victòries, 48 podis i 18 pols. També en motor, Pepe Martí ha renovat una temporada més en l'equip Cupra de Fórmula 1. El sabadellenc tanca la seva primera temporada com el millor debutant.

0: Són 6:45, moment per repassar les notícies més importants que us hem explicat fins ara i comencem amb l'estat del trànsit, equip viari.
1: Destaquem les cues per diversos accidents a les entrades de Barcelona per la C58 i la C33, la C58 des de Ripollet, la C33 des de Montcada, la mateixa C58 a l'altura de Ripollet en direcció Terrassa per una altra topada i també per accident la ronda a dalt entre Vall d'Hebron i Pedralbes direcció Llobregat.
0: També us hem explicat que Pedro Sánchez ha admès que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però que ha insistit a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. I de seguida us explicarem que hi ha hagut més de 80 morts en la ruta migratòria de les Canàries. Els 45 supervivents d'un caioco que portava 26 dies a la mar han explicat la tragèdia que concorda amb les dades que tenia l'organització Caminando Fronteras. Havia sortit de Gàmbia en un fet que evidencia cada cop rutes més llargues. Aquesta setmana ha començat a les Salines de la Trinitat, al Delta de l'Ebre, la salinada, és a dir, la recol·lecció de la sal. Enguany, les perspectives no són bones. Les pluges de finals del 2025 i començaments d'aquest any els han fet reduir un 20% la producció. I el director de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson, i l'actor Danny DeVito assistiran a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. També Alejandro Amenábar hi serà per celebrar el 30è aniversari de Tesis. A més, per quart cop a la història del festival, el film inaugural està dirigit per una dona, Carlota Pereda. Als esports, quin és el titular destacat, Ricard Isidro?
2: Doncs que Gabriel Jesús ha fet el primer entrenament com a nou jugador del Barça. A la sessió d'avui s'hi ha reincorporat també el migcampista Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge al camp del València.
0: I pel que fa al temps, una altra tarda marcada pel sol i la calor intensa. Les màximes més altes fregaran o tocaran els 39 graus. Mantindrem aquesta tendència a l'alça demà i fins diumenge amb valors màxims que podran batre algun rècord de calor en ple setembre. Passen gairebé 3 minuts de 6:45. Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que impliquin el Marroc en la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol ha comparegut davant d'un congrés que d'esquerra a dreta l'ha acusat de ser tebi amb Rabat i d'amagar informació. Davant d'això, Sánchez s'ha compromès a publicar tots els informes i a respondre amb contundència si es demostra que el Marroc va organitzar l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez ha defensat la prudència i ha dit que sense proves no es pot provocar un xoc diplomàtic. Sí que reconeix per primer cop que els gendarmes marroquins van permetre l'entrada d'alguns migrants, però no hi veu la mà del govern de Rabat. Ara bé, promet investigar-ho i anuncia una resposta si s'acaba demostrant.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per l'oposició i els seus socis, el president espanyol ha endurit el discurs sobre Marroc. Ha dit que els seus desafiaments sobre Ceuta i Melilla són inacceptables i que per això va cridar l'ambaixadora a Madrid. Amb això no n'hi ha prou pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no dubta a culpar el Marroc i acusa Sánchez d'estar sotmès al règim alauita després de l'espionatge al seu

0: tu móvil.
1: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
2: Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
0: Tampoc els socis d'investidura es refien del Marroc, creuen que Sánchez amaga informació i li reclamen contundència. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, Míriam Nogueras, de Junts, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
3: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
4: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
5: Mohamed VI és un assassino. I ustedes, señorías del gobierno, són uns pusilànimes.
0: Però Sánchez ha insistit que cap policia, ni agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència va preveure una arribada tan massiva de persones i, per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificarà tots els informes, inclosos els del CNI.
6: I nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a l'arxipèlag. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona, i ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones. De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies al mar i estaven molt febles. A 3 d'ells els han evacuat, de fet, en helicòpter a 2 hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Maleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos era que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban 4 mujeres y una bebé.
6: El caiuco havia sortit de Gàmbia, en lloc del Marroc, al Sàhara o Mauritània, fet que, segons Maleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada vegada més llargs per evitar la vigilància de Frontex.
7: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
6: En paral·lel, ahir a la nit van arribar 10 magrebins en patera al sud de Mallorca. Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyí. Es calcula que en el que portem d'any han desembarcat prop de 5.000 migrants a les Balears. I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, els Mossos han trobat les restes del nen desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats ahir a València, Tarragona. Ricard Buigas.
8: Hi ha més gamba que mai, no la podem treure perquè acabem la quota i, per tant, això ens porta una pertorbació en els preus de la gamba, unes dificultats per trobar gamba.
9: El gegantisme en el transport marítim de contenidors no...
6: Sembla que no podem sentir el Ricard Buigas, intentarem recuperar-ho més endavant. Seguim amb més temes. El conseller d'Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, ha demanat al comissari del RAM, Costas Cadis, que tingui en compte les necessitats del sector a Catalunya en la futura modificació del reglament de pesca de la Mediterrània. A la reunió, a la qual han assistit també altres representants de les Balears, el País Valencià i Múrcia, Ordeig ha aprofitat per demanar més dies de pesca de cara a l'any que ve. Ordeig defensa que els estocs s'han recuperat i ha posat d'exemple el que passa amb les gambes.
8: Hi ha més gamba que mai, no la podem treure perquè acabem la quota i, per tant, això ens porta una pertorbació en els preus de la gamba, unes dificultats per trobar gamba als mercats i un augment de les importacions i un perjudici per aquest sector respecte d'altres.
6: Aquesta tardor la Comissió Europea publicarà la seva proposta de dies de pesca per l'any que ve, que després hauran de validar tant els estats com el Parlament Europeu. Els pescadors denuncien que les normes actuals posen en risc la supervivència del sector a Catalunya. I després de dues setmanes sense casos positius de pesta porcina africana en els senglars de Collserola, aquesta setmana s'han detectat 5 casos nous, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. Des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 senglars i s'han trobat 384 casos positius de pesta porcina africana.
10: 3CAT Info.
6: Pas endavant del port de Barcelona per poder operar els vaixells portacontenidors més grans del món. La terminal Vest ha afegit dues grues de 55 metres, les més altes que es fan, per poder carregar i descarregar megavaixells de més de 24.000 contenidors. La seva ubicació s'ha hagut de fer compatible amb la proximitat de l'aeroport del Prat. Barcelona, Joan Garcia.
9: El gegantisme en el transport marítim de contenidors no para de créixer i les navilieres ja encarreguen megaportacontenidors que superin les 24.000 unitats. I els ports han de disposar de grues per moure la càrrega el més eficientment possible. A la punta del port de Barcelona, al Moll Prat, hi ha Vest, la principal terminal del sud d'Europa. Les dues grues de 55 metres d'alçada que ha incorporat, fabricades a la Xina, han costat 24 milions d'euros. Són de les més grans del món i podran operar vaixells que porten fins a 26 files de contenidors apilats. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància de tenir-les per mantenir Barcelona a la primera divisió del comerç mundial.
10: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores que están a cientos de kilómetros de aquí. Por eso dos grúas son mucho más que dos grúas. Son la diferencia entre ser un puerto de paso o ser una puerta de entrada.
9: I el president del port, José Alberto Carbonell, n'ha subratllat els beneficis.
11: Permetrà disposar de més capacitat, oferir un servei encara millor a les navilleres i als carregadors, reduir els temps operatius i consolidar Barcelona com la gran porta d'entrada i sortida del sud d'Europa.
9: Les dues noves grues i tres més que també ja s'han comprat comportaran una inversió de 270 milions d'euros per part de l'operador xinès Hutchinson Ports. El port de Barcelona ja porta els terrenys i el ministeri els estudis per fer compatible el creixement d'un port a tocar d'un aeroport també en ampliació. Per això les noves grues s'instal·len a la banda més allunyada d'on aterren els avions.
6: A la punta de la Banya, en ple delta de l'Ebre, ja ha començat la recol·lecció de la sal a les salines de la Trinitat. Els temporals que van afectar la zona a la tardor i l'hivern passats han estat perjudicials i la producció es quedarà per sota de la mitjana habitual, que està al voltant de les 100.000 tones. Anem a la ràpida, Jordi Barranca.
12: Un final del 2025 amb pluges intenses i un començament d'any també semblant han fet reduir la salinitat de l'aigua i això ha afectat la campanya. Joan Socarrats és el gerent d'Infosa, l'empresa que gestiona les salines.
13: Ens han plogut, en total portem més de 1.000 litros d'aigua, que són quasi 3 vegades el que seria la pluviometria normal en aquesta zona, i això ha fet que l'inici de la cristal·lització, que en un any normal, diguem-ne, pot començar entre el mes de febrer i març, aquest any no hem iniciat la cristal·lització fins al mes de maig-juny.
12: Aquesta setmana comença la recol·lecció i s'acabarà mitjans de setembre. Com a molt esperen arribar a les 80.000 tones, una dada inferior a les gairebé 85.000 de l'any passat.
13: Ha fet un estiu molt sec, que per nosaltres és bo, i de molta calor, però tot i així estem amb unes previsions, si no ens falla el que ens queda de collita, d'anar un 20-25% per sota del que seria una collita mitjana normal a les salines.
12: En el cas de la flor de sal, aquí les dades sí que són millors. En conjunt, un 70% de la producció es destina a l'exportació.
6: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, el Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
14: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
6: I més qüestions. La nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, ha pres avui possessió del càrrec. Ho ha fet en un acte on ha reivindicat el paper de l'Acadèmia amb molts reptes de futur. Anem cap a València, Marta García.
15: Reptes que passen per la normativització i la normalització de la llengua. Maria Àngels Francesc, que enceta un mandat de 5 anys, ha fet un símil ceràmic parlant de les llengües com un gran trencadís.
16: Situant la llengua justament en el lloc que li correspon. En un trencadís, totes les peces són diferents, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. Per tant, cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, perquè hi tinga el seu espai.

0: i arrelar i no genera un buit que no ens podem permetre.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però amb peticions també per a l'òrgan estatutari.
2: El valencià no pot ser menys que el castellà, però farem molt de mal si convertim la llengua en doctrina i en un motiu més de confrontació, perquè una institució que no representa a tots només dividix. Necessitem més diàleg que mai. L'Acadèmia ha d'exercir aquest paper de referència, insistisc, en rigor, amb independència, amb flexibilitat i amb diàleg.
1: Maria Àngels Francesc, llicenciada en Filologia Catalana i Anglesa, arriba al càrrec després de guanyar per unanimitat les eleccions del mes de juliol, on no hi va haver cap més candidat.
3: Són 6:45, és el moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem repassant quin és a aquesta hora l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs destaquem que ja han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat als carrils del final de la C-58, però encara queden retencions intermitents des de Cerdanyola, uns 7 quilòmetres de cua en aquesta zona. També uns 4-5 quilòmetres de retenció a la C-33 des de Montcada i també fins a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Encara un carril tallat a l'enllaç entre la B23 i la P7 a Castellbisbal, en direcció Tarragona, també per un accident. Hi ha retencions d'aproximadament un quilòmetre en aquesta zona, sobretot a la B23. Cues també a l'autovia A2, a l'altura de Cornellà, en tots dos sentits, tornant a la C-58 entre Barberà del Vallès i Sabadell Sud, en direcció Terrassa, i pel que fa a les rondes, aturats a la ronda a dalt entre Pedralbes i la Vall d'Hebron, també d'Horta a Canyelles, en sentit en Besòs, en direcció Llobregat, queda lentitud entre Vallcarca i Pedralbes després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. I pel que fa a la ronda litoral, també es manté força carregada amb aturades entre passeig de la zona Franca i Montjuïc a l'altura de la Barceloneta, també a Poble Nou i de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Besòs. I també de Diagonal Mar fins a la Barceloneta, direcció Llobregat, i més endavant entre el Port i Montjuïc. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada. I a la part final de l'avinguda Diagonal entre Francesc Macià i plaça Pius 12, sobretot en direcció de sortida de Barcelona. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
3: Gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
5: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
6: Una tarda assolellada i càlida. Avui les temperatures s'han enfilat més. Ja hem tocat els 39 graus, altre cop 29 a Pantà de Riba-roja, 39 també a Vinebre, 38 a Serós, 38 a Tremp i també moltes màximes superant els 35 o 36 graus. 37 a Lleida, Cardona, 36 a Girona, Porgueres, 37 a Espolla, calor, xafogó a la façana litoral i un cel clar sense cap núvol. Aquesta estabilitat i aquest augment de la temperatura es anirà consolidant també de cara als propers dies. De cara a aquest divendres, les temperatures al matí no variaran gaire, mantindrem el cel força clar, algun núvol prim, com a molt, poqueta cosa en conjunt, alguna boirina matinal, sol i les temperatures més altes. Avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, punts de la Catalunya Central, cap a Ponent, interior de l'Ebre i amb aquest nivell més alt al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Demà ja podríem tocar altre cop els 40 graus. Alguna nuvolada que pot créixer a la tarda cap al Pirineu inofensiva i aquest augment de la temperatura encara s'incrementarà una miqueta més de cara al cap de setmana.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
3: Passen 3 minuts de 6:45. Peter Jackson, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. A més, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugurarà el certamen en 59 edicions. Marc Garriga. I've come into
9: possession of a map. Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Ho ha anunciat el director del festival, Àngel Sala.
10: Estem molt il·lusionats, molt orgullosos. Un gran nom, en general, del cinema, per la quantitat de premis que ha guanyat en la seva carrera, per la quantitat també

0: d'èxits que ha tingut, però també per a Sitges, perquè és una de les personalitats que han vingut una vegada abans de la que serà aquesta en la segona, però va deixar moltíssima, moltíssima empremta, és el Peter Jackson.
1: Per la seva part, Danny DeVito rebrà el Gran Premi Honorífic per tota la seva carrera, on hi ha personatges com ara el Pingüí del Retorn de Batman. Altres presències destacades de l'edició d'aquest any del Festival de Sitges són les de Nicholas Winding Refn, que presentarà juntament amb el compositor Pino Donaggio la pel·lícula Su Propio Infierno, els intèrprets Amy Irving i Michael Ironside, que recordaran els clàssics Carrie i Scanners, i Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada al costat d'Eduardo Noriega i Fele Martínez. A més, per quart cop en tota la seva història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona, i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, la directora de Cerdita. La clausura serà Wicker, una comèdia negra on Olivia Colman aconsegueix un home perfecte fet de vímet interpretat per Alexander Skarsgård, i a tot això la secció oficial acollirà l'estrena mundial de dos títols del fantàstic espanyol, Salitre, de Norma Vila, i El Exterior. I entre la resta de títols anunciats avui, hi ha l'esperadíssima nova producció en stop motion de l'estudi Laika, Wildwood, tres de les pel·lícules més sorprenents del fantàstic d'aquesta temporada, River, Hope i The Cycle, Father Joe, amb guió de Luc Besson i amb Al Pacino fent de dolent, El Bad Lieutenant de Takashi Miike, i Family Movie, que podria portar a Sitges l'actor i director Kevin Bacon, encara per confirmar.

0: watching. Do you ever feel like
1: something's gonna happen? We want our readers to feel alive when they wait for them.
2: La pel·lícula Ink del director britànic Danny Boyle es presenta a concurs al Festival de Venècia amb un retrat trepidant i implacable del magnat Rupert Murdoch. La cinta rememora els seus primers anys de trajectòria quan va comprar The Sun el 1969 i el va convertir en un diari sensacionalista, cosa que va canviar el panorama mediàtic internacional. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: L'oscaritzat creador de Trainspotting o Slumdog Millionaire admet amb humor que el títol Ink, tinta, sembla d'una pel·lícula sobre tatuadors, però no, la cinta ens transporta a les rotatives i a la redacció fundacional del diari britànic que ja fa 5 dècades a Fleet Street va permetre a l'empresari australià Rupert Murdoch convertir-se en el totpoderós magnat de la News Corporation. Una producció de Netflix que adapta la celebrada obra de teatre que es va estrenar el 2017 al West End londinenc i 2 anys més tard a Broadway. Un guió totalment actual amb diàlegs punyents sobre el sensacionalisme i la lluita pel poder a través dels mitjans, amb voluntat, això sí, de dibuixar matisos en el retrat d'un Murdoch conegut per la seva falta d'escrúpols ètics i la manipulació descarada de la informació. Sentim Danny Boyle. We didn't want
4: to... Nosaltres, igual que fa l'obra, no volíem convertir Rupert Murdoch en un monstre. I és perquè crec que el seu moment va representar una alenada d'aire fresc en el que era una societat britànica molt rígida. Ell ens va oferir una llibertat amb una veu diferent.
3: Al repartiment hi ha Jack O'Connell com a primer director del diari, Larry Lamb, i Guy Pearce com a Rupert Murdoch, un paper que va poder construir amb les aportacions de l'antiga plantilla del diari.
5: Ex-editors, operaris de les rotatives, gent que havia treballat al The Sun... Va estar molt bé conèixer aquest personal i que rememoressin aquella feinada. Era un diari, tenia molt de treball per treure'l cada dia al carrer.
3: The Sun, un diari de paper que va revolucionar la comunicació i que continua sent una de les capçaleres més llegides del Regne Unit, però avui en versió digital sense tinta.
2: El Cirque du Soleil planta la gran carpa amb Curios, gabinet de curiositats, a l'Hospitalet de Llobregat, d'avui fins al 18 d'octubre. És la 35a creació de la companyia i la que compta amb més elements de tretzo en els seus 42 anys d'història. Clàudia Roses.
6: L'espectacle s'explica de la mà d'un científic que descobreix un univers invisible ple de meravelles i ja acumula més de 3.000 funcions arreu del món. Porta escena 50 artistes de 21 països diferents, escrit i dirigit per Michael Laprise, amb un equip de 7 músics en directe. David García és el protagonista de Curios.
7: Té una cosa de nostàlgia d'un món que no hem vivit però que és conegut, que no està molt junt. I després l'estètica d'aquest espectacle és molt parisina, és molt europea. I jo crec que ha funcionat molt bé en Europa i la gent entén molt bé tots els codis i té aquesta coseta que està molt a prop de nosaltres.
6: Sobre l'escenari, cap detall és casual. Curios és l'espectacle amb més elements de tretzo de tota la història del Cirque du Soleil, 464. La mà mecànica, un dels símbols del muntatge, pesa 340 quilos. El vestuari tampoc es queda curt, més de 100 vestits diferents i 8.000 peces entre accessoris, sabates i perruques. Marc González, cap de vestuari, ha explicat a Catalunya Ràdio com es viu des de dins.
8: Tenemos 2 camiones y medio para trasladar solamente las cosas de vestuario. Es verdad que a la hora del espectáculo es muy bonito, ¿no? Esa cantidad de trajes diferentes, de looks diferentes, es bastante impresionante, pero en el día a día quiere decir que tenemos que trabajar sin descanso, ¿no? Para que todo eso esté perfecto.
6: Curios té la capacitat de rebre 2.500 persones i l'espectacle dura 2 hores amb descans entremig.
2: Esports. Moment ara pels esports, amb Ricard Gitro, bona tarda.
9: Bona tarda, Agustí. Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primer cop com a jugador del Barça, una sessió de la qual també n'ha pres part Gavi, que ha tornat a l'entrenament després de rebre un cop al genoll al partit de la primera jornada de Lliga, que l'ha obligat a perdre els partits i els entrenaments de les 2 últimes jornades. Tots 2 jugadors podrien entrar a la llista convocats per al partit d'aquest diumenge al camp del València, corresponent a la 4ª jornada de Lliga. Per la seva banda, l'Espanyol, avui Monchi, el director esportiu blanquiblau, ha valorat positivament el mercat de fitxatges que es va tancar dimarts.
10: Sí, és verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes Sí, satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la Liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
9: Monchi també creu que el club comença a tenir certes urgències esportives. Avui l'Espanyol també ha presentat les dues últimes incorporacions, les de l'extrem Brian Zaragoza i la del lateral Andoni Gorosabel, que arriba cedit per l'Atlètic Club.
11: Eso dependerá de mi temporada también, ¿no? De la del equipo, de la mía, de cómo vaya todo. Pero bueno, está claro que si me encuentro a gusto, que si estoy cómodo y van bien las cosas, pues estaría encantado.
9: A la segona divisió, el Girona ha anunciat i presentat el davanter Carles Pérez, que arriba lliure del Celta.
12: Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
9: El secretari tècnic del Girona, Quique Cárcel, per la seva banda, creu que han confeccionat un equip per tornar a la primera divisió. Encara en futbol, avui juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga. A partir de les 9, Reial Societat Celta de Vigo. Demà, el Madrid visitarà el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada de la primera divisió masculina. Els dos equips catalans, Barça i Espanyol, jugaran diumenge. Com hem dit, el Barça al camp del València i l'Espanyol al camp del Sevilla.
13: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
9: Hem de fer una correcció. L'Espanyol no jugarà al Camp de Sevilla, sinó que, al contrari, jugarà a l'RCD Stadium rebent el conjunt andalús. Pel que fa al ciclisme, Enric Mas eixampla el seu avantatge al capdavant de la General de la Vuelta. Avui, a la 12a etapa, i després de 166 quilòmetres muntanyosos entre Vera i Calaralto, i d'haver pujat dos ports de primera categoria, el triomf se l'ha endut en solitari el ciclista eslové del Bahrain, Jacob Omerzel. A gairebé 3 minuts ha arribat el mallorquí Enric Mas, que per la seva banda ha tret 27 segons a Primo Roglic, el segon a la general, i la diferència ara entre els dos s'amplia al minut i 45 segons. Aquesta és la valoració que en fa Enric Mas després del resultat d'avui.
14: Bueno, el objetivo es primero disfrutar de Rojo y después intentar pues lo que hemos hecho hoy, que es mantener el Rojo y poco a poco pues me lo voy creyendo, sí.
9: Demà es disputarà la 13a etapa, seran 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja a Granada. Més coses en motor. Aquest cap de setmana hi ha gran premi de Fórmula 1 al circuit italià de Monza, i el campió Lando Norris ha anunciat la seva renovació amb l'equip McLaren fins al 2030.
15: Són notícies brutals que pugui seguir més anys

0: a la que considero casa meva. McLaren és casa meva ben bé des que vaig començar la Fórmula 1. Per tant, una bona pila d'anys i sobretot els dos últims i esperem poder repetir títol més vegades. Sóc on vull ser i amb la gent amb qui vull estar.
1: D'altra banda, Pepe Martí ha renovat una temporada amb l'equip Cupra de la Fórmula E. El sabadellenc ha tancat la seva primera temporada com el millor debutant i amb una segona posició com a millor resultat.
2: 3CAT Info.
1: Pel que fa al tenis, a l'Open dels Estats Units, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda. Avui també juguen tenistes com Ojeda Sim, Fritz i Zverev al quadre masculí, entre d'altres, i també ho faran, en aquest cas el femení, Rybakina, Kiss, Swiatek, Sakkari i Osaka.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit, equip viari.
2: Encara cues a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. Més enrere, la mateixa C58 entre Cerdanyola i Ripollet per alguna possible incidència, la B23 i l'AP7 entre el Papiol i Castellbisbal en direcció Tarragona per un accident que talla un carril i encara retencions a les dues rondes, sobretot sentit Besòs.
1: Pedro Sánchez admet que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. Donald Trump es refereix a Espanya com a país en ruïnes en relació amb la crisi de Ceuta i torna a queixar-se del govern espanyol per les aportacions a l'OTAN. En una entrevista en una televisió britànica, el president nord-americà diu que és molt trist veure l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. Els Mossos han localitzat les restes del nen que havia desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. Les han trobat al domicili de la família, al mateix poble que la policia estava inspeccionant amb la presència dels pares. La Policia Nacional els va detenir ahir a València i ja estan en mans del jutge d'Amposta. L'USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules de dimarts que ve després de reunir-se amb la consellera d'Educació. Els sindicats consideren insuficients les millores que planteja el govern i reclamen un calendari concret d'aplicació. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització i que es desconvoqui la vaga de dimarts. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans aquest setembre. En total, es reforçaran 13 línies per incrementar el servei a alguns dels corredors amb més demanda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Illa li ha traslladat la solidaritat de Catalunya i ha defensat la integració d'Ucraïna a la Unió Europea. En la reunió també era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La bola negra, el ser querido i los domingos són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia de Cine Espanyola de cara a competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La cinta de Javier Ambrosi i Javier Calvo és la gran favorita. La candidata definitiva no se sabrà fins al 16 de setembre.
0: Esports.
3: Gabriel Jesús ha fet el primer entrenament com a nou jugador del Barça. A la sessió d'avui s'hi ha reincorporat el migcampista Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge a València. A l'Espanyol, el director esportiu Monchi assumeix que el club té urgències històriques després d'uns anys d'inestabilitat. Ho ha dit en la roda de premsa de valoració del mercat de fitxatges d'estiu i en la presentació de Goro Sabel i Brian Zaragoza. I a l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda.
1: I pel que fa al temps, la calor es va intensificant cada dia una mica més. Avui les màximes més altes han tocat els 39 graus a la Vall de l'Ebre. La tarda serà assolellada arreu i mantindrem aquesta tendència a l'alça demà fins diumenge. Divendres ja podríem arribar als 40 graus a Ponent i l'Ebre en un altre dia de sol i alguna nuvolada a la tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, passen 4 minuts de les 7. És dijous 3 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que impliquen el Marroc en la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol ha comparegut davant d'un congrés d'Esquerra que d'esquerra a dreta l'ha acusat de ser TV amb rabat i d'amagar informació. Davant d'això, Sánchez s'ha compromès a publicar tots els informes i a respondre amb contundència si es demostra que el Marroc va organitzar l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Des de Madrid ens amplia aquesta informació en Dani Sainz de Aja.
4: Sánchez ha defensat la prudència i ha dit que sense proves no es pot provocar un xoc diplomàtic. Sí que reconeix per primer cop que els gendarmes marroquins van permetre l'entrada d'alguns migrants, però no hi veu la mà del govern de Rabat. Ara bé, promet investigar-ho i anuncia una resposta si s'acaba demostrant.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: Pressionat per l'oposició i els seus socis, el president espanyol ha endurit el discurs sobre Marroc. Ha dit que els seus desafiaments sobre Ceuta i Melilla són inacceptables i que per això va cridar l'ambaixadora a Madrid. Amb això no n'hi ha prou pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no dubta a culpar el Marroc i acusa Sánchez d'estar sotmès al règim alauita després de l'espionatge al seu mòbil.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
4: Tampoc els socis d'investidura es refien del Marroc, creuen que Sánchez amaga informació i li reclamen contundència. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, Míriam Nogueras, de Junts, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
9: Mohamed VI és un assassino.
10: I ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
4: Però Sánchez ha insistit que cap policia, ni agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència va preveure una arribada tan massiva de persones. I per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificarà tots els informes, inclosos els del CNI.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha referit a Espanya com un país arruïnat en referència a la crisi de Ceuta. En una entrevista al canal britànic GB News, Trump ha dit que l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma és una situació molt trista.
11: What's happening there is very sad to watch.
12: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
11: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
1: Trump ha recordat que ha tingut molts problemes amb el govern espanyol i el seu president Pedro Sánchez en relació a l'OTAN i ha insistit que no estan complint amb els seus compromisos d'aportacions a l'Aliança Atlàntica.
12: Espanya serà un país en ruïnes i ha tingut els meus propis problemes amb Espanya perquè Espanya no es comporta gaire bé respecte a l'OTAN. No paguen el que haurien de pagar, és molt trist. Altres països paguen i no volen pagar, només diuen no volem pagar i és terrible.
1: El president argentí Javier Milei també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en un fòrum promogut per Vox que se celebra a Xile. Buenos Aires, Joan Biosca.
13: Cinquena trobada del Fòrum de Madrid que impulsa Vox al costat dels governs d'extrema dreta i dels partits ultraconservadors llatinoamericans, en aquesta ocasió a Santiago de Xile. La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
14: Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
13: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius.

i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins i per

0: Aquest és el domicili que la família té a Santa Bàrbara des que van tenir constància de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició del nen de 18 mesos. Els pares, que ahir va detenir la Policia Nacional a València, han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que va emetre un ordre de detenció per un presumpte cas d'homicidi. Aquesta tarda han estat traslladats a la casa de Santa Bàrbara, on s'ha centrat la investigació i on han trobat restes del nen. L'alcalde de la població, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família, amb quatre fills, vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare és de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
1: Tenien aquí quatre fills i, de fet, era una família en la qual l'home difícilment se'l veia pel carrer, però la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també portava a les xiquetes a festes de compleanys.
0: Gimeno ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal havien obert un expedient per fer un seguiment de la família i que l'Ajuntament va actuar davant la problemàtica generada per la gran quantitat de gossos que hi havia a la casa, una trentena. Alguns els han trobat morts i altres malnodrits i envoltats de brossa i excrements.
2: L'USTEC i la CGT mantenen la vaga per al primer dia de curs, dimarts que ve, després que la reunió d'aquest matí amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagi servit per acostar posicions. La consellera diu que el sistema educatiu necessita una treva i que la confiança de les famílies en el sistema en pot sortir perjudicada.
3: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
2: Els sindicats convocants de la vaga, però, retreuen al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que el govern no ha posat sobre el calendari les millores que necessita el sector.
4: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
2: Segura també apel·la a la comprensió de les famílies i assegura que fer vaga el primer dia de curs tampoc és una situació que els docents desitgin.
5: 3Cat Info.
2: Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià de Barcelona en règim tancat. Manresa, Nàtia Dell.
6: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís ara fa dos mesos un cambrer al barri de les Codines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió, on es veu un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cossa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
7: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
6: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara. Per Sor Lucía Caram, cal endurir les penes per casos com aquest.
8: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
6: I aquest és l'ambient que respira a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
9: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
10: És que avui en dia, a qualsevol lloc, pot passar alguna cosa.
11: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere, de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
6: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
2: Sobre això, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
12: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
2: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, consideren que el sistema ha fallat en aquest cas. Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat a aquesta emissora que tant els serveis socials municipals com els centres

0: educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes. Un problema d'exclusió social que va més enllà d'un municipi.
1: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs, està acumulant aquests gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
0: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectada en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya. És un quart de vuit, sapiguem quin és ara l'estat del trànsit. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara complicacions provocades per alguna incidència. Hi ha un nou accident a la C58, ara a l'altura de Ripollet, en direcció Barcelona, que talla un carril, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit, tallat al carril de l'esquerra i genera uns 2 quilòmetres de cua des de Cerdanyola fins a Ripollet en direcció Barcelona. Més endavant també aturats al tram final d'entrada a Barcelona, tant a la C58 com a la C33, entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat. Encara aturats també a l'enllaç entre la B23 i l'AP7 entre el Papiol i Castellbisbal en direcció Tarragona a causa d'un accident que també talla el carril de l'esquerra. També cues a l'autovia 2 a Cornellà de Llobregat en tots dos sentits, a la C60 Argentona en direcció Mataró per enllaçar amb la C32 l'autopista del Maresme, i a Barcelona millora ja força la situació a les rondes, però encara queda lentitud a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i també a l'accés al Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i a l'altura de la Barceloneta i des del Port fins a Montjuïc en direcció Llobregat. Actualitzem dades d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Una crònica de la Gemma Puig.
3: Una tarda assolellada i càlida. Avui les temperatures s'han enfilat més. Ja hem tocat els 39 graus, altre cop 29 a Pantà de Riba-roja, 39 també a Vinebre, 38 a Serós, 38 a Tremp i també moltes màximes superant els 35 o 36 graus. 37 a Lleida, Cardona, 36 a Girona, Porgueres, 37 a Espolla, calor, xafogor a la façana litoral i un cel clar sense cap núvol. Aquesta estabilitat i aquest augment de la temperatura anirà consolidant també de cara als propers dies. De cara a aquest divendres, les temperatures al matí no variaran gaire, mantindrem el cel força clar, algun núvol prim, com a molt, poqueta cosa en conjunt, alguna boirina matinal, sol i les temperatures més altes. Avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, punts de la Catalunya Central, cap a Ponent, interior de l'Ebre, i amb aquest nivell més alt al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Demà ja podríem tocar altre cop els 40 graus. Alguna núvolada que pot créixer la tarda cap al Pirineu, inofensiva, i aquest augment de la temperatura encara s'incrementarà una miqueta més de cara al cap de setmana.
4: A 3CAT Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info.
0: Diverses plataformes d'intel·ligència artificial han deixat de funcionar aquesta tarda amb diferents graus d'afectació. Les plataformes ChatGPT, Claude, Grok i Gemini pateixen una caiguda a nivell global segons el portal especialitzat Down Detector. Tot i això, alguns usuaris poden accedir amb normalitat malgrat els errors reportats. El detector de fallides a la IA recull avisos de milers d'usuaris sobre interrupcions al servei dels chatbots a més de 70 països. Les avaries han començat cap a les 3 de la tarda, hora catalana, i segons les informacions que traslladen els usuaris, afecten tant l'ús en web com en aplicació de mòbil. I alguns dels mateixos portals informen que no estan disponibles per a les consultes o peticions dels usuaris. Anuncien que estan investigant les causes i que treballen per restablir la normalitat. OpenAI, per exemple, informa d'afectacions a ChatGPT i Codex. SpaceX AI també confirma la interrupció de Grok. I el Consell de Vigilància del grup Volkswagen es reuneix aquesta tarda pendent del plantejament de reestructuració que faci la direcció del grup, que, segons algunes filtracions, deixa Seat al marge del procés d'electrificació.

0: i que podria significar la desaparició de la marca catalana. Minuts abans de començar la reunió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, ha explicat a 3CatInfo què hi ha del cert en les filtracions que s'han publicat.
1: Hoy vamos a ver cuáles son las pretensiones del comité ejecutivo del consorcio, sobre todo con todas las filtraciones que ha habido por medios alemanes durante estos últimos días.
0: Una de les possibilitats que s'estudien és la desaparició de la marca SEAT.
1: Bueno, desaparecer la marca es que, claro, depende cómo se diga, damos la apariencia que vamos a cerrar la fábrica, ¿no? Es decir, lo que están planteando es de que en el proceso de electrificación de los modelos que tiene en el portfolio el grupo Volkswagen, no hay la intención de electrificar ningún modelo SEAT de los que hacemos en la actualidad. Eso no quiere decir que no haya más modelos Cupra que se electrifiquen y se hagan en Martorell.
0: SEAT s'ha limitat a dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi del sector que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. SEAT, amb 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona, però en els últims 3 anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara per la marca Cupra. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell són algunes de les principals novetats del reforç al servei d'autobusos interurbans aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. S'ha actuat en mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més per incrementar el servei en alguns dels corredors amb més demanda. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: El primer criteri clarament és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris, i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Es reforçaran els trajectes cap a la Universitat Autònoma des de Barcelona i des de Sabadell i Manresa. També entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. Hi haurà més autobusos als corredors per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat per Sant Andreu de la Barca i Pallejà i des del Vallès Oriental des de Parets i Mollet. S'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen 3 mesos.
3: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Illa li ha traslladat la solidaritat de Catalunya i ha defensat la integració d'Ucraïna a la Unió Europea.
4: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut caps d'estat i primers ministres. La trobada al despatx del president ucraïnès ha durat gairebé 3/4 d'hora. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb el país un cop s'acabi la guerra i en un missatge a les xarxes, Volodymyr Zelensky li ha agraït la cooperació de Catalunya. A la trobada també hi han assistit representants d'una delegació del govern ucraïnès. Paral·lelament, l'Ajuntament de Barcelona i el de Kiev tornen a signar un acord de col·laboració bilateral. De visita a la capital d'Ucraïna, igual que Salvador Illa, l'alcalde barceloní Jaume Collboni ha traslladat el suport de la ciutat al poble ucraïnès i ha assegurat que Barcelona sempre els farà costat.
5: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
6: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tiene que ser. Un hombre.
0: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola de Cinema de cara a competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis és la gran favorita, però la candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16. Els mitjans especialitzats nord-americans calculen a hores d'ara, quan encara no s'ha estrenat allà, que La Bola Negra podria aconseguir una desena de nominacions i la consideren la màxima favorita a endur-se l'estatueta com a millor pel·lícula internacional. Però això no vol dir que els acadèmics l'acabin triant. Els Javis ja estan fent campanya als

0: Estats Units, on estan tenint una rebuda espectacular.
1: Y bueno, sí, más allá de lo que pase, que ojalá que sea favorable para nosotros, porque a Javi y a mí nos encantaría representar a España con la bola negra, nos encantaría, es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión. Más allá de lo que pase, sí, hay mucho viaje por delante y espero que haya mucha bola negra, mucha, mucha, mucha.
0: Rodrigo Sorogoyen, director del Ser Querido Pro, ha dit a 3CAT Info que creu que encara hi ha partit.
2: Bueno, no, pero primero tienen que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
0: Sorogoyen, a més, creu que Javier Bardem, protagonista del Ser Querido, també té opcions d'entrar entre els finalistes a l'Òscar a millor actor. Finalment, Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Laura Ruiz Díaz-Hua ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites. Esports. Fins a 7:45 amb en David Ubach. David, bona tarda.
3: Bona tarda. Els encapçalem parlant del Barça i de Gabriel Jesús, que s'ha entrenat ja aquest mateix matí per primera vegada com a nou futbolista del Barça. Una sessió de la qual ja ha pres part Gavi, que va rebre un cop al genoll al partit de la primera jornada de Lliga al Camp de l'Elx i que l'ha obligat a perdre's els dos partits següents contra l'Atlètic Club de Bilbao i enfront del Rayo Vallecano. Tots dos, tant Gabriel Jesús com Gavi, doncs, podrien entrar ja a la llista de convocats de cara al partit de diumenge al Camp del València. Mentrestant, el jugador belga del filial Visigu, que ahir es va retirar amb un fort cop a la final de la Copa Catalunya del Barça Atlètic contra el Sabadell, no té cap lesió important i a poc es reintegrarà a la disciplina del primer equip. Pel que fa a l'Espanyol i al Girona, avui ha estat dia de presentacions després del tancament del mercat de fitxatges d'estiu de dimarts, a la mitjanit de dimarts a dimecres. A l'Espanyol, avui Monchi, el director esportiu blanc i blau, ha valorat positivament aquesta finestra estival per fitxar, que com dèiem es va tancar dimarts.
4: Sí, és verdad que a cada plana hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. Satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
3: Monchi també creu que el club blanquiblau comença a tenir certes urgències esportives. Avui l'Espanyol també ha presentat les dues últimes incorporacions, com dèiem, les de l'extrem Brian Zaragoza i del lateral Andoni Gorosabel, que arriba en el seu cas cedit per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim les primeres impressions de Zaragoza procedent del Bayern de Múnich.
5: Sí que he visto que se ha generado ilusión y bueno, al final yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión. Vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
3: Mentrestant, el Girona, anunci i presentació del davanter granollerí Carles Pérez, que arriba un cop desvinculat del Celta a Montilivi.
6: Els últims anys he estat posant... ho he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
3: El secretari tècnic del Girona, Quique Cárcel, per la seva banda, creu que han confeccionat un equip per poder assolir el retorn a la primera divisió. Encara en futbol, precisament a primera, avui es juga un partit avançat a la sisena jornada, el Real Societat Celta a partir de les 9. Demà, divendres, el Madrid visitarà el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada a primera, i a la roda de premsa prèvia a aquest duel, Josep Mourinho ha mostrat el seu malestar pels escàndols que envolten el defensa Raúl Asensio.
7: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
3: El jugador, mentrestant, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per anar begut mentre conduïa i, d'altra banda, es mostra molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. En clau internacional i relatiu al Barça, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer ahir en una gala italià que el club blaugrana l'ha volgut fitxar aquest estiu.
8: Trescatinfo.
3: Ràpidament afegim que en ciclisme Enric Mas ha eixamplat el seu avantatge al capdavant de la General de la Vuelta després de la 12a etapa de muntanya. Ha entrat segon després del vencedor del dia, l'eslovè Jacob Omerzel, i li ha tret 23 segons més a Primoz Roglic, el segon classificat.

0: Són 7:45. Fins ara us hem explicat que Pedro Sánchez ha admès que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. Els Mossos han localitzat les restes del nen que havia desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. Les han trobat al domicili de la família, al mateix poble, que la policia estava inspeccionant amb la presència dels pares. La Policia Nacional els va detenir ahir a València i ja estan en mans del jutge d'Amposta. I un dels joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil i havia protagonitzat una agressió amb una arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. I a partir d'ara us explicarem que el Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar el dret de reunió dels manifestants que van bloquejar el Parlament l'any 2011. La sentència qualifica de desproporcionades les penes de presó i qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria del jutge Marchena. Tot seguit, amb el nostre company Àlex Giral, entrevistarem Eduard Càliz, que és un dels advocats dels demandants, i analitzarem les repercussions que pot tenir aquesta sentència. I en clau cultural, aquest vespre, al Gran Teatre del Liceu es preestrena la pel·lícula Cronos, un thriller sobre l'operació policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, dirigida per Fernando González Molina. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, reconstrueix les hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. I pel que fa als esports, David?
1: Destaquem que Gabriel Jesús ha fet el primer entrenament avui com a nou futbolista del Barça. A la sessió dels de Hansi Flick s'hi ha reincorporat a més el migcampista Gavi, que estarà ja disponible per jugar diumenge al camp del València després de dos partits de baixa per una contusió al genoll.
0: I pel que fa al temps, la calor es va intensificant cada dia una mica més. Avui les màximes més altes han tocat els 39 graus a la Vall de l'Ebre. La tarda serà assolellada arreu i mantindrem aquesta tendència a l'alça demà fins diumenge. Divendres ja podríem arribar als 40 graus a Ponent i l'Ebre en un altre dia de sol i alguna nuvolada a la tarda al Pirineu. Passen 3 minuts de 8:15 de la tarda. Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que impliquin el Marroc en la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol ha comparegut davant d'un congrés que d'esquerra a dreta l'ha acusat de ser tebi amb Rabat i d'amagar informació. Davant d'això, Sánchez s'ha compromès a publicar tots els informes i a respondre amb contundència si es demostra que el Marroc va organitzar l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Sánchez ha defensat la prudència i ha dit que sense proves no es pot provocar un xoc diplomàtic. Sí que reconeix per primer cop que els gendarmes marroquins van permetre l'entrada d'alguns migrants, però no hi veu la mà del govern de Rabat. Ara bé, promet investigar-ho i anuncia una resposta si s'acaba demostrant.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: Pressionat per l'oposició i els seus socis, el president espanyol ha endurit el discurs sobre Marroc. Ha dit que els seus desafiaments sobre Ceuta i Melilla són inacceptables i que per això va cridar l'ambaixadora a Madrid. Amb això no n'hi ha prou pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no dubta a culpar el Marroc i acusa Sánchez d'estar sotmès al règim alauita després de l'espionatge al seu mòbil.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
2: Tampoc els socis d'investidura es refien del Marroc, creuen que Sánchez amaga informació i li reclamen contundència. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, Míriam Nogueras, de Junts, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
5: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
6: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
7: Mohamed VI és un assassino.
8: I ustedes, señorías del gobierno,
7: són uns pusilànimes.
2: Pedro Sánchez ha insistit que cap policia, ni agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència va preveure una arribada tan massiva de persones i, per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificarà tots els informes, inclosos els del CNI.
8: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna a Espanya per la sentència contra diversos manifestants que el 2011 van encerclar el Parlament. Sota el lema "Aturem el Parlament", la protesta es va fer en el context del moviment 15M amb l'objectiu d'entorpir el ple a la cambra en què s'havien d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. Ara, Estrasburg ha resolt que les penes de presó van ser desproporcionades i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va fer servir el jutge Marchena. Ara mateix ens en dona més detalls l'Àlex Giral Robert. Àlex, bona tarda.
9: Anna, bona tarda. Sí, pel Tribunal Europeu, el Suprem va vulnerar, entre d'altres, el dret de reunió i la llibertat d'expressió dels activistes en sentenciar-los cadascun a 3 anys de presó. No la van trepitjar mai perquè les penes van prescriure. La instància sosté que culpar-los d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació no és un argument vàlid per condemnar-los penalment. Diu que per fer-ho calia atribuir actes de violència específics a persones concretes. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els 4 protestants que van portar el cas a Estrasburg. A més, han avisat que aquesta sentència podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en mobilitzacions posteriors. Per analitzar-ho tot plegat amb més detall i saber les repercussions que pot tenir aquesta sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, tenim amb nosaltres, en directe aquí a 3Cat Info, un dels advocats dels demandants, que és Eduard Càliz. Eduard, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: A grans trets, Eduard, quins arguments fa servir el Tribunal Europeu per esmenar el Suprem i qualificar la condemna de desproporcionada?
10: Doncs bé, el Tribunal Europeu el que no diu és que aquell dia no hi hagués incidents ni que l'Estat no pogués protegir el Parlament. El que diu és una altra cosa, que és que els 4 demandants no van cometre actes violents i no se'ls podia imposar una resposta penal de la gravetat que van posar, que és una pena de presó de 3 anys. Diu que una manifestació pacífica o el comportament pacífic en una manifestació no hauria d'estar sota l'amenaça d'una sanció penal i més d'una sanció d'una pena de presó. I 3 anys de presó per aquestes conductes, que són les que van condemnar, que van ser cridar, alçar els braços i simplement ser-hi present en la protesta, és una resposta per part de l'Estat molt severa i molt desproporcionada. I a més, el més important és que Estrasburg diu molt clarament que aquestes condemnes tenen un efecte dissuasiu, no només sobre els condemnats, sinó sobre tota la ciutadania. Si protestar davant d'una institució es pot comportar 3 anys de presó sense haver exercit cap violència, el missatge que rep la societat és millor no protesti. I això és el que aquesta sentència intenta revertir. I ho fa posant un límit molt important, que és la construcció d'intimidació ambiental, que se va incloure per primer cop en la jurisprudència estatal en aquest cas, precisament per una sentència del Tribunal Suprem de la que era ponent el senyor Marchena. I el que diu és que no pots convertir el context general d'intimidació en un mecanisme per atribuir responsabilitat penal i imposar 3 anys de presó a una persona a qui no atribueixis cap conducta violenta concreta.
9: Aquesta base jurídica del cas d'Aturem el Parlament té paral·lelismes evidents amb la justificació, per exemple, de la sentència contra els líders del procés l'any 2019. Pot tenir-hi alguna conseqüència? Perquè sembla que

0: Estrasburg hauria de resoldre, no? Aquest cas del procés els pròxims mesos, pot tenir alguna implicació?
1: Sí, el concepte d'intimidació ambiental és un concepte que arran d'aquest procediment s'ha fet servir en numeroses ocasions, tant pel Tribunal Suprem com per altres òrgans jurisdiccionals, per condemnar a ciutadans que exercien el seu dret a la manifestació, el seu dret a la protesta, entre elles els Jordis. Si atenem al contingut d'aquesta sentència, aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències que per fets molt semblants i efectivament el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
0: Amb aquesta resolució d'Estrasburg hem d'esperar que els tribunals espanyols ara actuïn d'ofici i anul·lin la sentència d'aturem al Parlament o hauran de reclamar els demandants? Com van les coses a partir d'ara?
1: Bé, la sentència d'aturem el Parlament, es va dictar la sentència pel Tribunal Suprem, aquesta sentència va esdevenir firme perquè el Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs que van interposar, però no es va arribar a executar. Nosaltres vam demanar la suspensió de l'execució de la pena de 3 anys de presó fins que se resolgués l'indult, un indult que s'havia demanat. L'indult mai es va arribar a resoldre i les penes van prescriure. És a dir, la sentència no es va executar no per voluntat dels òrgans jurisdiccionals, sinó per el funcionament lent i erroni de l'administració de justícia. Ara mateix ja la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans s'incorpora a l'acervo jurisprudencial de l'Estat espanyol i, per tant, anul·la de facto tant la sentència del Tribunal Suprem com la del Tribunal Constitucional.
0: Clara ho comentava, ells no van arribar mai a ingressar a la presó, però entenem que aquest pronunciament del Tribunal Europeu de Drets Humans sí que tindrà altres conseqüències pràctiques per als activistes.
1: Però la sentència no avala, no dona una indemnització als activistes. Haurien de començar a estudiar si el mal funcionament de l'administració de justícia en el cas de l'activista pot ser indemnitzable i es pot reclamar una indemnització en l'ordre jurisdiccional estatal. Arran d'aquesta sentència pues, reunirem amb les persones que van ser injustament condemnades i parlarem de si tot el temps que van estar pendent, patint, de si havien d'entrar a presó, tot el temps que van estar patint per no anar a manifestació per la por a ser novament condemnat injustament, és susceptible o no d'indemnització.
0: Val, i d'aquesta manera els precedents antecedents penals quedarien també esborrats o això també va a banda?
1: Sí, ara mateix amb la prescripció de la pena ja estarien cancel·lats els antecedents penals, no tindrien antecedents penals, però en el cas de que hi hagués algun remanent d'antecedents penals haurien de quedar esborrat i per suposat els antecedents policials del moment de la seva detenció també, sí.
0: Doncs Eduard Càliz, un dels advocats dels demandants del cas Aturem al Parlament, moltes gràcies per atendre'ns aquí en directe a 3Cat Info.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies també a tu, Àlex.
0: Fins ara.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A Lleida creix un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina a la campanya de la fruita. En total, gairebé 1.700. De fet, aquest estiu per primera vegada s'ha hagut d'obrir un segon pavelló per acollir-los. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Estela Busoms.
4: El segon pavelló amb 160 places va estar obert 3 setmanes, entre el 3 i el 24 d'agost, i l'Ajuntament el va habilitar després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al ras, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus a finals de juliol. El tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, defensa la gestió municipal.
5: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
4: En canvi, des de l'entitat Fruit amb Justícia Social parlen d'improvisació perquè tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida a la recerca d'un contracte. A més, afegeix que el segon pavelló es va obrir per evitar que coincidís un esdeveniment gastronòmic amb la imatge de desenes de persones al carrer. Llibert Reixagnès, el portaveu.
6: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
4: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, diuen, perquè deixa desatesos temporers sense feina. Això ho noten al centre obert d'Arrels, on tenen més demandes, sobretot de dutxes. Ho explica la cap d'àrea d'acollida, Carme Bea.
7: Sí que anem rebent, no? Pues persones que venen a fer demanda, perquè no totes acaben marxant de la ciutat. Llavors, que nosaltres en aquest moment estem bastant col·lapsats. Sí que és complex per nosaltres absorbir, perquè ja amb la població nostra diana ja tenim dificultats per poder donar resposta, no?, a totes les persones.
4: Fins a finals de setembre es mantindran oberts els pisos i l'alberg dels afores de Lleida per a temporers que estan treballant. També les 40 places de l'equipament de Seròs al sud del Segrià.
2: Hem superat el punt de 7:45 del vespre. Moment de saber quin és l'estat de les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Encara queden dos punts conflictius. L'enllaç entre l'autopista B23 i l'AP7 a l'altura del Papiol, on hi ha un accident a l'altura de Castellbisbal en direcció Tarragona. Hi ha tallat el carril de l'esquerra, provoca retencions d'uns 2 quilòmetres entre el Papiol i Castellbisbal en sentit a sud. I també aturats encara a la C58, l'autopista del Vallès, entre Cerdanyola i Ripollet en direcció Barcelona, a causa d'un accident en què els vehicles també són al carril de l'esquerra. A la mateixa C58 també aturats al tram final d'entrada a Barcelona a l'accés al Nus de la Trinitat. A les rondes, ja pràcticament normalitzada la circulació, però encara queda lentitud a la ronda de dalt entre Horta i Canyelles en sentit en Besòs, i també entre el Nus de la Trinitat i la sortida de Via Júlia en direcció Llobregat, i la ronda litoral amb lentitud a l'altura de Montjuïc en totes dues direccions, i també entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Besòs. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
2: Una crònica de la Gemma Puig.
9: Una tarda assolellada i càlida. Avui les temperatures s'han enfilat més. Ja hem tocat els 39 graus, altre cop 29 a Pantà de Riba-roja, 39 també a Vinebre, 38 a Seròs, 38 a Tremp, i també moltes màximes superant els 35 o 36 graus. 37 a Lleida, Cardona, 36 a Girona, Porgueres, 37 a Espolla, calor, xafogó a la façana litoral i un cel clar sense cap núvol. Aquesta estabilitat i aquest augment de la temperatura anirà consolidant també de cara als propers dies. De cara a aquest divendres, les temperatures al matí no variaran gaire, mantindrem el cel força clar, algun núvol prim, com a molt, poqueta cosa en conjunt, alguna boirina matinal, sol i les temperatures més altes. Avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, punts de la Catalunya Central, cap a Ponent, interior de l'Ebre, i amb aquest nivell més alt al Segrià i a la Ribera d'Ebre. Demà ja podríem tocar altre cop els 40 graus. Alguna nuvolada que pot créixer la tarda cap al Pirineu, inofensiva, i aquest augment de la temperatura encara s'incrementarà una miqueta més de cara al cap de setmana.
10: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.
2: Els líders de la intel·ligència artificial reclamen als països del G20 que construeixin els centres de dades que fan falta perquè la tecnologia funcioni a ple rendiment. La cimera de les economies més riques del món també ha mostrat les diferències entre els Estats Units i Europa. Mentre que Brussel·les és favorable a la regulació, Washington prefereix un desenvolupament tecnològic ràpid sense traves. Núria Har.
12: Els magnats de la intel·ligència artificial han desfilat per la reunió ministerial sobre innovació del G20 per convèncer els líders mundials que la tecnologia és una infraestructura essencial i que cal ajudar la indústria a créixer. Tom Brown, d'Antròpic.
13: Crec que, en diferència, el més important és fer possible la construcció de més centres de dades i disposar de més capacitat de computació als països. Crec que és clarament el principal coll d'ampolla per a tot el nostre progrés.
12: Aquests centres de dades als Estats Units aixequen molta polseguera
8: Traiguera. La gent no els vol, fins al punt que s'han convertit en un tema central de les eleccions de mig mandat d'aquest novembre al país. Però el sector tecnològic ho veu molt diferent. Sam Altman, d'OpenAI, ho explicava així.
13: Crec que dir que no tindrem intel·ligència artificial al nostre

0: país. És una idea tan dolenta com ho hauria estat dir fa més de 100 anys que no tindrem electricitat al nostre país.
1: Els líders de la intel·ligència artificial, com Elon Musk, han fet servir el fantasma de la Xina per subratllar la necessitat de no quedar-se enrere. Molts d'ells també són molt crítics amb la regulació, tot i que Alex Karp, de Palantir, ho ha intentat matisar.
2: No sóc una persona contrària a la regulació. Sóc un demòcrata descontent. M'agradaria tornar a ser demòcrata. La regulació ens agrada, però a la pràctica és molt difícil fer-ho bé i cal comptar amb persones que tinguin coneixements tècnics precisos.
1: La sectorial del G20, organitzada per la Casa Blanca Carolina del Nord, vol que la intel·ligència artificial avanci lliure de normes. Aquí és on els Estats Units xoquen amb Brussel·les, malgrat que la vicepresidenta de la Comissió Europea ha intentat minimitzar les diferències.
3: La nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, ha pres avui possessió del càrrec en un acte on ha reivindicat el paper de l'acadèmia en molts reptes de futur. València, Marta García.
4: Reptes que passen per la normativització i la normalització de la llengua. Maria Àngels Francés, que enceta un mandat de 5 anys, ha fet un símil ceràmic parlant de les llengües com un gran trencadís.
5: Situant la llengua justament en el lloc que li correspon. En un trencadís, totes les peces són diferents, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. Per tant, cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat, i no genera un buit que no ens podem permetre.
4: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però amb peticions també per a l'òrgan estatutari.
6: El valencià no pot ser menys que el castellà, però farem molt de mal si convertim la llengua en doctrina i en un motiu més de confrontació, perquè una institució que no representa a tots només divideix. Necessitem més diàleg que mai. L'acadèmia ha d'exercir aquest paper de referència, insistisc, en rigor, amb independència, amb flexibilitat i amb diàleg.
4: Maria Àngels Francesc, llicenciada en Filologia Catalana i Anglesa, arriba al càrrec després de guanyar per unanimitat les eleccions del mes de juliol, on no hi va haver cap més candidat.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
3: El Cirque du Soleil planta la gran carpa amb Curious, gabinet de curiositats a l'Hospitalet de Llobregat, des d'avui fins al 18 d'octubre. L'espectacle explica la història d'un científic que descobreix un univers invisible ple de meravelles. Porta a escena 50 artistes de 21 països dirigits per Michel Lapris. Curiós ja acumula més de 3.000 funcions. David García és el protagonista i ha explicat a Catalunya Ràdio la rebuda que estan tenint a Europa.
8: Té una cosa de nostàlgia d'un món que no hem vivit però que és conegut, que no està molt junt. I després l'estètica d'aquest espectacle és molt parisina, és molt europea. I jo crec que ha funcionat molt bé en Europa i la gent entén molt bé tots els codis i té aquesta coseta que està molt a prop de nosaltres.
3: És l'espectacle amb més elements d'atrezzo de la història del Cirque du Soleil, 464, entre els quals una mà mecànica de 340 quilos.
7: 3CAT Info.
9: Necessitem reforços a les rambles amb Bucaria.
10: Acaba de passar alguna a les rambles, 5 ambulàncies.
11: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les rambles?
10: Collons està passant.
12: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
3: Això és Cronos, el thriller coproduït per 3CAT que recrea la resposta policial als atemptats del 17A i l'impacte que van tenir en la societat. L'equip de la pel·lícula assegura que és un retrat fidel i de màxim respecte per les víctimes. Demà arriba als cinemes i la Montse Mas ens ho explica.
13: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències a l'atemptat. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
14: En nuestro punto de partida de la peli siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti y ya para mí es era como una cosa clarísima.
15: Hemos tenido siempre dos reglas. reglas a lo largo de esta película. Uno, fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
13: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
16: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica i amb unes ganes de... No? Que és curiós.
17: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
18: Que la gent quan la vegi es plantegi com ens ha destrossat i com no hem après res. Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? Tant de bo. Jo, i crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
13: Cronos es preestrena aquest vespre al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla on va passar la tragèdia.
3: Esports. Fins a les 8 amb en David Ubach. David, bona tarda.
19: Bona tarda, esports, que arrenquem en aquests gairebé 5 minuts que tenim per repassar-los amb una última hora relativa al Barça, i és que el club l'hauran comunicat oficialment ja la data de l'assemblea. Serà el 19 de setembre i en format telemàtic, en una sessió que coincidirà amb el partit de Lliga Sevilla-Barça. És una assemblea que agrupa la general ordinària i també l'extraordinària, i que, per tant, es preveu que sigui força llarga. Bàsicament, en aquesta assemblea, a banda d'aprovar els comptes, caldrà veure si s'aprova també l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la junta directiva. Són els que van quedar governant el club durant les eleccions. Del Barça, del seu vessant esportiu en concret, destaquem que Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primera vegada com a nou futbolista blaugrana. Una sessió en la qual ja ha pres part també Gavi, després de rebre un cop al genoll al partit de la primera jornada al camp de l'Elx, i que l'ha obligat a perdre's els dos partits següents, tots dos a casa. Tant Gavi com Gabriel Jesús podrien ja entrar a la llista de convocats de Hansi Flick de cara al partit de diumenge al camp del València. Mentrestant, el futbolista del filial Visigu, que ahir es va retirar amb un cop fort a la final de la Copa Catalunya, a la zona del Turmell, finalment no té cap lesió important, segons han revelat les proves mèdiques a què s'ha sotmès avui. Per tant, el futbolista belga a poc es reintegrarà a la disciplina del primer equip. De l'Espanyol ens fem ressò que avui Monchi, el seu director esportiu, ha valorat positivament el tancament del mercat de fitxatges que va acabar dimarts.
20: Sí, és verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. Satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
19: Monchi també creu que el club comença a tenir certes urgències esportives, diu. Avui l'Espanyol també ha presentat les dues últimes incorporacions, les de l'extrem Brian Zaragoza i la del lateral Andoni Gorosabel, que arriba cedit per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Gorosabel.
21: Eso dependerá de mi temporada también, ¿no? De la del equipo, de la mía, de cómo vaya todo. Pero bueno, está claro que si me encuentro a gusto, que si estoy cómodo y van bien las cosas, pues estaría encantado.
19: I a segona, mentrestant, el Girona ha anunciat i alhora ha presentat el davanter Carles Pérez, que arriba lliure procedent del Celta.
22: Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
19: El secretari tècnic del Girona, Quique Cárcel, creu que han confeccionat un equip per tornar a la primera divisió. I encara en futbol, a primera precisament, ha jugat avui un partit avançat a la sisena jornada, el Real Societat Celta. Demà el Madrid encetarà la jornada 4 visitant el camp del Betis. A la roda de premsa prèvia a aquest enfrontament, Josep Mourinho ha mostrat el seu malestar pels escàndols protagonitzats pel defensa Raúl Asensio.
23: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que no, que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
19: Mentrestant, el jugador ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per anar begut mentre conduïa i, d'altra banda, s'ha mostrat també molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. De l'àmbit poliesportiu, afegim ràpidament que Enric Mas ha eixamplat el seu avantatge al capdavant de la general de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, que ha acabat segon. Darrere del vencedor, l'eslové del Bahrain, Jacob Omerzel, Mas en segona posició i amb 27 segons d'avantatge respecte del segon a la general, que és Primoz Roglic.
7: 3CAT Info.
0: Són les 8 del vespre. Pedro Sánchez admet que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. Més de 80 morts en la ruta migratòria de les Canàries. Els 45 supervivents d'un caiuco que portava 26 dies a la mar han explicat la tragèdia, que concorda amb les dades que tenia l'organització Caminando Fronteras. Havia sortit de Gàmbia en un fet que evidencia cada cop rutes més llargues. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Illa li ha traslladat la solidaritat de Catalunya i ha defensat la integració d'Ucraïna a la Unió Europea. En la reunió també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per vulnerar el dret de reunió dels manifestants que van bloquejar el Parlament l'any 2011. La sentència qualifica de desproporcionades les penes de presó i qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria del jutge Marchena. SEAT podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. El Consell de Supervisió de la companyia ho posarà sobre la taula demà en una reunió a Alemanya. Diverses plataformes d'intel·ligència artificial no funcionen aquesta tarda i tenen diferents graus d'afectació. Les plataformes ChatGPT, Claude, Grok i Gemini han caigut a nivell global, segons el portal especialitzat Down Detector. Tot i això, altres usuaris sí que hi poden accedir amb normalitat, malgrat els errors detectats. El director de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson, i l'actor Danny DeVito assistiran a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. També Alejandro Amenábar hi serà per celebrar el 30è aniversari de Tesis. A més, per quart cop a la història del festival, el film inaugural està dirigit per una dona que es diu Carlota Pereda.
7: Esports.
19: Gabriel Jesús ha fet ja el primer entrenament com a nou futbolista del Barça. Ha estat aquest matí en una sessió preparatòria en la qual s'ha reincorporat també el migcampista Gavi després de dos partits de baixa per una contusió al genoll. De l'àmbit institucional del Barça destaquem també que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, tant l'ordinària com l'extraordinària, serà el 19 de setembre, coincidint amb el partit de Lliga Sevilla-Barça. A l'Espanyol, el seu director esportiu, Monchi, assumeix que el club té urgències històriques després d'uns anys d'inestabilitat, diu. Ho ha assegurat en la roda de premsa de valoració del mercat de fitxatges d'estiu i també de presentació de Gorosabel i Brian Zaragoza, els últims fitxatges. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de segona ronda.
0: I pel que fa al temps, acabarem aquest dijous amb el cel serè després d'un dia amb calor intensa. Demà i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat i les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
7: Trescat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8, us informa Agustí Serrat.
7: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que impliquin el Marroc en la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol ha comparegut davant d'un congrés que d'esquerra dreta l'ha acusat de ser tebi amb Rabat i d'amagar informació. Davant d'això, Sánchez s'ha compromès a publicar tots els informes i a respondre amb contundència si es demostra que el Marroc va organitzar l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
1: Sánchez ha defensat la prudència i ha dit que sense proves no es pot provocar un xoc diplomàtic. Sí que reconeix per primer cop que els gendarmes marroquins van permetre l'entrada d'alguns

0: migrants, però no hi veu la mà del govern de Rabat. Ara bé, promet investigar-ho i anuncia una resposta si s'acaba demostrant.
1: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
0: Pressionat per l'oposició i els seus socis, el president espanyol ha endurit el discurs sobre Marroc. Ha dit que els seus desafiaments sobre Ceuta i Melilla són inacceptables i que per això va cridar l'ambaixadora a Madrid. Amb això no n'hi ha prou pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no dubta a culpar el Marroc i acusa Sánchez d'estar sotmès al règim alauita després de l'espionatge al seu mòbil.
2: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
0: Tampoc els socis d'investidura es refien del Marroc, creuen que Sánchez amaga informació i li reclamen contundència. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, Míriam Nogueras, de Junts, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
3: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
4: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
5: Mohamed VI és un assassino.
6: I ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: Però Sánchez ha insistit que cap policia, ni agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència va preveure una arribada tan massiva de persones. I per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificarà tots els informes, inclosos els del CNI.
7: I en paral·lel hi ha hagut una nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a l'arxipèlag. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona, i ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones. De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies al mar i estaven molt febles. A 3 d'ells els han evacuat en helicòpter a 2 hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Maleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos era que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban 4 mujeres y una bebé.
7: El caiuco havia sortit de Gàmbia, en lloc del Marroc, el Sàhara o Mauritània, fet que, segons Maleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada vegada més llargs per evitar la vigilància de Frontex.
8: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
7: I ahir a la nit van arribar 10 magrebins en patera al sud de Mallorca. Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyí. Es calcula que en el que portem d'any han desembarcat prop de 5.000 migrants a les Balears.
9: 3CAT Info.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Illa li ha traslladat la solidaritat de Catalunya i ha defensat la integració d'Ucraïna a la Unió Europea.
10: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
7: Fins ara Zelensky només havia rebut caps d'estat i primers ministres. La trobada al despatx del president ucraïnès ha durat gairebé 3/4 d'hora. Illa també s'ha compromès a col·laborar amb el país un cop s'acabi la guerra i en un missatge a les xarxes Volodymyr Zelensky li ha agraït la cooperació de Catalunya. A la trobada també hi han assistit representants d'una delegació del govern ucraïnès. Més qüestions, la justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat els drets de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. La protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Manuel Marchena va imposar a 4 dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
11: El tribunal qüestiona l'argument de la violència ambiental que el jutge Marchena va utilitzar per condemnar els manifestants, al·legant que havien contribuït

I de crear un clima intimidatori als afores del Parlament. Per als jutges europeus, això no justifica una pena d'anys de presó, perquè caldria demostrar actes de violència concrets. I a parer del Tribunal, els quatre activistes que

0: la sentència de Marchena podria haver tingut un efecte dissuasiu per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures i en el debat polític en general.
1: El Consell de Vigilància del grup Volkswagen es reuneix aquesta tarda pendent del plantejament de reestructuració que faci la direcció del grup, que, segons algunes filtracions, deixa SEAT al marge del procés d'electrificació i que podria significar la desaparició de la marca catalana. Minuts abans de començar la reunió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, ha explicat a 3Cat Info què hi ha del cert en les filtracions que s'han publicat.
2: Hoy vamos a ver cuáles son las pretensiones del comité ejecutivo del consorcio, sobre todo con todas las filtraciones que ha habido por medios alemanes durante estos últimos días.
1: Una de las posibilidades que se estudian es la desaparición de la marca SEAT.
2: Bueno, desaparecer la marca es que, claro, depende cómo se diga, damos la apariencia que vamos a cerrar la fábrica, ¿no? Es decir, lo que están planteando es de que en el proceso de electrificación de los modelos que tiene en el portfolio el grupo Volkswagen, no hay la intención de electrificar ningún modelo SEAT de los que hacemos en la actualidad. Eso no quiere decir que no haya más modelos Cupra que se electrifiquen y se hagan en Martorell.
1: SEAT s'ha limitat a dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi al sector, que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. SEAT, amb 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona, però en els últims 3 anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara per la marca Cupra.
3: 3Cat Info.
1: La USTEC i la CGT mantenen la vaga per al primer dia de curs, dimarts que ve, després que la reunió d'aquest matí amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagi servit per acostar posicions. La consellera diu que el sistema educatiu necessita una treva i que la confiança de les famílies en el sistema en pot sortir perjudicada.
4: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Els sindicats convocants de la vaga, però, retreuen al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que el govern no ha posat sobre el calendari les millores que necessita el sector.
5: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
1: Segura també apel·la a la comprensió de les famílies i assegura que fer vaga el primer dia de curs tampoc és una situació que els docents desitgin. I relacionat amb això, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social comencen el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i necessitar-la. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. El principal problema es concentra a l'ESO. Molts instituts no ofereixen servei de menjador perquè no tenen infraestructura per fer-ho. La directora general d'Educo, Guilomar Tudó, però, apunta que, tot i no tenir els centres adaptats per tenir-hi servei de menjador, hi ha alternatives.
6: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
1: Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català. I abans d'obrir l'àrea de servei, una altra qüestió, i és que diverses plataformes d'intel·ligència artificial han deixat de funcionar aquesta tarda amb diferents graus d'afectació. Les plataformes ChatGPT, Claude, Grok i Gemini han caigut a escala global, segons el portal especialitzat Down Detector. Tot i això, alguns usuaris hi poden accedir amb normalitat malgrat els errors reportats. El detector de fallades de la IA recull avisos de milers d'usuaris sobre interrupcions del servei dels chatbots a més de 70 països. Les avaries han començat cap a les 3 de la tarda, hora catalana, i segons les informacions que traslladen els usuaris, afecten tant l'ús a la web com a l'aplicació del mòbil. I alguns dels mateixos portals informen que no estan disponibles per a les consultes o peticions dels usuaris. Anuncien que estan investigant les causes i que treballen per restablir la normalitat. OpenAI, per exemple, informa d'afectacions a ChatGPT i Codex, i SpaceX AI també confirma la interrupció de Grok.

0: És un quart de nou, obrim l'àrea de servei. Comencem per consultar quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs la circulació pràcticament normalitzada. Ja acaben de retirar els vehicles que han tingut un accident a la C58 a l'altura de Ripollet en direcció a Barcelona. El trànsit és encara lent en aquesta zona, però ja tendeix a normalitzar-se. També queda un tram de lentitud just a l'entrada per la mateixa C58 pel nus de la Trinitat en direcció a Barcelona. I a la capital catalana ja només veiem lentitud a la Ronda de Dalt entre Horta i Canyelles en sentit en Besòs, mentre que la resta de la xarxa viària catalana no consten més complicacions. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Avui hem tingut una tarda solellada en conjunt, les nuvolades no han crescut i les temperatures han pujat més que no pas ahir. Hem arribat als 39 graus a Pantà de Riba-roja, 39 a Vinebre, 38 a Seròs, a Tremp, 37 a Espolla, Lleida, a Cardona, temperatura alta també a la costa i al prelitoral, per tant, ha pujat una miqueta més la calor i aquesta, sens dubte, serà la tendència de cara als propers dies. Nit i matinada sense canvis, demà al matí, molts pocs núvols o gairebé cap altre cop, potser alguna boirina o algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, però la resta, aquest cel serè que s'imposarà també durant bona part del dia, perquè a la tarda, aquest divendres, hi pot haver alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu. I puja una miqueta més la calor, s'intensifica. Demà, amb avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, a moltes comarques interiors, també cap a Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, i amb aquest nivell alt, cap als punts del Segrià, Ribera d'Ebre, o també cap al Priorat. S'espera que demà sí que ja toquem aquests 40 graus. Aquestes temperatures altes s'allargaran ben bé fins diumenge. Per tant, de cara a aquest cap de setmana, la calor s'intensifica més.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passant dos minuts d'un quart de nou, els Mossos troben restes del nen desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili, acompanyada dels pares, arrestats ahir a València. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els Mossos buscaven restes al domicili que la família té a Santa Bàrbara des que van tenir constància de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició del nen de 18 mesos. Els pares, que ahir va detenir la Policia Nacional a València, han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que va emetre un ordre de detenció per un presumpte cas d'homicidi. Aquesta tarda han estat traslladats a la casa de Santa Bàrbara, on s'ha centrat la investigació i on han trobat restes del nen. L'alcalde de la població, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família, amb quatre fills, vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare és de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
5: Tenien aquí quatre fills i, de fet, era una família en la qual l'home difícilment se'l veia pel carrer, però la dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
4: Quimeno ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal havien obert un expedient per fer un seguiment de la família i que l'Ajuntament va actuar davant la problemàtica generada per la gran quantitat de gossos que hi havia a la casa, una trentena. Alguns els han trobat morts i altres malnodrits i envoltats de brossa i excrements.
0: I encara en successos, un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià de Barcelona en règim tancat. Manresa, Nàtia Dell.
6: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís ara fa dos mesos un cambrer al barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió on es veu un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cossa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
7: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
6: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara. Per Sor Lucía Caram, cal endurir les penes per casos com aquest.
8: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
6: I aquest és l'ambient que respira a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
9: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
10: És que avui en dia, qualsevol lloc pot passar alguna cosa.

0: Amb la maró, de no poder sortir al carrer, jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè estan els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
1: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
2: 3CAT Info.
3: El govern d'Isabel Díaz Ayuso plantarà demà Hisenda a la reunió amb les comunitats per avançar en el nou model de finançament autonòmic. L'executiu madrileny ha anunciat que no anirà al Consell de Política Fiscal i Financera perquè la reforma que s'hi debatrà és un acord bilateral, diu, entre el govern espanyol i la Generalitat, assegurant que trenca amb la igualtat dels espanyols. Al comunicat també animen la resta de governs autonòmics del PP a fer el mateix. Fons d'Hisenda, en resposta a la renúncia del govern de Madrid a assistir-hi, el ministeri considera que és irresponsable fer una crida a boicotejar la reunió i titllant l'intent de Díaz Ayuso de gambarrisme institucional. Per ara, el nou sistema de repartiment de recursos només té el suport de Catalunya i les Canàries, on els populars són els socis minoritaris de l'executiu. Ni Castella-La Manxa ni Astúries, governades pels socialistes, hi estan a favor. La reunió de demà s'havia de fer abans de l'estiu, però el PP va demanar ajornar-la per poder estudiar la proposta a fons. Més qüestions. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç al servei d'autobusos interurbans aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. S'ha actuat en mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost, i aquest setembre s'introduiran millores a 13 línies més per incrementar el servei en alguns dels corredors amb més demanda. Es reforçaran els trajectes cap a la Universitat Autònoma des de Barcelona i des de Sabadell i Manresa, també entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. Hi haurà més autobusos als corredors per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat, per Sant Andreu de la Barca i Pallejà, i des del Vallès Oriental, des de Parets i Mollet. S'introdueixen també noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia, i els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen 3 mesos.
2: 3CAT Info.
3: I en plana cultural, Peter Jackson, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. A més, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugurarà el certamen en 59 edicions. Marc Garriga. I've come into
4: possession of a map. Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Ho ha anunciat el director del festival, Àngel Sala.
5: Estem molt il·lusionats, molt orgullosos, un gran nom en general del cinema per la quantitat de premis que ha guanyat en la seva carrera, per la quantitat també d'èxits que ha tingut, però també per a Sitges, perquè és una de les personalitats que han vingut una vegada abans de la que serà aquesta en la segona, però va deixar moltíssima, moltíssima empremta, és el Peter Jackson.
4: Per la seva part, Danny DeVito rebrà el Gran Premi Honorífic per tota la seva carrera, on hi ha personatges com ara el Pingüí del Retorn de Batman. Altres presències destacades de l'edició d'aquest any del Festival de Sitges són les de Nicholas Winding Refn, que presentarà juntament amb el compositor Pino Donaggio la pel·lícula Su Propio Infierno, els intèrprets Amy Irving i Michael Ironside, que recordaran els clàssics Carrie i Scanners, i Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada al costat d'Eduardo Noriega i Fele Martínez. A més, per quart cop en tota la seva història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona, i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, la directora de Cerdita. La clausura serà Wicker, una comèdia negra on Olivia Colman aconsegueix un home perfecte fet de vímet interpretat per Alexander Skarsgård, i a tot això la secció oficial acollirà l'estrena mundial de 2 títols del fantàstic espanyol, Salitre, de Norma Vila, i El Exterior. I entre la resta de títols anunciats avui, hi ha l'esperadíssima nova producció en stop motion de l'estudi Laika, Wildwood, 3 de les pel·lícules més sorprenents del fantàstic d'aquesta temporada, River, Hope i The Cycle, Father Joe, amb guió de Luc Besson i amb Val Pacino fent de dolent, El Bad Lieutenant, de Takashi Miike, i Family Movie, que podria portar a Sitges l'actor i director Kevin Bacon, encara per confirmar.

0: Esportiva amb David Ubach. Bon vespre.
1: Bon vespre. Actualitat esportiva que encapçalem explicant que el Barça, Gabriel Jesús, l'últim d'arribar, s'ha entrenat aquest mateix matí ja per primera vegada com a nou futbolista blaugrana. Ha estat en una sessió en la qual ja ha pres part també Gavi després de dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, doncs, tant Gabriel Jesús com Gavi, estaran disponibles per entrar a la llista de convocats de Hansi Flick de cara al partit de Lliga de diumenge al camp del València. I pel que fa al davanter belga del filial Vissigo, que ell es va retirar amb un cop fort del turmell a la final de la Copa Catalunya a Sabadell, finalment s'ha descartat que tingui cap lesió de consideració un cop passades proves mèdiques. Per tant, Vissigo a poc es reintegrarà a la disciplina del primer equip. De l'àmbit institucional del Barça, afegim que ja tenim data per a la celebració de l'assemblea de socis, tant la general ordinària com l'extraordinària. Serà el dissabte 19 de setembre i en format telemàtic, tot coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. En aquesta assemblea s'hi han d'aprovar els comptes i caldrà veure també si s'aprova l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta.
2: 3CAT Info.
1: A l'Espanyol i al Girona també, dia de presentacions dels últims reforços a arribar arran del tancament de mercat la mitjanit de dimarts. A l'Espanyol ha fet balanç del mercat en global el seu director esportiu, Monchi, que ha valorat positivament la feina feta.
3: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes. Sí.
1: Monchi també creu que el club comença a tenir certes urgències esportives. Avui l'Espanyol ha aprofitat també per presentar aquestes dues últimes incorporacions del mercat de fitxatges, són les de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich, i la de lateral Andoni Gorosabel, també a préstec per part de l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim d'entrada Zaragoza.
4: Sí que he visto que se ha generado ilusión y bueno, al final yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Español.
1: Mentrestant, el Girona han anunciat i tot seguit presentat el davanter granollerí Carles Pérez, que arriba a lliure un cop va rescindir dimarts contracte amb el Celta.
5: Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
1: A la primera divisió, avui es disputa un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, el que enfrontarà a partir de les 9 la Reial Societat amb el Celta. Demà el Madrid obrirà la jornada 4 a primera visitant el camp del Betis i la roda de premsa prèvia al duel ha estat acaparada pel defensa Raúl Asensio, protagonista en les últimes hores de diversos escàndols extraesportius dels quals n'ha parlat en termes crítics el seu entrenador, Josep Mourinho.
6: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Pel que fa al vessant poliesportiu, parlem de la Vuelta Ciclista a Espanya perquè avui Enric Mas ha eixamplat el seu avantatge al capdavant de la general encara una mica més. Ha estat després de la 12a etapa de muntanya en final a Calaralto, després de 166 quilòmetres. El triomf se l'ha endut en solitari el corredor eslové del Bahrain, Jakob Omersel. A gairebé 3 minuts ha arribat precisament Mas, que per la seva banda li ha tret 27 segons més a Primoz Roglic, l'eslové del Red Bull, que continua segon a la general. Ara, però, la diferència entre tots dos s'amplia a 1 minut i 45 segons. Demà, 13a etapa de 193 quilòmetres de mitja muntanya entre el Muñecar i Loja, a Granada.

0: Accions més destacades que us hem estat explicant, com que Pedro Sánchez ha admès que el rol dels policies marroquins va ser important en l'entrada massiva a Ceuta, però insisteix a desvincular el país africà de la planificació dels fets. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha estat l'únic a defensar el Marroc com a soci fiable, mentre que la resta de grups l'han acusat de no haver aclarit res de la crisi. I de seguida sentirem Donald Trump, que s'ha referit a Espanya com a país en ruïnes en relació amb la crisi de Ceuta i ha tornat a queixar-se del govern espanyol per les aportacions a l'OTAN. En una entrevista en una televisió britànica, el president nord-americà diu que és molt trist veure l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena referma el problema dels preus inflats de l'habitatge, però també denuncia que la majoria dels sous de la població estan per sota del que toca. I anirem al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on aquest vespre es fa la preestrena de la pel·lícula Cronos, un thriller sobre l'operació policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, dirigida per Fernando González Molina. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, reconstrueix les hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Als esports, quin és el titular més destacat, David?
1: Que Gabriel Jesús, l'últim fitxatge del Barça, ha fet ja el seu primer entrenament com a nou futbolista blaugrana avui mateix, en una sessió en què també hi ha participat Gavi després de dos partits de baixa per una contusió al genoll. Per tant, tots dos estaran disponibles per entrar a la llista de convocats de Hansi Flick per disputar el partit de diumenge a la Lliga al Camp del València. Un Barça que, d'altra banda, ha comunicat la data per a l'assemblea de socis, que serà dissabte 19 de setembre, en format telemàtic.
0: I pel que fa al temps, acabarem aquest dijous amb el cel serè després d'un dia amb calor intensa. Demà i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat i les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Passen gairebé 3 minuts de 9:15. Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que impliquin el Marroc en la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol ha comparegut davant d'un congrés que d'esquerra a dreta l'ha acusat de ser tebi amb Rabat i d'amagar informació. Davant d'això, Sánchez s'ha compromès a publicar tots els informes i a respondre amb contundència si es demostra que el Marroc va organitzar l'entrada massiva de migrants d'ara fa un mes. Madrid, Dani Sainz de AJA.
2: Sánchez ha defensat la prudència i ha dit que sense proves no es pot provocar un xoc diplomàtic. Sí que reconeix per primer cop que els gendarmes marroquins van permetre l'entrada d'alguns migrants, però no hi veu la mà del govern de Rabat. Ara bé, promet investigar-ho i anuncia una resposta si s'acaba demostrant.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: Pressionat per l'oposició i els seus socis, el president espanyol ha endurit el discurs sobre Marroc. Ha dit que els seus desafiaments sobre Ceuta i Melilla són inacceptables i que per això va cridar l'ambaixadora a Madrid. Amb això no n'hi ha prou pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no dubta a culpar el Marroc i acusa Sánchez d'estar sotmès al règim alauita després de l'espionatge al seu mòbil.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
2: Tampoc els socis d'investidura es refien del Marroc, creuen que Sánchez amaga informació i li reclamen contundència. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, Míriam Nogueras, de Junts, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
5: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
6: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
7: Mohamed VI és un assassino.
8: I ustedes, señorías del gobierno, són unos pusilánimes.
2: Però Sánchez ha insistit que cap policia, ni agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència va preveure una arribada tan massiva de persones. I per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificarà tots els informes, inclosos els del CNI.
0: Encara sobre Ceuta, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha referit a Espanya com un país arruïnat en referència a la crisi migratòria. En una entrevista al canal britànic GB News, Trump ha dit que l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma és una situació molt trista. What's happening there is...

0: is very sad to watch.
1: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
2: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
3: Yeah. Trump ha recordat que ha tingut molts problemes amb el govern espanyol i el seu president Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que no està complint els seus compromisos d'aportacions a l'Aliança Atlàntica.
1: Espanya serà un país en ruïnes i ha tingut els meus propis problemes amb Espanya perquè Espanya no es comporta gaire bé respecte a l'OTAN. No paguen el que haurien de pagar, és molt trist. Altres països paguen i no volen pagar, només diuen no volem pagar i és terrible.
3: Doncs bé, el president argentí Javier Milei també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez. Ho ha fet en un fòrum promogut per Vox que se celebra a Xile. Buenos Aires, Joan Biosca.
4: Cinquena trobada del Fòrum de Madrid que impulsa Vox al costat dels governs d'extrema dreta i dels partits ultraconservadors llatinoamericans, en aquesta ocasió a Santiago de Xile. La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
4: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal com denuncia l'oposició argentina.
3: Encara en plana internacional, les restes del criminal de guerra Ratko Mladic han arribat a Sèrbia amb honors militars. L'excap militar dels serbis de Bòsnia, mort la setmana passada mentre estava empresonat a La Haia, ha aterrat a l'aeroport de Belgrat amb un avió oficial. El fèretre estava envoltat amb una bandera del país i ha estat escortat per mitja dotzena de soldats fins a una furgoneta que l'ha traslladat a un hospital militar. Desenes de persones s'han aplegat als ponts de l'autopista per retre homenatge al cos. Mitjans serbis han publicat que dilluns que ve es faran els funerals i que hi haurà un homenatge públic en una església de Belgrat. El president serbi, el conservador Aleksandar Vučić, ha suggerit que a Mladić se l'enterrarà a Sèrbia i ha avançat que s'hauran de prendre grans mesures de seguretat per les desenes de milers de persones que s'esperen. Ratko Mladić estava condemnat a cadena perpètua per genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat pel seu paper en la guerra de Bòsnia. Se'l considera un dels responsables de la matança de Srebrenica, on van morir 8.000 homes i adolescents el 1995.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Canviem de qüestió. La meva salut canviarà el sistema d'accés a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que rebrà l'usuari. El canvi ha provocat una allau de queixes, sobretot entre persones grans.
7: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc i ara em volen tornar a canviar.
8: Jo crec que és un entrebanc, perquè has d'estar alerta de lo que et diuen, després estar alerta de l'SMS, d'introduir el codi, i a veure, la gent gran no tenim els reflexos com un de jove.
9: Tenim molt complicat d'entendre-ho. Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
3: La Generalitat, però, defensa que el nou sistema serà més senzill i que permetrà gestionar els perfils de diversos familiars, tant fills com persones grans. La directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, assegura al Matí de Catalunya Ràdio que entrar a La meva salut serà més fàcil que fins ara.
10: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etc, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
3: El departament també diu que informarà els usuaris sobre el funcionament del nou sistema i recorda que per fer-se l'IDCAT mòbil, la web del govern no demana en cap cas dades relacionades amb el compte bancari. Més coses, gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A Catalunya som en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. Doncs bé, la conclusió és que per a la meitat dels europeus només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent. L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Paraire.
11: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim, els ho cobren.
12: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
11: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
3: I a la punta de la Banya, en ple Delta de l'Ebre, ja ha començat la recol·lecció de la sal a les salines de la Trinitat. Els temporals que van afectar la zona a la tardor i l'hivern passats han estat perjudicials i la producció es quedarà per sota de la mitjana habitual, que està al voltant de les 100.000 tones. La Ràpita, Jordi Barranca.
13: Un final del 2025 amb pluges intenses i un començament d'any també semblant han fet reduir la salinitat de l'aigua i això ha afectat la campanya. Joan Socarrats és el gerent d'Infosa, l'empresa que gestiona les salines.
14: Ens han plogut, en total portem més de 1.000 litres d'aigua, que són quasi 3 vegades el que seria la pluviometria normal en aquesta zona, i això ha fet que l'inici de la cristal·lització, que en un any normal, diguem-ne, pot començar entre el mes de febrer i març, aquest any no hem iniciat la cristal·lització fins al mes de maig-juny.
13: Aquesta setmana comença la recol·lecció i s'acabarà mitjans de setembre. Com a molt esperen arribar a les 80.000 tones, una dada inferior a les gairebé 85.000 de l'any passat.
14: Ha fet un estiu molt sec, que per nosaltres és bo, i de molta calor, però tot i així estem amb unes previsions, si no ens falla el que ens queda de collita, d'anar un 20-25% per sota del que seria una collita mitjana normal a les salines.
13: En el cas de la flor de sal, aquí les dades sí que són millors. En conjunt, un 70% de la producció es destina a l'exportació.
6: 3CAT Info.
3: La nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, ha pres avui possessió del càrrec en un acte on ha reivindicat el paper de l'acadèmia en molts reptes de futur. València, Marta Gràcia.
15: Reptes que passen per la normativització i la normalització de la llengua. Maria Àngels Francés, que enceta un mandat de 5 anys, ha fet un símil ceràmic parlant de les llengües com un gran trencadís.
16: Situant la llengua justament en el lloc que li correspon. En un trencadís, totes les peces són diferents, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. Per tant, cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, perquè hi tingui el seu espai, sòlid i arrelat, i no genera un buit que no ens podem permetre.
15: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però amb peticions també per a l'òrgan estatutari.
17: El valencià no pot ser menys que el castellà, però farem molt de mal si convertim la llengua en doctrina i en un motiu més de confrontació, perquè una institució que no representa a tots només dividix. Necessitem més diàleg que mai. L'Acadèmia ha d'exercir aquest paper de referència, insistisc, en rigor, amb independència, amb flexibilitat i amb diàleg.
15: Maria Àngels Francés, llicenciada en Filologia Catalana i Anglesa, arriba al càrrec després de guanyar per unanimitat les eleccions del mes de juliol, on no hi va haver cap més candidat.
3: I un últim apunt abans d'obrir l'àrea de servei, perquè ha mort als 92 anys la periodista nord-americana Gloria Steinem, referent del feminisme. Va començar la seva trajectòria periodística a principis dels anys 60 a la revista Esquire, amb articles en què denunciava les desigualtats que vivien les dones. Va saltar la fama el 1963, quan es va infiltrar en un club Playboy de Hugh Hefner, vestida de conillet, i va relatar el sexisme que s'hi respirava. A la dècada dels 70 va fundar la revista Miss, dirigida només per dones, que tractava temes d'actualitat i deixava de banda la moda i la cura de la llar. I també va organitzar la primera conferència nacional de dones a Houston. Són 9:15, obrim ara àrea de servei, consultem l'estat del trànsit. Mariluz García.
18: Bona tarda, doncs la circulació pràcticament normalitzada, però ara s'està fent una nova cua a la C32 Sud, a l'autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi, en direcció Barcelona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. A la Ronda de Dalt queda un petit tram de lentitud a l'altura de Canyelles, en direcció Besòs, el tram on la velocitat és més reduïda, i recordem que a l'autopista AP7 encara han de retirar el camió frigorífic que ha cremat a primera hora d'aquest matí a l'altura de Bellaterra, en direcció Tarragona. Es troba situat al voral i ja no provoca complicacions. El transport públic ara mateix sense noves incidències segons els diferents operadors.
3: Gràcies, Mariluz.
6: El temps.
3: Amb Gemma Puig.
19: Avui hem tingut una tarda estable, assolellada, podríem dir sense cap núvol. La situació ha mantingut molta estabilitat i les temperatures han pujat més que no pas ahir. Hem arribat als 39 graus a Vinebre, 39 al Pantà de Riba-roja, 38 a Seròs o 38 a Tremp, també 37 a Espolla, Cardona, 36 a Olesa de Montserrat, 34 al Pont de Suert o 34 a Coll de Nargó. Temperatures altes, temps estable que es mantindrà aquesta propera nit i matinada i també aquest divendres al matí. Hi pot haver, com a molt, alguna boirina, algun núvol baix, molt poqueta cosa al matí. Moltes estones de sol, aquest sol que s'imposarà a tot arreu. I a la tarda també pot créixer alguna nuvolada, però també serien fenòmens molt puntuals i inofensius. La temperatura pujarà una miqueta més. Avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a comarques de la Catalunya Central, cap a Ponent, també cap a la Conca de Tremp, i aquest nivell alt cap al Segrià, Ribera d'Ebre i el Priorat. Demà sí que ja tocaríem aquests 40 graus, uns 40 graus que repetirem dissabte i diumenge. Aquesta calor que s'allargarà tot el cap de setmana.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Passen 2 minuts de 9:15. Estrena destacada aquest vespre al Gran Teatre del Liceu. Es preestrena la pel·lícula Cronos, un thriller sobre l'operació policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils. La pel·lícula coproduïda per 3CAT i que s'estrena demà reconstrueix les 124 hores de cerca impressionants per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies tan tensos i també intensos. A aquesta hora es fa la catifa vermella abans de la preestrena del film que dirigeix Fernando González Molina. Connectem amb la Rambla de Barcelona. Allà hi ha la Montse Pujol amb el suport tècnic del Ricard Luque. Bon vespre.
20: Hola, bon vespre. Doncs mira, tot just ara acaba aquesta catifa vermella que ha començat passades les 8 del vespre. Hem pogut parlar amb altres actors, amb el director, però us voldríem destacar el que hem pogut conversar amb la Mònica López, l'actriu, que es posa la pell d'una mosso d'esquadra que treballava a Ripoll en el moment dels atemptats i que també coneixia els autors. Mònica López ens ha destacat com la va ajudar a poder treballar amb ella aquest paper.
3: No podem sentir aquest tall, sembla, Montse?
20: Doncs intentem arreglar-ho, ara el Ricard intenta arreglar-ho, era la Mònica López que narrava com la va poder ajudar a poder parlar amb aquesta mosso d'esquadra. També hem pogut parlar amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de la periodista Patrícia Plaja, que en el moment dels atemptats, el 2017, era la portaveu dels Mossos d'Esquadra. A veure, escoltem primer la Patrícia Plaja. La Mònica López, vull dir, sí?
21: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. I per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
20: I ara sí, l'actriu Diana Gómez, que, com us dèiem, interpreta el paper de Patrícia Plaja, que en aquell moment dels atemptats era la portaveu dels Mossos, ens ha comentat també com va treballar aquest paper.
0: I tota aquesta informació a mi em va ajudar com per tenir la seguretat i per saber exactament de què estava parlant, perquè també la Daniela, el meu personatge, és un personatge que té molt clar exactament el protocol i com l'ha d'implementar, i a més té aquesta labor social de que això ho han de fer, però ho han de fer no només per fer-ho bé, sinó ho han de fer per la societat.
20: Cronos parteix d'un

0: Treball de recerca de més de 2 anys, liderat pels periodistes d'investigació Nacho Carretero i Arturo Lezcano, i se centra en la resposta de les forces de seguretat i dels serveis d'emergència enmig del caos inicial d'aquells dies. De moment, això és tot des de la Rambla.
1: Gràcies, Montse.
2: Jo era la benzinera de Bulbuente, al costat de Borja, i la meva sogra, la senyora Carmen, m'havia dit que el meu fill havia nascut, però que... Cuando tuvo que respirar...
1: El Teatre Poliorama celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, que van començar de Goll de Gom, El Tricicle i Anexa. Ho fa amb 16 espectacles que miren al futur sense oblidar el passat. Barcelona, Valèria Aubareda.
3: La truita amb Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas donarà el tret de sortida a partir del 9 de setembre a aquesta programació que Anna Rosa Sisquella ha definit com eclèctica i per tots els públics.
4: Comença amb un super excitats, després evidentment també venen coses de fora, bueno, hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, o sigui que una mica totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
3: Jordi Galceran, autor de Dakota, que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama, explica que no ha calgut retocar res.
5: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal. No juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
3: També passaran pel Poliorama El Quinto Paso amb Chino Darín i diverses adaptacions de clàssics de la literatura, com La venganza de Don Mendo, Un tal Quixot i Cyrano. Do you ever feel like something's gonna happen?
1: Sex. Yes. Do you ever... La pel·lícula Ink del director britànic Danny Boyle es presenta a concurs al Festival de Venècia amb un retrat trepidant i implacable del magnat Rupert Murdoch. La cinta rememora els seus primers anys de trajectòria quan va comprar The Sun el 1969 i el va convertir en un diari sensacionalista, cosa que va canviar per un panorama mediàtic internacional. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: L'oscaritzat creador de Trainspotting o Slumdog Millionaire admet amb humor que el títol Ink, tinta, sembla d'una pel·lícula sobre tatuadors, però no. La cinta ens transporta a les rotatives i a la redacció fundacional del diari britànic que, ja fa 5 dècades, a Fleet Street, va permetre a l'empresari australià Rupert Murdoch convertir-se en el tot poderós magnat de la News Corporation. Una producció de Netflix que adapta la celebrada obra de teatre que es va estrenar el 2017 al West End londinenc i 2 anys més tard a Broadway. Un guió totalment actual, amb diàlegs punyents sobre el sensacionalisme i la lluita pel poder a través dels mitjans, amb voluntat, això sí, de dibuixar matisos en el retrat d'un Murdoch conegut per la seva falta d'escrúpols ètics i la manipulació descarada de la informació. Sentim Danny Boyle. We didn't want
7: to... Nosaltres, igual que fa l'obra, no volíem convertir Rupert Murdoch en un monstre. I és perquè crec que, al seu moment, va representar una alenada d'aire fresc en el que era una societat britànica molt rígida. Ell ens va oferir una llibertat amb una veu diferent.
6: Al repartiment hi ha Jack O'Connell com a primer director del diari, Larry Lamb, i Guy Pearce com a Rupert Murdoch, un paper que va poder construir amb les aportacions de l'antiga plantilla del diari.
8: Ex-editors, operaris de les rotatives, gent que havia treballat al The Sun... Va estar molt bé conèixer aquest personal i que rememoressin aquella feinada. Era un diari, tenia molt de treball per treure'l cada dia al carrer.
6: The Sun, un diari de paper que va revolucionar la comunicació i que continua sent una de les capçaleres més llegides del Regne Unit, però avui en versió digital sense tinta.
9: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són els 3 títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola de Cinema de cara a competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis és la gran favorita, però la candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16. Els mitjans especialitzats nord-americans calculen a hores d'ara, quan encara no s'ha estrenat allà, que La Bola Negra podria aconseguir 10 de nominacions i la consideren la màxima favorita a endur-se l'estatueta com a millor pel·lícula internacional. Rodrigo Sorogoyen, prodirector del Ser Querido, diu que encara hi ha partit. També es creu que Javier Bardem, protagonista del Ser Querido, també té opcions d'entrar entre els finalistes a l'Òscar al millor actor. Finalment, Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant de Marga Navidad, de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
10: Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva quan falten 5 minuts per les 9 amb David.

0: Pitu Bach, bon vespre.
1: Bon vespre, esports, que tanquem explicant que Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primera vegada amb els seus nous companys al Barça, en una sessió que també ha comptat amb Gavi, de baixa als dos últims partits de Lliga després de rebre un fort cop al genoll al partit de la primera jornada al camp de l'Elx. Tots dos, per tant, Gabriel Jesús i Gavi, podrien entrar ja a la llista de convocats de Hansi Flick de cara al partit de diumenge al camp del València. I afegim un tercer nom, el del jugador belga davanter del filial Bisigu, que ahir es va retirar amb un fort cop al turmell de la final de la Copa Catalunya a Sabadell. Avui ha passat proves mèdiques que han revelat que no té cap lesió de consideració, de manera que Bisigu a poc es reintegrarà a la disciplina del primer equip. Un Barça que, del seu vessant institucional, ha comunicat oficialment la data de l'assemblea, que serà el 19 de setembre, dissabte, en format telemàtic, tot coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. És una assemblea que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària, que, per tant, es preveu força llarga. Si tractaran, si miraran d'aprovar els números i també l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, a més de la ratificació dels nous membres de la Junta, que són els que es van quedar governant el club durant el procés electoral.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pel que fa a l'Espanyol, avui el seu director esportiu, Monchi, ha valorat positivament el tancament del mercat de fitxatges, no només el tancament, sinó tot el transcurs d'aquesta finestra estival per fitxar. Alhora també creu Monchi que l'Espanyol comença a tenir certes urgències esportives després, diu, d'uns anys d'inestabilitat. L'Espanyol també ha aprofitat avui per presentar les seves dues darreres incorporacions, l'extrem Brian Zaragoza i el lateral Andoni Gorosabel, tots dos cedits, Zaragoza del Bayern de Múnich, Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Gorosabel.
3: Eso dependerá de mi temporada también, ¿no? De la del equipo, de la mía, de cómo vaya todo. Pero bueno, está claro que si me encuentro a gusto, que si estoy cómodo y van bien las cosas, pues estaría encantado.
1: El Girona avui s'ha oficialitzat el fitxatge del davanter Carles Pérez, el granollerí. Arriba lliure procedent del Celta, l'han presentat posteriorment a l'anunci. Mentrestant, el secretari tècnic del Girona, Quique Cárcel, ha fet balanç també del mercat de fitxatges. Creu que el Girona ha confeccionat un equip per tornar a assolir l'ascens.
4: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento, però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu a nivell global, pues costarà molt més, no? I llavors això és la realitat, però penso que és una plantilla per intentar estar dalt i això és el que hem fet.
1: Encara a la segona divisió, també dia de fer balanç al Sabadell, ha estat mitjançant el seu director esportiu, Lucas Viale, que, tenint en compte les limitacions econòmiques, s'ha mostrat satisfet de la feina feta, amb un total de 16 incorporacions.
5: Y creo que con el límite que hemos tenido hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo, que representa lo que nosotros queremos dentro de lo que queremos ser dentro de la categoría y una plantilla creo que reconocible en la línea de las que llevamos haciendo en estas últimas temporadas.
1: Tornant a primera, avui a les 9 es juga un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat Celta. Demà, divendres, s'enceta la quarta jornada amb el Betis Madrid. De l'àmbit poliesportiu parlem de ciclisme. Amb Enric Mas, que ha eixamplat el seu avantatge al capdavant de la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la 12a etapa, en final a Calaralto, després de 166 quilòmetres de muntanya. El triomf se l'han dut en solitari el ciclista eslové del Bahrain, Jacob Omersel, amb Mas per darrere, a gairebé 3 minuts, cosa que li ha servit al Balear per treure-li 27 segons més al segon de la general, que és l'eslové Primo Roglic del Red Bull. Ara la diferència entre tots dos és d'un minut i 45 segons. Mas en feia bon balanç.
6: No, hombre, no tenemos que callar de boca a nadie, simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
1: D'altra banda, el ciclista català Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural dues temporades més.
7: Pues molt bé.
0: Pedro Sánchez ha mogut molt poc la seva posició després de l'informe de la Policia Nacional. Avui el Congrés ha admès els fets que alimenten les sospites sobre el paper del Marroc a Ceuta, però es nega a convertir-los en una acusació contra el govern marroquí. Dani Sainz de Aja.
7: Sánchez ha defensat que cal ser prudent per evitar un xoc diplomàtic, però per primer cop sí que admet que alguns policies marroquins van permetre el pas de persones cap a la frontera. En tot cas, diu que per ara no hi ha proves que apunten al govern de Rabat, però que si es demostra la seva implicació, avisa que actuarà contra el Marroc.
0: Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: De Ceuta avui se n'ha parlat al Congrés. De seguida veurem també com Pedro Sánchez no ha acabat de convèncer ningú, però també se n'ha parlat a Washington i a Santiago de Xile. La crisi de la frontera espanyola s'ha convertit en una frontera ideològica. Trump i Milei l'utilitzen per carregar contra Sánchez i també per alimentar un mateix relat sobre immigració, identitat i decadència d'Europa.
9: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro.
8: Ho ha fet a Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid que impulsa Vox al costat de partits ultraconservadors. Ens ho explicarà el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
0: A Manresa, el crim de dimarts segueix impactant després que s'hagi sabut que un dels menors ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil i que havia protagonitzat una agressió amb arma blanca pràcticament al mateix lloc. Serem a Manresa un dia més amb la corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
8: I també amb un ull posat a Alemanya, on aquesta hora es reuneix el grup Volkswagen amb un pla de reestructuració sobre la taula que podria significar la desaparició de la marca Seat. El volum de treball de la planta històrica de Martorell, però, no està en qüestió, ja per la feina que s'està fent amb la línia dels Cupra. N'estarem pendents durant aquest Catalunya Nit.
0: I en les últimes setmanes s'han confirmat el doble de casos de grip de l'habitual, Txell Garriga.
10: Estaríem parlant de 2.400 casos només la setmana passada. És lluny dels pics de l'hivern, però ha cridat l'atenció de les autoritats sanitàries. S'ho expliquen així.
11: O sea, com un fenomen puntual d'importació de casos de grip per part de persones que han viatjat sobretot a l'hemisferi sud.
8: I compte perquè un jutjat de Lleida resol un problema veïnal que us ressonarà segur a molts. Ha condemnat la promotora d'un edifici a insonoritzar els habitatges després que els veïns hagin pogut demostrar que se sentia tot. Pere Joan Álvarez.
12: La sentència considera provat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, això ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. I és que un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí.
8: Quin és el límit del que es pot sentir? És a dir, quan es pot reclamar judicialment a la promotora? Intentarem sortir de dubtes amb Clàudia Miralpeix. Ella és advocada experta en dret immobiliari.
0: També us explicarem que el president de la Generalitat s'ha reunit avui a Kiev amb Volodymyr Zelensky i d'això ha parlat amb el president d'Ucraïna.
13: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
8: Els atemptats de la Rambla i Cambrils arriben a la pantalla gran 9 anys després amb el títol de Cronos. És un thriller de Fernando González Molina sobre l'operació policial posterior per desarticular la cèl·lula terrorista. L'estrena s'està fent ara mateix aquest vespre al Gran Teatre del Liceu. De fet, és una de les grans estrenes de la temporada. Montse Pujol.
14: Hola, bona nit. Doncs aquesta hora efectivament es projecta aquí al Gran Teatre del Liceu, Cronos, després de la catifa vermella, on hem pogut parlar amb els actors i el director d'aquesta pel·lícula, Fernando González Molina. Tots ells us hem d'explicar que coincideixen en dir que és una pel·lícula, un homenatge i un acte reparador realitzat amb rigor i respecte i que mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa.
0: I els

0: Esports d'Habituac, de què parlarem?
1: Doncs dos nous propis del Barça, sobretot el de Gabriel Jesús. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb els seus nous companys a les ordres de Hansi Flick, en una sessió en què també hi ha participat Gavi, després de dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, per tant, estan disponibles ja per entrar a la convocatòria del Barça per jugar diumenge al camp del València a la Lliga. I de l'àmbit institucional, doncs, hem sabut la data de l'assemblea, que serà tan ordinària com extraordinària, de socis. Serà dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de la Lliga.
2: I busquem també a aquesta hora, les 9 i 6 minuts, un titular del temps. Gemma Puig, bona nit.
3: Bona nit, doncs. Avui hem de parlar de temperatures, amb aquestes temperatures que s'han enfilat i de fa poqueta estona, doncs, 27 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 anys de dades, han superat, han batut un nou rècord un mes de setembre. Mai en algunes poblacions, sobretot de Ponent, del Pirineu i de l'Empordà, doncs havia registrat aquesta calor en un mes de setembre. Una calor que continuarà sent notícia demà i el cap de setmana. Avui hem quedat a les portes dels 39, demà sembla que ja tocaríem aquests 40 graus, per tant ens esperen 3 dies amb aquesta calor intensa.
0: I a partir de les 10 avui torna l'Àlex Gorina amb la seva secció de cinema aquí al Catalunya Nit.
2: I a la punt final, una nova estrena d'aquesta nova temporada del Catalunya Nit. Avui anirà a càrrec del poeta i editor Vicenç Altaió.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos.
1: Aquests són alguns dels titulars que ha deixat aquest matí Pedro Sánchez en la compareixença que ha fet el Congrés dels Diputats sobre la crisi de Ceuta i que venia precedida, recordem-ho, per la publicació de l'informe ahir mateix a la tarda de la Policia Nacional en què la policia recollia alguns indicis i algunes proves que la policia marroquina sí que havia deixat passar els milers de persones que el 30 de juliol havien arribat a Ceuta. El nostre company de Madrid, en Dani Sáenz de Aja, ha seguit aquesta compareixença d'aquest matí. Bona nit, Dani.
2: Bona nit, Agnès, què tal?
1: Hi ha hagut algun canvi en aquesta versió que ha donat avui Pedro Sánchez?
2: Doncs Sánchez s'ha mantingut en que no hi ha proves sòlides que apunten la implicació del Marroc, però avui sí que ha endurit el to una mica i s'ha compromès a investigar i a actuar amb contundència. El sentíem si es demostra finalment la implicació directa de Rabat en tot plegat. També per primera vegada ha reconegut que alguns agents de la gendarmeria marroquina van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Ara bé, no apunta directament cap al govern de Rabat i es manté prudent per este motiu.
0: Tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden en un mundo ya de por sí convulso con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
2: En tot moment, Sánchez ha volgut deixar clar que no li tremolen les cames amb el Marroc i per això també ha denunciat les crides d'alguns ministres marroquins a alliberar, això és el que deien, Ceuta i Melilla. Sánchez diu que va convocar l'ambaixadora del Marroc a Madrid per queixar-se d'això mateix. També s'ha defensat de les crítiques a la seva gestió que li han fet tant des de l'oposició com des dels socis. Insistix que cap policia, ni cap agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència van preveure una arribada tan massiva de persones i, per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificaran tots els informes, el que mencionaves de la Policia Nacional, però també és del CNI.
1: Doncs serà interessant poder-los llegir. Lògicament serà molt i molt interessant a veure si canvia alguna cosa. El cert és que, Dani, hem sentit aquests fragments de la intervenció de Pedro Sánchez. Ell ha estat contundent en la seva exposició, però el cert és que no hi ha ningú que li hagi comprat el discurs avui.
2: No, s'ha quedat sol. De fet, de dreta a esquerra de l'hemicicle, creuen que Sánchez està negant l'evidència, que el Marroc és responsable del que va passar i l'acusen de voler tapar-ho. Aquí difereixen els motius. El PP i Vox diuen que Sánchez està sotmès al xantatge després de l'espionatge amb Pegasus al seu mòbil. Sentim que deia Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo. Pero no es verdad. Marruecos es su amo.
2: Mentre que els socis li retreuen

0: contestar per acció o per omissió.
1: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: I és que la compareixença de 6 hores que ha durat tot plegat ha deixat encara moltes preguntes sense resposta.
2: Gràcies, Dani Sáenz de Aja. Serà interessant veure com evoluciona aquesta crisi, perquè és cert que la Moncloa continua defensant que no hi ha proves per implicar el govern del Marroc en aquesta crisi, però s'eleva una pregunta que es fa pràcticament tothom. Si hi ha un informe de la Policia Nacional que apunta que la policia marroquina sí que deixava passar a aquestes persones, quina relació hi ha entre el govern i la policia Nacional? Alba Barbosa, bona nit.
3: Bona nit.
2: Hi ha alguns experts que dubten que no estiguessin comunicades aquestes dues parts.
3: Sí, el professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes de poder del sistema marroquí n'estava al corrent. Remarca, això sí, que aquesta divisió podria haver propiciat que el govern en si del Marroc en quedés al marge. És el que explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
3: I el que també apuntava Soler és que veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol no amigable, deia, de Pedro Sánchez.
5: I qui no perd ocasió de criticar el govern espanyol és Donald Trump, i n'ha trobat una en aquesta crisi de Ceuta. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'havia vist mai, i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
6: What's happening there is very sad to watch.
7: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
6: Bum rushing your country. I've never seen anything like it.
5: El president nord-americà ha recordat també els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no està complint els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. A més de Trump, en les últimes hores també ha carregat contra Pedro Sánchez i el Partit Socialista el president argentí, Javier Milei. Per això connectem ara amb Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
8: Manel, què tal? Bona nit.
5: Bona nit, Joan. Què és el que ha dit Milei exactament?
8: Sí, el president argentí ha estat la Patum, la gran estrella d'una trobada a Santiago de Xile de les extremes dretes llatinoamericanes en una jornada d'exaltació de l'ultraconservadurisme que està en alça aquí a la regió. Assegura Milei que són l'escut per acabar amb els governs socialistes, ha dit, com el de Pedro Sánchez, a qui assenyala Milei com el culpable de la crisi a Ceuta. L'escoltem.
9: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
8: Javier Milei ha estat aclamat per aquestes paraules i també especialment quan ha tret pit per haver, assegura Milei, ha dit, tret l'Argentina del caos econòmic.
5: Aclamat a Xile en un fòrum que es diu Fòrum Madrid. Què és aquest fòrum, Joan?
8: Sí, organitza Vox, i és aquesta la cinquena edició d'una trobada anual que s'ha fet ja en altres països i que busca, han explicat els seus organitzadors, enllaçar les dues riberes de l'Atlàntic en un projecte comú, han dit, basat en les idees de la llibertat, el neocapitalisme i el conservadurisme. I Javier Milei, el president argentí, José Antonio Kast, que és el president de Xile, per cert, es troben en aquesta jornada d'avui també a Santiago de Xile en una trobada bilateral, doncs bé, tots dos, Milei i Kast, d'extrema dreta, són els grans referents per a aquest col·lectiu, Manel.
5: Gràcies, Joan. Bona nit.
8: Bona nit.
2: Doncs bé, en plena crisi a Ceuta, avui hem sabut que hi ha hagut una tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiucó que portava navegant 26 dies. L'embarcació en aquest cas havia sortit de Gàmbia i aquesta matinada Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents. Són 45 persones a qui han traslladat a Gran Canària. Nandús Anoguera, bona nit.
10: Hola, bona nit.
2: Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més llarga i perillosa, no? Sí, sí. Surten des de més al sud.
10: Van més cap al sud i realment les distàncies són cada vegada molt més grans. L'ONG Caminando Fronteras ha explicat a Catalunya Ràdio que per evitar la vigilància

0: de Frontex, doncs aquests punts de sortida es van anar, com tu dius, van desplaçant-se més cap al sud. Abans era el Marroc, després era el Sàhara, a Mauritània, i ara, en el cas de, del cas que ens ocupa avui, és Gàmbia. Sentim Elena Maleno de Caminando Fronteras.
1: La ruta atlàntica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: Doncs perquè ens fem una idea d'aquestes distàncies, una cosa tan senzilla com entrar al Google Maps i vas clicar en aquesta mesura, doncs des del Marroc, per exemple, fins a les Illes Canàries, Lanzarote, que és la que està més a prop, doncs serien uns poc més de 100 quilòmetres, i en aquest cas, sortint de Gàmbia, almenys agafant com a referència la capital, que és Banjul, arribar al sud de Gran Canària són més de 1.000 quilòmetres. Clar, això és en línia recta, però si tu vas amb una embarcació enmig del mar i a més en condicions precàries, aquesta línia recta, doncs no, és perdó, és 26 dies.
2: 26 dies i amb aquest resultat que ara explicàvem. Nando, la ruta de les Balears o cap a les Balears també està registrant rècords d'arribades de migrants aquest any.
0: Sí, aquests mesos han tingut arribades pràcticament contínues, i en el cas de l'última, d'aquesta matinada passada, han arribat 10 migrants per mar a Porto Petro, que això és el sud-est de Mallorca.
3: Gràcies, Nando. Passen 2:15, fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem cap a Manresa.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
8: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
11: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
13: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Sobre el crim de Manresa, avui hem conegut més detalls dels menors implicats en l'apunyalament mortal de dimarts que ha sacsejat la ciutat. Saludem a aquesta hora corresponsal al Bages, Nati Adell. Bona nit, com estàs, Nati?
14: Hola, bona nit, Agnès. Bona nit a tothom.
2: Avui t'has pogut moure per Manresa, per les diferents zones, podríem parlar de punts calents d'aquest cas. Què t'has trobat?
14: Sí. Mira, a primera hora, perquè ha estat al matí, fins al migdia, he anat a la zona on va matar el Carles, el carrer Sant Jaume. Tot estava molt tranquil, ens hem trobat amb algun veïns, alguns, és cert, han esquivat el micròfon, d'altres sí que ens han atès, ens hem trobat veïns tocats, també una mica espantats que nois tan joves vagin armats i actuïn d'una manera tan agressiva. Escoltem alguns testimonis.
15: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
16: És que avui en dia, qualsevol lloc pot passar alguna
17: cosa. De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir, no vull que baixeu cap allà.
14: i encara quedaven aquest matí espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre que vam cobrir, que va plegar més d'un miler de persones. 900 espelmes van arribar a depositar, doncs algunes encara estaven enceses. Doncs bé, just davant d'on ahir es va fer aquesta marxa silenciosa al barri de les Escudines, hi ha un bar on ens consta que fa un parell de mesos un dels menors va agredir amb arma blanca un cabrer i hem pogut anar-hi.
2: I heu pogut parlar amb algun dels testimonis d'aquests fets?

0: Testimoni no, però sí que ens ha atès un company de feina d'aquest noi que van agredir. M'ha ensenyat un vídeo que van enregistrar les càmeres de seguretat de l'establiment i era bastant clar.
1: Què s'hi veu? Què va passar exactament?
0: Mira, es veu perfectament com un noi encaputxat dona una cossa a un cubell de deixalles al carrer, diem, a la terrassa del bar, eh? El cambrer li crida l'atenció, allò, què fas? I el noi se li encara, li clava un tornavís a l'espatlla i llavors ja gira cua. Ens ho explicava el Link.
2: Aquest nano va venir aquí, va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
0: Doncs bé, hem sabut, Agnès, que el noi que va clavar aquest tornavís al cambrer és el menor de 15 anys, recordem que en són dos, l'altre en té 16 anys, és un conegut vell per la policia i ja havia estat intern en centres de justícia. Recordem que des d'ahir els dos menors implicats en aquest crim estan ingressats en règim tancat al centre de Can Llupià, de Barcelona.
1: Nati, aquí a Manresa hi ha diferents entitats socials, però n'hi ha una liderada per Sor Lucía Caram, ella treballa molt també amb la gent de Manresa. I has pogut parlar tu, oi?
0: Doncs sí, hem pogut parlar amb ella. No és que conegués directament en aquests menors presumptament implicats en aquest crim, però sí que és important dir que el convent de Santa Clara, que porta la Sor Lucía, està ben bé allà on va passar aquest apunyalament mortal dimarts. Bé, hem volgut saber la seva opinió, tot plegat. Ella no hi era físicament perquè està en un viatge a Ucraïna, però hem recollit el seu testimoni per telèfon. Ella opina que en casos com aquests les penes s'haurien d'endurir.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
0: Des del punt de vista social, des de la vessant social, hem aclarit poca cosa, tot i que hem mogut diferents fils. L'Ajuntament ens deia que per protecció de dades no ens pot dir si serveis socials del consistori estava fent un seguiment específic d'aquests menors o de les seves famílies, però sí sabem de fons del cas que estan desvinculats dels instituts de la ciutat i que són menors que venen d'un entorn desestructurat. Tot això sense oblidar que tenim una investigació encara en marxa per aquest crim de dimarts, que continua oberta i que els Mossos no descarten noves detencions i ha participat diferent gent en aquella baralla que va acabar finalment amb la mort de Carles.
1: Ho anirem veient. Gràcies, Nati. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials a les últimes hores. Raúl Moreno ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat per tot això que hem estat explicant amb la Nati Adell. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi i ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
5: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
7: Sis minuts i arribarem a 9:45. Avui tenim una dada més d'aquestes que ajuda a entendre de fins a quin punt el problema per accedir a un habitatge és greu i que no és un problema exclusiu de Catalunya, ni molt menys. Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus, ho diu un estudi de la Universitat Tècnica de Viena. La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar els treballadors destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. I la conclusió, repeteixo, per a la meitat dels europeus, és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi, això després de pagar molt durant 30 anys. I esmenta casos greus com el de Portugal, Polònia o les Balears. Per tant, tenim que un primer problema és accedir a un habitatge. Després, un cop hi accedeixes, ha d'estar en condicions. I aquí juguem amb una altra dada curiosa que també hem conegut avui. Imagineu-vos estar al sofà de casa o a la vostra habitació i sentir les converses o altres coses del pis del costat. Potser això ja us ha passat. Doncs bé, atenció a aquest cas que ens arriba des de Tredòs, a Naut Aran. La promotora d'un bloc de pisos haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. I és que l'autoritat

0: L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Un tema interessant perquè segurament alguns dels que ens esteu escoltant esteu pensant, home, doncs a mi em passa exactament el mateix. Bé, parlem-ne amb Clàudia Miralpeix, que és advocada, experta en dret immobiliari del despatx Fuentes Lojo. Bona nit, Clàudia.
1: Bona nit, aquí estem.
0: Sí, d'entrada, clar, a nosaltres ens ha sorprès molt la sentència, però tu que t'hi dediques, és inèdita, és a dir, és insòlita una sentència com aquesta o passa més sovint del que ens pensem?
1: Mira, doncs hi ha una part que sí i hi ha una part que no. La part que sí seria que al cap i a la fi aquest problema és una reclamació derivada de defectes constructius. Val? Una comunitat està disconforme amb determinats extrems tècnics i per tant reclama contra la promotora venedora. Val? Això és el dia a dia d'un despatx immobiliari. Val? Una altra cosa que pot fer més inèdit el cas en concret és quin tipus de defecte constructiu es parla i, en el seu cas, quina conseqüència té per cada una de les persones que habiten en aquell edifici. Val? Llavors, en aquest cas en concret, quin és el defecte constructiu aquí? Doncs, bueno, pel que he vist, és que el gruix de la paret, doncs, si havia de ser de 15 centímetres, era de 12,5. Val? Per tant, no estem parlant d'una façana que doncs, poder objectivament des de fora ja es veu, una coberta que es nota que no és suficientment inclinada, sinó que poder el gruix, tu a priori no et planteja si el gruix és de la paret és un o altre.
0: Clar, aquí entenc que l'empresa que feia l'edifici, per tant, va dir que les parets tindrien 15 centímetres i, en canvi, quan ho han comprovat, en tenen només 12.
1: Exacte. Ha resultat ser que no. I, per tant, això, en aquest cas, ha provocat una conseqüència que no és que, per exemple, doncs hi ha conseqüències de que hi ha més disconfort tèrmic o no. Fa massa fred, fa massa calor, què deu ser? L'aerotèrmia no funciona. O alguna cosa estètica, el vestíbul és més o menys estètic, no? Pot passar, però en aquest cas l'afectació quina és? Què és el que pateixen aquests propietaris que han comprat cada un d'aquests pisos? Doncs el que és el disconfort acústic. Clar. El que poder és algo que no és tan habitual de sentir. No?
0: Perquè la normativa, què diu respecte als sorolls, si és que diu alguna cosa quan es construeix un habitatge?
1: Sí, aquí, o sigui, la normativa, cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir i, per tant, tots els projectes de construcció haurien de seguir amb aquests paràmetres. Val? Mm-hmm. En aquest cas, pel que he vist també, crec que el projecte en concret es comprometia, a part del gruix que hem comentat, a garantitzar uns decibelis de 46 i en aquest cas resultava que era un 44, val? També relacionat amb l'anterior. Si el gruix no és el que ha de ser, doncs tampoc la barrera sonora també és una altra.
0: Clar. Val?
1: Llavors, en aquest cas, això, el projecte pues, podia complir la normativa, però és que el problema és que no s'ha complert el projecte. Val? Llavors, aquí es tracta de fer una comparativa entre el que deia el projecte i la realitat i tots aquells paràmetres que no coincideixin és el que és l'incompliment contractual.
0: Perquè, és clar, si diem, per exemple, 44 o 46 decibels, és una normativa que és lineal per tothom de la mateixa manera? I, per exemple, si es fa un habitatge al costat d'un aeroport, doncs les parets hauran de ser molt més gruixudes per no arribar a aquests 46, i, en canvi, en un altre lloc potser podré fer les parets més primes perquè sí. No hi ha tant de soroll ambiental, és això?
1: Exacte, sí. O sigui, la normativa ja, o sigui, abans d'establir-se, ja es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora que et deia doncs, serà més o menys. Mal? I també en quant als horaris, mal? O sigui, no és el mateix l'horari diurn que l'horari nocturn.
0: Clar, o sigui que també es té en compte a l'hora del dia, no? S'entén que a la nit has de tenir més silenci.
1: Exacte, sí. Val? O sigui, tant a nivell constructiu com a després a nivell de convivència.
0: Si ara ens està escoltant algú que sent molt què passa a casa dels veïns, clar, pot ser també que algú tingui un veí amb un equip de música molt potent i que el posi a tope. Vull dir, aquí no hi ha paret que freni, no? Però si algú diu, ostres, vols dir que és normal aquest soroll o que senti fins i tot què es diuen els veïns o què fan a determinades hores, què ha de fer aquest veí?
1: Exacte, sí. Mira, la pregunta clau és la que has fet, és allò de, és normal o no? Fins a quin punt jo, sabent que estic vivint en un edifici amb tantes plantes, amb tants veïns, estic aquí a Barcelona o estic allà, és normal o no? Això és la primera pregunta, plantejar-s'ho. L'altre següent pas seria compartir-ho amb els altres veïns. O sigui, és tractar, si s'ha de diferenciar que si són situacions puntuals de que s'està fent una mala convivència, que seria com l'equip de música, per exemple, obres quan no toquen, aparells domèstics, d'electrodomèstics quan no toquen. Es tracta d'això o es tracta que s'està fent un ús normal, una convivència normal, com és aquest cas en concret de la Vall d'Aran, i només això ja està afectant el veí del costat? O sigui, s'han de diferenciar el que és el mal ús d'un ús normal. Llavors, aquí entraria tota la feina de treball de camp, que dic jo, de recopilació, no? De dir, bueno, a veure, quants decibelis estan parlant? Cada quant hi ha aquests sorolls? Intentar una mica anar cronometrant, o hi ha inclús apps d'aplicacions aquestes de mesurar decibelis, que després per procediments judicials han anat molt bé, no? Per dir, és que de 7 dies a la setmana, 5 hi ha obres a la nit, o sigui, no és normal.
0: Clar, per acabar, perquè no sempre tenim una advocada experta en dret immobiliari a l'altra banda del telèfon, diries que els sorolls és un dels principals conflictes entre els veïns?
1: Sí, la veritat que sí. O sigui, els conflictes veïnals que solem portar en el despatx, doncs hi ha un gran gruix que és per mal ús o mala convivència, que és el que et dic. Això tant ens pot portar com una reclamació a l'Ajuntament, no? Com a la via civil, inclús posar un procediment judicial perquè es diu de cessació de molèsties, perquè parin aquestes molèsties. Com hi ha temes de defectes constructius, com és el cas, que també seria la via civil, i seria anar a arreglar l'origen del problema. Si l'origen del problema és aquella paret, doncs anar a arreglar aquella paret.
0: Doncs, Clàudia Miralpeix, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui al Catalunya Nit. Una abraçada.
1: I tant, gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Passant ja 3 minuts a 2:15 de la nit, ara estem a les portes pràcticament de la tardor. Això sanitàriament vol dir una cosa, que comença el compte enrere per la campanya de vacunació de la grip. Però compte, perquè aquest any resulta que hi arribem amb una dada que és molt poc habitual. S'han detectat el doble de casos de grip dels que normalment es registren en aquesta època de l'any. Txell Garriga, bona nit.
3: Bona nit.
2: A què es deu aquest increment de casos de la grip? Clar, estem encara a ple estiu.
3: Sí, en principi s'explicaria per casos que serien importats de persones que havien viatjat, per exemple, a l'hemisferi sud, on estaria tenint molta incidència, tot i que s'ha detectat, com dius, el doble de casos de l'habitual. La setmana passada, per exemple, van ser uns 2.400 casos, quan l'habitual serien un miler. No estem parlant encara d'un pic com els que tenim a l'hivern. El que sí que alerten és que podria tenir uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, subdirector del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
4: En nens no necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
2: I es plantegen avançar la campanya de vacunació per aquest motiu?
3: De moment no, perquè s'estaria normalitzant. La campanya ha de començar el 5 d'octubre pels grups de risc, són gent grans, infants, també embarassades, i la resta de població es podrà començar a vacunar a partir del 26 d'octubre. La nota positiva, segons Mendioroz, seria que les soques que ja s'estan veient d'aquesta grip no són més virulentes.
4: Sembla que és bastant semblant al que va circular l'any passat, no? L'H3N2 amb la variant K, sense que hi hagi alguna mutació o algun canvi de moment que haguéssim trobat que pogués indicar que té major transmissibilitat o que hi hagués mutat de manera rellevant.
3: I també tenen sota vigilància un altre virus, en aquest cas és la Covid, perquè ara hauria perdut ja l'estacionalitat, però en aquest cas la incidència seria inferior a l'habitual.
2: I amb el subdirector del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya també hem pogut parlar, Txell, del que és un altre dels maldecaps de les últimes setmanes, que són aquestes calorades. L'altre dia explicàvem com s'havien disparat les atencions en els centres sanitaris per aquest motiu.
3: Sí, sobretot per insolacions, cops de calor i el que serien deshidratacions, i els preocupa perquè és una tendència que estaria anant a l'alça. Per això, quan acabi aquest estiu, Salut analitzarà els col·lectius de més risc.
4: hi ha múltiples possibilitats en quant a edat, en quant a zona, en quant a patologies, en quant a dependència, en quant a aspectes socials. I tot això és el que ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.

0: Per cert, Txell, Salut avui ha defensat, hi ha hagut molta polèmica els últims dies sobre la renovació de l'aplicació de La Meva Salut. S'havia canviat la normativa d'accés i era una mica més complicat. Salut ha defensat que, malgrat aquestes crítiques, aquest nou sistema d'accés es posarà en funcionament a partir del mes de gener.
1: Sí, com deies, aquest nou accés serà identificar-se amb l'IDCAT, s'haurà d'introduir el DNI o el NIE i després es rebrà un codi d'un sol ús a través d'SMS. Però, com dius, Salut assegura que serà un sistema més senzill, en principi. Sentim la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat. Per què? Ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
1: En canvi, el que ha provocat és una allau de queixes, sobretot entre les persones grans.
3: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc i ara em volen tornar a canviar.
4: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
1: El departament diu, però, que informarà degudament els usuaris sobre aquest nou funcionament del sistema.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Repassem més notícies destacades d'aquest dijous, d'aquest 3 de setembre. Salvador Illa s'ha reunit avui a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
7: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
6: Fins ara, Zelensky només havia rebut al seu despatx del Palau Presidencial caps d'estat i primers ministres. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha signat amb el de Kiev un acord de col·laboració entre les dues capitals. Aquesta visita s'emmarca en un moment d'escalada d'atacs russos a la capital ucraïnesa. De fet, són ja 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils. L'últim, aquesta tarda, ha provocat un gran incendi en un edifici residencial i ha causat una desena de ferits, Vicent Mifsud.
8: Sí, Rússia també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar, tot mentre el Kremlin respon en la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors rus acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
6: De tornada a Catalunya, els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats ahir a València per un suposat cas d'homicidi. Des de Tarragona, Ricard Boigas.
9: Aquesta tarda, la policia científica acompanyada dels pares ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i han trobat les restes del nen. L'alcalde Josep Lluís Gimeno ha explicat que la família amb 4 fills vivia al poble des del 2019.
10: La dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
9: L'alcalde també ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família.
6: Més coses, els sindicats d'educació, USTEC i CGT mantenen la vaga de dimarts que ve, és a dir, el primer dia de curs. Avui, la reunió amb la consellera ha fracassat, Maria Costa.
1: La consellera Sarniu demanava aquest migdia confiança i una treva, però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu.
11: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
12: Aquesta vaga és un fet, convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Un curs, per cert, que començarà amb 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social sense beca menjador, tot i necessitar-ne. Això és gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable, segons denuncia l'ONG Educo. La majoria d'ells van a l'institut i, com que molts d'aquests centres no tenen menjador, no poden demanar l'ajuda.
6: Entre la crònica política i judicial, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per la sentència contra la protesta Aturem el Parlament del 2011, Àlex Giral Robert.
13: El Suprem va condemnar 8 activistes a 3 anys de presó cadascun per la manifestació durant el ple en què s'havien d'aprovar els pressupostos de les retallades d'Artur Mas. Ara Estrasburg parla de pena desproporcionada i ha invalidat la doctrina de la intimidació ambiental que va fer servir el jutge Marchena. Per Eduard Càliz, un dels advocats dels demandants, la resolució marca el camí a la sentència del procés.
14: Aquesta construcció també hauria de ser derribada en posteriors sentències. El cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
13: Ho ha dit aquí a 3Cat Info.
6: Si sou usuaris del transport públic, això us interessa, més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i de Sabadell. Són algunes de les novetats principals del reforç al servei d'autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies, Rafael de Ribot.
15: El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei d'autobusos interurbans. S'ha actuat en una mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost, i aquest setembre s'introduiran millores en 13 més per incrementar el servei en alguns dels corredors amb més demanda. Es reforçaran els trajectes cap a la Universitat Autònoma, des de Barcelona i des de Sabadell i Manresa. També entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. Hi haurà més autobusos als corredors per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat per Sant Andreu de la Barca i Pallejà i des del Vallès Oriental des de Parets i Mollet. S'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen 3 mesos.
6: Tenim ara dues notícies de cinema. La primera, Peter Jackson i l'actor Danny DeVito assistiran a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I've come into possession of a map. El director del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials. DeVito rebrà el gran premi honorífic per tota la seva carrera, en què hi ha personatges com el pingüí del retorn de Batman. També hi serà Alejandro Amenábar per celebrar el 30è aniversari de Tesis. Avui també s'ha sabut que la directora de l'elogiada Cerdita, Carlota Pereda, inaugurarà el festival amb Found Alive. I La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional, Marc Ruiz.
16: La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. Com dèiem ahir, la candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita de la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat el seu film El Ser Querido a 3Cat.
17: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
18: Dos minuts per arribar a 3:15. Hem parlat de Sitges, dels Oscars, doncs seguim amb cinema, perquè ara mateix tenim en marxa una preestrena destacada. És la de la pel·lícula Cronos, un thriller sobre l'operació policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3Cat i que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostrar la cara més humana d'aquells dies tan tensos i intensos. Connectem amb la Rambla de Barcelona, perquè aquesta preestrena s'està fent al Gran Teatre del Liceu ara mateix. Tenim allà el nostre equip amb la Montse Pujol i el suport tècnic de Ricard Luque. Montse, bona nit.
19: Hola, bona nit, Manel.
18: Com ha anat això? No sé si has pogut parlar amb gent aquí a la Catifa Vermella.
19: Sí, ho hem pogut fer. Ha costat una mica perquè hi havia molta gent, hi havia expectació a la Rambla per veure aquesta catifa, però hem pogut veure tot l'equip de la pel·lícula encapçalat pel director el Fernando González Molina i els actors, l'Enrique Auqué, la Diana Gómez, la Mònica López, el Pablo Derqui, entre d'altres. Hem pogut parlar amb el director González Molina, que avui estava molt nerviós i que ens ha volgut ressaltar, sobretot, que en tot moment, a l'hora de fer aquesta pel·lícula, va voler fugir del sensacionalisme.
20: Esos figurantes que nosotros poníamos en el suelo, aunque no se ven en la peli, pero que nos ayudaban a construir el relato, ¿no? Hacían de víctimas, pero que esas víctimas tenían un trasunto en la realidad y tenían familias, tenían hermanos, tenían hijos y que teníamos que ser muy respetuosos con eso, con esa historia, ¿no? Entonces ese peso sí lo hemos tenido todo el tiempo, pero al final yo creo que el tener muy claro esto nos ayudaba a huir del morbo, del sensacionalismo y intentar contar una historia de personajes en una circunstancia pues dura y tremenda, ¿no?
19: Y la actriu, la Mònica López, que es posa la pell d'una mosso de Ripoll, que encara treballa a Ripoll i que coneixia els autors autors des de quan eren petits, diu que el contacte amb ella, el poder treballar amb ella, va ser clau per preparar el seu paper.
0: Perquè ella ho havia viscut en primera persona i vam tenir

0: I primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. I per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
1: I la Diana Gómez i el Pablo Derqui, que interpreten a la portaveu dels Mossos el 2017, la Patrícia Plaja i el Major Trapero, respectivament, ens deien això.
2: I tota aquesta informació a mi em va ajudar com per tenir la seguretat i per saber exactament de què estava parlant, perquè també la Daniela, el meu personatge, és un personatge que té molt clar exactament el protocol i com l'ha d'implementar, i a més té aquesta labor social de que això ho han de fer, però ho han de fer no només per fer-ho bé, sinó ho han de fer per la societat.
3: Indirectament una mica. Però no hem parlat personalment gaire. Tampoc volia jo fer cap caricatura de ningú. Volíem apropar-nos a la figura, sí que és reconeixible, perquè intentàvem que fos reconeixible, però sense fer un calc ni cap paròdia. Llavors aquest ha sigut l'intent i jo tampoc volia molestar-lo.
1: Hi havia molts convidats aquesta nit. Bueno, vaja, hi ha molts convidats que estan veient ara la pel·lícula. Hem de dir que Josep Lluís Trapero, finalment director general de la policia, no ha pogut venir. Sí que han vist a Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública, Josep Rull, president del Parlament, i Rosa Romà, presidenta de 3CAT, i altres personalitats.
4: Doncs moltíssimes gràcies en directe des de la Rambla. Ricard Luque, Montse Pujol, bona nit.
1: Bona nit.
5: Jean and Joan Holbrook, how did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
6: In church. No, it's not in church.
7: No, deixem de parlar de cinema avui al Catalunya Nit perquè hem d'anar a treure el cap a Venècia. Allà la mostra ha presentat l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, que és aquesta pel·lícula que estem sentint de fons, es diu Backing Fastard, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. I aviam, expliquem-ho bé perquè no hem dit malament el títol. Aviam, Òscar Callau, en directe des de Venècia. Bona nit.
8: Hola, bona nit. Doncs Backing Fastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que vestien la mateixa roba, es movien igual, parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. La història, però, és només un punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic que ha dedicat, per cert, al seu amic David Lynch, sobre persones úniques i diferents de la resta que en la seva recerca de l'amor i la llibertat poden arribar a l'obsessió malaltissa. El creador de Fitzcarraldo, Nosferatu o Aguirre torna a fer una obra que té parts documentals i alhora és una ficció d'imaginació desbordant.
9: I don't make a real distinction.
10: Jo no faig distinció entre ficció i documentals. Per mi, tots són pel·lícules. Jo invento, munto una escena, trio els actors i poso música. Es tracta de ser inventiu. Intento fer pel·lícules diferents.
8: Jenny i Joanny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
11: You're always eating. You never stop eating.
12: I stop eating.
11: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting.
7: Òscar, què hi havia avui, de més, a la cartellera del Lido?
8: Doncs aquest dijous també hem pogut veure Wild Horse 9, una barreja d'espionatge i comèdia negra amb uns agents de la CIA perduts a l'illa de Pasqua als anys 70, poc abans del cop d'estat de Pinochet, interpretats per John Malkovich i Sam Rockwell. Un paper d'espia tronat que ha estimulat un Malkovich amb ganes de continuar molt de temps al peu del canó.
13: Sempre faig i sempre he fet les coses que m'agraden, tota la vida. I penso continuar així, no em plantejo retirar-me, perquè si de cas, ja em retiraran quan sigui l'hora.
8: La pel·lícula la firma el director britànic Martin McDonagh, creador de la multiguardonada Almas en pena de Inisherin.
4: I fins al 18 d'octubre, l'Hospitalet de Llobregat acull la gran carpa del Circ du Soleil i porta Curios, Gabinet de Curiositats, la 35a creació de la companyia i la que compta amb més elements d'atrezzo en 42 anys d'història. Clàudia Roses.
12: L'espectacle s'explica de la mà d'un científic que descobreix un univers invisible ple de meravelles i

0: Ja acumula més de 3.000 funcions arreu del món. Porta escena 50 artistes de 21 països diferents, escrit i dirigit per Michael Laprise, amb un equip de 7 músics en directe. David García és el protagonista de Curios.
1: Té una cosa de nostàlgia, d'un món que no hem vivit, però que és conegut, que no està molt junt. I després, l'estètica d'aquest espectacle és molt parisina, és molt europea. I jo crec que ha funcionat molt bé en Europa. I la gent entén molt bé tots els codis i té aquesta coseta que està molt a prop de nosaltres.
0: Sobre l'escenari, cap detall és casual. Curiós és l'espectacle amb més elements de tretzo de tota la història del Cirque du Soleil. 464. La mà mecànica, un dels símbols del muntatge, pesa 340 quilos. Marc González, cap de vestuari, ha explicat a Catalunya Ràdio com es viu des de dins.
2: Tenemos dos camiones y medio para trasladar solamente las cosas de vestuario. Es verdad que a la hora del espectáculo es muy bonito, ¿no? Esa cantidad de trajes diferentes, de looks diferentes, es bastante impresionante, pero en el día a día quiere decir que tenemos que trabajar sin descanso, ¿no? Para que todo eso esté perfecto.
0: Curiós té la capacitat per rebre 2.500 persones i l'espectacle dura 2 hores amb un descans entre mig.
3: I aquesta setmana s'estan donant a conèixer les programacions de les diferents sales de teatre. Avui hem de parlar del Poliorama. I déu-n'hi-do quins noms posen sobre la taula. Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas, Carla Sanz, Té de Teatre, La Calòrica i Chino Darín estan entre els noms més destacats del que s'ha anunciat avui. És una temporada en què el Teatre de la Rambla de Barcelona celebra, compta, 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, Marc.
4: L'arrencada serà dimecres que ve amb la reposició de La Truita amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas. Per fi me'n vaig. Es presenta com l'últim espectacle de Carla Sanz i Té de Teatre i La Calòrica protagonitzaran un altre títol destacat, Les dones Piñeiro, de Joan Iago. També tornarà Dakota, que és l'espectacle que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama. El seu autor, Jordi Galceran, explica que no ha calgut retocar res.
5: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal, vull dir que no cal tocar res perquè no juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
4: També passarà pel Poliorama El Quinto Paso, amb el Chino Darín i adaptacions de diversos clàssics de la literatura, com La Venganza de Don Mendo, Un tal Quixot o Cyrano, a més de diversos espectacles familiars.

0: I la dona flamenca serà la protagonista de la propera edició del Flamengi, el Festival de Flamenc de Girona. A partir del 13 de novembre hi actuaran noms com els de Rocío Molina o Soleá Morente, Girona, Núria Paraire.
1: Des de l'organització remarquen que cantaores i bailaores han tingut un paper essencial en la conservació del flamenc, tot i que la seva aportació sovint ha quedat en un segon lloc. Per això les reivindiquen. Enguany, Soleá Morente inaugura el festival amb un espectacle acústic a les escales de la catedral. Segons la directora Noemí Osorio, l'artista representa el que volen posar en valor.
2: Que és aquesta força, aquesta valentia, i són dones, a més, que estan canviant la història del flamenc i que és molt important donar-los visibilitat.
1: També actuaran Belén López, María Terremoto o Lela Soto i s'estrenen dues grans produccions gràcies a la col·laboració amb el Festival Temporada Alta. Es veuran Muerta de Amor, de Manuel Liñán, i Calentamiento, de Rocío Molina. La programació arriba a Figueres, Banyoles, la Bisbal d'Empordà i Blanes, i també a la Catalunya del Nord.
3: I els dijous al Catalunya Nit, aquesta temporada, també tindrem sempre la mirada de David Guzmán, avui reflexionant sobre l'anomenat llibre de l'estiu.
4: Fa uns quants anys que el món del llibre també competeix per trobar la seva cançó de l'estiu. Fa anys que la indústria inventa, copia o mira d'esprema modes i tendències per trobar un best-seller estacional, el títol que veurem a totes les platges, càmpings i piscines. La temàtica i l'estil del llibre de l'estiu ha anat canviant, però sempre ha surfejat el thriller, el policíac o el romàntic. Però vet aquí que avui rebo aquest veredicte en forma de correu. Murdoko arrasa i es converteix en el llibre més venut d'aquest estiu. En parlen en termes de fenomen editorial, amb 32 edicions i més de 500.000 d'exemplars venuts. Per qui no conegui el Murdoko, un nom que és qualsevol cosa menys eufònic, es tracta de la suma de murder i sudoku, perquè, òbviament, la cosa va de lògica, suspens i entreteniment. Pàgines i pàgines per col·locar els sospitosos a lloc i descobrir qui va matar la víctima. Cap problema amb els passatemps de tota mena i Déu em lliuri de dir amb què s'ha d'entretenir cadascú. Però un murdoku no pot ser el llibre més venut de l'estiu perquè en puritat no és un llibre. És més aviat allò que l'editor Gianarturo Ferrari

deia libroide, alguna cosa que té l'aparença formal d'un llibre amb pàgines i llom sense acabar de ser-ho. Durant segles i mil·lennis, els passatemps, els quaderns d'activitats, crucigrames i sudokus s'han imprès en la forma legítima, humil i practiquíssima de la revista, del fascicle o del fanzín. Posar-hi tapa dura i una faixa cridanera no els converteix en un llibre, de la mateixa manera que filmar una tertúlia de ràdio no ho converteix en televisió. Són formats diferents i amb codis diferents. I tanmateix aquest estiu els aeroports anaven plens de mordocus, mardels i fins i tot un volum titulat Mysterious Cute and Cozy, demostrant que si una cosa és ridícula en castellà, en anglès només empitjora. L'única excepció del llibre misteri amb tota legitimitat per dir-se llibre es diu Proves sense corregir, de Stefano Bertelli Tetzagi. És un divertiment molt literari, amb una gran traducció de Pau Vidal i mil errors deliberats que hem de trobar i corregir per poder resoldre el cas. Potser no ha estat el llibre a l'estiu, però qui sap si serà el de la tardor.

0: Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Et saludo directament perquè no trobo la pista.
1: És el títol.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: És una cançó de tutors que es diu 40. Doncs seria la xifra que avui hem quedat a les portes, que ha arribat als 39 graus a Vinebre, al Pantà de Riba-roja, i demà, doncs segurament, si no hi acabem d'arribar, quedarem a dècimes, podríem dir, d'aquests 40 graus. Demà la calor s'intensifica més, amb aquests avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a comarques interiors, Catalunya Central, cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, per tant, aquests valors més elevats, el Segrià, la Ribera d'Ebre o el Priorat, però farà calor a tot arreu. Altra cop amb un panorama de molta estabilitat, una miqueta com ha passat aquesta tarda, que no hem tingut cap núvol. Demà hi pot haver alguna núvol baix a primera hora i alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, però, sens dubte, de cara demà divendres. I també ja encara en el cap de setmana del que parlarem serà de temperatura.
0: Doncs ens ho apuntem. Déu-n'hi-do, són molt altes encara aquests dies. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Sí. Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La marca SEAT té els dies comptats. Quants anys de vida li queden? Avui, reunió important a Alemanya del grup Volkswagen. Damunt la taula hi ha un pla de reestructuració que podria deixar la marca SEAT fora del pla d'electrificació. Això no vol dir que la planta de Martorell es quedin sense feina, perquè també hi ha la línia dels Cupra. El que està en dubte, això sí, és una marca emblemàtica que va néixer fa 76 anys. En els pròxims minuts connectarem amb Berlín.
1: Abans haurem passat per París, a França. Aquest curs serà molt i molt polític perquè desembocaran unes eleccions que suposaran un canvi presidencial. Macron ja no es pot presentar i el reagrupament nacional de Le Pen és el favorit a les enquestes. La nostra corresponsal Isabel Galí ha entrevistat un analista de referència a França que considera que en cap altre país d'Europa és tan perillós que guanyi l'extrema dreta. De seguida ens aclarirà per què.
0: Això el dia que Gabriel Jesús ha fet el seu primer entrenament amb el Barça. Ja veurem quan debuta i en quina posició. De seguida ens ho explicarà David Ubach.
1: I cap a la part final del programa, quan comencem a mirar l'endemà, trucarem avui al director del País de Catalunya per saber quina portada preparen, com fem cada dia amb cada un dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya.
0: I com sempre intentarem tancar l'informatiu amb algú interessant, avui amb un traficant d'idees, una persona que a casa té 30.000 llibres, això la dada ja és sorprenent, però encara més, que a més els té llegits. La reflexió final del dia avui serà càrrec del poeta i escriptor Vicenç Altaió.
1: Anirem avançant fins a les 11 notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
0: I d'entrada volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 3 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos. Pero tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
5: Señor Sánchez, la va a pagar. Ante la justicia y ante la sub. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo.
6: Pero no es verdad. Marruecos es su amo.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
8: Las dos opciones son muy greus. Le inhabilitan para continuar gobernando.
9: Mohamed VI es un asesino.
10: Y ustedes,
9: señorías del gobierno,
10: son unos pusilánimes.
11: Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
12: What's happening there is very sad to watch.
13: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
12: Bum rushing your country. I've never seen anything like it.
14: Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como SEAT que no tenga sus dos marcas, Cupra y SEAT. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
15: Mostrar el suport de Catalunya i de Barcelona en què Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna.
16: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
17: El sistema educatiu necessita un parèntesi, necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs.
18: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga.
19: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això. És una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora serà més o menys.
20: Esos figurantes que nosotros poníamos en el suelo, aunque no se ven en la peli, pero que nos ayudaban a construir el relato, ¿no? Hacían de víctimas, pero que esas víctimas tenían un trasunto en la realidad y tenían familias, tenían hermanos, tenían hijos y que teníamos que ser muy respetuosos con eso, con esa historia, ¿no? Entonces ese peso sí lo hemos tenido todo el tiempo, pero al final yo creo que el tener muy claro esto nos ayudaba a huir del morbo, del sensacionalismo e intentar contar una historia de personajes en una circunstancia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Les 10 i 7 minuts és l'hora de la informació esportiva. David Tubac, bona nit.
21: Bona nit.
1: Aviam, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de Lliga de diumenge. Això serà al camp del València. I Hansi Flick ha comptat amb dos reforços.
21: El primer, Gabriel Jesús, l'últim d'arribar al Barça. Ahir vam sentir les seves primeres paraules com a blaugrana. Avui ha completat ja el primer entrenament amb els companys a les ordres de Hansi Flick. Gavi ha estat aquest segon reforç al qual fèiem referència. És un vell conegut, això sí, però que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. També ha participat de la sessió Gavi. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, podrien ja entrar a la convocatòria de Hansi Flick per jugar diumenge a Mestalla aquest partit de Lliga. Pel que fa a Bisigu, que ahir es va lesionar a la final de la Copa Catalunya jugant amb el Barça Atlètic a la nova Creu Alta de Sabadell, doncs és un dels nouvinguts, el jove extrem belga. S'ha descartat doncs, que tingui cap lesió de consideració, tot i que la primera impressió feia patir una mica, es va donar un fort cop a la zona del turmell, però finalment doncs, només haurà d'anar incorporant-se progressivament als entrenaments. Això el vessant esportiu. A l'institucional del Barça ja tenim data per a l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, una assemblea que serà telemàtica i a la vegada serà ordinària per a l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros i també extraordinària, en aquest cas per aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i també l'entrada dels nous membres a la Junta.
0: I avui ha sigut dia també de balanços i presentacions 48 hores després que tanqués el mercat de fitxatges.
21: Pel que fa als equips catalans, comencem per l'Espanyol, l'altre conjunt de primera juntament amb el Barça. Monchi, que és el seu director esportiu d'aquest mercat de fitxatges, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès doncs, certes urgències esportives donada la trajectòria irregular de l'Espanyol en les últimes temporades.
22: Sí, es verdad que hay urgencia lógica y normal de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
21: Un Espanyol que avui ha aprofitat per presentar els dos últims jugadors d'arribar, els cedits Brian Zaragoza, del Bayern, i Gorosabel, de l'Atlètic Club de Bilbao. Això, a primera, a segona, al Girona, hi ha hagut anunci oficial del fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez per una temporada i, a més, també la seva presentació. En l'acte, Quique Cárcel, que és el director esportiu del Girona, ha assegurat que la plantilla que ha confeccionat doncs, és prou per aspirar a l'ascens a primera, a tornar a jugar a primera. Pel que fa al Sabadell, doncs, el seu director esportiu, Lucas Viale, també ha fet balanç del mercat de fitxatges d'estiu. Diu que han sabut treure suc dels recursos que tenien, que manté que eren limitats per a aquestes limitacions, valgui la redundància, del fair play financer. Tot i això, el Sabadell ha firmat 16 incorporacions.
0: Déu-n'hi-do.
21: Moltes.
1: L'arrencada de la Lliga, ara sentirem aquest testimoni, que és Mourinho, perquè ens està portant setmanes amb un ritme frenètic de partits.
21: Avui amb un partit...
1: Són no parar.
21: No, aquest cap de setmana tindrem la jornada 4. Avui es juga un partit avançat a la sisena jornada, el Real Societat 0-0. partit al descans. Demà arrenca aquesta quarta jornada amb un plat fort, la visita del Madrid al camp del Betis, amb un protagonisme acaparat pel defensa Raúl Asensio, que du uns dies sota els focus, condemnat per conduir begut els últims dies, però alhora avui absolt per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio ha valorat, doncs, aquesta sentència mostrant-s'hi molt satisfet i alhora ha demanat perdó per

0: aquest càstig per conduir begut. A la roda de premsa prèvia d'aquest Betis Madrid, Josep Mourinho, l'entrenador blanc, ha parlat ben clar sobre Asensio.
1: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional

0: David, avui hi havia etapa de muntanya important, ja la dotzena.
1: Sí, a Equador de la Ronda Espanyola, eren 166 quilòmetres en final a l'Observatori de Calar Alto, això és a Almeria. Hi ha hagut triomf per a l'eslovè de 20 anys Jacopo Mersel, de l'equip Bahrain. Ha estat el millor de l'escapada del dia. Per darrere, pel que fa als candidats a guanyar la general, el líder Enric Mas ha tingut una jornada beneficiosa pels seus interessos. Li ha tret 27 segons més al segon classificat de la general, l'eslovè Primo Roglic, i ara la diferència entre tots dos és de Mas com a líder, amb 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte de Roglic, amb Félix Gall, també l'austríac del conjunt de Calón, com una amenaça a l'horitzó.
0: Doncs de moment ho té bé Enric Mas. Gràcies, David. Fins demà.
1: Fins demà.
2: Pràcticament un quart d'onze de la nit i a aquesta hora tenim una informació d'última hora perquè acabem de saber que Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final d'aquesta dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració que ha aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part tant la direcció, els treballadors com els accionistes, entre els quals hi ha també el govern federal de la Baixa Saxònia. Rafael de Ribot, bona nit.
3: Bona nit. L'empresa assegura en un comunicat que la creixent pressió competitiva global als canvis a la demanda i la transformació tecnològica exigeixen un ajust significatiu de la plantilla. A més, quatre plantes del grup Volkswagen, Alemanya, corren risc de tancament. Per a aquestes fàbriques, la direcció estudiarà usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals del 2027 es reestructurarà el conjunt de les plantes europees del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva, diuen. És aquí on la planta de Martorell es juga el seu futur. Segons alguns mitjans alemanys, informacions publicades prèviament a aquesta reunió, no es preveu electrificar els models de Seat i es preveu que la marca acabi desapareixent.
2: Doncs a aquesta hora el que podem fer és saludar el president del comitè d'empresa de Seat, que ha format part d'aquesta reunió d'aquesta tarda, Matías Carnero. Bona nit, Matías. Matías Carnero, bona nit.
4: Hola. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit. Gràcies per atendre'ns després de la participació que tu també, com a representant dels treballadors, has tingut en aquesta reunió. Estem parlant d'una notícia d'un abast molt, molt important. El titular ens suggereix aquests 50.000 llocs de treball que desapareixeran, però, en fi, et demanaríem una primera valoració de la decisió que s'ha pres aquesta nit.
4: Bueno, lo que se ha tomado la decisión principalmente es oficializar toda aquella rumorología que desde medios alemanes estaban saliendo en los últimos meses, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho es dar luz verde para que el Consejo de Comité Ejecutivo siga avanzando en esa progresión hacia la transformación del consorcio a nivel mundial para ser más competitivo y para ahorrar costes, pero sin tomar decisiones concretas, como bien se ha dicho en el comunicado. Es decir, no se ha acordado cerrar ninguna planta, no se ha acordado ninguna medida concreta. Es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
2: El que estem veient, per tant, és un anunci que és un canvi de mida i de model de la companyia, del grup, no? de la seva presència també internacional. Esclar, s'ha debatut també si hi ha moltes o diverses marques i línies de vehicles que al final d'alguna manera competeixen també entre ells. Quin és l'element, no?, que fa finalment prendre aquesta decisió?
4: Coincidido todos hoy es en una cosa clave, en una cuestión clave, que es que el grupo necesita un cambio importante dentro del camino de la estrategia a seguir en los próximos años hasta con el horizonte 2035, ¿no? Evidentemente el coche eléctrico, ya lo decíamos nosotros hace ya unos 4 o 5 años, que debería de conjugarse la transformación hacia el medio ambiente y hacia la electrificación con la transformación laboral también. Pero eso no significa que la única solución sea despedir trabajadores y cerrar fábricas. Yo creo que hay que buscar soluciones inteligentes, soluciones que creo que las hay, hablando de la economía circular, hablando de otros componentes dentro del mundo de la robótica y de los componentes que trabaja el sector de la automoción. Y en ese sentido, pues esperemos que la empresa plantee o traslade al Consejo de Supervisión en las próximas reuniones pues esos pasos y avances para poder seguir avanzando y seguir teniendo la capacidad de ser el primer grupo industrial.

0: Ens estem traslladant amb aquest tema musical cap a França. Aquest curs que comença serà molt i molt polític. Allà també hi ha eleccions presidencials a finals d'abril i principis de maig, i la probabilitat que Reagrupament Nacional, el partit d'extrema dreta, guanyi les eleccions és molt alta. Això diuen tossudament totes les enquestes. Seria la primera vegada que un partit d'extrema dreta presideix França. El referent més pròxim en la història seria el règim de Vichy, que va col·laborar amb l'ocupació nazi. La nostra corresponsal, Isabel Galí, ha entrevistat el periodista i analista Edwy Plenel per posar context als perills que tindria per a França el fet que hi hagués una presidenta d'extrema dreta. Isabel Galí, des de París, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: A veure, abans d'entrar en matèria, qui és aquest analista?
1: Doncs Edwy Plenel és, al meu entendre, un dels analistes de referència avui a França. Va ser director de la redacció del diari Le Monde i en va marxar el 2004 per fundar un mitjà de comunicació independent que és referent en el periodisme d'investigació a França. Es diu Mediapart, és un diari online i va treure els primers draps bruts de Nicolas Sarkozy en l'afer Gaddafi, per exemple. També ara és l'espai on moltes dones han denunciat per assetjament famosos, com Gerard Depardieu o el cantant Patrick Bruel. En fi, als poderosos no els agrada Mediapart.
0: Ja, ens ho podem imaginar. Plenel alerta, entre altres coses, que com a europeus no som prou conscients de fins a quin punt França és la baula feble d'Europa. Diu que el país es juga el destí a la ruleta russa a la segona volta de les eleccions presidencials i que tot podria girar com un mitjó en una elecció que es guanya amb el 50% més 1 dels vots, eh?
1: Sí, és una reflexió que inclou dues preocupacions o certeses. Una és que, efectivament, l'extrema dreta pot guanyar les eleccions, i l'altra és que el sistema presidencialista francès, que ell anomena monarquia presidencialista, permet que el país canviï radicalment d'un dia per l'altre. I d'aquí la noció de ruleta russa. Ho explica així, escoltem-lo.
2: Le second tour d'une présidentielle.
3: Ens trobarem a la segona volta de les eleccions presidencials i és una ruleta russa on tot pot bascular. L'extrema dreta pot prendre la presidència de la República a França sense necessitat de fer un cop d'estat i té molts més poders que Hongria, quan Orbán era al poder, que Alemanya, si arribés al poder, que la Gran Bretanya, que Espanya, si Vox fos al poder, o que Itàlia, on la senyora Meloni és al poder. El president té tots els poders excepcionals, verticals, inclosos els articles de la Constitució que permeten suspendre la democràcia.
1: Plenel alerta Europa dient això, perquè parlem molt nosaltres dels check and balances dels Estats Units amb Trump, de si funcionen o si no funcionen, però es parla molt poc del poder que el president de França té a les seves mans, sense anar més lluny, el poder d'anomenar primers ministres i aquests de governar per decret, el poder del president de canviar la política exterior i de defensa, de deixar, per exemple, de donar suport a Ucraïna. Si a més aquesta extrema dreta aconsegueix una majoria suficient a l'Assemblea Nacional, moltes lleis poden fer modificar el rumb polític i econòmic i retallar drets socials bàsics.

0: com la sanitat universal. És cert que França, doncs, com tots els països democràtics, té un Consell Constitucional i un Consell d'Estat, però amb un poder que sempre és relatiu.
1: I com és l'extrema dreta francesa? Amb què la podríem comparar i quin és el principal perill de la seva arribada al poder?
0: Bé, el que segur que canviarien és la política migratòria i la relació amb la Unió Europea, una mica com ha passat amb Giorgia Meloni, i en política exterior, bé, ja es veuria una mica. Però és, jo crec, internament on les coses poden canviar més, sobretot en la relació amb Algèria o amb els francesos de confessió musulmana. Mira, aquests dies Marine Le Pen ha reprès una idea que fins ara havia deixat adormida des del 2022, que no en deia res, prohibir a les dones musulmanes portar el vel. El seu segon, Jordan Bardella, va matisar una mica dient que farien un referèndum sobre aquesta qüestió si ell és primer ministre, però Le Pen ho llança sabent que és inconstitucional prohibir el vel. I a més són aquests tipus de propostes les que lliguen aquest moment d'ara amb el passat, perquè no és només l'extrema dreta qui les defensa, aquestes propostes. També la dreta conservadora recull una mica aquests postulats ideològics. I hem de pensar que un escenari possible i probable és que en les legislatives de l'estiu que ve, després de les presidencials, guanyi l'extrema dreta i acabi governant amb la dreta tradicional, amb els republicans. I Edwy Plenel fa una reflexió molt interessant. Diu que el que França viu ara és la fi del gaullisme, de la França de la resistència al nazisme i de De Gaulle. I explica per què.
2: El règim nazi no es va haver d'imposar a França. Van ser les mateixes elites les que van fer suïcidar la República i van acceptar la col·laboració. La resistència va ser totalment minoritària. Els alts funcionaris i la burgesia francesa no eren feixistes ni nazis, eren pataïnistes, seguidors del general col·laboracionista Pétain. Era aquella burgesia que vol defensar els seus interessos, que té prejudicis antisemites i que el que vol és sobreviure. És l'epopeia de De Gaulle, que prové una mica d'aquest món, la que d'una manera quixotesca salvarà la dreta francesa de si mateixa.
3: I va salvar la dreta francesa d'elle-même.
0: De Gaulle salva França i la dreta francesa d'anar a parar al costat dels perdedors de la Segona Guerra Mundial, els nazis i els feixistes, diu Plenel, però el perill ara és que aquesta dreta conservadora torni a ser allà on era el 1940.
1: Això és França davant els fantasmes del seu passat, del passat més recent, d'aquests dos mandats d'Emmanuel Macron. Què en diu Plenel? L'aprova, el suspèn?
0: Doncs, com us podeu imaginar, el suspèn, no per no dir coses interessants en l'àmbit internacional ni per defensar quan parla França i Europa. Plenel ja li reconeix això a Macron, eh? Però creu que el president ha estat poc valent en fer allò que diu. Li critica que no ha reprès aquella independència que Chirac va demostrar el 2004 quan es va oposar, per exemple, a la invasió de l'Iraq de Bush i Blair i Aznar. Macron, per Plenel, no ha portat una mica aquell estàndard de França, de país defensor de llibertats i drets humans. Una França que, a més, recordem-ho, és l'única potència nuclear de la Unió Europea.
3: La France est membre permanent du Conseil.
2: França és membre permanent del Consell de Seguretat. És l'únic país europeu que pot plantar cara als Estats Units d'Amèrica. És el país on es va proclamar l'actual Declaració dels Drets Humans el 1948. I tot i això, avui no parla al món sobre Gaza, sobre Palestina. No imposa sancions, no pren una posició ferma contra Trump, contra Putin, fins i tot a l'inici del seu mandat. Macron va mostrar certa debilitat envers Putin pel que fa a Ucraïna. França no està complint el que es diu que és.
0: Per expressar els abusos de poder de tants dirigents i polítics i econòmics, Plenel, que és un expert, a més, en extrema dreta i n'ha escrit llibres, ha encunyat un terme que ell anomena l'il·limitisme, la incapacitat dels poderosos de posar-se límits, d'acceptar els valors de la democràcia. És una reflexió final que us presento ara, dedicada als ciutadans que estan en contra d'aquesta deriva que està prenent el món.
3: I nous faut défendre la force de la faiblesse.
2: Hem de defensar la força de la debilitat, la consciència de la fragilitat de la humanitat, de la fragilitat del món i la vida, contra el que veiem dels nostres ulls, l'exacerbació del poder, la catàstrofe del poder, l'il·limitisme. He acunyat aquest neologisme per descriure el que representen Trump, Putin, Netanyahu, la Gran Amèrica, el Gran Israel, la Gran Rússia, només la llei del més fort.
1: Doncs, Isabel, molt interessant. Mira, ahir George Clooney, des de València, ens descobria aquest concepte de caquistocràcia, deia, que els Estats Units governen

0: Els pitjors, i ara tenim aquest plenel amb l'il·limitisme. Dos dies, dos conceptes ben interessants. Moltíssimes gràcies, Isabel. Anirem parlant aquesta temporada. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Passa minut i mig de dos quarts a 11 de la nit. Ara estic enrovellada. Àlex Borina, bona nit. Com
3: bona nit.
2: Salva'm.
3: Immediatament. Estic feliç i content de tornar a ser en aquest programa i abraçar a tota la gent meravellosa que l'escolta.
2: Una meravella, com sempre. Va, fem una pausa per la publicitat i de seguida torna Àlex Borina.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
6: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
5: Tota la informació a manresaturisme.cat.
7: La fotoperiodista Anna Sorinyac documenta la crisi migratòria a Ceuta i la situació dels menors que hi van entrar sols.
8: Aquests menors tenen 9 anys, 10 anys, 11 anys.
7: Però amb especial atenció a les nenes.
8: Entre elles intenten fer guàrdies a les nits perquè no els hi passi res. És una situació que no havia vist mai.
7: Albert Parés, advocat especialitzat en drets humans.
9: S'ha de fer l'impossible perquè les menors puguin ser ateses per evitar que entrin en les màfies.
7: Blanca Garcés, experta en migració.
10: Quan un sent que no té res a perdre és quan està més disposat a deixar-ho tot, fins i tot arriscant la vida.
7: Anas Bassain va arribar en pastera a les costes espanyoles.
11: El Marroc deixa marxar molta gent jove que tenen moltes capacitats per fer créixer el país.
5: Solidaris.
4: Amb Mercè Folch.
7: Ceuta i el destí dels menors.
5: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
2: Ara sí, és hora de parlar de cinema amb l'Àlex Gorina, perquè a més avui comencem la temporada amb tu, Àlex. Com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Nou, amb moltes notícies de cinema sobre la taula, que jo no me'n puc estar de preguntar-te, per exemple, si la primera, després ja ens dius La Perla, i en fi, el que vens a fer en aquesta secció, però jo no me'n puc estar de preguntar-te, què t'ha semblat la preselecció de les pel·lícules espanyoles als Oscars?
3: Doncs lògica, tot i que de cop i volta, els diumenges o els domingos, és una pel·lícula que ens ve tan lluny, que va estar a Sant Sebastià fa ara 12 mesos, que dius, hosti, no tocava, no? Però clar, és una pel·lícula que ha guanyat el Goya, és una pel·lícula dirigida per dona, l'única de les tres, és un joc estratègic, evidentment, perquè les altres dues havien de ser petit, la de Sorogoyen i la dels Javiers. O sigui que, quina serà la seleccionada? Jo estic seguríssim que la Bola Negra. Premi a Canes com la de direcció marca moltíssim. Javier Bardem té problemes en aquest moment amb les acadèmies i, per tant, en definitiva, seria, diguem, la jugada guanyadora.
0: I tu l'escolliries per presentar els Oscars o què?
3: Resulta que jo no veuré la Bola Negra fins demà al matí a les 10.
0: Per tant, no podré.
3: No puc comentar-la, però si jo hagués de triar, us ho diré la setmana que ve.
0: Això està bé, això està bé. Escolta, avui també tenim notícies del festival que millor coneixes. Tu coneixes molt bé tots els festivals, però aquest fins i tot des de dintre, per haver-lo dirigit. Sitges, què? Què en destaques?
3: Jo de Sitges destacaria, sobretot, a veure si tenim la capacitat de superar una mica la tonteria. És a dir, que Bàrbara Reyes, que ja convertim en el personatge més important del festival, a veure, amb tot el respecte, no compro. I, per tant, alerta, perquè si ve Peter Jackson, jo crec que més aviat la reverència li hem de fer a ell. Aneu a Sitges, de totes maneres, i recordeu sempre que Sitges és un mar desconegut. És a dir, la majoria de pel·lícules te l'has de jugar. És molt divertit jugar a Sitges perquè clar que veus coses que no estan bé, com quan agafes un llibre i no saps si l'acabaràs o no l'acabaràs, però l'aposta sempre és divertida perquè es viu amb molta passió.
2: Bé, doncs n'anirem parlant perquè tot això ha de començar passant les pròximes setmanes i mesos. Què et sembla, Àlex? I comencem com sempre amb La Perla. Ens portes alguna perla aquesta setmana?
3: Sí, us porto perles i farem una mica, nadarem una mica junts perquè anirem passant de l'actualitat a les recomanacions i d'aquesta manera tot quedarà lligat. La primera perla, amigues i amics, a veure... Sí, indubtablement, heu d'anar a veure Anoche conquisté Tebas.
1: Estàs bé?
12: Molt bé.
3: I us convido a descobrir les termes de Bande a Ourense, on es va rodar la pel·lícula, on anaven els soldats romans a banyar-se després de les guerres que tenien, no? Són aigües d'esconxes i allà tens soldats actuals que juguen a jocs d'estratègia portuguesos i els antics romans que s'hi banyaven amb un joc d'estratègia dels romans d'aquella època, que era aparellar els soldats, de manera que fossin amants i un soldat defensés a l'altre i d'aquesta manera s'autoprotegir a banda de tenir dret a una certa expansió sexual. Aquesta pel·lícula és una genialitat. Està al cinema Sonzeig i ens donarà pas a, per cert, parlar en llatí, també. Cosa que no és la primera vegada en la història.
13: Agete milite! Pugnate! Sebastian, pugnate!
3: I aquesta és la primera joia que us recomano, Sebastián i del Derek Jarman, una pel·lícula que podeu recuperar filmen a Prime Video a YouTube, que va ser la que va provocar que existeixi el Premi Sebastián a Sant Sebastià, que és el Festival de Sant Sebastià, el premi a la millor pel·lícula de temàtica gay que es presenta en el festival, amb Brian Eno fent la música, aquest Final Sunset que estem sentint en aquests moments, i una pel·lícula en la també hi havia aquella estratègia, no?, del centurió que volia imposar-se al soldat Sebastià i el volia posseir, i Sebastià va ser el primer que va dir només sí és sí, i no és no, i quan va dir que no el van crucificar. Recupereu aquesta pel·lícula. I parlarem d'estratègies, evidentment que ho farem, perquè encara tenim present en la cartellera ni més ni menys que l'Odissea.
14: Is this an offering to Poseidon? The Greeks are praying for a safe return home.
3: Una ofrena per Atenea, una trampa creada per Odisseus. Què era? El cavall de Troia. Què era el cavall de Troia? Era una cosa de fusta, realment? O era senzillament un ariet amb un cap de cavall que va atacar la porta de Troia? O era un enviat del déu Posidó, que era el déu que adorava els cavalls, per conquerir la ciutat tebana? Esta escena és de la pel·lícula Troia, la primera, però tot això surt també a la pel·lícula de Christopher Nolan. I què és el que passa amb el cavall de Troia? Doncs la infiltració de l'enemic com una cèl·lula clandestina i desconeguda a l'interior de la societat que vols destruir. Això és el tema que ens acompanyarà en aquest comentari que farem avui, perquè això ho havia tocat al cinema algunes vegades. Per exemple, sense anar més lluny, hi ha una pel·lícula de Hitchcock que es diu Enviado Especial, on ja trobem un avió dirigit a distància per, diguem, atacar l'Empire State Building, en aquells moments l'edifici més alt de la ciutat. Però fixeu-vos que hi ha una pel·lícula de televisió que es diu The Lone Gunman, que van fer com a spin-off d'Expediente X, i que 6 mesos abans de l'atac a les Torres Bessones, estem a punt d'arribar a l'11 de setembre, i per tant estem parlant també d'un aniversari, hi havia uns hackers que feien part d'una conspiració que per control remot ja enviava als terroristes i a un avió al World Trade Center.
15: Terminó la Guerra Fría, John. Por eso, sin tener enemigo que combatir, las armas no se venden. Pero derriba un avión 727 en medio de la ciudad de Nueva York y hallarás una docena de dictadores de todo el mundo que querrán asumir la responsabilidad y suplicarán ser bombardeados.
16: No es posible. ¿Solo para vender armas? ¿Cuándo?
15: Esta noche.
16: ¿Por qué no le dijiste al mundo? Acude a la prensa.
15: ¿Crees que viviría 30 minutos después de hacerlo?
3: The Lone Gunman, completa en DVD de segona mà, però també la podeu trobar a YouTube. Ho dic perquè és una curiositat. Sí. Que 6 mesos abans es fes aquesta mena de Twilight Zone i que es veiés públicament a la Fox, ni més ni menys, no? Bé, això em porta directament ja a una novetat de la setmana, que és també una perla de la setmana. N'heu parlat en el programa d'avui i, evidentment, estem parlant d'una altra cèl·lula infiltrada, en aquest cas, Cronos.
17: Necessitem reforços a les Rambles amb Boqueria.
18: Hem passat algú a les Rambles, 5 ambulàncies.
19: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
3: Una excel·lent pel·lícula de policia i lladres, o terroristes, en aquest cas. Alerta, és realment una glorificació absoluta dels Mossos d'Esquadra. Això queda claríssim. Hi ha temes tangencials que a mi m'hagués agradat que fossin una mica més aprofundits. Però com a pel·lícula d'entreteniment, com a pel·lícula per reconstruir aquest fet, i un admirable treball de reconstrucció de la Rambla tal com eren, perquè quan la van rodar ja estaven en obres i ja han aconseguit el miracle de preservar les Rambles històriques tal com hi eren en aquell moment de l'atac terrorista. Val la pena reveure

0: veure? Evidentment que sí, no? I també una altra pel·lícula. És que és una altra perla que no la puc deixar de banda ni de cap de les maneres. Es diu El olor de la leche quemada.
1: Aquel verano llevábamos siempre el bañador bajo la ropa. Era el lema de Katinka. La vida es mejor si te puedes bañar en cualquier momento. Si quieres.
0: S'estrena demà i és una d'aquestes pel·lícules de quatre sales, per entendre'ns, que és repartides pel territori, al Texas, als Onzeig, a Sant Feliu de Llobregat la podreu veure, a Lleida també la podreu veure, és alemanya, és de la Justin Bauer, i parla del món del camp, els problemes que tenen els negocis de la llet o, per exemple, els de treball, sobretot quan són unes dones les que estan al capdavant, una mare i tres filles, que han de passar l'estiu currant-s'ho, i arriba un moment que no queda més remei que cremar les collites perquè els surt més a compte i llavors intentar apagar el foc amb la llet de les vaques perquè també la volen llançar perquè també, si no, no els hi surt a compte, amb la qual s'omple Alemanya d'una olor a tradició cremada i a llet cremada com la que vaig viure jo aquest estiu quan vaig entrar a Alemanya, acompanyat encara dels focs que venien de França, una Alemanya pràcticament com el parc de High Park, absolutament inaudita, perquè ni estan preparats, ni tenen persianes, ni tenen aire condicionat, ni tenen roba, diguem, fresca, per entendre'ns, no? Per tant, tot això s'ha d'anar a veure, i aquesta pel·lícula molt justificadament. Arriba al Festival de Venècia, va començar ahir, tenim pel·lícules catalanes, bona sort a Sucederà esta noche, bona sort a Hollywood Dust, i per acabar us diré només dues recomanacions perles delicioses que van passar pel Festival de Venècia justament ara fa 70 anys. I les dues pel·lícules tenen carrers. La primera és japonesa, El carrer de la vergonya, de Kenji Mizoguchi, que explicava la història del carrer de les prostitutes japoneses en el moment que el govern les havia de prohibir, i que a ell li preocupava enormement perquè la seva germana es va haver de prostituir per salvar la família. Tota la família i els seus estudis es van fer perquè la germana havia estat prostituïda com a geisha en aquella època. I, per tant, atenció a aquesta pel·lícula, veieu-la sempre.
2: En un cabaret se viven horas de tensión cuando el Parlamento amenaza con aprobar una ley que prohíbe la prostitución.
0: El carrer de la vergonya, última pel·lícula de Kenji Mizoguchi, el director de Cuentos de la Luna d'Agosto, mestre absolut de la història del cinema, i pel·lícula emocionant perquè és una pel·lícula compassiva d'un home a favor de la seva germana, qui li devia absolutament tot, passant pel llit dels japonesos. L'última pel·lícula, Calle Mayor, de José Antonio Bardem, que va tenir premis, basada en La senyorita de Trévelez, amb la dona de Jean Kelly, Beth Sibler, que es va traslladar a Espanya perquè era comunista, i el director també era comunista, i va acceptar fer el paper d'aquesta dona enganyada per un xulo de Castella, que la sedueix només per una aposta que ha fet amb els amics. I finalment, quan s'enamora, ja és massa tard. Calle Mayor, pel·lícula a recuperar. Si voleu veure El carrer de la vergonya, a Mubi i a Filmin. Si voleu veure Calle Mayor, a Flixolé i a Filmin. En definitiva, en general, si voleu veure una pel·lícula, mireu a Filmin, perquè d'entrada és molt possible que la trobeu ja directament. I així hem començat la temporada.
3: Doncs què has dit després de Flix? Olé, no?
0: Sí.
4: Bona exhibició.
3: Olé tu.
4: Bona exhibició.
0: Seguirem nedant.

0: Aplaudiments per l'Àlex Gulina. El 3 de setembre, que es va acabant, i és aquell moment de començar a dibuixar l'actualitat de demà, del dia 4. Marc Güell i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: De què estarem pendents demà?
1: Doncs mira, demà seguirem molt pendents del cas del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. Fa poca estona hem sabut que el jutge ha decidit mantenir com a detinguts els pares d'aquesta criatura a l'espera de practicar noves diligències abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesura cautelars. Demà veurem, per tant, si pren cap decisió en aquest sentit. Recordem que els pares els van detenir ahir a València. De cara d'aquest divendres, de cara a demà, tenim unes quantes previsions polítiques, perquè els partits catalans van planificant aquest nou curs polític. Aquests dies ja hem anat explicant aquestes excursions, si m'ho permeteu dir així, del govern, de la mesa del Parlament. Ara també la majoria de partits aniran fent trobades fora de Barcelona i el PP és el més matiner. Alejandro Fernández demà al vespre inaugurarà aquest curs polític amb un acte a Cubelles, tot això amb la mirada posada al debat de política general, que encara falten uns quants dies, però ja hi van pensant que serà a finals de mes. I demà, per cert, també tindrem un ull a Ripoll, perquè allà el sindicat UGT hi presentarà una campanya que es diu "Qui guanya quan l'odi avança". Ja us podeu imaginar que no és casual l'elecció de Ripoll. Recordem que hi governa l'extrema dreta d'Aliança Catalana. És una campanya que l'UGT, de fet, ja va posar en marxa fa uns mesos. Ara fa parada a les comarques de Girona i l'objectiu una mica és deixar clar que aquests missatges d'odi no aporten cap benefici tampoc a les persones treballadores.
2: I demà també ens fixarem en Madrid i Hisenda reuneix les comunitats del Consell de Política Fiscal i Financera per tal d'avançar en el nou model de finançament autonòmic. I compte, perquè el govern de Madrid ja ha dit Alba que no hi assistirà.
3: Sí, ho hem sabut aquesta tarda. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda, no hi anirà perquè s'hi debatrà la proposta que el govern espanyol va negociar amb Esquerra Republicana per a un nou model de finançament de les autonomies. Doncs pel govern madrileny és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso planta doncs la trobada, però és que a més ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel PP, ha fet el mateix, però cap s'hi ha sumat, almenys públicament. El Ministeri d'Hisenda ja li ha respost a Ayuso, li diuen que és una decisió irresponsable, la d'intentar boicotejar el Consell, i la qualifiquen de gamberrisme institucional. I aquesta plantada d'Ayuso al Consell de demà, quins efectes pràctics tindrà? Sí. Doncs ara per ara cap, perquè aquesta proposta de nou model ja té garantida l'aprovació amb els vots del govern espanyol, també de les autonomies que donaran suport, que és Catalunya i les Canàries. Permetran que la proposta pugui arribar al Consell de Ministres i al Congrés, i si el model s'aprovés finalment, suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Finançament a banda, què més tocarem aquí a Catalunya Ràdio, Marc?
1: Doncs mira, parlarem de Giorgia Meloni. A veure si la podem sentir.
4: Per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo.
1: Demà,
4: e rivedere...
1: el govern d'aquesta líder política d'ultradreta es convertirà en el govern que ha durat més de la història d'Itàlia, el govern de Giorgia Meloni. És un país en què sempre hi ha hagut molta inestabilitat, però Meloni bat rècords. 1.412 dies consecutius al poder. És un rècord que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Doncs Meloni ara li passa pel davant. Recordem que governa des del 2022 i per això demà també farà un míting.
0: Al final és acabar una legislatura, pràcticament.
1: Sí, exacte, però no hi estan acostumats, sí, no? Que seria la cosa més normal. Doncs demà fins i tot farà un míting per celebrar-ho. Ja ha fet tots aquests números i n'ha parlat amb experts, en Jordi Baró, el nostre company de la secció d'Internacional, i demà ho explicarem àmpliament.
2: Molt bé, i més coses? Més superestrelles.
1: Una superestrella, clar.

0: És una cançó que aquesta tarda ja s'ha començat a cantar a la redacció, eh?
1: Sí, perquè sí,
0: demà s'enganxa. Demà arriba el primer dels 4 concerts d'Aitana a Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb entrades exaurides des de fa temps. És aquesta gira que es diu Cuarto Azul World Tour. Va començar al maig, també el portarà a l'artista de Sant Climent de Llobregat per l'Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa. I demà al vespre, evidentment, hi connectarem amb la Montse Pujol.
2: Molt bé, aquí estem al Catalunya Nit. Després de la nit ve al matí, què faran al matí de Catalunya Ràdio?
0: Doncs mira, demà analitzaran, evidentment, tots aquests temes que comentàvem, com aquesta plantada de Díaz Ayuso al Consell de Política Fiscal i Financera. També continuen recollint reaccions pel crim de Manresa, però molts altres temes més de divendres. Si us sembla, ho podem preguntar al subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, com estàs?
0: Va, que per fi és divendres.
3: Oi, sí.
0: Per tu.
3: Oi, sí. Sí, sí, ja està. El pitjor de treballar al matí de Catalunya Ràdio és el despertador. El millor és l'hora de acabar els divendres. Per tant, això ja fa baixar aquesta primera setmana.
0: Segur que sí. Escolta, demà un matí de Catalunya Ràdio marcat per Isabel Díaz Ayuso, una mica.
3: Sí, perquè aquest boicot que ha anunciat el Consejo de Política Fiscal i Financera marca la cita. Tindrem per ser la consellera Paneque, sí, que ve a parlar d'habitatge, però com a portaveu del govern li preguntarem què li sembla aquest boicot, que al final una mica representa el que està fent Ayuso, no? Abans, fa uns anys, era Catalunya qui no hi anava, perquè deia que, com que seria independent, ja no necessitava negociar el model de finançament. Ayuso no el necessita negociar, no perquè sigui independent, sinó perquè econòmicament gairebé ho és, o almenys surt guanyant. Altra cosa és que aquesta processització d'Ayuso, si em deixes dir aquesta paraula, els hi convingui als altres barons del Partit Popular, que potser sí que els aniria millor un nou sistema de finançament. Però escolta'm, veurem què passa demà. Farem més coses, també, al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb Sor Lucía Caram, per dues coses, perquè ha estat a Ucraïna amb el president Illa, que just s'ha sabut aquesta tarda que s'ha reunit amb Zelensky, ja ho heu explicat.
0: Sí.
3: I també perquè l'altre dia Manresa ens va sobtar en la manifestació, diguem-ne, de caire més racista en contra del que havia passat, de l'assassinat d'un home a Manresa. Hi havia una pancarta contra Sor Lucía Caram i li preguntarem, bueno, a què atribueix tot plegat. I després parlarem de Cronos, que s'estrena demà, la pel·lícula sobre el 17 d'agost. En parlarem amb l'Enric Auqué, també tindrem el director de la pel·lícula. I a Patrícia Plaja, que molts la coneixen, els oients, com a portaveu del govern, però en aquell moment es troba treballant a comunicació dels Mossos d'Esquadra per veure una mica les dues cares, no? La cara de la ficció basada en fets reals i la cara de la realitat d'aquella jornada. I escolta, al final de festa de cada divendres del matí de Catalunya Ràdio, amb l'Àngel Llàcer, la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda, el Lluís Gavaldà, la Sílvia Còpol, l'Oriol Ferrés, vull dir que demà serà dia de festa major.
0: Això promet, festa major al matí de Catalunya Ràdio, i un cop acabeu a les 12, cap de setmana.
3: I tant.
0: I fins dilluns.
3: I alegria, escolta'm. I vosaltres ho tindreu ja a tocar, també.
0: Unes hores més tard, i tant.
3: Exacte.
0: Maiol, moltes gràcies.
3: A vosaltres, bon cap de setmana.
1: Efectivament, ho tenim molt a tocar, molt a tocar, però encara ens queda tot un dia sencer. A veure, això és el que passarà demà a l'antena de Catalunya Ràdio. Volem mirar també com es planteja en la portada del diari de demà al País, al diari El País. Podem saludar a Miquel Noguer, que és director del País de Catalunya. Com estàs, Miquel? Bona nit.
4: Què tal? Molt bona nit.
1: Escolta, per on va la vostra portada de demà? Què tituleu?
4: Doncs demà hi ha poques sorpreses. El volum d'actualitat del dia d'avui, Espanya revisarà el model de cooperació amb Marroc si es demostra, doncs, que Marroc està darrere de la invasió de Ceuta. Aquest és el titular principal, però també hem volgut guardar un espai per la qüestió, doncs, que ens preocupa i que preocupa de SEAT, del futur de SEAT i de la marca SEAT, doncs, que també té un bon forat a la portada. Mm-hmm. I també pels lectors que el comprin a Catalunya també podran llegir, doncs, com ha anat aquesta visita del president Illa i de l'alcalde de Barcelona a Kiev i aquesta trobada que han tingut amb Zelensky. Mm-hmm.
1: Escolta, Miquel, i si haguessis de triar un sol article d'opinió dels que publiqueu demà, quin recomanaries?
4: Doncs demà, i ara m'estic arriscant perquè encara s'està acabant de polir, crec que és important llegir els editorials que portem demà referent, diguem-ne, al que s'ha debatut avui al Congrés dels Diputats.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb això. Gràcies, Miquel.
4: Que vagi molt bé, bona nit.
1: Bona nit.

0: 6 minuts per tancar el Catalunya a dir nit. Ja sabeu que tenim aquí des de les 9 un traficant d'idees. Doncs ha arribat el moment de donar-li, de cedir-li la paraula. Vicenç Altaió, poeta, bona nit.
1: Bona nit. Que difícil que és llegir i interpretar les notícies.
0: Sí, no?
1: Això és tremendo, perquè les èpoques llegeixen diferent, també. Per exemple, el cavall de Troia, que ens esmentava amb tanta precisió la Lazzurina, interpretant-ho com una cèl·lula clandestina, en el seu moment, què era? Aristòtil, el filòsof científic, creia que hi havia el fenomen de la metamorfosi. Això vol dir que un ocell que tu veus a l'estiu, en aquell mateix lloc, no és que en vingui un altre, és que aquest es transforma en un altre i passes de l'hivern a l'estiu. Bé, tot això ho dic perquè la primera notícia amb la que avui heu entrat, que és notícia mundial, no només aquí, ens diu que l'hora del món són les 9 i un minut. No les 9, les 9 i un minut. Això vol dir que Trump s'ha posat per aquí al mig d'un lloc petit del món i anuncia el fracàs d'aquest gran estat, que és l'estat espanyol, a la vegada que el Milley, des d'una altra banda, amenaça i diuen venen les hordes. Com hem de llegir i interpretar aquesta notícia amb el paper del president del govern que ha captat l'atenció en el Parlament? Jo crec que des de bon començament se sap que el món, en la geopolítica, pot donar una realitat diferent a aquella que estem veient d'immediat.

quina és? Home, si els Estats Units entren, això s'acaba ràpid. I, per tant, el procés de descolonització no ve donat per la geografia, sinó per l'acció política militar immediata. Què li molesta al Trump? Vol que hi hagin més diners dels ciutadans europeus per a la gran indústria militar, per l'acceleració de la indústria militar. Jo crec que aquí s'amaga un pensament profundament reaccionari que l'Europa del segle passat, el segle XX, va viure amb uns condicionants molt semblants en els que s'estan vivint en aquests moments, i que és que si no hi ha prudència política i es deixa que el pensament reaccionari s'alimenti i es nodreixi amb la demagògia, això d'aquí va tot ell a malparar, perquè els únics que posaran ordre de nou serà el gran exèrcit, la gran màquina de la indústria militar. Des d'aquí hem de denunciar d'una manera molt clara, no?, com a opinió intel·lectual, la pèrdua del pes de l'opinió cultural davant de la notícia política. M'ha agradat molt escoltar la reflexió que feia un intel·lectual periodista francès sobre l'esdeveniment de la notícia. Aquí hi ha el gran perill. Si l'Europa de la cultura, en França, si l'Europa de la cultura, a tot arreu, amb Alemanya, comença a veure com els seus espais de cultura, la cèl·lula, en el gran estat es tanca, anem malament, es perd la diversitat. Notícia, el Goethe es tanca. Sí. Es tanca el Goethe. Recordeu, els que sou una mica d'edat mitja avançada, el paper que va tenir l'Institut Francès, l'Institut Nord-Americà, el Goethe Institut, a tot el període de la transició política. Tot el pensament passava a través de la cultura. Conclusió de tot plegat, la metamorfosi, que la cultura no perdi el seu lloc en l'espai de la informació política.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Calar Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primoz Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a remat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar

0: de una entrada tan masiva de personas.
1: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
0: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
2: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
1: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
2: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que el cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
4: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
5: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
2: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
6: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
2: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
7: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
2: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un cayuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat a aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
8: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
2: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
10: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedas tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
2: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per a aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
10: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa

0: i a 3 anys, Seat assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
1: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a 4 dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els 4 manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés. Segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
3: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants i efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
2: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut una efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
4: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
5: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer

0: deixa algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i, sobretot, al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
1: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
2: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
3: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
1: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
4: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
1: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Nàtia Dell.
6: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
7: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
6: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
8: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
6: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
9: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
10: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de lo que ha passat.
6: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
1: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
12: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
1: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotragada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
14: Tenien aquí quatre fills. La dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
13: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
1: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3Cat, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
15: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
17: Hemos tenido siempre dos reglas. Fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
15: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
18: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
19: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
20: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que en farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
15: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
21: Els atraparem.
1: Amb en David Ubach.
22: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
5: 3cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: El director esportiu blanc i blau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
1: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
0: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
2: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Español.
0: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
3: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fa per lo que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
0: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
4: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
0: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya amb final a Calar Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primoz Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jakob Omersel.
6: Són 11:45. Comença aquesta hora la sintonia de 3Cat Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
0: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
6: I el temps...

0: A partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts. Continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainteja.
1: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
1: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
2: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
1: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
2: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
1: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
5: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat i vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
6: What's happening there is very sad to watch.
7: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
6: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
0: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
8: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
9: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
8: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins i per endeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal i com denuncia l'oposició argentina.
10: 3CAT Info.

0: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
1: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
2: Trescat
3: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part a la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de l'èxit de Rodalies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
4: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
4: El primer criteri, clarament, és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
5: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com

0: s'està produint.
1: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
0: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
1: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
1: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
3: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
4: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
1: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
5: Trescat Info.
1: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
6: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector ja ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quan gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
7: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
6: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
5: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
8: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
1: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
10: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això. És una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora serà més o menys.
1: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los, amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
12: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
11: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
13: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
11: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
15: Wall! There's a wall ahead!
1: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
16: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
1: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La bola negra, El ser querido i Los domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El ser querido a 3Cat.
2: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El ser querido, muchos académicos no han visto La bola negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa fucking bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
5: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
6: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
5: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
7: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
5: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
8: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden...

0: en donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o el resultat no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més, però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
1: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
2: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
1: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asencio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
3: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. A errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Asencio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
4: Trescatinfo.
1: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
5: No, hombre, no tenemos que callar de boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
1: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz. Al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogiel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.
4: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kiev, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Cala l'Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a remat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted, señor Sánchez?

0: míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
1: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
2: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
3: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
4: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
2: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
5: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
2: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
2: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat a aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
7: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
2: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
9: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
2: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
9: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
2: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys.

0: tenia a aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
1: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
2: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants i efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
1: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
3: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
4: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
5: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i perlitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus. I aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
5: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i...

0: I 3 minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
1: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
2: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO. Com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
3: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Nàtia Dell.
5: El menor, que té 15 anys, és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa 2 mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
6: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
5: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
7: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
5: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
8: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
9: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de lo que ha passat.
5: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
11: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili, acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
12: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
13: Tenien aquí quatre fills. La dona, la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també portava a les xiquetes a festes de compleanys.
12: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
14: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
16: Hemos tenido siempre dos reglas. Fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
14: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
17: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
18: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
19: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
14: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
20: Els atraparem.
0: Esports. Amb en David Ubach.
21: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
1: O sea, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
21: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
2: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Español.
21: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
20: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fa per lo que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt temps a primera al Girona, molt content d'estar aquí.
21: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
23: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
21: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de ciclisme.
22: L'actualitat esportiva a fons.
21: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Cala Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jakob Omersel.
22: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.
0: Com era aquesta hora la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
21: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides, i les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts. Continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainteja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
7: Mohamed VI es un asesino.
24: Y ustedes, unos pusilánimes.
25: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump ha aprofitat la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
26: What's happening there is very sad to watch.
27: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
26: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
0: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
28: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
29: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminaran reemplaçant-los.
28: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal com denuncia l'oposició argentina.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
5: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
8: 3CAT
22: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de l'exili de Rodalies. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
9: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
9: El primer criteri, clarament, és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
22: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
10: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
8: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les

0: hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etc, etc, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins hi tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
2: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
3: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
4: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble a la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
5: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
6: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia, pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
5: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
7: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant, tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus. I aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: Un cop, a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
9: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això. És una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida. Pere Joan Álvarez.
10: De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los, amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, defensa la gestió municipal.
11: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
10: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
12: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
10: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
14: Wall! There's a wall ahead!
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
15: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3Cat.
2: Bueno, no, pero primero tienen que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Bastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres.
5: Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
6: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
7: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
6: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
8: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
6: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
9: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o el resultat no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
6: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
10: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
6: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Real Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
11: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
6: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
0: Trescat Info.
6: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
12: No, hombre, no tenemos que callar de boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
6: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una Cayuco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Calar Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primoz Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a remat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
3: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
4: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
3: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
4: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
3: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un cayuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
10: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
11: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
11: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
2: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a

0: Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre. Bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
1: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants i, efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
0: Els jutges europeus alerten que, per la seva severitat, la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
2: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
3: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
2: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
4: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
2: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
5: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
6: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus. I aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
5: Trescat Info. Trescat Info.
2: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
7: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges que

0: Per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
2: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
1: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
3: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
1: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Nàtia Dell.
5: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
6: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
5: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
7: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
5: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
8: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
9: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de lo que ha passat.
5: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
1: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
11: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
1: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
12: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares,

0: detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
1: Tenien aquí quatre fills. La dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
0: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
2: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
3: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
5: Hemos tenido siempre dos reglas. Fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
3: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
6: Tot el rato saps el que passarà, però es manté amb una tensió dramàtica.
7: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
8: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
3: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
9: Els atraparem.
2: Esports. Amb en David Ubach.
10: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
12: O sea, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
10: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
13: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
10: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
9: mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és Favar Lucavín, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt temps a primera a Girona. Molt content d'estar aquí.
10: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol, encara. A la primera divisió, aquest dijous, s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
14: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
10: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de ciclisme.
11: L'actualitat esportiva a fons.
10: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Cala Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jakob Omersel.
11: 3CAT Info. Són 2:15.
2: Com era aquesta hora la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
10: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
2: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
10: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que

0: actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
1: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
0: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
1: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
0: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
1: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
0: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
2: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
5: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
2: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump ha aprofitat la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
6: What's happening there is very sad to watch.
7: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
6: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
2: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
8: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
9: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza a sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminaran reemplaçant-los.
8: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal com denuncia l'oposició argentina.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
11: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
10: 3CAT.

0: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Paner, que és la consellera de Territori.
2: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
1: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
2: El primer criteri, clarament, és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
1: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
3: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
1: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
3: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
1: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La meva salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la ciutat

0: Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
2: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
3: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
4: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble a la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
5: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
6: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
5: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
7: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
9: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial.

0: residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè per tant la barrera sonora serà més o menys.
1: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita, i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: De fet, aquest estiu per primera vegada ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
3: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
2: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
4: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
2: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
7: Wall!
1: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
8: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
1: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La bola negra, El ser querido i Los domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El ser querido a 3CAT.
2: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El ser querido, muchos académicos no han visto La bola negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Bastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
5: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
6: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
5: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
7: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
5: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits. Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
8: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
5: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
9: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
5: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
10: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
5: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
0: Trescat Info.
5: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
11: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
5: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogiel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula